Better Days. Des dels Estats Units ens arriba el debut d'una banda, els anomenats Afterglow. El líder, Gene Shepard, és el compositor de totes les cançons. La veu femenina pertany a Celine Chou, originària de Malàisia. Anem per una cançó vitalista d'ells, aquesta, Give Yourself Away.

Hip to be Square. Viatgem al passat per rescatar un dels àlbums més exitosos del 86. Four pertany a Who Louis and the News, un dels meus favorits d'aquella temporada. D'això fa 40 anys, amb hits com Stuck with You i 4 singles més, com aquest I Know What I Like It.

Continuem el nostre viatge al passat. Concretament, ens anem 40 anys enrere, 1986. Aquell any, el cantant i saxofonista de Nova York, Eddie Money, editava el seu 6è àlbum d'estudi, Can't Hold Back, disc de platí a USA i d'or al Canadà. El treball inclou una de les cançons del playlist de la meva vida, Take Me Home Tonight.

Cherokee. Aquesta cançó pertany a l'àlbum The Final Countdown, el tercer disc dels Europe. La banda de Suècia, liderada per Joey Tempest, triomfava l'any 86, ja fa 40 anys, amb el seu treball més comercial. Potser la més coneguda, la que dona títol al treball, però també amb balades com Carrie, Love Chaser i la que punxarem a continuació, Rock the Night.

Like My Fire és un dels tracks del disc de debut en solitari de Chris Kappas, ex-líder de la banda de metal de Grècia, Akelous. En aquest treball es descanta pel hard rock melòdic i aur que tant ens agrada aquí a la Ruta 66. En la primera que hem triat es fa acompanyat d'Argiro Iskilizian. En la següent, d'una altra veu femenina, Fai Karastergiu. Parlem de Strangers in Love.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí la Ruta 66 d'avui. Ens acomiadem amb Dan Lucas, un veterà artista guanyador del programa de televisió The Voice, La Veu, a Alemanya. L'edat és només un número, és el títol del seu nou disc. Amb la seva cançó I Never Wanna Say Goodbye, tanquem la paradeta. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials, soc en Pitu Dos Santos. Siau!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Comencem una nova edició del Via Directe, d'aquest Via Directe d'estiu, on estem recopilant alguna de les informacions que hem destacat al llarg d'aquesta temporada. Avui ens centrarem a parlar de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca, una festa major que arrencarà el 4 de setembre fins al dia 7, amb actuacions musicals i també d'altres activitats culturals. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant en aquesta nova edició del Via Directe. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona Festa Major.
3: Per mi, jo crec que podem dir la millor festa major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques creiem que la nostra festa major és una festa major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai. I jo crec que, a més, la festa major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una festa major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una festa major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies, amb infants petits, una festa major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que, per tant, tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i, per tant, qualitat. Una festa major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que, per tant, també aquesta manera d'entendre la festa major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major Petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
1: L'alcalde Marc Giribet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el perquè enguany la societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
3: És una festa major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta festa major de Sant Andreu de la Barca. I és un orgull i també per mi és molt emocionant, doncs, que aquest any els pregoners de la festa major sigui la societat El Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa, a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. A mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca, i ens fa molta il·lusió, doncs, que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor festa major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el Casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració de festa, com és la festa major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important, doncs, que també el Casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
1: La música serà protagonista en la Festa Major amb els concerts de Chenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tal com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
4: Perquè ens agrada molt la festa, tots ho sabem. I bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, de, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Chenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual doncs, també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que van omplir i van petar l'esplanada, fent saltar tothom, que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs, també importants, del Canto del Loco i de Fito i el Fittipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar ja en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem, bueno, Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tota Espanya i a tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també ens fa molta il·lusió doncs, poder-la portar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
1: Enguany també tindrem la Festa Major Petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels Castellers de la Droc i també dels Ous de Drac, coincidint amb el 10è aniversari de les dues entitats.
4: Som un poble. Seguim apostant també per la Festa Major Petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que crec que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la Festa Major Petita, els pregoners seran els infants dels Castellers de la Droc i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la Festa Major Jove, amb la 31a Gincana Nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a Trobada de l'Ètnia, de l'agrupació cultural Aigües Toses, el Correfoc, de la Colla de Diables, la Ballada de Sardanes, la presència dels Castellers a la Droc, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda de Constitució, que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per a les persones que tenen més dificultats. I que el dilluns acabarem doncs, també una mica abans per poder doncs, preparar el Castell de Focs, que és la manera doncs, d'acabar, com sempre, la Festa Major de Sant Andreu i posar el punt final a aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
1: La imatge de la Festa Major 2026 aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
5: Mai hem triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin, o sigui, que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I, bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, bueno, parlant de la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues, el fer un pulpo que dintre estigueran representades la gent que participa dintre de la Festa Major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la Festa Major tenim la festa de, o sigui, la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia pues, fer una representació també un poc de el poble, o sigui, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones, i també volia fer un petit homenatge dintre del que es, podia a la, gincana, a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de la... dintre de i, bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta... O sigui, n'hi ha com... detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que pugui treure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
5: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè és això, no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on, on va dedicat, i intenta fer-ho amb la major sentir-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema, sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
1: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
5: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora assinat.
1: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
5: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir... En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. És molt, està molt guai.
1: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, del 4 al 7 de setembre.
4: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motors, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Xenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Troc i també els Sous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
6: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge, matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de l'Etapa com les darreres edicions. Llavors, tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
1: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de l'Etapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de l'Etapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
6: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de l'Etapa quan tenim la Festa Major. Llavors, no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder, any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de l'Etapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de l'Etapa, que seran el premi de l'etapa dolça i el premi de l'etapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros. I també a les persones que hi participin, valorant les diferents propostes gastronòmiques, també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin, tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de l'Etapa sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
1: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de l'Etapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de l'Etapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
6: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de l'Etapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros l'etapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
1: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta Ruta de l'Etapa.
6: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclús la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
1: Missatge dirigit als santandereencs i les santandereenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
6: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
1: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
7: Bon dia, Jordi.
1: Bé, pregoners, aquest any de la Festa Major serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
7: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
1: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
7: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
1: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
7: Sí, esperem que sí.
1: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament a l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
7: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
1: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879. Per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
7: Sí, evidentment. L'entitat més antiga i en actiu.
1: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
7: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan has estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
1: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la societat del casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
7: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
1: Per tant, demaneu aquí que gent jove, no?
7: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
1: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt d'èxit, no?
7: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats, doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major o les festes del poble, que abans n'hi havien dintre del casino o dintre del poble hi havien altres festes a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
1: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la societat del casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
7: Home, jo penso que molt, que molt, que bueno, dintre de la cultura, de la... si s'ha mantingut sempre i sempre dintre de la branca, doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
1: Pels anys, no?
7: Sí.
1: Però sí que ha estat sempre referència, no?
7: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
1: Ara es diversifica més l'oferta.
7: Està, no?, més diversificat, sí.
1: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
7: Sí, espero.

0: penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó, molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
1: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
0: Exacte. Fer que la gent doncs li agafin l'estima que tenim nosaltres.
1: Suposo que també serà doncs aquell moment per recordar doncs la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
0: Sí.
1: Més d'un segle.
0: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
1: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
0: Al setembre tornem. Bueno, de fet, no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
1: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
0: Sí.
1: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
0: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
1: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? O de com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
0: sí,
1: no?
0: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anàvem tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
1: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
0: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
1: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
0: quan
1: i
0: vulguis.
1: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
0: Va.
1: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
0: No, mesos no gaires, però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
1: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i sobretot felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta doncs saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
0: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
1: La colla castellera de la Droga farà el pregó de la Festa Major Petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els sous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la Festa Major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la Festa Major Petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
2: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La Festa Major Petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt

0: especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre mateix casteller. Si sumen el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir l'honor de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
1: La presidenta de la colla castellera de la Droc ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la Festa Major Petita.
0: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de Droc més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
1: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
0: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la Festa Major Petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
1: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droc compartirà protagonisme amb els Ous de Drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
0: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els Ous de Drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
1: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la seva identitat, i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
0: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
1: La colla castellera de la Droc i també els Ous de Drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre. Els Ous de Drac de la Colla de Diables seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu 10è aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la colla dels castellers de la Droc, concretament amb la canalla dels castellers de la Droc. Els Ous de Drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu 10è aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
2: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els Ous de Drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la canalla dels castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
1: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls. Un pregó que el grup de percussió dels Sous de Drac hauran de compartir amb la canalla dels castellers de la Droc.
2: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, amb compartir-ho amb una entitat com els castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
1: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corredrac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
2: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corredrac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
1: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Sous de Drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock. A la festa major de Sant Andreu de la Barca hi actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal, com som Ogús. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams. El tenim aquí avui als estudis de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi. Com estàs?
0: Festa major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Fa molts anys.
0: I veu actuar, eh?
1: M'acabes d'obrir aquí una finestra de tenia tancada.
0: Bueno, això vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't. Ja farà, això, 18 anys.
0: No atrapareu els Rolling Stones, però no. Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, en breu estarem, bueno, serem major d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte. Què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes les de sempre, o sigui, al final quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra d'aquestes tocant a casa i vulguis o no, això em motiva i també veurem antics amics, família, i això, vulguis o no, et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta festa major i, a més, estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mo Funquillo, de fa un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, amb converses amb el Satur i... I llavors rascant i no, anem parlant, van sortir idees i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres i bueno, nosaltres encantats, fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres... Pa'lante, sí, contentíssims.
0: Hi ha un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica...
1: Sí, al final, respecte màxim, o sigui, tot el que... una carrera com la d'aquesta gent, o sigui... Jo farà... Els hauré vist unes 4 o 5 vegades. L'última vegada va ser amb Jen Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo. O sigui, al final... Això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria. O sigui, amb gent ja super consagrada... I això, si passarem bé, o sigui, al final res, va aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, o sigui, alguna cosa rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de fa un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molts concerts, de girar per tot arreu, fèiem un 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que en venen de gust fer. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent, jo que sé, a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa no, està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
0: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
1: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera... factures, tot difícil, la gent que ho porta, o sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat, et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer una altra i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar a motels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per aquesta moguda. O sigui, no està senzill. No és senzill.
0: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè hi has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
1: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no haver-hi res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sandro la Barca. És una cosa que s'ha de cuidar i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll sí. dels anys 70, aquestes influències, no?, dels sí, Stones, sí. de Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home, tot el, tot ja m'agrada tot, tot el que dius. Jo em callo i... No, al, fin, al final serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una apisonadora, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense els mòbils, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. O sigui, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Quini a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre. Sempre estem aquí repartint. Sí, sí, sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí sempre hi ha un hàndic... Bueno, és com un... És un petit gran problema, saps? O sigui, al final, pel Dani són unes, per mi són unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert del Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. O sigui que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, a que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si com explicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música. I la gent crec que això ens hauríem d'alliberar de... Bueno, i tornar lo que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a aprendre alguna cosa, que anar amb amics, a veure bandes en directe i apostar per això. O sigui, no sé.
0: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe molt enèrgics,
1: sí.
0: Podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
1: Clar.
0: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
1: Bueno, intento i ho faig.
0: I ho aconsegueixes, evidentment.
1: Sí, si no, seria millor plegar. Però sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot... Bueno, tot és, som un equip, o sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula, o sigui, és un gran circ.
0: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
1: Bueno,
0: que visitava aquests estudis de la ràdio, precisament,
1: sí,
0: també.
1: Fa molts anys d'això, Jordi.
0: Amb Dani Santos va venir acompanyat.
1: Sí, fa molts anys. No, al final jo crec que ara mateix tinc... agafa moltes experiències com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara ho veig tot més complicat, més complicat, i això em posa més calent. O sigui, vull arribar a més gent, vull que la gent senti música, que la gent al final ha de ser el motor de les persones per ser una mica més feliços amb aquest món.
0: Has tingut la sort de compartir escenari amb estrelles del rock.
1: Sí.
0: Entre ells el Ron Wood, sí, de Rolling Stones.
1: Sí, sí. No, això va ser... Bueno, jo m'ho he explicat alguna vegada, però sí que... Bueno, tinc molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat que hem compartit escenari amb Ronnie Wood dels Stones, amb, jo què sé, amb l'Alan Parsons, amb molta gent, que això ens ha fet també creure en tot el que fem. O sigui, ens ha ajudat a creure i a seguir cap endavant. I per això crec que encara estem aquí i seguim amb força. O sigui, això ens dona com piles per dir, hòstia, aquesta ja no ha aconseguit, nosaltres hem de seguir. O sigui, al final...
0: Demanem un desig. Si poguessis compartir escenari amb qualsevol banda de la història del rock, quina banda triaries? A banda dels Stones.
1: Morts o vius? Morts o vius?
0: Bueno... Bueno, fem vius i després, a banda que no...
1: Sí, sí, fem vius...
0: A banda dels Stones.
1: Sí, sí, no. Si fem vius, et diria, per exemple, que et juntessin Robert Plant i Jimmy Page i passem la tarda amb ells tocant unes acústiques, això per mi seria l'hòstia. I si vol Paul McCartney, doncs també, saps? O sigui, al final, no sé... qui vulgui, qui toqui, saps? I si fos morts, bueno, se podria dir una gran llista, però et diria Dave Bowie, et diria Mark Bolan de T-Rex, et diria, no sé,
0: Jimi Hendrix, per exemple.
1: Jimi Hendrix ja, saps, mira, se'm posa pell de gallina. Però si no, Brian Jones, Brian, no sé, Freddie Mercury, per què no?
0: Per tant, la llista aquí també seria molt llarga,
1: Sí, sí, no, de vius i de morts.
0: Sí que manteniu això, com dèiem abans, aquesta idea d'una banda de rock and roll i influenciada, sobretot aquesta música dels anys 60-70, no?
1: Sí, sí, al final...
0: Actualitzada, evidentment.
1: Al final nosaltres fem rock and roll i... no sé, o sigui, no sabem una altra manera de fer. O sigui, les noves tecnologies veiem que fiquen en... com música electrònica, sobre de bandes i tal, però nosaltres el que ens mou és tocar els instruments i fer rock and roll que vagi directe, o sigui, i tocar, o sigui, que les mans se'n moguin, saps? Que no toquis a sobre de bases, que no tiris pistes, que no estigui tot ple de samples, tot ple d'històries. Al final és tocar, suar i fer molt, o sigui, assajar molt i sobretot tornar a tocar. O sigui, sobretot és tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
0: La música en directe de tota la vida.
1: Sí, si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que és així. O sigui, però ara sembla que hem, o sigui, que hem perdut una mica el nord quan vas a algun festival, no veus a ningú... tocant, o sigui, és una cosa que costa molt veure a una persona amb uns instruments, que hi hagi un monitor que estiguin, no?, que estiguin interactuant entre ells. Ara costa moltíssim, tot és claquetes, metrònomos, samplers, és tot difícil, o sigui, és tot antinatural, crec jo, saps? Però bueno, no sé, no se n'anirem, Jordi, a parar.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, Brian, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per convidar tothom a que el dia 5 de setembre vagi a l'ermita de Santa Madrona a veure el concert de Bus, però sobretot el concert de Golden Grahams.
1: Doncs això, que vingueu, que hem de passar una tarda nit i ser una mica més feliços del que som, i sobretot veniu amb ganes, o sigui, veniu amb ganes de passar-ho bé, de sentir bona música i de veure unes llegendes com Bus. O sigui, realment és una sort que vingui una banda com Bus aquí a Sant Andreu de la Barca. O sigui, això s'ha de recalcar.
0: Una sort també comptar amb els Golden Grahams en aquest concert, i també DJ Kiss Sierra, que també estarà posant bona música. Brian O'Neill, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.
0: I bon concert el dia 5 de setembre.
1: Un plaer, moltes gràcies, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I en aquest Via Directa d'estiu també estem recuperant les entrevistes de l'espai de portaveus, sobretot la darrera ronda, la que vam realitzar al juliol, on els diferents portaveus van fer balanç d'aquest darrer any de la legislatura i també dels 3 anys, i també ens van parlar de com valoren les eleccions que tindrem d'aquí a un any. Avui, l'entrevista a Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.

0: Última entrevista de la cinquena ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus a Ràdio Sant Andreu, on conversem, parlem amb els portaveus dels diferents grups polítics municipals per analitzar l'actualitat política. En aquesta ocasió, en aquesta última ronda d'aquesta temporada, estem fent balanç del darrer any de legislatura, dels 3 anys de legislatura, i també amb una mirada posada a les eleccions del mes de maig del 2027. Avui, tancant aquesta ronda, Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu. Miquel Àngel Abril, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi, un plaer estar aquí a la Ràdio Pública, com sempre.
0: Cinquena ronda, com dèiem, d'entrevistes de l'espai de portaveus. Estem analitzant l'actualitat política. Com es valora des de FEM Sant Andreu aquest darrer any?
1: Doncs es valora amb un any d'execució, no? Un any que es veu en tota aquesta feina prèvia que havíem fet en els anys anteriors, des que vam entrar a govern, i per tant ara es comencen a veure, no? Bueno, ja fa uns mesos, de fet, que es comencen a veure al carrer, que és la part més visible, no? Estem parlant d'aquelles coses que sí que són observables, no? Però és l'any de l'execució, aquest darrer any, dels tangibles, d'allò que veritablement pots tocar, que pots veure al carrer, que són visibles, no?, per a la ciutadania. Hi ha altra molta feina que no es veu, però jo aquest any sí que el definiria com l'any de les realitats, sí.
0: I si valorem aquests 3 anys, l'evolució d'aquests 3 anys d'aquesta legislatura que es va iniciar l'any 2023...
1: Aquests 3 anys, jo penso, humilment, que han estat uns anys molt intensos i que s'han vist moltes accions i moltes transformacions, crec que com mai, a la història de Sant Andreu de la Barca, no? A la història democràtica de Sant Andreu de la Barca, diguéssim. Hem fet molta feina que finalment, com comentava abans, es comença a veure ara, però que ja porta molts mesos. Parlem de tangibles, com poden ser més de 1.200 actuacions de manteniment a la via pública, no? A les voreres, als paviments, amb el mobiliari urbà, amb atendre les incidències, la renovació dels parcs infantils, dels 14 parcs infantils a les diferents fases, no? Que ara estem en les fases finals, obres i millores en els equipaments, en el Teatre Núria Espert, ampliació i millora del complex de l'11, de Can Salvi, millores al casal de la gent gran, manteniment de les escoles, d'edificis municipals. En quant a medi ambient, plantació de centenars d'arbres, increment de les zones verdes, incorporant-lo als nous projectes urbanístics. En quant a civisme, aprovació d'ordenances d'estivisme, campanyes de tinença responsable d'animals, d'orins dels gossos, ús dels patinets elèctrics. En qüestió social i participació ciutadana, ampliació dels programes destinats a gent gran, impuls de l'espai d'igualtat, nous recursos en educació, cultura, participació ciutadana, posar en marxa de les audiències públiques abans dels plens, també és una novetat nostra, regidories de barris, despatx de l'alcalde en els barris. Vull dir, tot un esforç d'apropament a la ciutadania, tot uns fets, i a més, jo penso que mai hem tingut un futur tan engrescador com el que tenim ara, que justament l'alcalde va explicar no fa gaire, no?, aquest pla d'inversions, no?, que ens portarà a projectes de ciutat espectaculars també. Per tant, tenim ja una realitat feta, però especialment un dibuix, un esbós, no?, d'aquest escenari futurible d'un Sant Andreu de la Barca totalment 180 graus, no?, donant-li la volta i transformant la ciutat en aquella ciutat que necessitem, que totes i tots volem, però que veritablement ens fa falta per desenvolupar les nostres vides. No?
0: També hem preguntat als diferents portaveus que si haguessin de resumir aquesta legislatura amb un titular, que quin titular seria, en aquest cas, per FEM Sant Andreu, quin titular seria d'aquesta legislatura?
1: Jo diria algo així com: la transformació ja és una realitat a Sant Andreu. Alguna cosa així.
0: Quin considera que ha estat el principal encert de FEM Sant Andreu durant aquests 3 anys, o sobretot durant el darrer any?
1: El principal encert és molt essencial, és molt d'essència, però crec que el principal encert ha estat contribuir des de la servitud, és a dir, els que ens hem ficat en el vagó d'aquest projecte de FEM Sant Andreu no venim de la política, som ciutadanes i ciutadans normals, i sense perdre mai de vista això, intentem fer el millor de nosaltres mateixos i mateixes, i aquest esforç d'apropar-nos a la ciutadania constantment i de tendir ponts i maneres d'entrar en contacte amb diàleg, amb escolta activa amb la ciutadania, crec, sincerament, que és de la millor o de les millors coses que hem fet, perquè al final tu pots encertar o pots equivocar-te en un despatx o amb les teves idees o amb un grup concret de persones que pensen que tenen el millor projecte del món, però al final si no t'obres i contínuament no estàs reevaluant el que tu planteges o proposes amb la ciutadania per intentar corregir o esmenar o per què no, anul·lar el que pensaves, doncs crec que és un error. Per tant, el millor per mi ha estat aquesta qüestió, sí.
0: Creu que Sant Andreu de Barca és una ciutat millor que ara fa 3 anys?
1: Doncs amb les dades que donava abans, jo crec que evidentment sí. O sigui, el Sant Andreu de la Barca de mitjans del 23, quan nosaltres vam entrar, no tenia totes aquestes aquests elements, no? Aquestes accions que he anat enumerant abans, ni tampoc tenia aquest escenari de futur, no? del pla d'inversions, no? De tot aquest canvi, no? Que tenim amb el Parc Central, el Parc de la Solana, l'Eix Verd, no? La nova deixalleria, les noves pistes d'atletisme i de instal·lacions esportives, la nova biblioteca, l'ampliació de l'11, el nou CAP, la Federico García Lorca, com canviarà el nou mercat municipal també com a futur. Tots aquests projectes de futur mai han estat tants, tan nombrosos, no? I tant a tocar també. Llavors, per fets i també per il·lusió, no? Pel que vindrà dintre de poc, penso que mai ha estat Sant Andreu de la Barca en aquesta situació.
0: També em preguntem de quins creuen els diferents portaveus i partits polítics, quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i també quines continuen sent aquelles grans assignatures pendents de la ciutat.
1: El gran punt fort, sense cap mena de dubte, crec que alguna vegada ho hem comentat, és la gent que hi forma part de Sant Andreu de la Barca, sens dubte. Aquest és el gran punt fort. Jo que en el meu barret, diguéssim, de promoció econòmica també, i també, perquè no dir-ho, d'esports, quan la gent s'apropa a Sant Andreu de la Barca a gaudir d'alguna de les fires o algun esdeveniment important, sempre fa el comentari de quina quantitat de gent hi ha al carrer, no? Com viu Sant Andreu de la Barca, com viu amb intensitat, no? A estar a peu de carrer, al trobar-se, al tocar-se, al conviure, aquesta festa, no? de joia, d'estar acompanyat, d'estimar-se, de veure's al carrer, i és una, veritablement és un fet que pot semblar una tonteria, però no ho és en el fons, i que d'altres municipis, per molt que proposin, no tenen aquest actiu, no? Per tant, per mi, no és mèrit nostre, vull dir, la gent som així, ja s'han entrat a la Barca, vull dir, som així, per tant, és el gran actiu, segurament, de Sant Andreu de la Barca, independentment que és una ciutat, pues, també compacta, no? que permet, no? Amb aquests 5 quilòmetres quadrats i escaig, no? que tenim en el terme municipal, permet ordenar i endreçar, doncs, d'un enfocament molt constructiu, etcètera, etcètera, però, com deia la gent, sens dubte.
0: Assignatura pendent de Sant Andreu de la Barca?
1: Pues segurament oferir una ciutat moderna i en coherència amb aquestes necessitats actuals, no? que tenim a Sant Andreu de la Barca, tant en mobilitat, tant en lluita contra el canvi climàtic, no? Oferir més ombres, no? més comoditat, més confort també, quan tenim ara aquests estius tan severs, no? Fixa't com els que tenim ja una certa edat, quan érem petits el problema era l'hivern, no? Quan feia fred, no? I hi havia cases pues que no aconseguien aquesta temperatura de confort, perquè sí, perquè no arribaven per diners i tal. I ara no estan així, sinó que ja passem a l'estiu, que és veritablement el gran problema del cicle anual respecte al confort, no? A casa teva, perquè veritablement si no tens una casa ben aïllada o si no fas una rehabilitació del teu immoble, si no tens aparells d'aire condicionat, si no tens, no pots fer una inversió en els vidres perquè siguin dobles, triples i trenqui el pont tèrmic, o sigui, totes aquestes coses ja són més importants gairebé que a l'hivern, no? Llavors, això és una realitat. I no podem tenir una ciutat també plena d'asfalt quan tenim aquestes calors com les que tenim ara, no? Que veritablement hi ha zones que veïnes i veïns em diuen que quan haig de creuar la ciutat per determinats carrers intento o evitar aquests carrers o canviar d'hores. O sigui, canviar d'hàbits, perquè a les hores centrals del dia és molt dur. Doncs totes aquestes qüestions, no? També amb drets, en ocupació, etc., són els reptes que tenim per davant, sí.
0: Ha estat una legislatura, sobretot també en el darrer any, on s'ha parlat molt de seguretat, civisme, neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, mobilitat... Quins d'aquests àmbits considera que necessita una actuació més urgent? D'aquests àmbits que han estat habituals en els debats, tant en el ple com també fora del ple.
1: Jo com a ciutadà també, perquè primer sóc persona, no? I ciutadà abans de ser portaveu o estar en un projecte polític, el que sí trobava a faltar era el manteniment dels carrers, sincerament. O sigui, és xocant, per no dir una altra cosa, que no hi hagués una partida anual destinada al manteniment dels carrers. O sigui, com si fos alguna cosa extraordinària que cada dos dècades dius pues sí, anem a fer una mica de manteniment dels carrers i de l'asfaltat, no?, dels polígons industrials i de, no?, perquè clar, hi ha coses que no es veuen, però la gent que treballa als polígons sap perfectament que hi ha carrers intransitables allà amb els vehicles perquè tenen uns esvoranys espectaculars. Llavors, això no és qüestió d'un any, és que això fa molt de temps que està descuidat. Llavors, el fet de tenir aquestes partides perquè constantment no haguem de fer un esforç extraordinari per intentar posar en ordre el que fa molts anys que no es toca, doncs jo penso que és quelcom important, perquè és cada dia trepitgem el carrer. I hi ha persones que, per desgraciadament, la seva mobilitat és reduïda i van en cadira de rodes o van en caminadors o en crosses o tenen dificultats, i llavors és tot un problema per a aquestes persones.
0: Com definiria la relació entre el govern i l'oposició en aquest últim any, en aquests darrers tres anys? Ha hagut diàleg, ha hagut comunicació? Li pregunto perquè en aquestes entrevistes de portaveus, i a més amb les darreres, tant el portaveu socialista com la portaveu del Partit Popular o fins i tot el portaveu de SOM, en algunes coses parlava d'aquesta manca de diàleg, sobretot centrat amb el PSC i el Partit Popular.
1: Jo la relació amb l'oposició m'ha decebut, sincerament, perquè des d'un primer moment tothom tenia molt bones intencions. Nosaltres sempre, els nostres telèfons, els nostres canals de tots els membres del govern, estan oberts i hi ha contacte, hi ha diàleg constant. Intentem resoldre aquestes qüestions que sempre personalment ens fan arribar per ajudar-nos entre tots, però les qüestions de ciutat sí que és cert que m'ha decebut una mica, bastant, el fet de no, de veritat, no plantejar, no construir des d'una vessant més pura, més sincera i més de millorar veritablement Sant Andreu de la Barca, no? Sempre ha estat tot des de la reactivitat. Quan es presenten coses no es contrasten, no es comparteixen amb nosaltres, sempre són amb els mitjans, no? o els seus mitjans i la seva manera de comunicar, i ens trobem als plens, no? O dos dies abans dels plens, o l'exemple són les mocions, no? Les mocions es registren, no, pràcticament mai es fan consultes prèvies per dir ei, aquesta moció va bé així, va bé, o sigui, vull defensar això que sé positivament que vosaltres ara mateix no esteu donant cobertura, no? Que està molt bé, que per això està l'oposició i per això es presenten mocions, però plantejar d'aquesta manera té recorregut, pot ser constructiva, podeu fer alguna cosa, podem fer alguna cosa entre tots. Llavors, en aquest sentit m'ha decebut aquesta relació amb l'oposició, i francament, en menys d'un any de les eleccions, dubto que això canviï.
0: Tenen por de les xarxes socials? Li pregunto si tenen por, perquè el portaveu socialista, Juan Pablo Beas, assegurava aquí a l'espai de portaveus, deia que era un govern que jugava a l'engany i que tenia pànic a les xarxes socials, pel que es comentava a les xarxes socials.
1: No, la veritat és que no tenim pànic de les xarxes socials ni de res en especial. De fet, les xarxes socials sempre les hem entès com un element complementari, necessari, actual, per entrar en contacte no només per comunicar, sinó també per rebre inputs de la ciutadania. Per tant, forma part de les nostres vides actualment, és un element més d'estratègia comunicativa. Hi ha persones que, bueno, que s'informen via xarxes socials, som conscients, llavors hem d'intentar donar cobertura a tots els nostres outputs comunicatius, tot allò que fem amb tot l'arsenal d'eines que tenim, no? I tota la creació de continguts que podem fer. Llavors, no, al contrari, o sigui, sempre és una oportunitat les xarxes socials, mai és un problema.
0: Sobre els plens municipals, com els ha viscut? Ha hagut prou debat polític en els plens o ha estat massa condicionat per certa confrontació política? O si aquesta situació ha anat millorant o ha anat empitjorant amb els plens?
1: Bueno, el fet de que les idees es puguin defensar des dels posicionaments legítims de cadascun de les forces polítiques és el normal i és el que ha de passar, i el ple en aquest cas és aquella àgora, no? Aquell fòrum amb el qual tothom defensa els seus postulats. El tema són les formes, no? Moltes vegades. Les formes moltes vegades, sí que és cert que al final són persones que podem tenir dies, aquí obro una mica l'autocrítica també, no? Pots tenir un dia dolent perquè al final, repeteixo, són persones, al final no, al principi, són persones, pots tenir un dia dolent i llavors està més irascible o està una miqueta menys assertiu en un ple determinat, però sí que en conjunt, si fas una retrospectiva més general, potser hi ha hagut massa confrontació en els plens, en les formes, no tant en el fons, sinó en les formes. I jo penso que a la ciutadania això li sobra, francament, sí.
0: Parlem dels plens, parlem també del que hi ha previ al ple, que són les audiències públiques, que s'han incorporat en aquesta legislatura. De fet, el passat ple, des de Som Sant Andreu, van presentar una moció per regular l'audiència pública. Finalment aquesta moció va ser rebutjada. Per tant, des del govern, des de Fem Sant Andreu, creuen que aquestes audiències públiques ja estan regulades.
1: Sí, al final ho vam explicar al ple, no? Les audiències públiques van néixer com una idea, una oportunitat per a la ciutadania per poder interpel·lar directament els seus representants polítics sense la rigidesa del ple, no? En el sentit de que un ciutadà pot formular una pregunta al ple, evidentment l'ha de registrar amb uns temps que estan regulats, etc, etc, i al final del ple, o sigui, quan ha passat tot el ple, que el ple se sap quan comença, que són les 7 de la tarda, però no quan acaba.
0: Llavors, en som conscients.
1: Efectivament. Llavors, clar, si per nosaltres ja que estem a dins és dur, perquè moltes vegades acaba molt tard, doncs per la ciutadania que està allà esperant a poder parlar i dir, expressar la seva paraula i tal, doncs clar, és veritablement un format que no ens acabava d'agradar. I per això va néixer la idea de les audiències públiques una hora abans, que és una hora més còmoda també, i que sense necessitat de registrar, directament tu pots formular la pregunta a qui vulguis, no? Clar, la resposta, moltes vegades, si en aquell moment no la tenim, doncs ens comprometem a donar aquella resposta, perquè no tenim la informació en aquell moment, perquè les preguntes poden ser infinites. Però sí que és una manera més fresca i més dinàmica perquè la gent doncs pugui participar i ens té allà. I de fet, com ja estem a l'Ajuntament des de bastant abans, doncs aprofitem i tal. Llavors, no és cert que no estigui regulada, perquè en el Reglament de Participació Ciutadana hi ha articles que ja estan regulant el fet de com es modula l'audiència pública. Per tant, o sigui, obrir un altre reglament quan ja tens articles de l'ordenança de participació ciutadana on ja queda regulat, per justament modular si el debat polític ha d'estar a l'audiència pública, pensem que el debat polític no ha de ser l'audiència pública, perquè el debat polític ja està en el ple. L'audiència pública és del protagonisme de les ciutadanes i dels ciutadans. Per tant, allà no ha d'haver-hi debat polític. Allà el que hi ha són preguntes de la ciutadania i respostes per part dels representants polítics. I ja està. Llavors, penso que ha funcionat prou bé. Sí que és cert que aquests elements, aquestes oportunitats de participació ciutadana, al final tenen una corba de consolidació, un cicle de consolidació, per tant, s'està consolidant. I de fet, pues, trobo que la gent n'és conscient i cada cop està fent més ús d'aquestes audiències públiques.
0: Anem a posar notes?
1: Vinga.
0: Hem demanat també als diferents portaveus que posin nota a ells mateixos i també a la resta de formacions polítiques. Ho fem de menor a major representació en el ple municipal. Per tant, començaríem amb els seus companys de govern, amb En Comú Podem. Quina, la nota és del 0 al, al 10. En Comú Podem.
1: En Comú Podem els hi posaria pues, un 8. Un 8. Haig d'explicar per què? O...
0: Una mica.
1: Vale.
0: Forma titular.
1: Sí, el 10 no posaré cap 10, ja ho avanço. Ja ho avanço perquè el 10 és l'excel·lència i aquí excel·lents no som cap de nosaltres, de moment. 8, que és la nota que em posaré també a nosaltres mateixos, és perquè hem trobat un sentiment, una sensibilitat des del primer moment amb els companys d'En Comú Podem i amb Isabel Marcos en particular, extraordinària. Sí, el fet de ser formacions polítiques diferents quan es va iniciar aquest camí conjunt de govern podia semblar que, o algú li podia semblar que era un perill o que podia ser, estava destinat al fracàs, i no ha estat així, no només no ha estat així, sinó que de veritat moltes vegades no hi ha diferències. Vull dir, la companya Isabel quan està és una més, és una més, i el tracte, i es veu en l'estima, i es veu en detalls, o sigui, i els seus posicionaments també super, super respectats, intenten integrar-se de la millor manera possible en els postulats de FEM. Hi ha una col·laboració boníssima, fantàstica, i en aquest sentit un respecte meravellós, i crec que té mèrit, perquè al final ella està sola també com a integrant d'En Comú Podem, i se li ha de reconèixer aquest mèrit.
0: Seguim amb aquestes notes. Partit Popular.
1: Partit Popular, jo la posició la posaré per sota del 5 a tots. El Partit Popular el posaré al 4. Jo la Sonia el respecto moltíssim com a política, però sí que és cert que tota l'oposició en temes importants de ciutat, i l'exemple paradigmàtic són els pressupostos, és que no han intentat ni treballar-se ni portar propostes sinceres i treballades.
0: Som Sant Andreu?
1: Som Sant Andreu, els hi posaré també sí, un 4, també, sí. Penso que hi ha molt bones intencions a Som Sant Andreu i tota l'estima també al Felipe del Val. Moltes vegades dona la sensació que encara s'estan com situant, no?, a nivell d'espectre polític, no?, i hi ha una certa ambivalència, però bueno, sí que és cert que les formes amb ell són bones, i penso que podien construir coses. O sigui, no construir coses Fem Sant Andreu amb ell, sinó entre tots, no? I, bueno, un 4.
0: Vox?
1: Vox els posaré també suspesos, però mira, els posaré un 4,5, i et diré per què. Des del primer moment, malgrat políticament estem a les antípodes, o sigui, és una cosa que és així, o sigui, ideològicament estem a les antípodes, però sí que és cert que s'han pres una miqueta més en sèrio que la resta de formacions polítiques el fet de ser representants públics, i ho haig de dir. Llavors, sí que han fet consultes, és de les poques formacions que quan han presentat mocions han intentat fer trucades abans, han intentat informar-se, han intentat presentar coses que després puguin ser aprovades, no? Perquè al final tu presentes mocions, bueno, pots presentar-la perquè ets... Bueno, és una manera, un altaveu, no?, una notorietat, una oportunitat una vegada al mes, però també les vols presentar perquè les vols guanyar. I aquest interès s'ha vist, aquestes ganes de concretar s'han vist, aquesta seriositat s'ha vist i es valora, i penso que és just donar-los un 4,5. Sí.
0: Anem ara al PSC?
1: Al PSC... difícil, li donaria un 3,5 al PSC, sí. Li donaria un 3,5 perquè... Primer, penso que era evident que els va costar molt pair la derrota electoral. De fet, encara no sé si l'han païda. I és que era molt palpable i molt visible. Llavors, des del minut zero, el seu dinamisme, la seva comunicació, les seves formes, la seva manera... es movia per l'estómac, no tant pel cervell, no? I amb una certa rancúnia, beligerància, a vegades gratuïta... que no construïa, no? Potser això ara està una mica més modulat, però clar, entenc que és un trasbals per ells després d'estar governant tota la vida, no?, Democràtica Sant Andreu de la Barca, doncs perdre les eleccions d'aquella manera. Però al final també pot ser una oportunitat des del seu punt de vista, no?, per fer una renovació, presentar un Sant Andreu en positiu, constructiu, i no hem vist res d'això. No hem vist tampoc projectes, no hem vist concreció. L'únic que hem vist i que hem patit és aquesta negativitat, no? Aquesta reactivitat, aquestes ganes de veure tot supernegre, supercomplicat, una ciutat cremada, enfonsada, no? O sigui, aquestes ganes de passar per sobre nostra, perquè sí, perquè és un dret diví que ells han de recuperar a l'alcaldia, però és que al final és la gent qui decidirà.
0: I finalment FEM ha comentat abans en Comú Podem un 8, posaria
1: sí,
0: la mateixa
1: també,
0: nota.
1: Nosaltres també un 8, 8 i mig podríem posar-nos, no? Perquè al final també governar pues, té un cert desgast, però sí, penso que anem pel bon camí. Evidentment no som perfectes ni estem en l'excel·lència, però ho intentem i penso que s'ha de valorar.
0: Dos preguntes ràpides. Què ha après, què és el que més ha après durant aquests 3 anys com a regidor, com a portaveu, i què és el que més li agrada o el que menys de la política municipal? Triple pregunta en una.
1: Vale, el que més he après és a entendre tots els punts de vista des de que estic aquí a govern. O sigui, està sent una cura d'humilitat bastant contundent. L'altre dia ho comentava també amb les mamis del hockey, amb una recepció que vam tenir justament amb les mamis, i em va sortir així. O sigui, és una cura d'humilitat en el sentit, quan estàs defensant els interessos de tothom, al final és que entens tant a la gent, vull dir, entens tots els posicionaments respecte a un problema o respecte a una realitat, no? Però clar, moltes vegades, la majoria de vegades, no tens els recursos infinits com per atendre aquella petició justament com vol la persona, no?, que s'atengui aquella petició. Llavors també la feina comunicativament és fer entendre pues, que fas amb el que tens, fas el millor possible, i que potser la resposta no la tindràs ara, però la tindràs més endavant. Al final és, amb humilitat, intentar ajudar i facilitar que la ciutat vagi millor.
0: I el que més li agrada a la política?
1: El que més m'agrada de la política? El que més i el que menys.
0: Exacte. La política municipal,
1: De la política municipal, el que més m'agrada és que des de la concepció fins a la tangibilitat, és a dir, des d'una idea, un projecte, fins que el pots veure fet, el pots tocar, és molt a prop, hi ha un curt recorregut. És a dir, m'imagino, jo no he estat mai, però m'imagino que un parlamentari del Parlament de Catalunya pues, ho veu més lluny, i un diputat de Madrid pues, encara imagina't, no? O sigui, al final aquesta sort d'estar en política municipal vols dir que tu pots tenir una idea, la pots treballar, té un cert recorregut administratiu i la pots veure fet una realitat amb un cicle de temps relativament curt, no? Això és molt xulo, veritablement, i jo penso que és de les coses més guapes de la política local. El que menys m'agrada, doncs segurament que tots plegats, o algunes forces especialment més que d'altres, cauen en aquesta vella política dels mitjans de comunicació estatals o del Parlament o del Congrés dels Diputats, no sé què, i aquí tothom doncs hem d'estar malament amb els altres, no? Perquè sí, perquè és el que toca, perquè com la política és així, doncs tothom ho entén i ha de ser d'aquesta manera, quan veritablement en un municipi el que interessa és que tots apretem i empenyem en la mateixa direcció.
0: Ara sí, una última pregunta abans de finalitzar aquesta entrevista de portaveus. Com es preveu o no com es veu en les eleccions municipals del 2027? Ja que queda menys temps, queda menys d'un any.
1: Doncs es veuen amb molta il·lusió, la veritat, amb moltes ganes també. No vol dir que ara sigui el nostre marqui la nostra agenda, absolutament, perquè nosaltres continuem treballant perquè tots aquests projectes hi siguin realitat i perquè encara es vegin més coses en aquest darrer any, però evidentment les eleccions hi som, no cal ser aquí Bambi ni res d'això. Sabem que arribaran, estarem preparats també, hi ha gent dintre del nostre projecte que ja està treballant per això, i al final el que hem de fer és donar arguments perquè la ciutadania torni a confiar en nosaltres en el 27. Si ho fem bé, serà així, i si no, pues serà d'una altra manera.
0: Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos, no només avui, sinó totes les rondes, les 5 rondes que hem fet al llarg d'aquesta temporada de l'Espai de Portaveus, més les valoracions que també s'han fet sempre després del ple. Es queda un ple, el de finals d'aquest mes de juliol, i acabarem, diguéssim, l'any polític. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tu, Jordi.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu,

0: 31a edició de la Gincana Nocturna, podem dir que és l'activitat més, més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
1: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no?, revifa, i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
0: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la Gincana Nocturna, ja vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
1: Bueno, de manera sempre molt diverses. A grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
0: Es tracta d'això, no?, de partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
1: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
0: No preguntarem què és el que busca el jurat, no?, per no donar pistes.
1: No, totalment.
0: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és fareu un sopar previ a la Gincana Nocturna. Això és novetat.
1: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de Gincana Nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la Gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la Gincana Nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn, i comenci a ser, doncs, el tret de sortida per la nostra Festa Major.
0: Per tant, una setmana abans de la Gincana Nocturna, aquest sopar.
1: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat, i que els joves agafin la Festa Major amb moltes ganes.
0: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
1: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups, i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
0: 31a edició de la Gincana Nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre, a la matinada del 5 al 6, no veurem els resultats,
1: no,
0: perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la Gincana Nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
1: Clar que no, ha de ser secret fins l'últim moment, però sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes, que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la Gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
0: No, i a més estan treballats, eh?
1: Sí.
0: Es nota que darrere hi ha una feina.
1: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí.
0: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional Festa de la Clota.
1: Doncs sí, com és habitual, el divendres de Festa Major i hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat.

0: Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs, demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
1: Tenim la festa o la Gincana Diurna, tercera edició de la Gincana Diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys. Uh-huh. Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, al segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
0: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta, el que volíem, com deia abans, no? Que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
1: Serà doncs la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Uh-huh. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna. Sí. A l'escenari central. Per tant, escoltarem. Sí. També aquelles paraules de Tongo Tongo, no? Que són ja tradicionals.
0: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
1: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
0: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin aquests temes.
1: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil. Mm-hmm.
0: Sí, també el tornem a portar perquè és una proposta doncs també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanada tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
1: Escalar caixes de cervesa, aquí l'equilibri és important.
0: Sí.
1: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
0: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
1: I gent molt jove, més, eh?
0: Sí,
1: i gent
0: sí.
1: Molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
0: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
1: Javi Romero, com a regidor de joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
0: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes doncs gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que per tant obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que pel que fa a les activitats joves s'avancen una setmana, 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
0: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
1: Que vagi molt bé, gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Tot seguit en el Via Directa d'estiu, avui recordem l'entrevista que fèiem amb l'enòleg Joan Soler. Va ser el passat 9 de juny amb motiu de la celebració de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. És l'enòleg del celler Can Serra d'Exhibis, que va reivindicar la identitat dels vins del Bages, que va ser la deu protagonista de la Fira del Vi 2026.

0: L'enòleg Joan Soler assegura que fer vi és traduir la història, el paisatge i la cultura d'un territori en emocions. L'enòleg del celler de Can Serra dels Exhibis reivindica la identitat dels vins del Bages, la recuperació de veritats històriques i la necessitat de preservar un patrimoni vitivinícola únic a Catalunya. Parlar amb Joan Soler és parlar de vi, però sobretot parlar de territori. L'enòleg, fundador i copropietari del celler Exhibis, situat a la finca de Can Serra dels Exhibis, al municipi de Navàs, entén cada ampolla com una manera d'explicar una història que remunta segles enrere. Una història vinculada a una finca documentada des de l'any 1297, que apareix citada amb el nom de Mansos Exhibis i que avui continua viva a través d'un projecte que combina tradició, innovació i respecte pel paisatge. La finca, situada a uns 500 metres d'altitud al nord del Bages, és un dels exemples més singulars de la nova viticultura bagenca. Des de l'any 2009, Exhibis treballa per recuperar el caràcter històric dels vins de la zona, posant en valor varietats autòctones, tècniques tradicionals i una manera d'entendre el vi profundament arrelada al territori.
1: Doncs partint de la base de que la història, la identitat, l'arrelament, la tradició, la singularitat, portar tot aquest relat en el gust del present és una fortalesa inevitable de marca, doncs evidentment influeix de la manera més positiva possible, no? Que el nostre passat no para d'inspirar, i així com amb nosaltres a la resta de comarca, el nostre futur.
2: Que de fet aquesta filosofia també és molt la filosofia de la Deo Pla de Bages, no?
1: Mm-hmm.
2: Correcte. Aquesta història, no?
1: Correcte. El Bages és una comarca que ja el seu nom ja li ve de Bacus, del déu romà del vi, que ja els romans ja la van batejar amb aquest nom, que va derivar Bacassis, etc. I és la zona més gran de vinya que mai ha tingut Catalunya. És a dir, el Bages, l'any 1892, l'any que va entrar la filoxera, tenia 27.200 hectàrees de vinya, i si mirem avui en dia el Penedès, que inclou el Cava i tot això, entre Alt, Baix Penedès, Garraf, Anoia Sud, Baix Llobregat Nord, no arriba a les 24.000 hectàrees. És a dir, posem 27.000 hectàrees en una sola comarca, doncs això deixa un patrimoni bestial en tradició, amb oficis, amb margeres, amb barraques, amb patrimoni arquitectònic vinculat a la viticultura, i no només això, sinó també un patrimoni varietal que estem recuperant darrerament i que avui en dia molts de vosaltres ja podeu trobar bàsicament amb el picapoll blanc com a estàndard, però també el picapoll negre, el mandó, el somoll i molts altres que vindran, com hi ha la malvasia blanca roja, que aquest any que ve serà el primer any que l'haurem incorporat.
2: Quins aspectes fan únics aquests vins elaborats a Navàs, dins de la DO Pla de Bages i des del celler que porteu vosaltres, Exhibis?
1: Doncs aquí ja, quan anem ja al particular d'un celler, ja no només hi ha l'escenari general històric de les varietats com el somoll, el picapoll, també el macabeu, que també era típic de la zona, el mandó, etc. També hi ha la singularitat del celler, 500 metres d'alçada, el celler més al nord, situat ja a tocar de Solsonès i de Berguedà, 500 metres d'alçada, això implica maduracions una mica més tardanes, vins una mica més elegants, i també intervé la capa humana, també, no? Quins són els vins que a mi m'agraden al final, que són els vins que faig, no? A mi m'agrada justament accentuar el que l'alçada ja em dona, que és aquesta elegància, aquesta frescor, aquest respecte cap a la fruita, netedat, i en el cas de la baula, que només és somoll i mandó, doncs retrobar aquest vi que, com diu el nom, és la baula perduda, és l'eslabó perdut dels vins de casa nostra, no?
2: Suposo que el que ara està comentant, els vins que més li agraden, això és, ha de ser 100% la feina que ha de fer un enòleg, vins que els agraden o vins que poden agradar.
1: Mira,
2: o és el repte o aquesta pregunta que sempre es fa.
1: Ara farem una parafrasejarem un d'aquells mítics historiadors, qui no diu que és el Churchill, diu que és el Woody Allen, qui no diu que és un altre. Aquesta diuen que era de Groucho Marx, que diu que en la vida no sé el secret de l'èxit, però sí el del fracàs, que és voler agradar a tothom. Al final, sí que jo com a tècnic, quan assessoro cellers grans, t'has de cenyir una mica més a uns estàndards que la gent accepti, que no rebutgi, però el que sí que quan anem cap a produccions petites, la tendència cap a l'identitari, la tendència cap a fer uns vins una mica més escurats cap a la identitat, cap a la diferència, jo crec que és una bona cosa, perquè és el que al final el que et fa distingir. I quan tu estàs en un celler petit com és Exhibis, que estem fent unes 30.000 ampolles l'any, això doncs és un celler petit en concepte de, a tots nivells, per un celler doncs evidentment t'has d'especialitzar una mica més i has de connectar amb la gent sempre pensant que has de ser agradable, i això ho sap tothom, i entengui o no si s'acabaria l'ampolla o no, però davant del dubte sempre amb una mica més d'accent identitari, que és el que et dona la diferenciació davant de les grans marques i davant de les grans zones.
2: Evidentment, intentar diferenciar-se de la resta. Exhibis va ser pioner en la viticultura biodinàmica al Bages. En què consisteix treballar la vinya amb aquests criteris?
1: És entendre que el món no només existeix allò que podem veure i tocar, sinó si creus que també hi ha coses que ni es veuen ni es toquen però tu sents que hi són, com les treballes? Clar, es fa difícil. Des de joves ens acostumen a treballar amb la matèria, vull dir, ara darrerament ens acostumen a una certa gestió emocional de la nostra vida i de les nostres relacions, però com gestiones la part, diguem-ne, més intangible d'una planta, no? Estaria més proper al concepte d'homeopatia per les plantes, estaria més proper al treball amb les llunes, que tot i ser clarament material, perquè la lluna mou hectòmetres cúbics de mar cada any, com no ha d'influir sobre l'aigua, que bàsicament també són les plantes com són nosaltres, i és una descripció de com tu pots arribar a treballar sense despendre's en absolut, és a dir, tenint molt en compte que la intenció amb què fas les coses, com diu la quàntica, també influeix en el resultat d'allò que elabores. I en la biodinàmica vam trobar el com aquest sisè sentit, o com aquest cable suelto, que pots dir, com ho podem acabar treballant en la nostra agricultura, doncs d'una manera molt burda i molt imprecisa, però perquè els oients ens entenguin, la biodinàmica pot arribar a acollir tota aquesta voluntat de treballar aquest intangible.
2: Com respon la vinya al canvi climàtic? Suposo que és un dels reptes, no?, dels diferents cellers, no?
1: Evidentment influeix, el que podríem dir d'entrada, va influint en baixades de produccions, va influint en avançades en la collita, va influint d'una manera molt diferent a com ens esperàvem també la planta. Pensàvem que hauríem d'anar cap a varietats més tardanes perquè acabessin madurant a èpoques més fredes, i ens estem adonant que no, que els millors resultats són justament avançant la collita de les varietats primerenques, perquè després d'haver passat totes aquestes calors la planta arriba al setembre esgotada i gairebé no pot seguir treballant entrat a l'octubre per madurar els raïms. És a dir, estem aprenent amb ella, observant, i com sempre amb una cura d'humilitat de gestionar de la millor manera que podem una cosa que no està descrita, que és la millor cosa per fer, però esperem que les generacions que ens vinguin al darrere almenys deixar-los la nostra experiència com a testimoni.
2: Avui a Sant Andreu de la Barca presenteu quatre vins del vostre celler. Com definiries aquests vins que avui presenteu a Sant Andreu de la Barca?
1: Mira, les tines...
2: Hi ha molta feina darrere, evidentment.
1: Sí, les tines, que és el negre jove, però que li diem les tines perquè està criat amb tines de pedra de l'edat medieval, del segle XIV, que és com se feien els vins a casa nostra, i per això es diu les tines, no? I el que té la pedra és que no dona, no altera el gust del vi com sí que fa el roure, i per això en diem les tines. I és un vinagre jove, directe, recte, que és la sensació de menjar fruita com cap altre vi de la gamma et pot donar. Hi ha la Valentina, que rep aquest nom perquè va ser l'última pupilla que va tenir el cognom d'Exhibis, Valentina d'Exhibis, al segle XV, i en honor doncs a l'última pupilla Exhibis li fem el blanc, que és macabeu amb picapoll, amb una mica de fusta sense que es noti, però per donar estructura, amb aquests blancs per entendre'ns una mica més el perfil Godello, com pot ser un Xarel·lo o una Garnatxa blanca, vins blancs d'estructura, podeu trobar amb la Valentina. Hi ha la Rasa, que és un vi inevitable. Als anys 80, quan es va recuperar la vinya a la comarca, es va fer buscant als grans líders mundials, que és el que es feia als 80, Follow the Leader, que es venien cabernets, merlots, sirats, chardonnays. Doncs la zona va tornar a plantar vinya emmirallant-se amb aquests referents universals, i d'ells n'ha quedat un amor que jo tinc cap a la cabernet, com es comporta a casa nostra. Per tant, la rasa com a vida reserva de casa doncs té un 60% de cabernet, però hi ha somoll i mandó, que és el que trobem de manera pura amb la baula que l'he esmentat abans, que és aquest eslabó perdut, aquesta baula perduda dels vins de casa, que és només amb somoll i mandó, fermentat amb àmfora, sense llevat afegit. És a dir, un clar exemple de com podien ser els vins al Bages, i molts dels que bevíeu aquí al Baix Llobregat, perquè el principal mercat era Barcelona. Els vins, quan baixaven els pagesos del Bages o els traginers del Bages, quan baixaven a vendre via Barcelona, doncs hi paraven aquí a Sant Andreu. Segur que un vi molt semblant a la baula és el que aprenien del Bages.
2: Per tant, aquí hi ha aquesta tradició i sobretot aquesta connexió, no?, al Pla de Bages amb Sant Andreu Barca. Una última pregunta, Joan Soler, com a enòleg, d'on li ve aquesta passió, aquest interès pel món del vi?
1: Mira, jo tant de pare com de mare vinc de pagès, i els caps de setmana pagès a mi em van fer estimar molt la natura, la vida pagès. Jo d'entrada volia ser veterinari, però per la idea idíl·lica de prendre cura dels animals, i llavors em vaig adonar ja a l'adolescència que jo volia dir sang. No suporto la sang, sóc aprensiu, em desmaio encara quan una filla meva es fa un tall i veig sang, no ho suporto, amb la qual vaig decidir canviar el món dels animals pel món vegetal, amb aquesta obstinació, amb seguir en contacte amb la terra, amb la natura, amb lo rural. I va ser un professor, mentre estudiava enginyeria agrònoma a Barcelona, que em va fer estimar el món de l'enologia, que conté aquesta àurea, aquest glamour que li podem veure, aquesta que després vas entenent que justament és aquesta capacitat de traduir cap a sensacions un patrimoni varietal, un clima, un saber fer d'una zona, com tot això s'acaba vinculant a unes percepcions organolèptiques, a un gust, a un sentit, a un gaudi, com cap altre producte agrícola doncs dona avui en dia, i em va acabar atrapant fins avui en dia, que ja no sé fer una altra cosa que vi.
2: I això significa també explicar una professió amb passió, no?
1: Sí, perquè qualsevol cosa que explico jo la veig, jo sé explicar el per què, no? I a darrere de cadascun, de com m'has dit, explica'm els vins que provareu, a darrere de cadascun hi ha una idea.
2: I una història.
1: No? I una història, i quan enmig d'una barema tu has de prendre una decisió, sempre vas a veure de la font, sempre vas a dir, no, si aquesta garnatxa és la garnatxa que ha d'anar cap a les tines, ha de tenir aquest punt de maduració, s'ha de fer així, perquè et vas trobant, com tots en el dia a dia, que ha de ser, vaig primer aquí o vaig primer allà, o m'he d'ocupar d'això, ostres, he de prioritzar coses, què prioritzo? I tots anem a la font, tots anem als nostres principis, tots anem d'allà on bevem com a persones, no? I això sempre ens ajuda a triar què és el que prioritzem. Doncs els vins igual, no? Cada vi té les seves característiques, i a l'hora de decidir sempre vas a aquesta font de l'origen, del concepte, del criteri, del que explica aquell vi per prendre la decisió.
2: Finalment, si busquéssim una definició de la feina de l'enòleg, quina definició ens diria?
1: Jo, per mi, és acceptar el repte i la responsabilitat de mantenir un ofici vinculat a una terra de fa molts anys, de traduir a sensacions tot un patrimoni cultural, agrícola, varietal, cap a unes sensacions que facin que el teu producte tingui un forat en el mercat que permeti, i aquí hi ha el repte més gran, que les generacions futures tinguin oportunitats de seguir-se quedant en el territori, cuidant vinya, mantenint aquesta memòria, cuidant el paisatge i fent que la gent que viu en un territori se senti identificat i vinculat en la seva terra amb la identificació d'aquest producte també.
0: El marc de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ens ha pogut atestar 4 dels vins del celler Exhibis. S'ha realitzat un maridatge gràcies a la creperia Essència. N'hem parlat amb Mr. Tomàs i també amb el Xavi Fuster.
3: Bé, una vegada que hem parlat, evidentment, amb Rubins, de quins vins anaven a posar, sempre mirem de posar coses que combinin amb els vins. Aleshores, el primer serà un formatge de cabra del país, hem agafat d'una marca d'aquí del país, que és un semi, més que res perquè si poses un de molt fort després el vi no el disgustaria saber. Hem posat una mica de marmelada de frambuesa, aquesta seria la primera etapa.
4: La segona etapa és un carpaccio de bou amb una mica de rúcula i escames de parmesano.
3: Aleshores, el tercer, que l'he fet jo, que ha sigut croquetes de pernil ibèric. Bé, aquesta és obra meva i em fa il·lusió, i posarem dos croquetetes de pernil ibèric.
4: I per acabar, amb l'últim vi, dos trufes de xocolata, que li pegàvem a l'últim vi.
2: Us heu posat d'acord ràpidament a l'hora d'elaborar aquest maridatge?
3: Bueno, sobretot a mi m'ha marcat bastant Rubins el que volia. L'únic que vaig fer jo són dos canvis, el de les croquetes i el de les trufes que vaig proposar-lo jo.
2: Difícil fer aquestes combinacions, aquests maridatges, que finalment combini perfectament?
4: Bueno, normalment no. Com que ho parlem abans, amb la qual cosa es pot combinar bastant bé.
2: Per tant, contra més informació i a més provar a fer un tast dels vins ajuda encara més, no?
3: Sí, a més que nosaltres ja portem bastant temps col·laborant amb ells i jo més o menys ja anem, i a part que a mi el món del vi sempre m'ha agradat molt, i bueno, més o menys ja anem aprenent una mica en cada vi, però bueno, és igualment, sempre tenim la seva última paraula perquè ens diguin si està bé el que hem proposat, sempre.
2: Què suposa per vosaltres participar en una fira del vi?
3: Bueno, a mi com soc tan dinàmica i ara estic jubilada, a mi fa il·lusió tot el que sigui fer coses i pel poble, perquè m'agrada, coneixem molta gent al poble i m'agrada molt fer coses per aquí.
4: Igualment, sí, simplement és curar el poble, la gent ens coneix i sempre fem nostres la festa major també tasta de vins amb ells, amb la qual tot ajuda.
2: Per tant, ja teniu experiència, no?
3: Pues sí, perquè la festa major ja hem fet, ja portem 3 anys, no, em sembla, i aquest any també, per la de la primavera, també vam fer una dintre del local, que també, bueno, a la gent li va agradar molt, i pensem que, bueno, això està bé, és una bona col·laboració de dues empreses d'aquí del poble, com té que ser.
2: I a més, avui un maridatge amb una DO ben a prop de Sant Andreu de la Barca, com és la DO Pla de Bages.
3: Pues sí, a més fa molta il·lusió, perquè, bueno, tenim que fer país, està claríssim.
2: I producte local, no?
3: Sí.
2: De proximitat.
3: Tot és de proximitat, sí.
0: La DO Pla de Bages, protagonista de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca d'aquest any 2026, i un dels seus cellers, Exhibis, un celler que no només elabora vi, sinó que també treballa per preservar la memòria d'una comarca que va convertir la vinya en una forma de vida i que avui en dia continua trobant en ella una de les seves principals senyes d'identitat.

0: I amb vi finalitzem l'edició d'avui del Via Directa d'estiu, avui recordant, entre altres informacions, la celebració de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca i amb els seus protagonistes.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

some blonde cousins.

Fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació prou tranquil·la avui a les carreteres amb un accident a l'APC de Sant Gregori i una avaria també a l'APC, però en aquest cas Aigua Viva, que deixa en un carril tallat en amb dos punts. A banda, també afectacions per obres a l'AB20 a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15 i l'R16 circulen amb 20 minuts de retard a causa d'una incidència en la infraestructura a l'estació de Cunit. I en clau política, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Alma Sáez, ha anunciat que el govern espanyol habilitarà de manera immediata 1.500 places temporals d'acollida per als migrants que continuen a Ceuta després de les estades dels dies 30 i 31 de juliol. Sáez ha recordat que l'Estat ja ha recollit 6,5 milions d'euros a Ceuta per tal de reforçar l'atenció humanitària i que la Creu Roja ha repartit uns 4.000 kits d'alimentació diaris i també ha fet més de 4.000 assistències sociosanitàries. L'anunci arriba després que el president ceutí, Juan Jesús Vives, advertís que acudirà als tribunals si en 30 dies no es resol la crisi humanitària de Ceuta. I l'incendi de les penyes de Riglos a Osca evoluciona favorablement i està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha afectat ja unes 17.500 hectàrees i els veïns desallotjats podran començar a tornar a casa avui mateix. Tot i això, el vent es mantindrà fins demà a la tarda i encara hi ha sectors en vies d'estabilització. L'incendi continua actiu 8 dies després del seu inici. I en aquest sentit, Barcelona ha desactivat el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, activat el divendres arran del foc declarat a Collserola. El pla va passar de la fase d'emergència a la d'alerta un cop l'incendi es va extingir. Durant aquests dies, els 7 parcs de bombers de Barcelona s'han mantingut en alerta davant l'elevat risc d'incendis, especialment a Collserola. La campanya forestal dels bombers es manté activa fins al setembre. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys que va fugir després d'estimbar el cotxe al Canal d'Urgell, a Golmés, i deixar abandonat l'acompanyant, que va morir atrapat al vehicle. Els agents van localitzar el conductor hores després al seu domicili, també amb mollerussa, amb lesions i sota els efectes de l'alcohol. Ha estat detingut per homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per donar positiu en el control d'alcoholèmia. I pel que fa al temps, avui el dia es mantindrà amb calor intensa, màximes que aniran entre els 38 i 39 graus a les comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre. El dia serà també majoritàriament assolellat, amb alguns núvols baixos i també possibilitat de ruixats puntuals al nord-est del país. La calor, això sí, començarà a fluixar a partir del divendres, quan s'espera un descens de temperatures i l'arribada també de precipitacions més generals.
0: Notícies en xarxa.

0: Compartim bicicleta en aquest cas, Carlos Vives i Shakira. Déu-n'hi-do, aquest tema tan xulo que ens porta, a mi em porta molta ressonança de l'estiu. No només pel videoclip, també, i per la frescor de la cançó, bé, sinó perquè pertany a una època, no? Allò que diem de que les cançons es relacionen amb una temporada. Temporada estiuenca, la bicicleta. D'això va avui la nostra pregunta de bicicletes, però molt, molt concretes, de mallots grocs, de tapes de muntanya, del Tour de França. M'encanta, per cert, allò, mirant la lletra de la cançó, que ja us dic que és molt fresqueta i bueno, i la podríem estar comentant i tal. Allò del despreocupado i despelucado, No, està molt bé. Jo crec que fa molt d'estiu. Potser per això me recorda també a mi aquesta etapa més estival. Ai, vinga, va, que connectem amb Ràdio Televisió Cardedeny i en aquest cas saludem l'Estela Muñoz. Estela, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Hola, hola. Què tal?
1: Molt bé.
0: Sí? Com esteu per Cardedeu?
2: Moltes bicicletes.
0: Sí? Escolta, com teniu el temps, la climatologia? Perquè que si havia de ploure, que si no havia de ploure, que si havien de baixar temperatures, nosaltres estem aixafogosos igual aquí, a Tarragona?
1: Nosaltres seguim també igual. Vull dir, no ha canviat gaire.
0: No?
1: Ja està núvol, però fa calor, igual.
0: Val, s'ha quedat tot a l'escalfor, no? Els núvols han tapat tota la terra i s'ha quedat l'escalfor entre la terra i el cel. Déu-n'hi-do. Què preguntem avui concretament? Estela, quin és el tema del dia?
1: Doncs avui us proposem un dilema que segur que molts heu viscut, que, com deies, és saber si sou més de mirar el Tour de França o fer una bona migdiada mentre passen aquestes bicicletes. Perquè reconeguem-ho, Núria, el Tour és molt maco, hi ha passatges espectaculars, pos de muntanya, però també té aquells moments de carretera llarga, ritme tranquil i una veu de fons que sovint es converteix en un gran moment per poder fer una becaina.
0: Sí. Sí, i al final un es cansa ja de veure imatges de penya estranya
1: també,
0: disfressada. Vull dir, al principi fa molta gràcia, mira com va disfressat, però després ja és tan habitual, no? Que ja és rutina. Sí.
1: Per això avui volem saber quin és el vostre cas, si heu començat a mirar la cursa i heu acabat dormint, o sou d'aquells que acabeu veient l'etapa final. Llavors volem saber experiències, anècdotes, migdiades memorables, discussions familiars per al comandament. Volem saber-ho tot.
0: Molt
1: llavors,
0: bé.
1: O sigui, com seria, sempre...
0: Ho ampliem a migdiada i tele, no? Una mica...
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Llavors, tenim el nostre Instagram obert per vacances, on podeu fer arribar els vostres missatges o també on podeu enviar nota de veu al nostre número, que a veure, Núria, si avui em surt bé, és el 696-16-46-65. Allà podeu explicar-nos tot, si sou més a mirar o de dormir el Tour de França.
0: A veure, torna'm a dir el número perquè el deixaré apuntat i així ja el tindrem.
1: 696-16-46-65.
0: 46-65. Vinga.
1: Sí.
0: Ja està, fet. I doncs gràcies, Estela. Així ho farem, deixarem missatges i a partir de les 10 del matí tornarem a connectar per saber, doncs, això, si preferiu, veure el Tour o dormir-lo. Moltes gràcies, guapi. Fins
1: ens
0: ara.
1: Ens veiem. Fins ara.
0: Dues hores de l'Obert per Vacances en què passaran tots aquests continguts.
3: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Parlarem del Tour de França, de bicicletes, de fer migdiades, però entrarem en el programa amb una entrevista doncs, prou potent d'estiu, com és la campanya de la fruita a Terres Lleidatanes. N'hem parlat al començament del programa, no? Començament de temporada, com qui diu, però segueix repetint allò que ja ens temíem, que és que s'avança la collita de les fruites a causa de les altes temperatures i hi ha altres ingredients meteorològics que tampoc ajuden massa la campanya d'enguany. Ens centrarem concretament en la collita de la pera. Tot això a Lleida. Des de l'espai de recomanació de lectures que ens porten des d'on a la Torre, avui lectures per enriquir el nostre vocabulari en català. I marxarem cap al Picat, perquè allà tenim emparaulat cada any, cada estiu, una entrevista mítica i que ens fa molta il·lusió poder-vos fer arribar. I és que es prenen molt seriosament el tema del pubillatge, les pubilles, els hereus. Doncs cap al Picat anirem avui per saber com és aquest acte de pubillatge i què significa triar això, representants de la població de tot Catalunya i a tot el món, de fet. En temps de connexió amb Premià us ensenyarem com podeu fer allò que costa tant, que és desconnectar de la feina i connectar amb les vacances. Sabeu aquells primers 3-4 dies de vacances en què encara esteu pensant en la feina? Doncs no. Avui intentarem aprendre a fer un clic per fer la desconnexió ràpida i no perdre ni un sol moment de les vacances. Us donarem un apunt de jardineria, ara que tenim la nostra terrassa, el nostre jardí, no? Muntat a casa, amb qualsevol raconet que tinguem a casa, doncs sabrem com podem posar-lo a raser de alguns visitants inoportuns que ens els podrien desfer, que ens els podríem malmetre. I, per altra banda, a Tarragona estem de festes i en aquests moments estan fent la baixada de l'aigua des de Sant Magí. Crec que avui sortíem de Bràfim i aquesta tarda entren a la ciutat els portants de l'aigua miraculosa de Sant Magí. I connectarem també. Doncs vinga, fet el sumari de continguts del programa, entrem ara sí en la ronda d'actualitat.
3: Obert per vacances.

0: La primera connexió l'establim amb Girona. Saludem com cada dia el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Vosaltres també esteu de memorial, com nosaltres, dels atemptats dels 17A, no? A Ripoll ret homenatge a les víctimes dels atemptats 9 anys després, el 17 d'agost.
1: Així és, el consistori va organitzar un acte senzill en presència de familiars i associacions de víctimes davant el monòlit que fa uns anys es va instal·lar a la plaça de l'Ajuntament en record a les persones que van ser assassinades a Barcelona i Cambrils. Elisabet Carich, víctima que va perdre la seva mare, va destacar que les víctimes volen saber la veritat i que s'han sentit soles.
2: Nosaltres érem, el que hem parlat fins ara, persones normals que van anar a passar un dia a Barcelona, a les Rambles, i vam marxar totes dues, a punt de venir la meva filla i tot, i vam tornar sola. No entenem de política, no tenim cap idea de res, i ens va tocar. Vull que siguem conscients que ens pot tocar a tots, i demanem saber la veritat, perquè ens hem sentit molt sols, molt desemparats, i per això agraïm l'assistència de cada any en aquest acte, per poder continuar lluitant i si es pot esbrinar més del que sabem fins ara.
1: De la seva banda, l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, va dir que després de 9 anys hi ha moltes incerteses que impedeixen acabar de fer net.
0: I el jutjat conclou que l'investigat per matar un home a Sils, això va ser l'any 2019, va actuar en legítima defensa i, de per tant, arxiva el cas.
1: La resolució del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners arriba després que el fiscal sol·licités el sobreseïment després d'analitzar les declaracions dels sospitós i dels testimonis i les gravacions de les càmeres de videovigilància. Els fets van tenir lloc el 28 d'abril del 2019, cap a les 4 de la tarda, al bar de l'estació, on després d'una primera batussa, la víctima va tornar armada amb una ampolla trencada. L'investigat, que era cambrer del bar, li va clavar una única ganivetada per defensar-se i sense intenció de matar la víctima.
0: I en clau cultural, us expliquem que arrenca la 44a edició, Déu-n'hi-do 44, del Festival És Dansa de les Preses. Se centra en els anys 50 del Cercle de Cultura Tradicional Marbollenc.
1: La programació inclou l'estrena de l'espectacle Allò que som, de l'Esbar Marbolenc, La nit és dansa, amb marbolets, l'exposició 50 anys trenant comunitats i sessions de l'espai de reflexió parlem de sobre la trajectòria de l'entitat. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes desplegaran una programació que sempre gira al voltant de la dansa d'arrel tradicional. Enguany el territori convidat és el País Basc i en l'apartat internacional hi ha companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica.
0: Moltíssimes gràcies per portar-nos l'actualitat gironina. Pau Villafanya. Fins demà.
1: Fins demà.
0: Propera connexió que establim amb Cugat, en aquest cas amb la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem explicant-vos que la videoatenció ciutadana i les oficines mòbils de la Generalitat fan prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida.
3: Sí, així ho revela el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en declaracions als mitjans, en els quals celebra les dades i emmarca la fita en la voluntat del govern de no fer tan complicat poder-se dirigir a l'administració.
4: Un dels objectius que ens varen fixar a l'inici de la legislatura justament era apropar, no?, l'atenció ciutadana al conjunt de la ciutadania de Catalunya, no fer tan complicat poder-se dirigir a una oficina d'atenció ciutadana. Hi ha hagut sempre una voluntat d'evitar que tant la burocràcia com a vegades l'àmbit digital en si mateix contribueixin a generar una distància entre la ciutadania i les seves institucions.
3: Concretament, l'oficina virtual ha fet 3.588 videoatencions des de l'octubre del 2025 i ha aconseguit una valoració mitjana de 4,95 sobre 5. Les 5 rutes de les oficines d'atenció ciutadana mòbils que s'han mogut pel territori, al seu torn, han prestat 1.181 atencions des de l'abril, la majoria de les quals vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials.
0: I amb la vista posada ja de cara al setembre, USTEC veu complicat que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs. Denuncia que no hi ha negociació amb educació.
3: Exacte, ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura, que explica que no es veuen amb la consellera des de principis de juliol. Segura ha enumerat una sèrie de qüestions que s'han de negociar, entre elles el desenvolupament de l'acord subscrit amb Comissions Obreres i UGT i el que es va tancar al final de curs, al qual USTEC finalment no es va adherir perquè en consulta als docents es va rebutjar. En cas de produir-se algun avenç, ha remarcat que la paraula la té el col·lectiu a través de les assemblees constituïdes, que són les que haurien de confirmar si volen tirar endavant amb la vaga del dia 8.
0: I per altra banda, seguim parlant encara dels atemptats del 17A, i és que el president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes demana a les víctimes del 17 d'agost que encara no han rebut indemnització que s'hi adrecin. Els assegura que l'endemà cobraran.
3: Són declaracions del president de l'entitat, José Vargas, en reacció a la informació que apuntava el periòdico, que deia que encara hi ha 136 perjudicats que no han rebut una compensació per danys personals o responsabilitat civil. Vargas ha assegurat que totes les víctimes que estan a la sentència de l'Audiència Nacional han cobrat la seva indemnització i ha avisat que si les persones que no han percebut la reparació no estan al veredicte judicial ni tenen la condició de víctima, difícilment podran cobrar. D'altra banda, Vargas ha reclamat a l'Ajuntament de Barcelona que es posi les piles per poder fer una commemoració conjunta dels 10 anys del 17A de cara a l'any vinent.
5: Moltes gràcies, Tina Forés, des de Cugat. Una abraçada.
3: Una abraçada, Núria.
5: Arnau Vilà ens porta la informació de Terres de Ponent. Emunt, Arnau, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
5: Bon dia. Els bombers han localitzat un cos sense vida. Això ha estat a la séquia del Cap de Pinyana.
6: Doncs sí, a més, després d'un ampli dispositiu de recerca que es va iniciar arran de la troballa d'una bicicleta abandonada en un canal del terme municipal de Torreferrera a primera hora del matí. I ja als volts de les dues del migdia, els bombers van localitzar el cos sense vida a la séquia del Cap de Pinyana, a Lleida. En el dispositiu han participat efectius dels parcs de Balaguer, Lleida i Almenar, així com del grup subaquàtic del GRAE, el grup Caní i equip de drons. I també es va interrompre temporalment el cabal de la séquia per facilitar la recerca. Els efectius van localitzar el cos dins d'un sifó a prop del Col·legi Mater Salvatoris, ja al terme municipal de Lleida. La identitat de la persona encara no ha transcendit.
5: I un home de 34 anys ha ingressat a presó provisional després que els Mossos trobessin un home mort dins del seu cotxe. Això era el canal d'Urgell, a Golmés.
6: Un home de 34 anys, veí de Mollerús, s'ha ingressat a presó provisional acusat d'homicidi, dolós i omissió del deure de socors. Els Mossos l'investiguen per la mort d'un home de 42 anys, també veí de Mollerussa, que diumenge va ser localitzat dins d'un vehicle bolcat al canal d'Urgell, a Golmés. La policia va rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i en retirar el vehicle de l'aigua. Els agents van trobar la víctima al seient del passatger. Més tard van localitzar el propietari del cotxe al seu domicili en estat d'embriaguesa i amb diversos talls. Va ser detingut i ahir va passar a disposició judicial. I ara el jutge va decretar l'ingrés a presó provisional.
5: I ampliem la informació que us donàvem ahir. Us explicàvem que hi havia un incendi que es va declarar en un edifici del carrer Vallès de Lleida. Doncs finalment sembla que l'immoble haurà de ser enderrocat pels importants danys que ha provocat el foc.
6: Es tracta de l'edifici número 3 del carrer Vallès de Lleida, que haurà de ser enderrocat després de l'incendi que s'hi va declarar diumenge al vespre. El foc ha destruït 4 dels 8 habitatges de l'immoble. I els bombers avisen que durant els pròxims dies encara es poden produir fumeroles, ja que l'interior de l'edifici no és prou segur per treballar en l'extinció. Ara, els veïns podran entrar avui a les 11 del matí i a les 7 de la tarda per recollir algunes pertinences.
5: Molt bé, doncs moltes gràcies, Arnau Vilà, des de Emunt, Terres Lleidatanes. Una abraçada, company.
6: Que vagi bé.
5: I des de Tarragona mateix us expliquem, pel que fa a la demarcació, no?, que, per exemple, a Reus començaran el dia 24 d'agost, d'aquí a no res, a funcionar unes pilones que s'aixecaran automàticament al carrer Doctor Robert. Què vol dir això? Doncs que impediran, a partir de les 11 del matí, l'entrada a carrers, doncs, del centre, i per tant el centre quedarà una mica més inaccessible, més tancat al tràfic rodat i més accessible per als vianants. Bé, hi ha rutes alternatives. Riera de Miró, carrer del Roser, tot plegat, eh? Accedir al centre de Reus serà una miqueta més difícil per als cotxes rodats, per als vehicles rodats, a partir del 24 d'agost. Per altra banda, també, parlant de la capital del Baix Camp, els pisos de protecció oficial que es farien al carrilet i que anunciàvem ahir que començarien la tardor, doncs sembla que se'n podrien endarrer una miqueta perquè el solar, que havien la nau abandonada que havien d'enderrocar per fer els pisos, conté unes plaques de fibrociment que, en fi, necessiten tot un protocol per ser retirades. Per altra banda, parlant també d'habitatges públics, habitatges socials, a Torredembarra se'n construiran 34, però la notícia està en què l'Ajuntament ha cedit el solar del pàrquing d'autocaravanes, un aparcament, un solar, doncs, bastant mític a Torredembarra i que ara deixarà de fer aquesta funció per convertir-se això en els ciments d'aquests 34 habitatges d'ús públic. Però la notícia a Tarragona Ciutat la tenim baixant, la tenim des de Bràfim, baixant amb carros, amb cavalls, amb cantis, amb aigua beneïda i amb música. Música que aquesta nit sonarà d'aquesta manera.

0: Són els Tàrraco Surfers, una formació mítica de Tarragona encapçalada per la Joan Reig i que no pot faltar en cap revetlla i menys amb la de Sant Magí, que arriba molt fresqueta a l'estiu. Són cançons versionades en plan surfero. I el que fem ara és connectar amb el nostre company Pep Sunyer, però molt ràpidament perquè ens expliqui, doncs això, aquesta aigua de Sant Magí que van anar a buscar a Sant Magí lluny, a la Brufaganya, i ara estan baixant i arriba aquesta tarda a Tarragona. Pep Sunyer, bon dia, i on sou?
1: Bon dia, Núria. Doncs mira, l'Argilaga, municipi de l'Argilaga, de Pedania de la Secuita, aquí al Tarragonès. És la tercera parada del camí. Han sortit a les 6 del matí els centenars de persones i els 6 carruatges des de Bràfim, on han fet nit, la segona nit d'aquesta anada a buscar l'aigua, que diuen que és miraculosa, doncs, de Sant Magí. I avui que faran l'entrada triomfal a la ciutat. Això serà la tarda, quan repartiran el portal del carro tota aquesta aigua miraculosa. Ara estan esmorzant aquí l'Argilaga, els han rebut amb un toc de campana manual, tot el poble s'hi aboca i estan, com dèiem, aquest centenar de persones portats a l'aigua, esmorzant. Nosaltres també anirem ara a esmorzar i d'aquí no estem sortint per seguir el camí, eh? Vull dir que això és un no parar.
0: Podrem connectar amb tu després cap a quarts d'11, et sembla?
1: Sí, jo crec que estarem en algun punt del camí. Sí, sí, estarem a la Secuita o als Pallaresos, eh? Que anem seguint el camí. Pensa que hem sortit a les 6 del matí, eh? Per tant, ja portem unes quantes hores. Sí, sí, connectarem després.
0: Doncs vinga, connectem després i sabem això, com va tot aquest viatge tan mític de cada any. Pep Sunyer, moltíssimes gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Doncs tanquem així la ronda d'actualitat i entrem amb altres qüestions. Bàsicament, entrem en la primera entrevista del dia.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Ens porta cap a Lleida. De fet, ja hem parlat sobre la campanya de la collita de fruita a Terres de Ponent. Ho vam fer a començaments de programa, en plan general, i ja avançàvem una notícia que sembla que s'està confirmant, que és que s'avança la collita de fruita dolça per la climatologia, per el temps, doncs, tant per la calor baixa que està fent. La fruita madura abans es pot collir abans, però la climatologia ha incidit d'altres maneres, també, especialment en el que és la collita de la pera confit, una varietat més que mítica a terres lleidatanes. Va, que per saber-ne més, connectem amb UAU Lleida, amb la nostra companya Judit Castellà. Judit, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Tots tenim en ment, la Pera Conference. És aquella llargadeta, sí?
1: I tant, i tant.
0: Avui és la protagonista de l'entrevista. Amb qui estàs, Judit?
1: Doncs estic amb el Jaume Gardenes. Ell és el responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos. Molt bon dia, Jaume.
2: Bon dia.
1: Amb ell avui volem parlar perquè, com deia la Núria, la Pera Conference és una de les peres de més producció a les nostres terres, però malauradament, si la setmana passada havíem d'explicar que començàvem aquesta campanya, just fa uns dies també havíem d'explicar que vent i granís impedeixen la comercialització de la collita de Pera Conference a comarques com la Noguera i el Segrià. A hores d'ara, Jaume, com està afectant el temps en la comercialització d'aquest tipus de pera?
2: Bueno, el temps, a veure, al final ens ha vingut un canvi climàtic molt sobtat, vull dir, nosaltres ja fa anys que se'n parla i cada vegada ho veiem més aquí, vull dir, de manera que aquesta campanya s'està duent, estem parlant que portem més de 40 dies per damunt dels 38 graus. Ja no parlem dels 40-41, que estaríem parlant uns 25 dies, però pensem que els arbres amb aquestes temperatures no acaben treballant. A part les diferents entades o les diferents camarçades, que enguany han set poques, vull dir, l'any passat estàvem parlant amb aquest temps que sobrepassàvem les 15 camarçades, enguany estem al revoltant de 5 o 6 camarçades. Ens passa això, que la climatologia cada any ens afecta més a tota la producció de fruita dolça.
1: A hores d'ara, entenc que és precipitat, però una estimació de xifres d'impacte en aquesta comercialització la tindríem?
2: Bueno, nosaltres parlarem de números globals. Aquí nosaltres ens basem molt en els números d'Afrucat. Ells es basen que hauria un 6% menys de producció de pera a nivell de Catalunya. Nosaltres, aquesta baixada de producció la veiem més severa o més gran. Vull dir, nosaltres, quan parlem de baixada de producció, sempre parlem del potencial productiu de les nostres finques. Quan parlem del potencial productiu de les nostres finques, portem els últims anys amb unes baixades d'un 50-60% del potencial productiu. Parlaríem que el 2022 vam patir unes grans gelades, la baixada de producció va ser d'un 60-70% de la producció. El 2023, una sequera persistent, que molta gent vam haver de llançar els nostres fruits de terra per salvar els arbres. El 2024, tota l'espècie de pera va patir una gran davallada per un mal quallat o una mala floració. El 2025, parlaríem que unes 19 pedregades a nivell de les terres de Lleida, i aquest 2026 han patit gelades, han patit unes fortes calors que no les havien patit mai en els últims 50 anys, no s'havien vist mai aquestes calors. La pera Conference és una pera del nord d'Europa, no és autòctona aquí, que per molt que faci anys i és la més productiva a nivell de Catalunya, parlaríem que està acostumada a una climatologia més humida, vull dir, llavors, nosaltres, què ens ha passat aquest any? Aquesta calor, els arbres han patit un estrès de calor molt gran. A part d'això, què ens ha declinat? Amb una baixada de calibres de 5 a 8 mil·límetres de calibre. Llavors, nosaltres ja fa temps que anem amb diferents converses amb el departament, que hem de donar una sortida a tots aquests pagesos que hem invertit en plantar aquesta espècie de peres. Llavors, donar una sortida en el sentit que si es volen reconvertir cap a altres sectors, que ho puguin fer. Perquè ara mateix portem 5 anys que la producció de pera a nivell de les terres de Lleida o a nivell de Catalunya ens ha baixat moltíssim.
1: Clar, quan dius que puguin reconvertir aquestes varietats, a hores d'ara, és a dir, quines preferències hi hauria per deixar de fer pera i passar a un altre cultiu? A quin cultiu es podria passar?
2: No ho sabem. A veure, avui en dia, a nivell de Catalunya, patim el que és un desgavell pel tema de la globalització. Pensem que a nivell de Catalunya estan patint molt tot el sector de la vinya per la baixada de consum i pel gran estocatge que hi ha dels últims anys. A fruita seca ens estem trobant el mateix, que no sé, la globalització es marca molts preus, el cereal estem patint el mateix, vull dir, estem per davall de costos. Avui però va ser una cosa, que la pagesia avui en dia està patint amb tots els sectors. Llavors, reorientar gent i dir, comencem a plantar fruita seca, o comencem a... No ho sabem tampoc, eh? I ara mateix, tampoc la reconversió cap a altres sectors s'ha d'estudiar, vull dir, pensem que el clima, avui en dia, el moment de reconvertir cap a qualsevol altra espècie, ens haurem de basar molt el clima. Pensem que ara mateix els últims estudis se parla que potser el 2050 podríem arribar a temperatures de 45, 46 graus, 47. Si arribem a aquestes temperatures costarà arribar a fer fruita dolça, ni que hi posem xarxes antipedra, que ens abaixen perdem 2 o 3 graus de temperatura, però pensem que cada any les temperatures estan en augment, llavors haurem de vigilar amb què reconvertim, perquè cada reconversió és un cost molt alt pel pagès. Estem parlant que en finques de pera mateix o de poma, amb intensiu, que s'estan plantant últimament, el cost per hectare estem parlant de 50-60 mil euros. Aquest cost l'ha d'assumir un pagès i després cada reconversió en fruita dolça estem 5 o 6 anys sense produir i sense entrar ingressos. Llavors, els estudis s'han de fer ben acurats, s'han de fer en condicions, perquè no podem dir nosaltres invertim en fruita seca. Llavors, si d'aquí 2 anys la fruita seca no va bé, hem de buscar aquestes sortides i el departament ens ha d'ajudar a buscar aquestes sortides.
1: Clar, anava a preguntar-te, a nivell de reconversió, és una decisió que podeu prendre lliurement als pagesos o aquí les administracions i les institucions també guien una mica cap a quin tipus de cultiu sí que es permet fer més reconversions, cap a quin no s'optaria tant?
2: No, bé, les decisions finals les han de prendre els pagesos. Mm-hmm. Les decisions finals que al moment de reconvertir qualsevol espècie o qualsevol varietat, la decisió és pròpia del pagès. El que passa és, si n'hi ha una ajuda des de l'administració, avui en dia ens trobarem que no tenim prou ingressos per poder arribar a fer aquestes reconversions. Ja sabem que sempre plorarem i sempre volem viure, sembla que vulguem viure de subvencions, cosa que no és així. Pensem que l'administració, al final, si vol que algú mantingui el mosaic agrari, el territori, o no s'abandoni tot el territori, penseu que l'administració ja ha de posar recursos. Ara mateix ho podeu veure, l'administració necessita posar 3 o 4 milions d'euros pel manteniment de boscos. Qualsevol petit incendi que ens ha provocat aquest estiu, estem parlant de 40 o 50 milions d'euros d'una prevenció o allò, poder apagar un foc. I llavors l'administració ha de jugar amb les cartes adelantades. Han de jugar amb la partida amb les cartes guanyadores. I llavors l'administració ha de jugar per davant, ajudar els diferents països a poder mantenir el territori net, endreçat, i un mosaic que s'hi pugui treballar i en

0: hi ha un altre Barcelona, estaríem parlant de, no sé si són 9.000 milions d'euros o 90.000 milions d'euros, seria una petita estació d'un altre Barcelona. Llavors, si nosaltres sí que parlem d'un 0,05% del pressupost de la Generalitat, llavors, no ho sé, la Generalitat ha de posar recursos, ha de posar l'esforç de poder que la gent se quedi al territori i es quedi al territori, perquè ho veu, la despoblació al món rural és molt gran. Estem parlant que potser no arribem ni al 3% de la població rural a nivell de Catalunya, i cada vegada menys. Les poblacions rurals cada vegada s'estan envellint més i cada vegada el jovent no s'hi acaba quedant. Llavors, l'administració ha de posar recursos per capgirar aquesta situació.
1: Pere, bon dia. Mira, una pregunta. Parlaves, ens estem centrant en la Pere Conference i ens deies, no, que potser les esteu agafant de calibre més petit, perquè bé, per les altes temperatures, la granissada també ha influït. Anava a preguntar, com ho notarem al mercat? Això, aquests problemes que esteu tenint de producció concretament de la Pere Conference, com ho notarem nosaltres quan anem a botiga o al mercat?
0: Vosaltres al mercat no ho notareu, eh? Vull dir, jo parlaré una mica amb general de fruita dolça ara, sí. Portem una campanya molt col·lapsada de ventes, avui en dia els lineals que parlem nosaltres, que són les grans superfícies o supermercats, no ens volen a pujar preus, estarem parlant amb una campanya que les primeres liquidacions les trobem amb fruita d'os, unes liquidacions que justet seran per cobrir costos. Amb la Pere, ara mateix, varietats estan de varietats d'estiu, que diem nosaltres, com pot ser llimoneres, arcolins i així, estem parlant amb uns preus de venda a les grans superfícies per molt poc per damunt dels preus de costos. Llavors, a mercat no ho trobareu. Gustativament, serà bona igual. La Pere, nosaltres acollim amb els sucres pertinents i amb el grau de moderació òptim, llavors a preu no ho trobareu, no trobeu una diferència. Penseu que avui en dia grans superfícies estan oferint ofertes de l'euro 50. Quan hem tret dos costos de producció, que estem parlant de 50 i 60 cèntims, estem parlant tot l'embalatge, que estem parlant de 50 i 60 cèntims més. A les grans superfícies, pràcics a euro 50, vol dir que el pagès no arriba a cobrir costos en aquest moment. I les grans ofertes que s'està fent des de les grans superfícies són aquestes preus.
1: Recomaneu comprar en botiga petita?
0: Recomanem comprar en proximitat, sí. Comprar en botiga petita, però bueno, nosaltres penseu que aquí a Espanya mateix, a gran distribució, i només hi ha una cadena de gran distribució, que avui en dia ven més del 30% de la producció en fresc. Vull dir, tots podem saber de quina cadena parlem, però avui en dia la botiga petita acabarà desapareixent, perquè va per aquest camí, cada vegada quedarà menys, hi ha gent com va comprar, vol omplir el carro i vol comprar tota la mateixa botiga. La venda de proximitat costa molt augmentar de quilos, vull dir, cada vegada ens costa més poder vendre botigues petites. Veu que les botigues de barri estan tancant, les botigues de poble estan tancant. No són rentables una botiga en pobles de menys de 1.000 habitants i una botiga de poble. Vull dir, la gent, les grans compres estem fent a les capitals de comarca. Vull dir, s'ha de canviar la mentalitat de la gent. Poder canviar aquesta mentalitat costarà molt. No sé, se va canviar amb el temps del Covid. Amb el temps del Covid vam girar aquesta venda, vull dir, al temps del Covid semblava que les botigues del poble ens haguessin de salvar, tothom sortíem a comprar al poble, però ara mateix ho compràvem amb productors de la zona, però tot això s'ha tornat a capgirar d'una tal manera que s'ha perdut la venda de proximitat. Potser parlem del Covid aquí, potser s'ha perdut més del 90% de venda directa.
2: Déu-n'hi-do. Jaume, abans d'acomiadar-te per quedar-nos, com a mínim, o per tenir un bri d'esperança, feies un repàs de tot el que ha passat en aquests últims anys en clau de fruita dolça, totes les afectacions que heu tingut. A nivell climatològic, què hauria de passar per poder tenir un any tranquil i amb bones previsions de collita? Què és el que, més o menys, cada dia hauria de passar? Quin temps hauríem de tenir?
0: Bueno, hauríem de tenir unes condicions de temps òptimes, vull dir,

0: Pensem que avui en dia, amb el canvi climàtic que tenim, pues, estem entrant en grans sequeres, estem entrant amb uns climes caurosos de molts dies de llarg termini. No estem parlant allò de dir... no sé, jo l'últims anys estàvem parlant de 3 o 4 onades de calor, però aquestes 3 o 4 onades de calor estàvem durant 3 o 4 dies. Avui, aquest estiu, jo veig que portem més de 50 dies amb unes temperatures altíssimes, i això ens condiciona molt al moment de fer produccions de qualitat. Penseu que ara mateix, en aquest temps, s'està definint el borró floral de la següent campanya, amb aquestes condicions tan altes de temperatura, el borró floral de la següent campanya, ja preveiem que no sigui el bo o l'òptim per tirar endavant la pròxima campanya. Pensem que moltes finques de conference s'ha assecat, hi ha hagut una deshidratació de la fulla. Què vol dir això? Que l'arbre ens està tornant a florir ara mateix, perquè, bueno, arriba un estrès que ha de traure la seva... el seu potencial d'una manera o altra, i estan tornant a florir els arbres d'aquesta varietat. Llavors, el millor que ens podria passar que tornéssim amb uns estius d'unes temperatures mitjanes, no hi hauria tantes pedregades, perquè els canvis bruscos de temperatura que ens passa, que passem d'un extrem de 40 graus amb una tempesta, i aquesta tempesta que ens acaba descarregant molta pedra, molta cava marçada, que ens acaba afectant a les finques. No sé si tornem endarrere de fa 10 o 15 anys, però el que ens està passant últimament, el canvi climàtic que tenim aquí, i ha vingut per quedar. No crec que puguem canviar d'un any per un altre, i al final nosaltres el que volem és fer una producció adequada, i al final... unes ventes adequades. Vull dir, no volem fer-nos rics en una campanya, ni volem guanyar-nos la vida del que treballem i del que estem vivint. Vull dir, al final, no en veiem cap de pagès que s'hagi fet ric en una campanya. Vull dir, la feina és d'una campanya rere l'altra, i poder arribar a cobrir costos i poder guanyar la vida dignament, que és el que necessitem al sector agrari.
1: Jaume Gardeny, responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I nosaltres tanquem aquí també aquesta entrevista. Judit Castellà, de UAU Lleida, moltíssimes gràcies també per aportar-nos aquest punt d'informació sobre la fruita dolça en aquest cas. Una abraçada, Judit.
1: Una abraçada, Núria.
2: I el que fem ara és seguir avançant amb un podcast, amb una petita apunt, això d'informació, de recomanació de lectures d'estiu. Ens ho porten, com és habitual, des d'Ona la Torre, és el Territori Lectura, i avui ens proposen lectures justament per aprendre o per enriquir el nostre vocabulari en català. A veure, quins títols.

0: Això és... Territori Lectura. Mònica Socies.
1: Posem fil a l'agulla per no arribar a misses dites. I com que no tenim pèls a la llengua i volem posar els punts sobre les is, avui posarem les mans al foc pels llibres que us presentem. Territori Lectura. Acabeu d'escoltar 5 dites catalanes que trobareu al llibre 102 dites il·lustrades per a tothom, d'en Joan Antoja, Anna Maria Mates i Víctor Pàmies, publicat per Cossetània. Un llibre molt pràctic per portar a tot arreu, de petites dimensions, però fent honor a una altra dita, el pot petit i a la bona confitura. Hi trobarem locucions, frases fetes i refranys amb el seu significat, sinònims, exemples i orígens, amb les seves il·lustracions, com la que escoltareu a continuació.
0: Durà, com la bota de Sant Ferriol, significa que una cosa no s'acaba mai o dura molt més del que caldria. Sant Ferriol havia estat un lladre que tenia el costum d'anar-se a confessar després de cometre un delicte. Com que els confessors no el podien absoldre, enfurismat, els matava. Un dia va trobar un capellà que, sí, que el va absoldre, a condició de prometre-li que deixaria de ser un delinqüent. I així va ser. La seva banda, però, no va acceptar el seu nou tarannà, i el van matar i enterrar a sota d'una bota del celler d'un hostal. L'hostaler, estranyat perquè aquella bota no es buidava mai, un dia la va alçar i va descobrir, sorprès, un braç que sortia de terra i que amb un dit tocava la bota. Cavaren i trobaren la resta del cos del lladre penedit, en perfecte estat, fet pel qual li van atorgar la condició de sant.
1: També ens ha enamorat Peti qui peti, de la Marta Pérez i Verge, publicat per Rosa dels Vents. En un altre format i posant l'èmfasi en l'actualització d'aquestes expressions, amb ella descobrirem coses com aquesta.
0: Salvar-se per la campana se sol utilitzar per expressar que algú s'ha deslliurat d'un problema a l'últim moment, moltes vegades gràcies a la sort. En el segle XVI es van donar casos en què se suposava que algú havia mort, però després, quan s'obria el taüt, es descobria que la persona havia estat enterrada viva. Aquesta por va provocar la invenció de mecanismes de seguretat que es podien incorporar a taüts que permetien a l'ocupant avisar si havia estat enterrat viu. La que més es feia servir era una corda, de la qual un dels extrems anava lligat al dit de la persona o canell i l'altre a una campana, de manera que la persona enterrada en moure's la podia fer sonar. Si sonava i a l'exterior sentien el so de la campana, la desenterraven.
1: La Marta ens explica d'altres versions i ens ensenya altres expressions amb el mateix significat. En aquest cas, salvar-se pels pèls, que en català correctament s'hauria de dir salvar-se pels cabells, però popularment encara s'utilitza la versió de la traducció directa de salvar-se por los pelos. Si voleu saber la història que s'amaga darrere de les dites, el que troba un bon padrí ja ha fet més de mig camí, una poma al dia, el metge estalvia i no deixar canya dreta, peti qui peti, heu de llegir. Territori Lectura. Per als més audaços, us portem una última proposta. Proves per a corregir, del gran enigmista Stefano Bartesaghi, publicat per Edicions 62. L'escriptor Nicolo Errante, segons fonts oficials, s'ha suïcidat. Però el seu corrector, Pier Mauro Tamburini, se n'adona que cada capítol hi ha 10 errades. El més sorprenent és que aquestes errades amaguen un missatge que ens portarà a descobrir si realment ha estat un suïcidi o no. Estructurat en 100 capítols curts, és un llibre on haureu d'exercir de correctors, trobar les errades i desxifrar el missatge per resoldre aquest cas. La llengua ha estat la protagonista de la secció d'avui. Propostes divertides per recuperar expressions i compartir-les. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
0: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura. Ona la Torre, obert per vacances. Territori
2: Lectura. I tant, Mònica, i tant. Quines ganes d'aprendre català d'aquesta manera. Déu-n'hi-do, que xules les propostes que ens porten avui des d'Ona a la Torre, Territori Lectura. Vinga, i més propostes amb què tancarem la primera hora de l'Obert per vacances. Anem cap al Picat. S'estrenen els companys del Picat a ràdio i s'estrena la nostra companya Sabina Pedrós. La saludem, Sabina, bon dia.
3: Hola, què tal, Núria?
2: Bon dia, bé. Escolta, repassada, m'hi dic jo, em sembla que el Picat sempre ens porta una entrevista que la tenen com a molt interioritzada, no? El tema del pubillatge, però què us passa a vosaltres amb el pubillatge?
3: Doncs ens encanta això dels pubillers i els hereus, i és més, cada any va agafant força aquest acte, i és l'acte que dona inici a la Festa Major, que ja la tenim aquí a les portes. De fet, ja estan començant els actes previs, demà comencen, però l'inici oficial serà dijous al vespre, justament amb aquest pregó i la proclamació del pubillatge al Picat. I llavors, el que hem volgut avui és justament que m'acompanyin dos experts en el món del pubillatge, com són la segona dama i el segon cavaler del 2025, la Lídia Tomàs Hernández, que també ha estat escollida segona dama d'honor comarcal del Segrià 2026, i el Gerard Ferraferró, i també volem alguns que s'estrenin aquest dijous. La Maria Canals Barriga, que serà la pròxima pubilla del Picat 2026, i l'Oriol Escuerraure, hereu del Picat 2026.
2: Vaja, que teniu... Saludo, ja. Tens l'estudi ple, ja no hi ha cap més gent.
3: I tant, encara tenim algun foradet més, però ja n'hi ha prou per avui. Com esteu, nois?
4: Hola, bon dia.
3: Jo crec que pregunta obligada, ara ens diu la Núria, que passa el Picat amb el pubillatge. Que passa el Picat amb el pubillatge? Perquè cada any són més hereus i pubilles d'arreu del territori que venen també a compartir la nostra festa aquí al municipi.
4: Bé, doncs el Picat gaudim el pubillatge com ha estat una tradició des de fa molts anys. La tenim molt arrelada a la nostra cultura del poble. I bé, doncs, ens movem arreu de tota Catalunya sempre que podem, i també a Andorra, no ens oblidem dels nostres veïns. I bé, al final, al nostre acte ve tanta gent perquè hem fet amistat amb quasi tothom d'arreu del país, i és això, venen per l'amistat, per fer un altre acte i per continuar amb aquesta cultura que és nostra.
3: Què vol dir ser pubilla i hereu, si algú encara que no ho sap? I què vol dir ser hereu i pubilla al segle XXI, és a dir, avui dia?
4: Bé, doncs, sobretot jo crec que ser pubilla i hereu o dama i cavaler vol dir reivindicar i intentar continuar la nostra cultura, perquè avui en dia és una tradició que no molta gent en sap, perquè fins i tot a dia d'avui encara et miren una mica raro quan et veuen pel carrer amb el traje i tot i et pregunten. Però bé, per mi significa poder representar el meu poble arreu de lo que hem dit, de tota Catalunya, i que la gent sàpiga d'on ets i poder explicar el que fas.
3: Gerard, també et pregunto a tu, que ja heu viscut tota aquesta experiència de ser hereus i pubilles, què recordeu amb més emoció d'aquest any de pubillatge, o algun acte que us hagi sorprès, o alguna cosa que digues, hosti, això m'ha fet especial il·lusió participar-hi?
5: Pues hi ha diversos actes que a mi m'han sorprès moltíssim, bàsicament perquè hi ha pobles que tenen part de la cultura que la viuen diferent, o, per exemple, una cosa que jo he trobat molt són balls tradicionals que no es veuen arreu de Catalunya. Per exemple, quan vam anar al Nacional, aquest any es va fer a Monistrol i ens van sorprendre amb un ball de panderetes que jo no m'havia trobat mai. També s'ha de dir, jo no sóc algú que en sàpiga moltíssim de la cultura catalana, he après moltíssim aquest any, que és una de les coses que més he gaudit, aprendre de tot aquest tema. I sobretot en els balls, que és una cosa al final que es pot disfrutar fàcilment per a tothom, pues, a mi m'ha sorprès moltíssim. M'ha agradat moltíssim també el com ho viu tot, per exemple també amb la polca passa molt, quan comencen les primeres notes de la polca tothom s'emociona, tothom vol ballar-la, tothom surt a ballar-la, i jo he vist polques pleníssimes de gent. Recordo una polca que no va ser, diria, Pont de Vilomara, que es va fer dins del propi edifici on feien l'acte, i literalment la gent no la podia ballar de tanta gent que hi era. I a mi, doncs, com ho viuen tot aquest tema de la cultura i tal, em va encantar, em va emocionar molt, i és potser el que més m'emporto d'aquest any viscut.
3: Clar, heu viscut noves tradicions, heu après també la cultura d'arreu del territori, geografia, perquè ara doncs, ens parlàveu de diferents pobles, fins i tot tan pocs habitants, que també viuen el món del pubillatge. Què més s'aprèn sent pubilla i hereu?
4: Jo crec que també s'aprenen molt els valors, respecte, igualtat i unió entre tots, perquè al final tots estem defensant el mateix, que és la nostra cultura, i respecte cap a tothom, respecte cap als pobles, cap als ajuntaments i això, i gaudir-ho entre tots i que sempre hi hagi un molt bon ambient, perquè al fin i al cap t'estan acollint en pobles on perfectament no podies saber que existien i t'estan acollint allí amb els braços oberts i t'estan donant un lloc per dormir i per menjar i és això.
3: I ara pregunto a l'Oriol i a la Maria, que sereu nous hereus i pubilles del 2026, us estrenareu dijous, per què us heu presentat a ser hereu i pubilla? Qui vulgui.
6: Bueno, ens hem presentat perquè doncs, penso que ens fa il·lusió poder representar el nostre poble arreu de Catalunya i també per descobrir, com han dit els nostres companys, la cultura i les tradicions catalanes i això.
3: Ja sabeu com funciona el tratge, ja us heu provat la faixa, la sabeu posar, la banda cap a quin costat va...
4: Sí.
3: Expliqueu. Maria.
7: Doncs vam anar l'altre dia a provar-ho i sí, ja ho tenim tot arreglat. Bueno, ens van haver d'agafar les mesures i arreglar algunes coses que encara estaven per fer, però ja ho tenim tot arreglat i perfecte a casa, preparat pel dijous.
3: Perquè és tot un món, això del pubillatge. Hi ha un protocol al darrere exhaustiu, no només amb el vestit, sinó també tots els actes, com s'han de presentar els diferents hereus i pubilles, com heu d'anar ordenats, de quina manera us de posar el tratge. Expliqueu-vos una mica què heu descobert aquí, Lídia o Gerard.
7: A veure, hem descobert que a part de ser un títol local, també tenim altres títols, com poden ser els comarcals, intercomarcals o nacionals. També hem descobert a les persones de foment, els delegats, i tot això del Parlament de fer discursos i de qui els fa i de què has de dir i tot això. I sobretot jo diria que el tema de les entrades és el més com a complicat, no? Perquè és això el que diem, quan són actes que hi ha moltíssima gent, doncs costa molt arreglar tots els pobles des de més lluny a més a prop, de nivell alfabètic, i primer els petits i després els grans. Però és tot un món que al final ja t'acostumes i dius, vale, vaig aquí, vaig amb els meus, i ja està.
3: Ens queda poc temps, va, us pregunto per anècdotes així divertides que us hagi passat amb pubilles, hereus d'altres pobles, o allò de dir, m'hem acabat anant descalços perquè no podíem més amb les sabates, expliqueu-nos.
5: Jo recordo una anècdota bastant divertida amb un company de Maselles, que bàsicament es va presentar a un poble i a l'hora de començar-nos a canviar el tio va començar a treure el traje, va anar trient peça per peça i quan va veure que només tenia tres peces del traje en comptes de pues, tot el traje sencer, es va començar a preocupar perquè, clar, a l'hora de ficar-se tot el traje pues, es va quedar sense mitjons, es va quedar sense sandàlies, es va quedar sense camisa i es va haver va fer una sortida òbviament una mica lamentable per aspecte, perquè al final anàvem una samarreta blanca amb tot el dibuix aquí i a sobre l'armilla i seguir veient la camiseta blanca. A més també es va ficar la faixa per damunt de l'armilla, llavors va ser molt lamentable el vista a mi em va semblar molt divertit, me vaig estar rient d'ell tot l'acte, tinc diverses fotos a més d'ell.
3: Sí, que ara hi regodeu, encara, que ara haurà viure.
7: Sí, sí.
3: Per què aconsellaríeu ara, si ens estan escoltant alguns joves que es presentin a hereus i pubilles dels seus municipis, ja per acabar?
5: Jo diria per provar, per donar-li una oportunitat. Jo li vaig donar una oportunitat perquè jo no sabia el que era tot aquest món. Vaig sortir sense saber qui era, vaig sortir a més amb un grup que jo no coneixia. Li vaig donar una oportunitat i mira, jo he acabat sortint supercontent. És veritat que potser no allargaria un any, però és que almenys he estat un any que m'ho he gaudit moltíssim tot, qualsevol acte, qualsevol cosa, inclús les coses més avorrides, al final arribes al final de la teva vigència i és que dona igual que siguin avorrides, han sigut part de la pròpia experiència i el mateix que va ser avorrit per tu ha sigut pel del canto i ho pots comentar i pots riure de tot això. Llavors, és això, és una cosa que si li dones una oportunitat, al final gaudeixes molt perquè no és tan dolenta com la gent t'ho sol pintar, perquè a mi m'ho han pintat bastant dur.
2: Doncs avui hem tingut aquesta visió del pubillatge, aquest gran fenomen que teniu al Picat. Sabina Pedrós, del Picat Ràdio. Escolta, moltíssimes gràcies i a disfrutar-ho moltíssim. Una abraçada i bon estiu, companys.
3: Vinga, bon estiu.
2: Bon estiu. És que ho hem de deixar aquí. Haguéssim estat una estoneta més xerrant amb ells, perquè són molta gent i, a més, tenien molts... Ara s'havien animat a fer, a explicar anècdotes. Però gairebé són les 10 del matí. Després de les 10, més obert.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. En mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Gregori deixa un carril tallat i una avaria a Aiguaviva deixa també vehicles al vora. La banda, afectacions per obres a l'AB20 a Barcelona i pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15 i l'R16 recuperen progressivament les freqüències a causa d'una incidència ja solucionada, volíem dir, a la infraestructura a l'estació de Cunit. I en clau política, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Salma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol habilitarà de manera immediata 1.500 places temporals d'acollida per als migrants que continuen a Ceuta després de les entrades dels dies 30 i 31 de juliol. L'anunci arriba tot just després que el president ceutí, Juan Jesús Vives, advertís que acudiria als tribunals si en 30 dies no resolia la crisi humanitària de Ceuta. I l'incendi de les penyes de Riglos a Osca evoluciona favorablement i està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha afectat ja unes 17.500 hectàrees i els veïns desallotjats podran començar a tornar a casa seva tot just avui. Tot i això, el vent es mantindrà també fins demà a la tarda i encara hi ha sectors en vies d'estabilització. L'incendi continua actiu 8 dies després del seu inici. I en aquest sentit, Barcelona ha desactivat el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, activat el divendres arran del foc declarat a Collserola. El pla va passar de la fase d'emergència a la d'alerta un cop l'incendi es va extingir. Durant aquests dies, els 7 parcs de bombers de Barcelona s'han mantingut en alerta davant l'elevat risc d'incendis forestals, especialment en aquesta zona. La campanya forestal dels bombers es manté, recordem, activa fins al setembre. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones aquesta passada nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyes a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu pakistanès quan un grup d'unes 20 es va negar a abandonar la zona i algunes duien pals i armes blanques. Les 7 dotacions, detencions, volíem dir, són per desobediència i desordres a públics i se sumen a les 5 arrestos ja efectuats des del divendres pels incidents. I la calor intensa i la falta de pluges han avançat la verema de la denominació d'origen Tarragona, una de les més primerenques que recorden. Alguns cellers van començar a collir la primera setmana d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual. La majoria ho faran aquesta mateixa setmana, tot i la menor mida del raïm a la vinya es manté sana i els elaboradors esperen una collita de qualitat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: És la llum de l'esperança, la llum que fa... Que es contraposa a la foscor, aquesta llum de contrahivern. I són les bicicletes dels Blaumut. Per cert, que escoltàvem ara mateix quan hem trepitjat la cançó. És xulíssima, eh? El teremín, aquest instrument tan especial també que ens transporta com a l'espai exterior. I és que ho tenen tots els Blaumut perquè ens agradin. El que no tenen, perquè no els hi hem preguntat, eh? Però també estaven convocats a fer l'enquesta, és opinió sobre el tour, si prefereixen veure'l o dormir-lo. Aquesta és la pregunta que us fem avui des de Cardedeu, és el tema del dia. Estela Muñoz, bon dia.
1: Hola de nou, Núria,
0: bon dia. Mira, et dic aquí a nivell tarragoní que jo crec que enguany hi ha hagut més tarragonins que mai que han mirat el tour, perquè vam tenir una etapa del Gran Depart, una etapa de sortida, de quan va començar tot plegat, però vaja, el tour ja se'ns queda enrere, com qui diu, perquè va acabar el 26 de juliol, va guanyar Pogacar, que ja se sabia que guanyaria, en fi. I ja s'ha acabat, o sigui que ara hem de buscar altres maneres de fer la migdiada.
1: Què
0: diuen els oients?
1: Doncs mira, si vols comencem a llegir un parell de missatges d'Instagram. Són bastant curts i concisos. Per exemple, /La Garriga ens diu migdiada sempre. En Tour 51, migdiada. Tal qual,
0: sense més explicacions.
1: Sí, ho tenen ben clar. I per exemple, Clàudia/51 ens diu soc més de migdiada al principi i després veure l'última etapa.
0: A l'arribada ja, o sigui, ella dorm i llavors, mira, que bé. Igual ja té com el radar posat, no?, de que quan veu que estan arribant...
1: Correcte.
0: Això ja està professional, molt bé.
1: I també tenim uns parell d'àudios. Sí. El primer d'ells és de la nostra oient, Dagmar Elias, que ens ha fet arribar un àudio complet i a més ens explica una feta històrica que va tenir també aquí a Granollers, que va passar al tour. Llavors l'escoltem.
2: Hola, doncs bueno, el Tour a França jo li tinc una mica un amor-odi, perquè per una banda a mi és un esport que penso que admiro molt, perquè has de tenir molta disciplina i de més, i a més és un esport que jo practico doncs al gimnàs, en classes dirigides, però llavors per l'altra banda és un esport que si veig per la televisió m'avorreix molt, prefereixo fer mil vegades una migdiada i que a més aquest any ha coincidit doncs que vaig anar a Ullers i em vaig adonar doncs que passava justament tots els esportistes passant pel Tour de França allà, llavors vaig estar 3/4 d'hora per buscar aparcament. El que he dit, que per una banda molt bé, però per l'altra doncs prefereixo doncs fer altres coses que veure per la televisió.
0: Clar, és allò que passa tot, no?, amb el futbol també, que dius, bueno, el veig o el jugo?
1: Sí, no, que és una molt mica... diferent. Sí, a mi em passa amb el tenis, de dir, em passa el mateix.
0: Bé.
1: Que veure'l m'és molt avorrit.
0: Però en canvi t'agrada jugar.
1: Correcte, m'encanta.
0: Genial, mira,
1: llavors,
0: molt bé.
1: Després tenim un altre àudio, que és la nostra oient Lia Moreres, que ella es considera amant de les migdiades, si hi hagi tour o no. Vale? L'escoltem.
3: Hola, doncs crec que sempre serem de l'equip fer la migdiada. És el millor moment del dia, tant a l'estiu, encara que facin el tour, com a l'hivern, sofà i manteta. Per mi és un regal aquest costum que tenim de fer la migdiada.
0: Que sí. Jo estic en aquest equip també, eh? I tant. I ja t'és igual que sigui tour o que sigui boxes, que t'és igual.
1: Exacte. És un gran moment, sempre.
0: Sí que és veritat que hi ha, a vegades, posar-te a la televisió de fons o a la ràdio, no? Fins i tot, amb aquestes veus. Mira, ara mateix potser se'ns està dormint algú i no ho sabem, eh?
1: Poder, sí.
0: Que fort.
1: Que desperti ja.
0: Vinga.
1: Tenim una altra nota de veu de la nostra oient Laura Garriga, que ens proposa un altre plan que no és dormir.
4: Bon dia, Obert per vacances. Doncs jo, la veritat és que quan fan el Tour de França per la tele, el deixo de fons i aprofito per fer altres coses per casa.
1: Ah. Bueno, també és una altra manera, no?
0: També, pobres ciclistes, no els hi fem ni cas, eh? És que no els hi fem ni cas, ells allà suant,
1: la veritat
0: pobres.
1: Que de moment no ens està arribant cap àudio.
0: No.
1: Que estigui mirant el tour amb ganes, la veritat.
0: Sí, és veritat. Però ni un, eh? O sigui...
1: No, de moment no.
0: Vinga, va, feu-los una mica de suport, home. Mira, potser després d'aquest reportatge que escoltarem ara, com que sabem més coses del tour, potser la gent s'arriba i se'l mira d'una altra manera.
1: Nosaltres seguim oberts per rebre àudios i missatges per Instagram i al nostre WhatsApp.
0: Genial, Estela. Doncs vinga, abans de tancar el programa, ens hi tornem a posar. Una abraçada. Fins ara.
1: Fins ara, adéu.
0: I com dèiem, el que fem és donar pas a un reportatge que ens han fet des de ràdio Ràdio Tordera l'acompanya Clàudia Icart, en què ens explica la història del Tour de França. Va, que així li agafem carinyo i potser ja no ens tornarem a dormir mentre el mirem.
5: Jo el segueixo.
6: Normalment m'adormo.
7: El segueixo.
6: Escoltant aquestes respostes, descobrirem si realment la gent mira el Tour de França o si se'l posen i aprofiten per fer una migdiada. Avui us explicarem una mica de la seva història, tant del Tour masculí com del femení. Veurem com funciona aquesta competició i descobrirem algunes de les seves característiques més curioses. Us ho explico perquè si sou com jo i no en sabeu gaire d'aquest esport, avui el puguem descobrir junts i qui sap, potser fins i tot ens entrin ganes de mirar-lo. Perquè cada estiu, durant unes setmanes, milers d'espectadors i aficionats segueixen dia rere dia una de les curses ciclistes més importants i mediàtiques del món. Així que, comencem! El Tour de França masculí va sorgir l'any 1903 d'una manera força peculiar. En aquella època, els diaris es van adonar que les notícies sobre curses ciclistes feien augmentar les seves vendes. Un periodista del diari L'Auto va proposar al seu director crear una gran cursa que recorrés França. La idea era que aquesta nova cursa generés més notícies i fes que la gent comprés el diari. I així va néixer el Tour de França. El primer tour va constar de 6 etapes, on a cada una els ciclistes havien de recórrer 400 quilòmetres aproximadament. La prova va arrencar a les afores de París i va durar 19 dies. El primer guanyador va ser Maurice Garin. Una dada curiosa és que en aquesta primera edició els ciclistes no podien rebre ajut extern i havien de preparar les seves bicicletes ells mateixos. Durant les primeres edicions, el Tour va anar guanyant popularitat a passos de gegant. El 1910 es va introduir per primera vegada als Pirineus i un any després als Alps, cosa que va canviar per complet la naturalesa de la competició. La muntanya va esdevenir el gran escenari del patiment. A la darrera dècada, el Tour de França ha viscut una renovació tant a nivell esportiu com tecnològic. S'ha reforçat el control antidopatge i ha augmentat el protagonisme dels equips científics i la preparació milimètrica. Aquest any, el Tour de França masculí va sortir per primera vegada de Barcelona el 4 de juliol i va acabar a París el 26 de juliol, després de 21 etapes i de 3.333 quilòmetres recorreguts. La història del Tour de França femení és una mica diferent. Mentre que el Tour de França masculí es porta fent des del 1903, el femení no va començar fins al 1955, en què 44 dones es van posar al dorsal i van disputar el primer Tour de França femení, que després de 5 etapes el va guanyar Millie Robinson. El següent Tour no es va repetir fins al 1984, 29 anys després. Durant el 84 i el 89, Jean-Marie Leblanc va proposar un format en què s'aprofitava la infraestructura de la carrera masculina, però que elles només feien els últims quilòmetres de l'etapa. Leblanc va perdre l'interès per continuar organitzant la prova, perquè no tenia la repercussió mediàtica prevista i, per tant, els ingressos econòmics esperats. Abandonant aquest projecte, la carrera masculina i femenina es separaven i va ser ASO qui va aconseguir fer-se càrrec de la carrera. Aquí, la cronologia es complica perquè al mateix temps que ASO seguia amb la carrera, Pierre Boé va començar a organitzar el seu propi Tour de França, que és el que s'ha mantingut durant més anys. També és conegut per ser el més dur, tant pel recorregut, la longitud i el nombre d'etapes, ja que eren dues setmanes d'acció amb una mitjana de 1.400 quilòmetres. No va ser fins al 2022 que ASO torna a recuperar oficialment el Tour de França femení. Aquell tour va començar a París i es va celebrar del 24 al 31 de juliol. Es van veure 8 jornades en què el ciclisme de la categoria femenina va tenir una importància que no s'havia pogut gaudir en moltes ocasions. En total van ser 1.033 quilòmetres i la guanyadora va ser Annemiek van Vleuten. Aquest any el tour va començar a Suïssa, a Lausana, l'1 d'agost i va acabar el 9 d'agost a Niça. Va ser de 9 etapes i en total es van recórrer 1.174,5 quilòmetres. En tots dos casos guanya el o la ciclista que completa el recorregut en menys temps possible. No necessàriament guanya el ciclista que arriba primer en una etapa, sinó qui al final de totes les etapes ha acumulat menys temps que la resta de participants. Parlant d'etapes, n'hi ha de diferents tipus. Les etapes planes, que són ideals pels velocistes, etapes de muntanya i mitja muntanya, que són etapes amb pujades molt difícils i contínues, on els favorits treuen les majors avantatges de temps, i les etapes de contrarrellotge, que són proves individuals on cada ciclista roda només contra el cronòmetre. Ja ara que coneixem una mica la història i sabem com es guanya el Tour, parlarem d'una de les seves característiques més conegudes, els mallots. Tant en el Tour masculí com en el femení, hi ha diferents mallots que serveixen per distingir els ciclistes. El més conegut, i que ja hem parlat abans, és el mallot groc. El porta el corredor o la corredora que ocupa la primera posició de la classificació general. Després tenim el mallot verd, que identifica el líder de la classificació per punts. Els ciclistes aconsegueixen punts segons la seva posició en les arribades de les etapes. El tercer és el mallot blanc, amb punts vermells, que és el mallot de muntanya. El porta el ciclista o la ciclista que millor puja les muntanyes. I finalment tenim el mallot blanc, que identifica el millor ciclista jove. Aquesta classificació permet destacar els corredors i les corredores més joves que tenen un gran rendiment durant la cursa. És la manera de descobrir i donar protagonisme a les futures estrelles del ciclisme. I per acabar, una cosa curiosa és que, encara que el ciclisme sembla un esport individual, també és un esport d'equip. Cada ciclista forma part d'un equip i normalment hi ha un corredor principal que és el qui lluita per guanyar. Els seus companys l'ajuden durant la cursa, li poden portar aigua, menjar, protegir-lo del vent, marcar el ritme, etc. Després de tota aquesta informació sobre el Tour de França, he preguntat a diverses persones què en saben i què en pensen. I si heu estat escoltant fins ara, segurament vosaltres també podreu respondre a alguna d'aquestes preguntes.
7: Hola, jo sí que segueixo el Tour, el que passa que haig de ser sincera i si m'agafa alguna hora de migdiada xula del cap de setmana pot ser que faci algun cop de cap, no ho puc negar. No, no, les etapes no les veig senceres. Al principi, com no tinc massa emoció, m'ho salto, veig al final, l'arribada és el més xulo.
8: Depèn de les etapes. Com que el miro per la tele, normalment es connecta quan ja ha començat i porta una estona, llavors si l'etapa acostuma a ser plana, em connecto als últims moments per mirar l'esprint, i si hi ha muntanya sí que me l'acostumo a mirar amb la salvetat que algun dia m'adormi perquè és l'hora de la clapada.
6: Personalment jo no el miro perquè considero que és un esport una mica avorrit, però havent investigat i après sobre el tema, potser al següent Tour sí que miraré alguna de les etapes. També els he fet preguntes sobre el Tour de França.
7: El mallot groc és per marcar el líder del Tour, el mallot blanc amb punts vermells és per marcar el líder de muntanya, de les etapes de muntanya.
8: Doncs el mallot verd, si no m'equivoco, és el mallot de punts, que normalment és pel, es donen una sèrie de punts segons l'ordre d'arribada a la meta i també els sprints intermitjos. I el mallot de punts vermells és el de el millor de la muntanya, que també és com una classificació en la qual es donen punts segons a cada port de muntanya si li torguen unes categories d'especial o de primera categoria o el que sigui, i això comporta uns punts, i el que té més punts sumats perquè és el que ha passat més vegades primer o segon per allà, doncs se li dona aquest mallot.
6: A part del Tour, també els he preguntat si miren algun altre esport a l'estiu.
7: Sí, durant l'estiu miro altres esports. És un clàssic veure el tennis, el Wimbledon i el Roland Garros.
8: El futbol, bàsicament futbol i una mica de bàsquet, sobretot perquè segueixo el Barça.
6: I per últim els he preguntat si ells mateixos practiquen algun esport. Jo practico un esport molt diferent al ciclisme, que és el pàdel.
7: Jo vaig amb bici, però sí que és veritat que m'agrada qualsevol època de l'any, tant a l'estiu com a l'hivern.
8: Precisament vaig bastant amb bici i també caminar i visitar l'entorn. Sí, però principalment bici.
6: I després de conèixer una mica millor la història del Tour de França, saber com funciona, què significa cada mallot i descobrir que, tot i semblar un esport individual, darrere de cada ciclista hi ha tot un equip treballant, arribem al final del nostre reportatge. I qui sap, potser després d'aquest reportatge us animeu a mirar-lo de veritat. Moltes gràcies.
0: Ai, Clàudia, Icard, des de Ràdio Tordera. Quasi que t'hauràs d'esperar tot un estiu, això sí, eh? Després d'explicar-nos tota la història del tour, ens han vingut moltes ganes, això, de veure la consciència i no adormir-nos. L'estiu que ve, doncs, ho podrem fer. Moltíssimes gràcies per aquest reportatge que il·lustra el tema del dia. I nosaltres seguim endavant buscant el Manel Ferrer de Premià. Comencem vacances, però venim intoxicats de tot l'any de treballar, i des que desconnectar de la feina, però també desconnectar del mòbil, de les xarxes socials, dels mails, no és tan fàcil com sempre. Com podem aprofitar realment les vacances per descansar des del dia 1? Existeix la famosa crisi postvacacional? El Manel Ferrer té les respostes. Manel, bon dia.
9: Bon dia, Núria. Doncs sí, precisament avui volem parlar d'aquesta dificultat que tenen moltes persones per desconnectar i començar les vacances, i també la inversa, per tornar a les vacances i tornar a la feina. Per això avui hem quedat amb el doctor en psicologia, l'Oriol Lugo. Bon dia, com estàs?
10: Bon dia, un plaer.
9: És un problema real, això, el fet d'aprendre a desconnectar de la rutina i després a la inversa, també, quan s'acaben les vacances i hem de tornar a la feina?
10: Totalment. Pensa que quan estem en el nostre dia a dia hi ha molt estrès, moltes rutines, molta pressió, i això el que fa és que quan comencem a agafar vacances és com una parada en sec, és com passem de 100 revolucions a zero. Llavors hi ha gent que això no li senta molt bé. Hi ha persones que quan comencen les vacances tenen dolors de cervicals, mal de panxes, llavors és com, ostres, què pot passar aquí? Si estic ja de vacances hauria d'estar tranquil·la, i el resultat és que com que portes tant d'estrès acumulat, al final el cos es relaxa, i aquí és quan comencen a venir també molts dels mals.
9: Per tant, hi ha problemes o derivats físics d'aquests canvis de rutines, no? De començar les vacances o de tornar a la feina, eh?
10: Jo soc partidari de que si les vacances, si es poguessin fer no de cop, sinó que fos algú més progressiu. Però clar, al final és complicat perquè les empreses gestionen els horaris com poden o com és possible, no? Llavors, quan la persona comença a fer vacances de cop, el que seria recomanable és que potser en lloc de marxar ja aquell mateix dia a la casa de la platja o a la muntanya o a l'hotel o agafar un avió, que fossin uns dies d'estar encara a casa, de fer-ho de forma progressiva, llavors a partir d'aquí després ja fer el canvi.
9: Val, per tant, fer activitats similars al que serà les nostres vacances, potser a les tardes o al vespre, no? Per anar fent aquest canvi. I per la tornada, quan hem de tornar a la feina, què hauríem de fer?
10: I per la tornada també seria ideal que fos algo progressiu. Hi ha gent, que conec persones, que tornen gairebé d'un vol o de viatge un diumenge i el dius comencen la feina. Això és l'últim que hauríem de fer. Hauríem de plantejar també una reincorporació que fos progressiva, tornar uns dies abans, tornar a casa, agafar una mica de rutina, i llavors ja tornar a la feina.
9: Per tant, millor tornar potser un parell de dies abans i tenir aquest temps, no?, d'impàs abans de tornar a la feina, que no pas això, arribar a les 11 del vespre d'un vol i el dia següent a les 8 estar a l'oficina.
10: Exacte. Al final el servei funciona també amb cicles, llavors les rutines ens ajuden també a tenir aquesta mena com d'estabilitat mental. Quan passem d'un canvi tan brusc, d'una rutina que és de vacances, que no hi ha rutina, potser a una situació que ja és el més habitual, clar, aquest impàs genera aquest tipus d'estrès. I a més també perquè ens anticipem. Quan ja estem pensant en que tornem a la feina, potser ja estem fent aquest tipus d'anticipació que ens genera estrès, en general preocupació, llavors una forma també de que sigui més suau.
9: Molt bé. I la pregunta estrella, quan haurien de durar les vacances perquè realment serveixin per això, per descansar i per poder desconnectar una mica de la rutina i de la feina?
10: Doncs es parla que a partir de 2-3 setmanes ja comencen a fer un canvi mental.
9: Val.
10: Tot i també que hi ha persones que recomanen que no siguin tampoc vacances molt més llargues d'un mes, perquè llavors el contrast és massa gran. Llavors l'ideal seria això, de 2-3 setmanes, i que siguin també especials en el temps, al llarg de l'any. Hi ha gent que a vegades fa un mes de vacances, jo seria partidari que potser en lloc de fer un mes fessis 2 setmanes, una setmana potser al Nadal, una setmana potser Setmana Santa, és a dir, que t'ho poguessis repartir. Això és molt més productiu i també molt més sa que no tot un mes de cop.
9: Hem estat parlant de la feina, d'aquestes rutines, però és veritat que tenim un enemic, podríem dir-ho així, que són les xarxes socials i el mòbil, que això potser, Oriol, t'ho portes molts anys dedicant-hi, potser això fa uns anys no era un problema, però ara sí que s'ha afegit el fet de la desconnexió digital o virtual, no?
10: Totalment. Per què? Perquè les persones quan estan de vacances però estan amb el mòbil, pot ser que també puguis obrir sense voler-ho, o potser tens una part de tu que té inquietud i obres un correu de la feina, que no hauries d'obrir-lo, encara que potser no respongui, però ja estàs obrint el correu de la feina, o estàs potser mirant un WhatsApp de treball, o una notificació, clar, això no t'ajuda a desconnectar. Llavors és molt important que quan la gent faci vacances, que pugui realment fer aquesta desconnexió i dir tot el que siguin correus de feina, WhatsApps de grups de treball, de reunions, tot això, fora. Mentalitzar-se de que realment el telèfon ha de ser una eina que ens ajudi a comunicar-nos, però no a estressar-nos.
9: D'acord, potser també això està la clau, qui tingui mòbil d'empresa, no? Això potser és més fàcil fer-ho que no pas quan tens una única línia, que és per on et contacten per absolutament tot, no?
10: Exacte, un dels consells també és que pugui haver una doble SIM i que tu puguis tenir el teu propi mòbil i tinguis una xarxa que sigui la de feina i una xarxa que sigui la personal, per poder separar-ho.
9: Ara parlàvem justament de feines, doncs que potser depenem d'un empresari o d'una empresa, però clar, quan tu ets el teu propi cap, el teu propi jefe o ets autònom, com poden fer unes vacances als autònoms per d'alguna manera doncs desconnectar, però a la vegada sense perdre la vista del seu negoci, perquè també depenen d'això.
10: És un bon repte. Aquí la idea és que la persona entengui que descansar o recuperar-se és necessari. A vegades hi ha gent que diu no vull fer vacances perquè llavors estic perdent client o estic perdent. És el contrari. Les millors idees, els millors pensaments, les millors estratègies venen quan la persona està dualment descansada. Quan tu estàs, per exemple, a la platja o a la muntanya fent una excursió o un passeig o prenent el sol, és quan venen aquelles idees perquè estàs relaxat, estàs calmat. Llavors, si la gent pensa en que ha de fer més, jo aquí els diria que al revés. Aquí menys és més.
9: Molt bé. Per tant, aquí m'ha sonat una clau important, Oriol. Durant l'any també seria important trobar petits moments d'oasis, no?
10: Correcte.
9: Per crear i per ser creatius i per obrir una mica la ment i la mira a nous projectes, a noves idees o a noves iniciatives, no?
10: Sí.
9: Com ho podem fer durant l'any, quan estem en la rutina, per aconseguir fer aquestes petites desconnexions?
10: Aquí el truc seria aconseguir de fer cap de setmanes llargs, de 3-4 dies. En 3-4 dies ja la ment comença a relaxar-se. I també és important de fer canvis d'entorns. A vegades hi ha gent que diu, jo faig minivacances o descanso al mateix poble. Pot ser que sigui un recurs fàcil, però a vegades també el fet de sortir, encara que sigui al poble del costat o a una altra ciutat o un altre entorn, això també t'ajuda a que pugui haver-hi aquesta desconnexió. L'entorn és molt important. Hi ha una vinculació emocional molt forta. Llavors, si tu no surts del teu lloc de treball o del teu poble on estàs treballant, a vegades és complicat que hi hagi aquest canvi de xip.
9: Molt bé. Per tant, cal que físicament també fem aquest petit canvi per fer aquestes desconnexions. Parlàvem ara d'aquest recuperar rutines, de començar vacances. Amb quins problemes més psicològics tornem després de les vacances? Amb què us trobeu un cop entrem al setembre, octubre?
10: Doncs mira, un clàssic són les separacions de parella. Això és el que també veiem molt en consulta per dia al setembre, i està estudiat que quan les parelles estan de vacances comparteixen més hores. Llavors això el que fa és que hi hagi molta més convivència, i la convivència ja sabem també que pot portar conflictes. Llavors són parelles que durant al llarg de l'any no discuteixen tant, o potser està la cosa més freda, però quan ja comencen a compartir moments de vacances, clar, aquí hi ha moltes més discussions, conflictes, baralles, i al setembre tornen i et diuen, és que no el suporto, no la suporto. Clar, no és que no la suportis, és que has estat convivint realment dia a dia de forma intensa dues setmanes o tres setmanes. Llavors això fa que potser desconeguis la teva parella i ara la coneixes d'una altra manera.
9: Per tant, moltes vegades potser coneixes la parella en aquesta convivència de les vacances, que això potser vius durant tot l'any en el mateix pis o la mateixa casa, però en el moment on coincidiu més és quan esteu fora de casa.
10: Clar, perquè quan la gent està treballant potser es veuen, què, 6, 7 hores o 8 hores, les hores de son o potser algunes més, quan estan de vacances, clar, són les 24 hores contínues. I hi ha molta gent que diu, és que he descobert que el meu marit o la meva dona és d'una altra forma. No és que sigui una altra forma, és que heu conviscut més temps.
9: Això és important. Ara parlàvem de les vacances, els viatges. També això s'ha convertit en un problema en algunes parelles, el fet de planificar o no unes vacances. Què és millor, i com a especialista, què ens recomanaries? Que planifiquem els viatges o que ens deixem portar i que improvisem potser una mica.
10: Mira, això és important també que la gent faci un procés d'introspecció i pregunti també què és el que realment els agrada més. Hi ha gent que és molt més d'improvisar i que li agrada més aquesta part d'aventura, i gent que necessita tenir-ho tot controlat. És curiós perquè les parelles moltes vegades es dona aquesta mena com de dualitat, de que un dels dos és més organitzat o més de planificar i l'altre es deixa més portar. La idea és que la gent es pugui sentir-se còmoda amb el pla que organitzin. Els plans que són molt marcats a vegades també tenen limitacions, que són que no et deixa tampoc improvisar ni tampoc experimentar. Però també és veritat que hi ha gent que necessita tenir-ho tot molt planificat. La idea és sempre el punt de comoditat. I quan tu fas un pla, és important també que la gent deixi un petit marge per imprevistos o per coses que puguin moure's de l'agenda. Perquè si no també això pot generar també estrès. Hi ha molta gent que s'estressa anant de vacances perquè ho ha de veure tot. Ha de fer totes les activitats, tots els plans...
9: Per no perdre res del que has previst.
10: I quan tornen et diuen, ara necessito vacances de les vacances.
9: Amb això, parlem, per exemple, de viatjar amb parella, no? O inclús també amb un grup d'amics. És important, perquè de fet veia un vídeo a xarxes fa uns dies d'un grup d'amigues que feien com unes normes, no? Com un reglament per aquestes vacances. És important que dins de les vacances malgrat que compartim aquest espai, també trobem moments per estar sols i moment d'intimitat?
10: Totalment. El problema quan estem viatjant en grup és que tot el que passa al final està compartit. Mm-hmm. Llavors no tens aquest espai d'intimitat. I això que deies del grup aquest d'amigues, ho trobo molt bona idea. És una cosa que moltes vegades recomano també a gent que em pregunta, que és que hi hagi unes mínimes regles a l'hora de viatjar. La primera regla és que totes les discussions que puguin sortir en el viatge es puguin parlar. A vegades hi ha gent que quan discuteix s'enfada i marxa, no? Mm-hmm. Clar, en un viatge potser no és tan fàcil. Potser si estàs al mateix poble dius, mira, doncs ja parlarem demà. Però en un viatge potser això és complicat si estem en un grup que no es pot separar. La segona regla seria sobretot això, de que la gent pugui també trobar moments en estar sol, que tu deies, a intimitat, mm-hmm. moments en què tornem a l'hotel, moments en què estem potser cadascú a la seva habitació i també podem tenir el nostre propi espai. I la tercera és que ens enfoquem també en quin és el propòsit del viatge. Aquest últim punt és clau.
9: Important, eh?
10: És a dir, el propòsit del viatge no és tenir la raó, no és fer-ho tot, sinó és realment gaudir de l'experiència.
9: Molt bé. I a més, segurament, no obligar-nos a fer coses, no? Potser encara que anem en un grup de 5 persones, si algú vol anar a veure la Torre Eiffel i a tu no en tens ganes, correcte, doncs que no sigui estrany que no hi vagis, no?
10: Clar, pactar-ho. Mm-hmm. És el primer punt, és aquest punt de poder parlar les coses. A vegades la gent entra en un grup, entra en una comunitat i creu que ha de complir tot el que es marquen allà. Per això és important també que hi hagin aquest tipus d'acords i pactes.
9: Molt bé, doncs amb tot, eh? Esperem que la gent gaudeixi d'aquestes vacances i que la tornada a la feina, qui hagi de tornar ja, doncs que sigui el més fàcil possible. Oriol, gràcies per acompanyar-nos avui.
10: Un plaer.
9: I gràcies, Núria. Mm-hmm. Ja ho saps, haurem d'aplicar aquestes normes un cop se'ns acabin doncs, la feina per començar les vacances nosaltres.
0: I tant, per no perdre ni un sol dia, que això fa molta ràbia, eh? Quan encara estàs els primers dies, no, de vacances, doncs pensant en la feina i realment no estàs ni allà ni aquí. Moltes gràcies, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Va, que seguim endavant amb més qüestions i ara un directe que per Tarragona és molt especial i és que estem de festes. Del Maresme de Premià, aquesta connexió que fèiem amb la Manel Ferrer, marxem ara cap a terres tarragonines, però no sé ben bé on. Saludam el nostre company, la Pep Sunyer, perquè està acompanyant els portants de l'aigua de Sant Magí. Recordeu, ahir van anar a la Santuari de la Brufaganya i des d'allà, amb els cantis plens d'aigua, ara sí, beneïda, estan baixant cap a Tarragona. L'arribada prevista és aquesta tarda, entraran a la ciutat i repartiran aquesta aigua beneïda amb uns cantis petitets o amb ampolles perquè, doncs, això, els tarragonins i tothom que ho vulgui, tinguem molta, molta sort i estem beneïts durant tot l'any. Pep Sunyer, heu sortit de Bràfim aquest matí. Bon dia.
11: Bon dia, Núria.
0: On sou?
11: A la Secuita, eh?
0: Després a Propètia.
11: 4 hores i mitja, més o menys, de camí a la Secuita. Aquí s'ha fet fa una setmana de les parades. Venim de l'Argilaga, on també cada any el poble s'hi aboca i fan un gran esmorzar, 100 persones esmorzant, tot el poble abocat també doncs, amb els portants de l'aigua. I ara ja, doncs, seguint el camí, que això encara hem d'arribar cap al migdia, cap a la una, doncs, els dipòsits de maig allà a Tarragona ciutat, i hauran completat aquests 60 quilòmetres de recorregut del camí de l'aigua, que, com deies, sortia ahir de la Brufaganya. Vols que ens ho expliquin, Núria?
0: I
11: que ens expliquin com cal? Doncs mira, a Carles Salvador, un dels coordinadors dels portants de l'aigua, que ens acompanya aquí. Carles, què tal? Bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
11: I moments bonics com aquest que hem viscut aquí, eh? A l'antic ferrer del poble tenia un petit Sant Magí històric i l'ha tret el pas dels portants.
12: Sí, sí, és algo que ja és tradició, que cada any ens esperen. Bueno, abans ho feien, doncs, ara ho fa la filla, perquè els pares doncs, van morir, però va ser una tradició molt bonica que un dia doncs, aquest ferrer del poble va treure un Sant Magí, és una talla preciosa, i la va treure, llavors doncs, sempre tenim la parada obligatòria doncs, a parar i donar-los el cantiret i l'ampolla, que és el que nosaltres anem repartint per a cada paradeta dels pobles, no?
11: O mira, Núria, la parada sí. De l'Argilaga, amb toc manual de campanes, que els hi han ofert per primer cop en la història en aquest municipi de l'Argilaga, espígol que recull la família del Joan Dalmau, que també en farcellets, per tant, cada poble s'hi aboca i és un autèntic goig.
12: Sí, la veritat és que sí, que tots els pobles ens acullen com si... Bueno, per ells és part de la festa, de la seva festa major, no? Vull dir, allarguen una mica, per exemple, a l'Argilaga, doncs per ells és Sant Roc, la festa, però, bueno, allarguen un parell de dies més, perquè així passem nosaltres, i quan hi diuen les males llengües que quan marxem nosaltres de l'esmorzar, llavors s'hi posa tot el poble i esmorzen ells, i seria com el final de la festa major del poble.
0: Que xulo. Escolta, parlem de l'aigua beneïda, que baixeu, però també baixeu espígol, també el Fàbrega, em sembla, no? Vaja, que sí, farà... Bueno, avui, quan entreu a Tarragona, farà una oloreta a la ciutat que donarà gust.
12: Sí, la veritat és que, bueno, la tradició diu

0: de Sant Magí, que és la brufaganya, vull dir, canviem la G per la C. Bueno, hem fet aquí com un joc de paraules, no?
1: Era fàcil, està bé, està ben pensat.
0: Sí, sí, era fàcil, sí.
1: Està ben pensat.
2: Núria, a la brufaganya, no a la brufaganya, 14 graus ahir de temperatura, vull dir que sortien fresquets, eh? Hores d'ara el termòmetre ja puja als 30, eh? Però sortien fresquets i estan fent aquests 60 quilòmetres, eh? Un centenar de persones, els carruatges, els cavalls, no? Que van també refrigerant-se en cada poble, també els cavalls, no? Que això també és part indispensable, eh?
0: Sí, sí, molt indispensable, i fins i tot doncs, aquest any és el primer any que hem sortit a un quart de set, sempre sortíem a les set, un quart de vuit, i aquest any hem adelantat una hora, precisament pel tema de la calor, i els cavalls, doncs, possiblement arribarem a la mateixa hora, però els cavalls d'aquesta manera van tenint més estones de parada, doncs perquè realment, bueno, ja ho sabem, que amb el canvi climàtic doncs, les calors són molt fortes.
2: Cada any hi ha una entitat convidada en guanys en els grellers de Tocaferro, que celebren 40 anys d'història i que 3 dels integrants també estan fent el camí.
0: Sí, ells em sembla que són 6 o 7 persones i nosaltres doncs, cada any convidem una entitat i deixem a 3 dels seus membres doncs, que ens acompanyin. I aquest any doncs, és això, els hi va tocar Tocaferro, que feien 40 anys, i 3 dels membres, doncs, els antics, els que em sembla que n'hi ha un parell que ja no toquen ara, però d'això els ha fet molta il·lusió i ens estan acompanyant, com fan cada any l'entitat convidada que tenim.
1: I van anant tocant pel camí?
0: No, en aquest cas no, en aquest cas no, perquè nosaltres sempre ens acompanyen els grellers i timbalers dels Xiquets de Tarragona, que això ja ve de molta tradició, amb mossèn Gallar, que era un mossèn que teníem abans a Sant Magí, que ell era molt de xiquets, i llavors doncs, ja fa anys que ens acompanyen, normalment són 3 grellers i 2 timbals, i van fent una baixada amb nosaltres.
2: Mm-hmm. I amb relleu generacional garantit, eh? Perquè hem pogut parlar amb portants de 9, 12 anys, gent també molt veterana que em porta molts de camins i gent molt jove, no?
0: Sí, bueno, jo crec que amb aquestes coses, amb aquestes entitats, s'ha de tindre un relleu regeneracional, si no, no arribarem enlloc, no? Per exemple, nosaltres ja som, per dir alguna cosa, jo, com una segona generació, no? Mon pare ja ho era, mon tiet també va estar molts anys al capdavant, i ara ja estem jo, mon cosí, bueno, som 8-9 persones a la Junta, d'uns 40-50 anys, més o menys. Llavors ara ja comencen a vindre els nostres fills també, els fills, i llavors doncs la qüestió és anar-los ensenyant, que ells també s'empapin d'aquesta tradició, aquesta cultura, perquè el dia que nosaltres doncs ja no puguem, doncs ho segueixin fent ells.
1: Això per la gent que ens està escoltant de tot Catalunya, eh? Què passarà aquesta tarda, quan entreu, com distribuireu l'aigua, que expliqueu una miqueta, va.
0: Mira, doncs nosaltres arrenquem a un quart de set des de Matxa, comencem a baixar des de Sant Pere i Sant Pau, baixem, entrem a Tarragona, i és això, anem repartint l'alfàbrega. Llavors, quan arribem al portal del carro...
1: Portal del carro, per entendre'ns, és un carreró peatonal molt estretet i molt empinat i molt estretet, que va parar a la
0: capella
1: de
0: Sant Magí. Exacte, que està a Tarragona, és la que hi ha dalt a la part alta. Uh-huh. I llavors, doncs, d'allí pugem les portadores i ja comencem a repartir l'aigua que hem portat.
1: Sí, la repartim...
0: Sí, és aquest moment. La repartim. Si tu portes el teu cantiret a una ampolla, se t'omplirà l'aigua de Sant Magí, vull dir, és per tothom. Uh-huh. I si no, doncs, a modo de donatiu, tenim el cantiret, que cada any és una mica diferent, així també fem una mica de guinyo i tothom ve a buscar el cantiret nou, no? I les ampolles també, amb els dos formats.
1: Uns cantis petitets aigua, que es col·leccionen.
0: Sí, vull dir, són uns cantirets així de mig pamet, i llavors, doncs sí, cada any intentem que sigui diferent per donar-li un guinyo. Aquest any és molt graciós i és molt bonic perquè té 3 brocs, i llavors no saps per on te sortirà l'aigua.
1: Genial.
2: Núria, aigua miraculosa, eh? que no ho han dit, perquè la gent la guarda sí. Tot l'any i la van dosificant, eh? Però diuen que té moltes propietats.
0: Sí, bueno, al final és la devoció, no? És com quan la gent, doncs, que va a Lourdes o d'això, la gent de Tarragona té aquesta devoció de Tarragona i moltes parts de Catalunya, d'Igualada, hi ha parts de Barcelona, vull dir, hi ha molta gent que va a buscar l'aigua de Sant Magí, el que passa que, bueno, nosaltres fem la part de Tarragona, no? I sí, és aquesta devoció, doncs que l'aigua, doncs, a mi m'ha curat d'un mal o m'ha curat de qualsevol cosa, a vegades per fer fregues, vull dir, és la devoció que té la gent de Tarragona per aquesta aigua.
1: Sant Magí es relaciona amb l'aigua perquè diu la llegenda, no?, que amb el seu... gaiat, amb el seu bastó, va picar terra i d'allí va sortir, va brollar l'aigua de la brufaganya, la font, no?
0: Sí. Sant Magí, en principi, estava amagat doncs, a les coves de la brufaganya i llavors, doncs, al final, doncs, els romans que el perseguien se'l van trobar i es veu que en un moment que estaven assedegats els dos captius, els que anaven a capturar, i va picar 3 cops a terra i d'aquí es diu que van sortir les fonts que tenim ara de Sant Magí de la brufaganya. A de la bufaganya, veus? Ja m'he liat jo amb la cervesa.
2: Que brollen, que hi ha molta aigua, aquest any hi ha aigua, que l'han de dosificar. Per cert, que demà Sant Magí, per tant, que també, mira, veig per aquí la consellera de Cultura i Festes, Sandra Ramos, que també està fent el camí enguany, i demà hi ha Diada Castellera, tenim concerts, tenim molta activitat, avui i demà, per tant, si voleu venir tant avui com demà, podeu gaudir d'això, de l'entrada de l'aigua triomfal, però demà moltíssima activitat, durant tot el dia. Amb tots convidats, Núria.
1: I tant, amb castells, Diada Castellera, també, i vaja, de tot una miqueta i una

0: revetlla, la d'avui, que era la revetlla remullada, en què es llançava aigua a dojo mentre la gent ballava al ritme de les cançons d'orquestra, i ara s'ha canviat el format des de fa 3 anys, una mica per conscienciar sobre la manca d'aigua, es fa la revetlla il·luminada, que doncs també té un punt, es balla igual, però amb llum en lloc d'aigua, i també és molt xulo. Molt bé. Pep Sunyer, arribaràs? Sí, entrarem aquesta tarda, entraràs?
1: Sí, sí, la tarda entrarem, sí? També, eh? Sí, sí, allà hi serem. I hem d'anar tirant perquè, si no s'enxamparem, els portants, que ja porten, ja fan camí, eh? Llevan cap als Pallaresos, hem d'arribar, hem d'anar caminant. Ara hem de córrer una miqueta, el Carles i jo.
0: Vinga, doncs us deixem, companys. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió. Gràcies, Pep.
2: Vale, moltes gràcies.
1: Fins ara, Núria.
0: Una abraçada i molt bon camí a tota la comitiva, aquests portants de l'aigua, que ara ja els queden les darreres hores. Això sí, són hores de molta insolació, de molta calor, ja fins a entrar a la ciutat aquesta tarda, vora les 6:15. Doncs vinga, nosaltres que seguim endavant, i ho fem després d'aquesta connexió habitual de les festes de Sant Magí a Tarragona, parlant de jardineria. Des d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili i el seu convidat, tot un jardiner especialista, ens van muntar un jardinet a la terrassa, al balcó de casa. En un petit racó ja tenim el jardí muntat. Però què passa? Que en els balcons a vegades hi ha visitants inesperats i que ens el poden malmetre. A veure quins consells es donen avui.
3: L'estiu és sinònim de sol, terrasses i jardins plens de vida, però també és l'època de l'any en què apareixen uns visitants que no acostumen a ser gaire ben rebuts. Les plagues. I com que nosaltres una setmana més tenim jardineria per vacances, estem disposats a fer-hi front, acompanyats, com sempre, del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
4: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
3: Joan Maria, les plagues més habituals de l'estiu són el pugó, les erugues, les formigues... De fet, si som amants de la jardineria, el terme plaga ens espanta. Com podem saber que una planta està començant a tenir un problema?
5: Mira, aquest petit moment que reguem les plantes, aquest petit moment que sortim a fora la terrassa i veiem les plantes, no veiem només aquella part verda o aquella part de floració. Veiem aquests brots tendres. Brots tendres vol dir les fulles noves d'on surten i les punzelles de les flors on surten. I si les veiem i veiem que de cop té alguna cosa diferent, uns petits insectes que estan allà damunt, o veiem que està arrossegada, o veiem que té unes taques, sempre apareixeran les plantes a les fulles més tendres, les fulles més noves. Llavors, observar-les, i que veiem que de cop té alguna cosa així, doncs emprendre mesures d'aquest sentit.
3: Per tant, Joan Maria, no cal esperar que la planta faci molt mala cara.
5: Si veiem que de cop tenim unes petites insectes de pugó, o tenim coixinilla, o tenim... que a vegades és difícil saber el que tenim, però veiem que tenim uns insectes a la planta, tirem un insecticida. El més important que ho tirem cap al vespre, és idoni, i si veiem que apareixen taques a les fulles, tirem un fungicida. Que veiem que no ens en sortim, que portem 7 o 8 dies i allò no ha anat a menys, sinó que ha anat a més. Portem una foto o una fulla al nostre florista, al nostre expert en jardineria, segur que ens dirà què és.
3: Moltes persones, quan veuen un insecte, pensen que ja és perjudicial. Però això no és ben bé així.
5: No hi ha cap insecte perjudicial, perquè és veritat que les plantes reben insectes i algunes poden mossegar les fulles i les plantes quedar sense fulles i aquesta planta tira molt menys. Però aquest insecte té un motiu per ser-hi i aquest insecte hi haurà altres animals que se'l menjaran. Però de la mateixa manera, tenim molts insectes que són molt productius i són molt bons, des de les marietes, que es mengen els pugons, des de les abelles, els abellots, que són pol·linitzadors... I hi ha molts animals que mengen trip, hi ha molts animals que... És a dir, en el fons, la natura té el seu propi sistema. Quan tenim una plaga que es menja part de la fulla o sobreviu de la sàvia de la planta, tenim altres insectes que es mengen aquests insectes. I d'alguna forma s'autoregula i s'autocontrola. I ens és fàcil. Passa que quan ens ataca una planta que ens agrada i ve que aquesta planta va menys, no volem que aquesta planta es quedi sense fulles.
3: I Joan Maria... Avui dia hi ha solucions respectuoses amb el medi ambient a l'hora de fer front a una plaga.
5: Tota la política europea que tenim és tot productes que són bons per al medi ambient i que no són danyins. D'aquesta forma, també quan tirem un producte amb una plaga que tenim, veurem que aquesta plaga no va més, però li costa molt de marxar. Dius, ostres, no l'estic matant, no? Com antigament que tiraves un producte i ràpid tenia efecte. No, ara són molt respectants i el que fan és no interfereixen les abelles, no interfereixen els animals que són bons i el que fan és interfereixen només en una fase de l'animal, de l'insecte que ens està atacant, no? I d'aquesta forma veurem que amb 3-4 aplicacions de cop hi hem reduït molt i traiem el pugó, o traiem el trip, o traiem les erugues...
3: Per cert, que hi ha alguna planta que actuï com un imant per als insectes beneficiosos?
5: Sí, tenim plantes que ens ajuden moltíssim. Les caputxines, per exemple, són plantes que es planten també entre a prop de l'hort o així, perquè precisament atrauen molt amarietes. Hi ha algunes plantes que ens ajuden. L'idoni és tenir com una barreja de plantes, no tenir només un tipus de plantes, perquè d'aquesta forma tenim molta més diversitat a l'hora de tenir insectes i ens ajuden. I d'altra banda també, que sona com a rar, però també es poden comprar insectes. Hi ha pàgines a internet on pots comprar insectes, pots comprar insecte pastor, que es menja alguns animals, pots comprar marietes, pots comprar bellots...
3: Va, com sempre, encarem la recta final desmuntant un mite. Si una planta té insectes, és millor llançar-la i comprar-ne una altra?
5: No, al contrari, al contrari. Tenir una planta infectada, però que la tractem o l'ajudem a superar aquesta plaga, també estem convertint aquesta planta en una planta molt més oferta, molt més adaptada, diguem, i pensem que ja tenim una planta que està adaptada al lloc. Per tant, no hi ha res millor que intentar curar i ajudar-la.
3: I a nosaltres, que ens agrada fer jardineria per vacances... Quin consell pràctic ens dones aquesta setmana?
5: Aquell temps a la planta en què estem regant, a la vegada, aprofitem per veure-li les fulles, per veure les flors, per veure com estan. Ens adonarem que de cop aquelles fulles estan més alçades o de cop aquelles fulles estan més caigudes o de cop li està sortint una plaga en unes puntetes a les fulles o el que sigui, ens permetrà aquest petit moment que dediquem a regar la planta, que és agradable, a la vegada, és aquest moment de comunicació entre tu i la planta.
3: Les plantes, com nosaltres, també ens envien senyals. Només cal aprendre a observar-les. Al proper capítol parlarem d'un tema cada vegada més important, com podem tenir un jardí o una terrassa més sostenibles, consumint menys aigua i cuidant millor el nostre entorn. Us hi esperem, amb el nostre jardiner de capçalera.
0: Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio, amb aquests consells sobre jardineria. Per cert, que com que anem una mica amb decalatge, amb això de l'espai de jardineria, la setmana passada vam tenir l'extra, el dia extra de l'eclipsi, vam haver, doncs, de variar una mica els podcasts. Vaja, ras i curt, que dijous tornem a tenir jardineria, ja està. Ja està explicat, de si era fàcil. Doncs això, doble ració de podcast de jardineria aquesta setmana. Seguim endavant, i ara ja sí, per tancar programa, com sempre, amb tot de propostes d'activitats que ens porten des de Radio Ciutat de Tarragona. És temps d'agenda. Connectem, doncs, amb la companya Lídia Porta de Radio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Va, no em diguis que és Festa Major de Sant Magí a Tarragona. No m'ho diguis, això.
6: Sí.
0: Sí, en sèrio.
6: Ho has endevinat.
0: Vinga, escombrem cap a casa, si ens ho permeteu. Va, comencem així. Sense menys tenir a tota la resta de poblacions de Catalunya que també estan de Festa Major, que sabem que són moltes, eh? Però digues, digues, Lídia. Ai, mira, que bé. L'Amparitos la reservem per Santa Tecla, no?
6: Correctíssim.
0: I el paquet de xocolatera.
6: Prohibidíssim posar-lo encara.
0: Prohibidíssim, encara no.
6: Encara no toca.
0: Què passarà? Vinga, què destaquem així ras i curt de les festes de Sant Magí, que hi tenen moltes cares, hi ha molta tradició, molts actes nous... en fi, com fas el resum, Lídia? Difícil.
6: Doncs, rapidíssimament, com que nosaltres ja en aquest programa hem parlat de l'aigua i que arribarà avui a tarda, simplement comentari... Però afegeixo que després de que arribi l'aigua, doncs hi haurà, com sempre, el seguici de Sant Magí, que seran els gegants, doncs, negritos, els gegants moros, i els vells, els nanos, els balls de bastons. I això serà per acompanyar l'aigua fins al portal del carro i on es podran comprar els tradicionals càntirs. No us oblideu, cada any s'ha de comprar el càntir amb l'aigua miraculosa, que dic jo. I, com sempre, la clàssica revella, que jo sóc de les antigues, de les que feia la remullada, que era quan era amb aigua, i no amb música i simplement i llumetes com ara.
0: Sí, tu ets de les que, com jo, que ens mullàvem, no?, que era xulo.
6: Exacte.
0: Però clar, els temps han canviat. Fa 3 anys ja, que l'aigua, que la revetlla remullada s'ha canviat per la revetlla il·luminada. I penseu que aquí teníem els elements, hi havia elements mentre tu anaves, no?, de revetlla, que et tiraven aigua, i els elements eren la síndria ruixadora i el canti ruixadora. No, la síndria i un canti.
6: I un carro.
0: I un carro que anava anant tirant aigua. I la petxina, sí senyora. I sortia d'allí, brollava, doncs, allò una manguera, vaja, directament,
6: sí.
0: No?
6: Després de la sequera ja la cosa es va acabar.
0: Sí, sí.
6: Però bueno, igualment hi ha la Revetlla, i demà sí que hi ha dia Sant Magí, cosa sèria, missa, matinades, la grandíssima cita castellera a les 12 del migdia a la plaça de les Cols, amb les quatre colles tarragonines, i a la tarda també la tradicional professor, o sigui... Gent sèria. Avui disbauxa, demà gent sèria.
0: Demà tothom a posar-se firmes, especialment a la Diada Castellera, que té una dificultat afegida, que és a la plaça de les Cols, que és una plaça petita, petita, petita, petita, en què, en fi, queden els castells allí apinyats, però és tradició fer-ho allà. I ja ens hem acostumat, no? Passarem calor, com sempre, però, en fi, és el de
6: clàssic,
0: Sant Magí.
6: Clàssic d'agost, clàssic Sant Magí.
0: Clar que sí.
6: I la regidora de Cultura, la Sona Ramos, ens diu una miqueta per què és important, no, Sant Magí, celebrar-ho.
7: Jo crec que és molt important combinar aquesta tradició i poder veure com la cultura popular i tradicional no és una cosa que estigui anquilosada només en una tradició, sinó que és absolutament capaç de parlar-nos de les coses que més ens preocupen avui en dia.
6: I Sandra Ramos ens explica aquesta importància, no, de la doble vessant, les coses sèries, les coses tradicionals, però també la disbaixa i passar-s'ho bé, una programació molt diversa.
0: Doncs això és Sant Magí a Tarragona. Demà, disculpeu, però serà el dia, per tant, en tornarem a fer esment, però esperem ja no ser tan pesats, perquè no ens ho acabem. Vinga, va, que anem cap al Festival de Cap Roig, que també té una història i una trajectòria, per assistir al concert d'una persona que també té història i trajectòria, Miguel Ríos.

0: Doncs bé, com diu el Miguel Ríos, en el Festival de Cap Roig torna als seus escenaris amb aquest L'Último Vals, que és el seu últim treball, i l'actuació serà en un format electroacústic acompanyat de músics multiinstrumentals, combinant rock i country amb una mirada madura i essencial de tota la seva trajectòria. I això és avui a 10:15 de la nit i les entrades estan entre els 50 i els 90 euros. Llavors, si sou uns clàssics i us agrada Miguel Ríos, ja sabeu que hi ha aquesta cita importantíssima avui.
1: Molt bé, no sabem si repassarà algunes de les cançons aquestes mítiques de la seva trajectòria, però vaja, en fi, en tot cas sapigueu això, que té nou disc, L'Último Vals, i que val la pena, si el seguiu, doncs està a l'última. Molt bé, i més a propostes, mira, la darrera de l'agenda amb una agrupació que es diu En Sol Negre.
0: L'agrupació està formada per la soprano Aurelio Fantova, Mar de la Linde a la viola de gamba i en Ferran Pisa a la tiorba, un instrument que jo desconeixia completament. I aquesta actuació forma part de la 15a edició del Garrigues Guitar Festival Memorial Emili Pujol, i a Sol Negre l'agrupació convida els assistents a comparar peces vocals del segle XV, com estàvem escoltant, amb versions instrumentals de músics ibèrics com Diego Ortiz i Luis Narváez. I tot això es fa a l'Espluga Calba, avui a 7:45 del vespre, a la seva església de la Immaculada Concepció. I a part del concert, a les 7 de la tarda podràs fer una visita guiada a tota la localitat i descobrir una miqueta els diferents racons que té l'Espluga Calba.
1: Molt bé, això en el marc del Garrigues Guitar Festival. Molt bé, molt interessant i molt diferent també, que veieu que no tots són revetlles i versions, grups de versions, sinó que també això, hi ha música barroca, per què no? Perfecte, doncs Lídia, ho deixem aquí, et sembla?
0: Perfecte.
1: Ens veiem aquesta nit de revetlla?
0: Aquesta nit revetlla i demà a treballar.
1: Demà a les 9 a tots aquí, eh? Vinga. Gràcies, Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Una abraçada, companya.
0: Adéu, fins demà.

0: Darrers minutets, ara sí, abans de tancar programa, per tornar a connectar amb Cardedeu, amb Ràdio i Televisió Cardedeu, Estela Muñoz, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Recordem que el tema del dia avui, la pregunta era: el Tour de França als migdies d'estiu, el veieu o el dormiu? I bàsicament tothom ens ha parlat de dormir veient el Tour o fent el que sigui, però vaja, ningú li ha fet ni cas a les bicicletes. Hi ha alguna contraopinió? No.
1: De moment, no.
0: No, no, no.
1: Els àudios que ens han arribat són més del caire a dormir. Sí, sí.
0: Tenim més o què? Tenim més àudios?
1: Sí.
0: Mare de Déu.
1: Tenim els nostres oients, Maria López, que ens segueix sempre.
0: Sí, Maria.
2: Espera un segon. A veure, no ens enganyem. El Tour de França es va inventar per fer més efectives les migdiades de l'estiu. O sigui, és l'únic sentit que té el Tour de França. A més, és automàtic. Poses allà, encens, t'estires i res, no han fet quatre pedalades que ja estàs suant. I et despertes doncs, quan ha acabat l'etapa. I a més amb aquella sensació de que has fet alguna cosa de profit.
0: Ah, mira, això és veritat, eh? Allò de, ai, que bé, que bé. Escolta, hi ha una cosa, si el Tour de França el fessin a la nit,
1: sí,
0: pels insomnes... Jo no sé si tindria, no? La gent que li costa dormir a la nit, no sé si tindria la mateixa...
1: Podria ser un bon remei.
0: ...el mateix efecte. No ho sé, provar-ho, un dia provar-ho. Estela, tenim algun àudio més?
1: Tenim un àudio més, el de l'Aina, que no marxa de vacances, sembla.
3: Bon dia, obert per vacances. Doncs la veritat és que jo sóc de les persones que el Tour de França li sembla una cosa molt avorrida.
0: Ai, ai,
3: i, per tant, en el meu cas, prefereixo fer una bona migdiada perquè, o sigui, entenc que hi hagi molta gent que li pot agradar el Tour de França, però jo mai l'he trobat el que, mai l'he trobat la gràcia i, per tant, dormir sí que m'aporta més. Per tant, em quedo amb fer la migdiada.
1: Haurem de demanar perdó.
0: Però molt, però molt. Mira, deixem-ho aquí, ja deixem-ho. Anunciem el, perquè és un 100%, de... Anunciem el tema de demà, doncs, Estela, ràpidament.
1: Doncs mira, demà, obert per vacances, canviem les bicicletes per un gran clàssic, que són els mosquits. Volem recollir, doncs, els millors remeis, consells i experiències per passar aquestes últimes nits d'estiu una miqueta més tranquils.
0: Demà, mosquits. Què fer contra els mosquits? O, si potser hi ha algú que fins i tot diu que li agraden, no ho sé, que... Nosaltres ho recollim tot. Ja ho veurem. Doncs demà tornem a connectar. Estela, moltíssimes gràcies.
1: Adéu, que vagi molt bé.
0: I adéu també a tots vosaltres que heu estat des de les 9 escoltant l'Obert per Vacances des de la vostra ràdio local, des de qualsevol punt de Catalunya. Demà a les 9, com dèiem, amb Rebella o sense, tothom aquí puntual.

0: Els santandreuencs Guillem Jorba i Pasqual Canals han estat campions d'Espanya de descens en les categories màster 30 i 40. No ho tenien fàcil, però finalment el campionat d'Espanya s'ha obtingut pòdium santandreuenc, amb les victòries a les categories de màster 30A per Guillem Jorba i el màster 40A per Pasqual Canals. Guillem Jorba, amb un temps de 2 minuts 22 segons 15 centèsimes, ha aconseguit la victòria a la categoria de màster 30A. Bé, Guillem Jorba, finalment guanyador a la categoria de Màster 30. Bé, primer de tot, felicitats.
1: Moltes gràcies, ha estat una mica durillo, però aquí estem.
0: Més dur del que pensàveu aquest dissabte o no?
1: Sí, per mala pata ha plogut una mica al matí, que ens ha acabat de deixar el terreny super tou. I sí, com et deia, ha sigut una carrera super dura, molt, molt física.
0: Màster 40 per Pasqual Canals, Màster 30 per tu, vull dir, triomf santandreuenc.
1: Sí, els jubilats estem a donar el callo. Ara esperem que els elits, els pilots més ràpids, també puguin lluitar la victòria i quedi a casa.
0: Com has vist aquesta part final que s'ha renovat aquest any?
1: La veritat que vam fer una idea que fos un xou, que fos un espectacle. Hem fet tres salts nous, que són molt, molt divertits, però sí que és cert que amb les condicions que tenim de terreno, de fang s'ha quedat molt tècnic i costa exhibir-se.
0: Però molta força aquest cap de setmana.
1: Sí, sí.
0: Molt de desgast també per part vostra.
1: Realment, és el que diem, muntem aquí a casa, però som els que acabem entrenant menys i baixem menys. Tenim massa feina a muntar tot plegat. És una mica estressant, però a la vegada, quan veus el resultat, és tot un orgull.
0: Malgrat la pluja, malgrat el fang, malgrat el sol, un espectacle veure el descens aquí a Sant Andreu de la Barca, a més aquest any amb campionat d'Espanya.
1: 100%, aquest any sí que tenim tots els millors d'Espanya. Ens hem hagut de limitar les places als pilots estrangers. Tenim el millor del nostre país, així que preparats pel xou i res, serà una final molt guapa, jo crec, molt ajustada.
0: Campió de Sant Andreu de la Barca i campió d'Espanya, eh?
1: Bueno, aquí estem, batallando, sí, molt contents de ser de Sant Andreu.
0: Pasqual Canals, per la seva banda, ha obtingut la victòria en la categoria Màster 40A. Pasqual Canals, en declaracions a Ràdio Sant Andreu, molt satisfet per aquesta victòria, malgrat la dificultat i també la pressió afegida pel fet de córrer a casa.
2: Bueno, la veritat que bé, la primera màniga ja he fet el millor temps, però sí que he tingut una mica de fallo amb una part del circuit que he perdut 2-3 segons. Ara jo crec que la final estava una mica més difícil perquè estava més trencat i patinava inclús una mica més que a la semifinal. Però bueno, sabia que era la final, que me l'havia de jugar si volia guanyar, perquè la competència cada cop apreten també, l'Albert ho està fent molt bé. I bueno, content, al final la gent m'ha animat molt des de dalt, sí, això ha sigut un gran què.
0: Això es nota, que la corres a casa, la gent t'anima des de dalt fins aquí baix al final d'aquest circuit.
2: Corre a casa té dues coses, no? Una molt bona, que és que la gent t'anima a tope, i una altra també, que al final és positiu, no? Però també tothom és, com que és de casa, has de ser el guanyador, no? I aquesta pressió, a vegades, si no la portes bé, pues et pot passar una mica de mala jugada, però bueno, porto tota la vida fent això i ja és el que ens... El que ens manté viva, aquesta pressió.
0: No només guanyar el descens de Sant Andreu de la Barca, sinó ser campió d'Espanya, eh?
2: Sí, la veritat que mira, que aquest any no havia fet molt descens i no sabia com estaria, sí que he anat molt en bici i he estat bé físicament, però bueno, al final això és una mica loteria perquè tots ens hi apretem molt i una petita errada et deixa mig segon fora i se t'empara la posició.
0: Com has vist l'ambient tot el cap de setmana aquí?
2: L'ambient brutal. La gran feina que fa el Motoclub Sant Andreu és increïble, el divendres i dijous muntant això, que plovia molt. Avui el públic ara jo crec que vindrà cap a la final, a les dues, i serà un èxit. És la millor carrera que hi ha a Espanya avui en dia, i això es nota.
0: Dèiem l'altre dia que a qui li dedicaries, que segurament el teu fill has estat pare fa poc, l'has dedicat també aquí davant de tothom, també a la teva dona, eh?
2: Sí, sobretot. Gràcies a mi, gràcies a la meva dona, perquè si no, potser no hagués pogut córrer, perquè tot va anar d'una setmana. I sí, la veritat que el meu fill fa il·lusió, no? Que el tio va vindre 3 setmanes abans per poder veure el descens i, bueno, al final, pots guanyar, mira, pues que parell.
0: Arribar i moldre, no?
2: Sí, exacte.
0: Dos corredors de Sant Andreu de la Barca, Pasqual Canals i Guillem Jorba, que han aguantat la pressió pel fet de córrer a casa i han aconseguit la victòria i ser proclamats campions d'Espanya a les categories Màster 30 i Màster 40. A la categoria de Màster 40A, el guanyador va ser el santandreuenc Pasqual Canal, seguit d'Albert Barilaro i Guillermo Escobar. La categoria Màster 30B, el guanyador va ser Gabriel Geray Vargas, seguit de Fabià Enceria i d'Àlex Casanova. A la categoria 30A, el guanyador va ser Antoni Riera, seguit de José Manuel Pasqual i Melchor Riera. A la categoria Màster 40B, el guanyador va ser Manel Arasa, seguit d'Ivan Blanco i de Rubén Castro en tercera posició. A la categoria categoria de Màster 30. El guanyador va ser Guillem Jorba, del Motoclub Sant Andreu. Seguim amb més categories. A la categoria infantil, el guanyador va ser Nil Molano, de la Federació Catalana de Ciclisme, seguit de Cesc Rossinyol, de la Federació Catalana de Ciclisme. En tercera posició, Ubac Ibars, del Terrabaic Club Esportiu. Passem a la categoria cadet. El guanyador va ser Daniel Barcia Fernández, del Ciclismo Galego Federación. En segona posició, Oriol Alcalá, de la Federació Catalana de Ciclisme. I en tercera posició, Enol Sánchez, de la Federació Madrilenya de Ciclisme. Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Daniel Barcia, el cadet que va guanyar el Campionat d'Espanya Sant Andreu de la Barca.
3: Sí, bueno, muy ilusionado por eso. El circuito estaba bastante roto. Se pegaba mucho la bici al suelo y había mucho surco y todo eso. Pero el circuito estaba guay. Después del Tourmalet era una parte que me encantaba. Y a la mayoría, y por lo demás muy guay, esta zona de abajo súper bien y genial.
0: Has hecho un buen sprint, ¿no?, en esta segunda vuelta, ¿no?
3: Uf, acabé reventado, me dolía mucho la garganta respirando, pero bueno, es lo que hay que sufrir.
0: ¿Cómo, qué has sentido al llegar aquí y ser proclamado campeón de España?
3: Bueno, entrené bastante, yo creo que a mí y a otros que estaba bien merecido, y me alegro mucho por otros que han quedado bastante bien.
0: ¿Cómo has visto el fin de semana aquí en Sant Andreu de la Barca?
3: Bueno, el sábado estuvo muy guay, a la mañana llovió bastante y a la tarde secó cuando entrenamos nosotros y estaba súper bien. El circuito de la zona de abajo era súper divertida cuando arreglaron esa meseta allí. Y hoy estaba bastante pegajoso, creo que llovió por la noche un poco y el terreno estaba bastante húmedo y se pegaba mucho la bici.
0: Más físico, ¿no?, este circuito.
3: Sí, en brazos y todo eso no, pero en piernas sí que cansaba bastante.
0: ¿A quién dedicas la victoria?
3: A mis padres y a mis abuelos.
0: A la categoria júnior, el guanyador va ser Lloc Hospital, de la Federació Catalana de Ciclisme. En segona posició, Enol Torre. I en tercera posició, Marcel Barrachina, també de la Federació Catalana de Ciclisme. I aquest any, la Federació Catalana de Ciclisme ha estat entrenada per Ivan Oulego. La llegenda del descens de Sant Andreu de la Barca, en aquesta ocasió, no ha pogut competir per una lesió, però sí que s'ha encarregat de ser el seleccionador de la Federació Catalana de Ciclisme i ha obtingut molt bons resultats. Precisament el dia abans de la cursa, Ràdio Sant Andreu parlava amb Ivan Oulego, l'únic corredor que ha participat gairebé totes les curses. A les 32 edicions del descens de Sant Andreu de la Barca n'ha participat en 31.

0: Després de participar durant més de 3 dècades en el descens de Sant Andreu de la Barca, la llegenda Ivan Olego viurà enguany la prova d'una manera diferent. El corredor de Sant Andreu de la Barca, present fins ara en totes les edicions de la cursa, no competirà per primera vegada a causa d'una lesió i assumirà el cap de setmana des del rol de seleccionador de la selecció catalana. N'hem parlat amb Ivan Olego.
1: Doncs sí, com a organitzador no, perquè sempre estic o formo part de l'organització. I bueno, aquest any el canvi que hi haurà és que és campionat d'Espanya i sempre bueno, he estat portant, porto molts anys portant la selecció catalana de descens i mira, això fa que pugui tenir més temps per ells.
0: Més temps per ells i sobretot veure un cap de setmana amb emoció d'una manera diferent. No sé si més tranquil o no de quan corries, Ivan.
1: Bastant més tranquil. Ahir estava a casa amb els meus fills i tal i són un altre tipus de nervis, o sigui, els nervis de ja d'organització de l'equip que porto, que és de la Federació Catalana, i de part de l'organització, no? Ha vingut, ha entrat un altre cop mal temps, que ja portem 3 anys, diria així, amb un front d'aquests de molta aigua, i, bueno, o sigui, els nervis típics que es poden tenir amb una cursa.
0: Com veus el circuit, tenint en compte la pluja d'aquests dies, un circuit amb molt de fang, de cara als teus corredors, quin consell els hi dones per un cap de setmana com aquest, tenint en compte el circuit com el tenim?
1: Bueno, bàsicament els he comentat una mica que així és molt físic, es fa molt dur i que no es passin fent baixades. Ells han estat entrenant tots en sec, amb mullat és una mica diferent el circuit, i això fa que vulguis baixar més vegades, no? I et va desgastant de cara a una final. A la final hem d'entrar al 100% de les nostres forces, no? I només hi ha un secret, fer menys baixades.
0: Per tant, tranquil·litat, no?
1: Molta tranquil·litat.
0: Dels noms que portes en aquesta selecció catalana, quins noms destacaries?
1: Bueno, amb els juniors, totes les categories tenim gent que tenen molts números. Pensa que porto 18 nois. Parlem, aquest any ha entrat la categoria d'infantil i porto això, infantil, cadets i juniors, i en totes, o sigui, estan tan igualats que jo crec que tocarem bastant pòdium.
0: I a més, molts de Sant Andreu de la Barca, que això també és important.
1: Doncs sí,

0: I, bueno, hem tirat endavant i bueno, és un espectacle poder fer o tenir un campionat d'Espanya a Sant Andreu de la Barca és algo super important. Jo trobo que és del millor que ens pot passar.
1: Pel que fa a la categoria elit, qui veus com a favorits, a part del Dani Castellanos, que és l'actual campió d'Espanya?
0: Bueno, mira, a més, parlant d'això, han vingut moltes llegendes, no? Estava el Toni Ferreiro, havia fet pòdiums aquí, el David Vázquez estava voltant per aquí, o sigui que m'agrada. I de cara a la victòria, doncs sí, el Castellanos és el que està més fort, l'Àngel Suárez també està per aquí, que poder també pot fer molt, molt bon paper. I llavors aquest any ha pujat al Quadrat, que era júnior l'any passat. L'any passat diria que va fer segon scratch i bueno, té números també de guanyar.
1: 31 edicions tu participant en el descens. Jo crec que és una xifra que ningú t'atraparà, ningú participarà tantes edicions com el de Sant Andreu de la Barca, i aquest any per una lesió no pots estar a pista, no?
0: Doncs sí, mira, tot just ara entrava massa just i suposo que ja amb l'edat que tinc, això fa 20 anys segurament estaria baixant. I m'ho he pres, mira, de fet no he tocat ni la bicicleta perquè no em vinguessin ganes de voler baixar.
1: De fet, aquests dies ja ho saps que sempre es comentava, no?, de que Ivan Olego sempre es buscava com una excusa, no?, per desestabilitzar una miqueta els rivals, però aquest any, aquesta setmana, anar comentant uns i altres, dient, no, aquest any no és una excusa, aquest any, doncs, l'Ivan no participarà. Sí. Suposo que també t'hauran preguntat si era una excusa o no, no?
0: No, no, aquesta excusa va començar ja fa 3 mesos, i deia, ostres, Ivan, comences d'hora, eh? No, s'ha quedat, no ha quedat amb excusa.
1: Ivan, felicitats per tot el que has aconseguit i que vagi molt bé aquesta selecció catalana i, com dius tu, que feu força podis.
0: Doncs espero que sí, aviam què tal va.
1: Malgrat no estar competint, Ivan Olego ha viscut d'una manera molt diferent aquesta 32a edició del descens de Sant Andreu de Barca, però també implicat al màxim com a seleccionador de la Federació Catalana de Ciclisme, que per cert ha obtingut grans resultats en aquest descens de Sant Andreu de la Barca en aquest campionat d'Espanya. Bé, entre les joves promeses del descens de Sant Andreu de la Barca trobem Adrià Casas, de 14 anys, és el 7 que practica el descens, també el BMX. Adrià, com veus aquest cap de setmana aquí a Sant Andreu de la Barca en aquest descens, que també és campionat d'Espanya?
2: Molt bé, és un circuit molt xulo, molt de fang, és veritat, perquè el temps ens està acompanyant, però el ser campionat d'Espanya és una prova molt especial.
1: Més pressió el fet de que sigui campionat d'Espanya o ja estàs acostumat ja a participar en campionats?
2: Bueno, al final en totes les curses tens la pressió, vols fer bé i tal, però és, en aquesta es suma un punt de vols ser campió d'Espanya.
1: Tens 14 anys, des del 7, que ja practiques el descens.
2: Sí, així és. Vaig començar sobretot al BMX, els dijous i dimarts entrenant amb l'Ivan al circuit, i de mentre pues, practico la modalitat de descens.
1: De fet, sou molts, no?, que ho veu començar amb BMX i després us heu passat al descens.
2: Sí, molt. El meu company, el Ricard, el Julián, som molta gent que entrenem al BMX i ens ho passem molt bé, també, i és molt xulo.
1: Per tu el descens què és? Què sents quan fas aquestes baixades amb circuits com, per exemple, el de Sant Andreu de la Barca?
2: Pues, per mi és tot el descens, la veritat. Jo ho visc molt bé, em sento superbé mentre baixo i és molt especial.
1: Del circuit d'aquest any, molt de fang per les pluges d'aquests dies. Demà el circuit, creus que també el trobarem igual?
2: Sí, a més, no para plou, ara no plou, i això farà que el fang es mantingui i a la final serà molt, molt interessant.
1: Bé, vosaltres esteu acostumats a córrer en diferents condicions meteorològiques, eh?
2: Sí, a més, aquí a Sant Andreu ja portem
1: 3 anys o 4
2: que ja no para ploure, ja som professionals del fang.
1: Ets de Sant Andreu de la Barca, per tant, córrer a Sant Andreu de la Barca, això és especial, no? No sé si quan vas baixant en aquest descens vas escoltant doncs, els ànims del públic.
2: Sí, sempre es nota que estàs amb la teva gent i més ànims, és tot més, molt més especial.
1: Aquí tenim el Germán Jorba, el Pasqual Canals, Ivan Olego, algun consell que t'hagin donat?
2: Bueno, al final córrer a mi sempre és una motivació i sobretot em diuen que m'ho passi bé, que apreti i que no toqui els frenos.
1: I a Sant Andreu de la Barca també tenim altres campions, són els germans Jorba, coneguts també com a Jorba Brothers. També vam tenir una ocasió durant el cap de setmana de descens de Sant Andreu de

0: Horta per compartir una estona a través de Ràdio Sant Andreu amb els quatre germans Jorba. El descens de Sant Andreu de la Barca no es podria entendre sense una de les seves famílies més emblemàtiques. Els germans Jorba, Ferran, Ignasi, Pau i Guillem Jorba formen part del conegut Jorba Brothers, quatre riders del municipi que competeixen junts en una prova que consideren gairebé casa seva. Els quatre participen un any més a la 32a edició del descens de Sant Andreu de la Barca, una cita especial pel descens estatal i també per ells mateixos, ja que formen part activa tant de la competició com de l'organització. Després de les primeres baixades d'entrenament, els germans coincideixen a comentar que el circuit enguany està exigent. La pluja dels darrers dies ha deixat el terreny lent i físicament molt dur.
1: Bé, Jordi, aquí estem, un any més, disfrutant del circuit. Està una mica lent, està una mica difícil, però bueno, a poc a poc vas afant el ritme, vas tenint les línies més clares i aviam si ara a la segona tanda d'entrenament ja podem fer algun crono i fotre una mica de gas.
2: Jo la veritat que estic cansat. Està molt dur, si vols allò apretar una mica has de pedalar la sortida de cada curva. És una sèrie constant de 2 minuts, super explosiu i això molt lent, costa molt que la bici corri, que les rodes girin, però bueno, està per tothom igual, vull dir que hem vingut aquí a patir i a fotre gas.
0: Sí, us veig encara de cansats, eh?
3: Sí, sí, Jordi, com ha dit l'Ignasi i el Ferran, està delicat el tema, però bueno, aviam si ara al migdia, com que jo soc el jefe de circuit també, ens tocarà agafar la pala i fer 4 retocs a veure aquí la part final i a part dalt si podem arreglar una mica, i si no ens plou jo crec que per demà a la final tindrem un circuit molt, molt guapo i podem disputar la final amb les màximes condicions i disfrutant del descens, que és el que hem vingut.
4: Sí, com comenten una mica, això està bastant dur i físic. Aquest any hem fet una zona d'arribada nova aquí, uns salts nous, amb molta il·lusió. Vam estar treballant aquí aquestes setmanes. Per mala pata ha plogut i ha quedat molt tou. Ara mirarem, com deia el Pau, de fer algun inventillo, a veure si podem fer a completar l'entreno aquí amb les pales i acabar-ho de deixar una mica més compactat. I el rest del circuit, doncs, com sempre, tècnic i a tope.
0: El vostre cas, el germà Jorba, jo crec que és, deu ser únic, no?, de quatre germans que competiu. Hem entrevistat avui a germanes, no?, les Menéndez, també les Zamora, però dels Jorbes sou quatre, els quatre competiu, i a més els quatre amb el mateix equip.
1: Sí, jo crec que, bueno, és algo potser habitual, entre cometes, de que els germans corrin potser quatre, no és tan habitual, però sí que, jo què sé, en bici hi havia els Atherton, que eren tres germans, o si pensem en motos, doncs els Márquez, jo què sé, hi ha molts exemples, no? Però és veritat, Jordi, que quatre germans és algo una mica excepcional.
0: Teniu la vostra pròpia marca, que és el Jorba Brothers, no?
2: Sí, sí, sí, almenys, ja que som quatre, doncs anem una mica, fem bulto, i entre tots, doncs mira, podem fer un equipillo, o sigui que sí, sí, intentem fer una mica això de comunitat i de patxoca.
0: Pau, amb tres germans, tu que ets el quart, no? T'havies de dedicar al descens també, no?
3: Sí, sí, com sempre em toca dir que no podia fer futbol, em va tocar fer bici i moto i rodes, o sigui que, bueno, encantat, però bueno, qui sap si el Guillem hagués començat ballet, potser estaríem ara a la competició de ballet.
0: Entre vosaltres, competiu entre vosaltres o no?
4: No, al final sí que potser a les èpoques així més en sèrio el Ferran va anar un pèl més ràpid i era una mica el rider a batre, però ara amb la fase que estem, jo crec que estem disfrutant i passant-ho bé. I el més curiós del que dèiem ara potser és que el nostre pare de bicis i motos, zero, eh? No és que de petit ens fiqués les motos o les bicis a sobre, no, no, no tenien ni idea. I ha sigut una història que això, ens vam aquí liar amb el Santi Moreno a fer BMX, per casualitat de la vida, i hem acabat liat dels quarts en bici, el pare i la mare també al motoclub, així que ha sigut una història una mica diferent de l'habitual.
0: Bueno, de fet, el teu pare sent la veu del descens en els darrers anys i a més formant part de la Federació Catalana de Ciclisme. Vull dir que vosaltres heu estat al revés del que és habitual, no? Que els pares inculquen aquest esport als fills. Vosaltres, com a fills, heu inculcat els vostres pares, no?
4: Tal qual. El que hem fet nosaltres és liar el pare a l'afició, saps? No al revés, que el pare inculca l'afició als fills. Però bueno, al final ho estem disfrutant tots, ens agrada molt i és el més bonic, això, poder-ho compartir.
0: Segurament que fent això també implicava els vostres pares que us acompanyessin a vosaltres, no?
1: Sí, sí, sí, no ens podem queixar, hòstia, hem tingut uns pares de Déu que ens han acompanyat a tot arreu, sempre el que ens ha fet falta ens han donat, així que no ens podem queixar de res.
0: Una última pregunta que estem fent també, que és per vosaltres el descens.
1: Per mi, abans he sentit l'Àlex que comentava, és una mica la nostra vida, no? Cap on les feines, el Guillem treballa en motos, jo treballo amb les bicis, estem una mica al sector,
2: i els caps de setmana curses de bici és una mica la nostra vida al final, no? Sempre, ja sigui el temps lliure o el temps de feina, sempre estem muntats de rodes.
5: Sí, també crec que el descens és Sant Andreu, és sobretot en aquest cas la cursa, però és un event que aglomera associacions de tot el poble, que hi ha gent que no veus en tot l'any i que de sobte el dissabte del descens apareixen aquí i hòstia, com t'has enterat o què vens a fer, i ells ja saben el que han de fer, apareixen aquí, fan la seva missió i diumenge desapareixen un altre cop, però l'any següent hi són. Llavors jo crec que això és molt maco d'aquest event, que és tot entre nosaltres, ningú veu un duro, i jo crec que és el secret de que aquesta cursa sigui tan xula, doncs per això.
3: Bueno, sumant-me a les paraules dels germans, a part d'això jo crec que és una via escape. Vull dir, al final agafes la bici, ja sigui entre setmana, te'n vas por ahí i no està pensant res, sinó és el freno i pedalar. I també jo crec que l'esport en general és una bona manera de refrescar-te, anar a la feina, a treballar, a estudiar, el que sigui, fresc i pues, amb ganes de carril cap de setmana i poder anar a por ahí amb bici, amb els amics i passar-ho bé, sobretot.
4: Sí, potser s'ha entrat més a la carrera, el tema del descens. Ostres, jo crec que és un, com deia l'Ignasi, potser som el club o la carrera que muntem de forma d'aficionats, no som una empresa, som un club i ho muntem per amor a l'arte, i crec que això és el més maco. Avui en dia és molt complicat que la gent s'involucri a fer coses sense cap retorn econòmic, llavors crec que és l'essència de Sant Andreu, crec que és el més bonic i crec que és el que ens fa que ho disfrutem com ho disfrutem tots plegats, que no és una feina, és venir i ens ho passem bé amb els amics.
0: I els germans Jorba van continuar donant guerra en el descens de Sant Andreu de la Barca. En Guillem Jorba va ser campió a la categoria Master 30. Pel que fa al seu germà Ignasi Jorba, cinquè a la categoria Elite. Desena posició per Pau Jorba a la categoria Elite. I onzena posició Ferran Jorba a la categoria Elite. Tots quatre representant el motoclub a Sant Andreu, com no podia ser d'una altra manera. La Federació Catalana i Espanyola de Ciclisme han destacat a Sant Andreu de la Barca com a referent estatal del descens. I és que el Campionat d'Espanya de descens disputat aquest cap de setmana a Sant Andreu de la Barca ha tornat a confirmar Sant Andreu de la Barca com un dels grans referents d'aquesta disciplina a nivell estatal. Així ho han destacat Carles Ferrer Joanola, president de la Federació Catalana de Ciclisme, i Joaquim Vilaplana, president de la Comissió Tècnica de BTT de la Federació Espanyola de Ciclisme, durant la seva visita a la prova esportiva, al descens i al Campionat d'Espanya, i en declaracions a Ràdio Sant Andreu.
6: Doncs ja és habitual que cada any es visqui de forma molt intensa, faci el temps que faci, i a més la competició és molt disputada, com sempre. Aquest any, a més, s'afegeix el fet de que sigui campionat d'Espanya. Això li dona un plus, perquè molts corredors i corredores venen aquí per aconseguir punts importants per les competicions internacionals. Per tant, èxit assegurat, faci el temps que faci.
0: Sant Andreu de la Barca sempre és una ciutat important en el món de la bicicleta.
6: És un referent a l'hora d'establir calendaris, i ara parlo a nivell estatal, a nivell espanyol. Sant Andreu sempre hi és, sigui Copa Espanya o no, i en aquest cas era una ferma candidata a organitzar aquest campionat, i és una realitat. És un referent, ja dic, com a instal·lació esportiva per fer descens, i sempre venen aquí els millors, com no pot ser d'una altra manera.
0: Aquest any 300 inscrits, el màxim que es podia permetre des de l'organització, però com sempre, corredors, riders de molt de nivell.
7: Sí, això demostra justament el que comentàvem, no? Que Sant Andreu és un referent a nivell de descens. També és veritat, doncs, que s'ha hagut de deixar gent fora. És una qüestió simplement d'organització per donar una viabilitat, diguem, a la prova com Déu mana, i no s'ha pogut ampliar més, en aquest cas, el volum de participació, no? Però, com dèiem, doncs, és un referent. Això demostra, doncs, que hi ha molts ciclistes i molts riders, doncs, que volen venir a competir, i Sant Andreu, per tant, doncs, és una aposta, doncs, de cara a fer la prova.
0: Tenim la categoria Elite, que hem vingut els millors, però també tenim altres categories inferiors, cadet, júnior, que també pugen ben fort, eh?
7: Sí, sí, i justament aquest any també s'inaugura, doncs, la categoria infantil, que és la primera vegada que competeixen en un campionat d'Espanya. És una aposta perquè justament també es fa un treball molt, molt important a nivell d'escoles. Motoclub Sant Andreu, doncs, també té l'escola de descens, amb un referent com pot ser l'Ivan Olego, doncs, que també sempre ha estat, doncs, a dintre dels campionats i ha sigut un corredor que sempre, doncs, ha demostrat el seu nivell, i evidentment, doncs, això, doncs, és una aposta de cares a la base per treballar i per seguir treballant, doncs, perquè vagin apareixent, doncs, nous ciclistes.
0: I avui, que és el Dia Internacional de la Dona, fet èmfasis aquest any, sobretot en la participació femenina del descens. Cada vegada veiem més corredores que hi participen.
6: Doncs sí, és veritat, la participació femenina cada vegada augmenta, i també és cert que augmenta per la base. Per què? Perquè tenim referents al descens. Avui mateix ho hem pogut veure amb la Pomés, que la Pomés ha fet una gran baixada, i això sempre és important. L'any passat recordo que a la Molina ja es va donar aquesta circumstància, van sortir noies fent una gran actuació tant al Campionat d'Espanya com el de Catalunya, com el d'Europa, que va coincidir que vam tenir a la Molina, i això és molt important. Les escoles, com pot ser l'escola d'aquí Sant Andreu, per elles és important que les nenes vegin que hi ha referents en el món del descens femení.
0: Referències i sobretot en bon temps, que també fan.
7: Molt bon temps, i la veritat és que, bueno, al final són gent que han anat millorant molt la seva tècnica, el seu nivell de baixada, i tot això doncs fa que a poc vagi millorant, no? I amb l'aspecte femení, doncs sí, hi ha un creixement a nivell de totes les disciplines de ciclisme, però sí que és cert doncs també que en el descens, doncs, com dèiem abans, no? Hi ha d'haver-hi uns referents, i això és important doncs perquè aquestes nenes doncs vagin pujant i vagin creixent i vagin aprenent doncs també a participar doncs en les curses.
0: Un gran referent ha estat Iván Oulego. Aquest any no ha pogut córrer aquesta cursa per una lesió, ha corregut 31 de les 32, però sí que ha estat present des de la barrera com a seleccionador de la Federació Catalana de Ciclisme.
7: Sí, justament doncs ell és el seleccionador català actualment, juntament amb la resta de la comissió doncs han portat doncs aquí els millors corredors ciclistes que considerem doncs que podien participar avui en aquest descens. I també aquest any s'ha fet excepcionalment doncs la participació dels corredors màster, no? Que també han pogut portar doncs el seu mallot de la Federació Catalana de Ciclisme per poder doncs ampliar una miqueta la participació de la federació, i més amb una cursa que fèiem a casa, no?
0: No sé si esteu pensant si Sant Andreu tornarà a acollir un campionat d'Espanya, o de moment encara és d'hora per parlar.
6: Bé, jo estic segur que hi tornarà a haver-hi aquí un campionat d'Espanya, i també estic segur que l'any que ve es faran grans coses. 50 anys ja del Motoclub Sant Andreu, i tots ho esperem. Jo crec que la prova pot estar emmarcada dins d'una Copa Espanya quasi bé amb tota seguretat, i que a nivell autonòmic també aquí es farà una gran competició, i com ve sent habitual els últims anys, el BMX també, estem parlant avui de descens, però el BMX també és referent aquí Sant Andreu, i estic convençut que es faran grans coses pel cinquantenari.
0: Gràcies. Sant Andreu de la Barca, referència pel que fa al descens i també pel que fa al BMX, no només a nivell català, sinó també a nivell espanyol. De fet, Sant Andreu de la Barca ha acollit aquest campionat d'Espanya de descens. N'hem fet referència i també n'hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet, també amb el regidor d'Esports Miquel Àngel Abril, i també amb un dels clàssics del Motoclub Sant Andreu, que aviat complirà 50 anys aquesta entitat esportiva. N'hem parlat també amb Lluís Oulego.
8: El temps no ha pogut amb lo important que és aquesta prova per la ciutat i per l'entitat, pel motoclub, que és qui organitza i, diguéssim, hi posa tot el valor. Nosaltres crec que com a ciutat hem assumit els reptes que buscàvem, que és que Sant Andreu de la Barca pogués tenir esdeveniments importantíssims com és un campionat estatal, i que la gent utilitzés també a Sant Andreu de la Barca com un referent, i jo crec que és el cas, i no només aquest any, ho ha estat durant molts anys i és durant molts anys del ciclisme. I comentant-ho amb l'entitat m'explicaven que gairebé s'han quedat 150 persones en llista d'espera, diguéssim, per entrar en aquesta competició. Però és que quan analitzes la resta de competicions, com pot ser la Molina, quan es fan els campionats d'Espanya allà a la Molina, doncs hi ha 200 participants. Aquí a Sant Andreu ja hem tancat amb 300. Per tant, jo crec que tenim i som un referent al nostre país del descens, i jo crec que és un exemple. I avui el que tenim aquí, jo crec que és a la cuna, Sant Andreu de la Barca, a la cuna del descens a nivell estatal, no? I molt contents, la veritat, molt contents en tot, en la participació, en l'organització, en el funcionament de tot, i tot i el temps, jo crec que està sent tot un gran èxit.
0: De fet, parlant amb la Federació Catalana de Ciclisme i també la Federació Espanyola de Ciclisme, destacaven això, Sant Andreu de la Barca, una ciutat referent a les dues rodes, i ara no només per l'entitat del motoclub, que està a punt de fer 50 anys d'història, sinó en corredors que han sorgit aquí, la gran llegenda com és Iván Oulego, però tindrem a Germán Jorba, Pasqual Canals, etc, etc. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Esports, com està vivint avui aquest dia?
9: Doncs supercontent, un orgull veure que malgrat no està acompanyant el temps, les famílies, els esportistes, evidentment, però també tota la gent que s'apropa aquí a Sant Andreu de la Barca en el descens, doncs hi és aquí present, gaudint d'aquest moment. En aquests moments ara, bueno, no plou, no, però està, sempre ha estat amenaçant tot el cap de setmana i ha plogut estones. La pista està espectacular, cal dir-ho, perquè malgrat que sigui una miqueta més lenta, probablement, perquè està més enfangada, sí que li dona un to superxulo el fet de poder competir amb tot aquest fang, no? I encara té més mèrit, no?, la tècnica de com s'arrisquen i com baixa amb aquesta velocitat, no?, les esportistes i esportistes, i per tant, un èxit i 32a edició, no?, del descens a Sant Andreu de la Barca, que això no tothom ho pot dir.
0: No tothom ho pot dir, aquí l'entitat Motoclub Sant Andreu a punt de fer 50 anys d'història, 32a edició del descens, avui campionat d'Espanya, estem amb Lluís Saulego. Lluís, avui més tranquil que altres dies?
10: Bueno, sí, avui és un dia, una vegada que arrenques, dius, bueno, ja no podem fer res, no? Plogui, faci sol, lo que sigui, pues bueno, és el dia, una vegada que s'ha arrencat ja estàs més tranquil. Més tranquil relatiu, perquè ja estem pensant en coses que també al final has de recollir i s'han de fer, no? Però bueno, sí, verdaderament estàs tranquil.
0: Els de casa no fallen, Pasqual Canals, Guillem Jorba...
10: Bueno, de moment tenim dos campionats d'Espanya en categoria elit, també tenim possibilitat, no?, amb el Ferran i l'Ignasi, però bueno, segurament sigui una mica més complicat, i després per un altre costat, pues, per la part que ens toca, vull dir que hi ha no són de casa, però són de la selecció que les porta l'Ivan, i també al final també és una satisfacció.
0: Satisfet, no, Lluís, del cap de setmana?
10: Bueno, molt satisfet, vull dir, molt cansats. N'hi ha que estaran més que nosaltres, o que jo concretament, però al final jo penso que és per estar content, vull dir, amb tot el dia que hem tingut, bueno, cap de setmana de pluges i el temps que no ens ha ajudat gens, tenim molt de públic, hem tingut, bueno, jo crec que és per estar content.
0: Felicitats.
10: Gràcies.
0: Amb una gran participació, un alt nivell esportiu i una resposta molt positiva per part del públic, malgrat el temps, el descens de Sant Andreu de la Barca ha tornat a demostrar que és una de les cites imprescindibles del descens a nivell estatal i que el municipi continua sent un dels grans referents d'aquesta disciplina. Tota la informació disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, a més de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Un any més, Ràdio Sant Andreu, amb el descens de Sant Andreu de la Barca, enguany, Campionat d'Espanya de descens.

0: Catalunya Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I avui, en el Via Directa d'estiu, recuperem la darrera entrevista que manteníem amb l'alcalde Marc Giribet. Ja sabeu que durant tota aquesta temporada hem anat realitzant entrevistes mensuals per analitzar l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. L'entrevista que escoltem és la corresponent al mes de juliol. Ens trobem davant de la darrera entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet. Aquesta temporada és moment de fer balanç de la temporada i també de comentar quins seran els reptes de cara al setembre amb l'inici del darrer any de legislatura, que finalitzarà amb les eleccions municipals el 23 de maig del 2027. Alcalde Marc Giribet, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Com dèiem, l'última entrevista mensual que realitzem aquesta temporada. Com valora aquest darrer any? Quin balanç en fa?
2: Doncs un balanç molt positiu, amb molts objectius complerts, objectius també que estan, diguéssim, en execució, és a dir, fent-se, i la veritat és que molt content del dinamisme que la ciutat ha agafat en aquests darrers anys, molt content també de totes les actuacions que per part de l'Ajuntament han fomentat també aquest dinamisme, i jo crec que Sant Andreu està en una tendència positiva, tant en lo social com en lo econòmic, com també a nivell institucional, i jo crec que, diguéssim, posant-ho tot en valor, penso que ha estat un gran mandat. Evidentment encara no ha acabat, hi ha moltes coses per venir, però la veritat és que estic molt content i molt satisfet de la feina feta. Evidentment hi ha qüestions que en 4 anys no es poden resoldre i que hi ha un marge de millora, però sí que és cert que estic molt content de com està funcionant la ciutat, també a nivell financer, com hem pogut, diguéssim, posar en solfa les comptes de l'Ajuntament, que a inici de mandat, vull recordar que tancàvem l'exercici 2023 amb menys €1 milió, i això ho hem pogut revertir, i a més hem pogut fer un pla d'inversions, doncs, que actualitza la ciutat, que prioritza la via pública, i per tant allà a l'espai on els veïns i veïnes s'hi troben, i que volem que sigui de qualitat i digna. I jo crec que ara ja, mica en mica, ja es van veient tots aquests avenços, totes aquestes millores, i la veritat que molt, molt satisfet.
1: Si hagués de resumir aquesta legislatura, o el que portem de legislatura, amb un titular, quin seria aquest titular?
2: Doncs per mi Sant Andreu millora. Clarament.
1: Si hagués de tornar al juny del 2023, faria alguna cosa diferent?
2: Doncs sí, aquesta pregunta és bona, sobretot estaria molt més pendent de com va quedar, com es va tancar el mandat anterior i com es va tancar també en l'àmbit financer, perquè sense cap mena de dubte ha hipotecat part del que volíem fer en aquest mandat.
1: Quin ha estat el principal encert durant aquests 3 anys, o sobretot en el darrer any?
2: Doncs la política de proximitat. Parlar amb la gent, escoltar la gent, poder aplicar les solucions a les necessitats i problemàtiques que els veïns i veïnes ens traslladen, tot el que té a veure amb les regidories de barri, amb les assemblees de barri. Jo crec que gràcies a això hem pogut construir un pla de mandat, doncs, molt real i molt, molt aterrat el que és les necessitats dels veïns i veïnes. Jo crec que part d'això també aquí rau l'èxit de que la ciutadania se senti a prop de l'Ajuntament i se senti a prop de l'administració, que els hi pot donar la solució, no? Gràcies a aquests espais de participació, i jo crec que això ha estat cabdal.
1: Ja han presentat el projecte del Pla de Barris de la Generalitat, de fet n'hem parlat en diverses ocasions a les entrevistes mensuals, per tant l'Ajuntament ja ha lliurat a la Generalitat el primer Pla de Barris elaborat a Sant Andreu de la Barca. Això fa pocs dies ja que s'ha presentat ja de forma oficial.
2: Això ho lligo amb les preguntes anteriors de com valorava aquest mandat. Quan un Ajuntament o una ciutat és capaç de presentar un Pla de Barris i que per tant ambicionar els pròxims anys en quant a transformació urbana, transformació social i transformació econòmica, que és el que, diguéssim, recull el Pla de Barris. Jo crec que és una ciutat que funciona, una ciutat que va bé, una ciutat que està preparada, no?, per assumir aquest gran repte, que són molts diners que s'invertiran, diguéssim, en un període de temps relativament curt. I sí, sí, i la veritat és que jo crec que és un exemple més de que Sant Andreu de la Barca aspira a ser molt més, aspira a millorar molt més la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes, i la Llei de Barris és una d'aquestes eines que ens permetrà accelerar tota aquesta transformació i tota aquesta millora. I per tant, sí, celebrar que per primer cop a la història, i això ho vull remarcar, per primer cop a la història, el consistori que tinc l'honor de dirigir, doncs es presenta la Llei de Barris. I això per Sant Andreu de la Barca és molt important. Potser encara els ciutadans no saben o no poden interpretar la importància d'aquesta fita, però si finalment tenim la sort de que la Generalitat doncs ens acaba otorgant aquesta Llei de Barris, la veritat és que ho podran viure i ho podran gaudir de la transformació que alguns barris, no?, perquè és un pla molt localitzat, així ens ho demana també les pròpies bases de la subvenció, doncs veuran aquesta millora.
1: Serien 37 actuacions per un valor de 16,7 milions d'euros. Per tant, la Generalitat o dona a la totalitat els 16,7 milions d'euros
2: o no,
1: o finalment ho desestima. Si parlem de timings, sabem quan podrem tenir alguna resolució o alguna idea?
2: Durant aquesta tardor, en principi, és quan la Generalitat ha de resoldre, perquè hi ha un estudi previ de les diferents candidatures, i en principi, a la tardor, si tot va bé, jo crec que Sant Andreu de la Barca està en una molt bona posició per poder aconseguir aquest Pla de Barris.
1: Aquests dies, amb l'espai de portaveus, que també hem estat analitzant doncs, aquest darrer any de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca i també analitzant i valorant la legislatura, hem preguntat amb els diferents portaveus si creuen que avui Sant Andreu de la Barca és una ciutat millor que fa 3 anys. Si li pregunto a vostè, crec que sabem la resposta, però ens la
2: perquè
1: pot ampliar.
2: Ja li he dit. per mi sí que crec que és una ciutat que està molt millor que abans. Una ciutat que, per exemple, si parlem de les coses més tangibles, una ciutat que renova els seus equipaments infantils, una ciutat que aposta per un manteniment periòdic a les escoles, per una ciutat que aposta a fer un manteniment de tot el que és la pavimentació, ja sigui voreres, ja sigui asfalt, per una ciutat que aposta en la reconversió i resiliència en quant al canvi climàtic, i per tant més verd i menys gris, més de 300 arbres plantats, recuperant totes les zones verdes i el rec. Per tant, és una ciutat que està molt millor que fa 3 anys, és una evidència. Una ciutat que, per exemple, ara, i potser això costa molt d'entendre, no?, perquè les millores s'assumeixen molt ràpid, diguéssim, en el marc mental dels veïns i veïnes, no?, en el nostre propi. Per exemple, una ciutat que no tenia equips d'hidropressió per netejar carrers o per netejar contenidors, i ara és una ciutat que en té 2 equips d'hidropressió, no? Una ciutat que vivia d'esquenes a un polígon industrial i que ara l'Ajuntament hi destina gairebé, no hi arriba, evidentment, a 700.000 euros a millores d'infraestructures, connectivitat, il·luminació, no? Una ciutat, i ara ho poso un cas molt exemple, i segueixo anant a la part tangible, eh? Una ciutat que durant 10 anys ha tingut el carrer Sardana i el carrer Verge del Carme a fosques, i que ara ja no. Per mi, Sant Andreu de la Barca és una evidència que ha millorat. I després, si parlo de la part social, de la part associativa, és una ciutat que penso que està recuperant mica en mica aquesta ànima, no? Volem ser una ciutat pels serveis, i volem ser un poble pel nivell relacional, social, de les entitats. I aquí jo crec que aquesta acció és tan intangible que potser no es veu, o es veu en el moment que es fa alguna activitat on es participa, però és una ciutat que ha avançat molt, ha avançat molt.
1: Li faré també una altra pregunta, que també li hem fet als diferents portaveus, de quins creu que són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca. Aquí li avanço, perquè ja són públiques les entrevistes, que la majoria de portaveus parlaven de la gent, no?, com un dels punts forts. Jo a vostè li pregunto, quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quines continuen sent les assignatures pendents?
2: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no?, d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom, per mi les entitats fan una gran feina, i per tant, sí, les persones no. Les entitats no són res si no són les persones. I reptes pendents, jo crec que reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, durant, desgraciadament, durant l'última dècada, Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limiten l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat, és a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i ho centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
1: Ha estat un mandat, una legislatura, on s'ha parlat molt de seguretat, de civisme, amb la nova ordenança, de neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, mobilitat... Quines creu que són les actuacions més urgents? Des de l'inici va atacar el tema de seguretat, el tema de neteja viària...
2: Manteniment. I precisament això, jo crec que en l'àmbit de la seguretat, i ara ho posaves tu, diguéssim, en la conversa, penso que Sant Andreu ha fet un pas important. Jo crec que en aquest sentit, no només amb les accions de l'Ajuntament, diguéssim, crec que hem millorat la percepció de la que hi havia anteriorment. I aquí vull fer una petita reflexió, perquè Sant Andreu, la rotació de veïnatge és poqueta. Mirin si és poqueta que fins i tot els propis fills de Sant Andreu, que diguéssim no poden viure a la ciutat, viuen al voltant de la ciutat, viuen a les urbanitzacions de Corbera, viuen a Can Sunyer, la immensa majoria, hi haurà d'altres que no, I per tant segueixen fent vida a Sant Andreu. Aquest concepte de poble que teníem, d'acord, tal com ha anat evolucionant la trama, diguéssim, urbana que ens connecta amb Barcelona, amb un metro, que en 30 minuts estem al centre de la ciutat, també ens ha reportat, diguéssim, aquesta evolució que ha tingut la societat en si, no? I clar, les persones que han vist el Sant Andreu dels anys 90, principis del 2000, és un Sant Andreu, però que no només és la casuística de Sant Andreu, sinó de la resta de municipis ja no és aquí Sant Andreu, no? Llavors veiem gent diferent a nosaltres, veiem gent o convivim amb gent que viu diferent a nosaltres, i tots aquests elements a vegades poden en algunes persones generar sentiments d'inseguretat, i jo penso que aquí en aquest sentit hem millorat molt, o sigui, hem fet un pas important en molts aspectes, des de tot el sistema de l'anella de seguretat, més el reforç en el cos de policia, més aquesta ordenança de civisme, no? On jo intento explicar sempre que Sant Andreu no té un problema de seguretat. Sant Andreu, si té un problema, és un problema de que la gent pugui ser cívica a l'espai que entre totes i tots compartim. Com ens pot passar dins de casa nostra amb diferents familiars nostres o amics nostres quan ens venen a visitar, no? Que cadascú té la seva manera de viure, de conviure i relacionar-se en els espais comuns. I precisament jo crec que per això aquí tenim una feina com a societat a fer. I aquest és un dels reptes, no?, que em preguntaves, és un dels reptes que tenim, que és a dir, intentar ser més inclusius, intentar conviure millor entre totes i tots nosaltres, i sobretot com a element troncal és l'espai públic, respecte i convivència. I a partir d'aquí, jo crec que aquesta sensació que a vegades es pot donar d'inseguretat en alguns punts en concret, perquè veiem gent diferent a nosaltres o a la que hem vist històricament en aquests punts, doncs ens pot ajudar a que això no sigui així.
1: De l'anterior entrevista mensual, que vam fer al juny, aquesta, entremig hem tingut la Junta Local de Seguretat, que es va fer a la sala de plens, on es va confirmar que els delictes a Sant Andreu de la Barca havien disminuït gairebé un 10% l'últim any, i també es parlava de la reducció dels fets delictius i un augment del 140% de les sancions per incivisme, tenint en compte aquesta nova ordenança que s'ha aplicat en aquesta legislatura. Per tant, serien bones dades.
2: Exacte, i també una qüestió, és a dir, tot el que està dient ara l'alcalde té una certa coherència, és a dir, si diem que tenim un problema, que sobretot si tenim algun problema és un problema de civisme en l'àmbit de seguretat, doncs actuar sobre diguéssim l'incivisme, ampliar tot el que és les sancions, doncs realment és allà on fiquem la banya, diguéssim, on prioritzem tota aquesta activitat. I a més, 9 anys consecutius Sant Andreu de la Barca reduint la seva taxa de criminalitat, i per tant això és molt positiu. Però és que a més, en els darrers anys, quan estem ja parlant de fets, quan per exemple tenim un robatori en un domicili que és contra el patrimoni, d'acord, perquè no hi ha danys personals, estem parlant que a la ciutat potser en un any s'acumulen 5. Si això n'hi ha un més, s'incrementa un 20%, no? Llavors, en aquest sentit, jo crec que hem de ser molt conscients de que realment Sant Andreu de la Barca, les estadístiques així ens ho diuen, els fets registrats per la policia així ens ho diuen, i denunciats, evidentment, per la ciutadania, doncs seguim sent la cinquena ciutat més segura de tota Catalunya, de més de 20.000 habitants. 20.000 habitants, eh? Per tant, jo crec que estem, diguéssim, amb unes bones indicadors de seguretat. Això no vol dir que haguem de treballar en altres àmbits, i així ens ho diu la ciutadania, i jo en soc molt conscient, i ho seguirem fent, perquè és una prioritat, com tu deies, amb la introducció de la pregunta, és una prioritat d'aquest equip de govern que hem fet sempre, o com a mínim aquests 3 últims anys, i que continuarem fent, perquè jo crec que és, com deies, un element troncal de la convivència.
1: Ens traslladem ara a la sala de plens. Ha trobat a faltar més consens en grans temes de ciutat? A la sala de plens?
2: Jo crec que el consens es treballa. Es treballa per les dues parts. Jo el que he trobat és que hi ha formacions que han prioritzat els seus interessos partidistes en comptes dels interessos de ciutat. I això sí que ho he trobat a faltar. He trobat a faltar que uns pressupostos que anaven amb un negatiu de menys d'un milió d'euros, he trobat a faltar, diguéssim, la responsabilitat d'aquells que gestionaven l'Ajuntament en aquell moment, de dir, escolti'm, aquí som per sumar i no som per aprofundir quan vostè ha de prendre decisions o mesures que poden ser impopulars, i per tant nosaltres ens sentim corresponsables d'aquesta situació i actuem. És un principi de responsabilitat. I això sí que ho he trobat a faltar. I crec que ho he trobat a faltar, doncs, perquè les escletxes on poder debilitar el govern, i és molt trist acabar dient això en un poble, en una ciutat on en principi tots remem en una mateixa direcció, han estat poques. Han estat poques. I per tant han hagut de ser a vegades irresponsables en les seves decisions per poder desgastar el govern. Jo crec que no és necessari. Al final la gent no vota en negatiu, vota en positiu. La gent tria els seus responsables polítics o els seus administradors per al que, diguéssim, proposen en positiu. Doncs jo em focalitzaré en la neteja, en el manteniment i en la seguretat. Si hi ha un altre que es pot diferenciar d'aquest projecte polític, que vengui en positiu això, que no ho faci en negatiu. I això jo puc entendre que cadascú fa la política que vol o que sap fer, però sí que he trobat en aquest sentit poc recolzament. Les portes del meu govern, de tot el meu equip, sempre han estat obertes per tothom. Hem volgut sumar a tothom en tots els projectes de pressupostos, que jo crec que és, diguéssim, la decisió política més important que pot tenir un ajuntament, que és la confecció de les seves prioritats de despesa, que són els pressupostos, i a partir d'aquí en la col·laboració en molts altres aspectes, com per exemple, doncs, quan un contenidor, que pot ser que estigui desbordat, que en algun moment es desbordi, d'acord? Però que sap tothom que es neteja diàriament o es recull diàriament, no ens puguin avisar i trucar i dir, escolta'm, alcalde, aquest contenidor, diguéssim, l'heu de passar a fer un reforç extra perquè no sé què, o trucar al regidor de barri i dir-ho en comptes d'agafar i sortir i fer un vídeo, no? O explicar que aquell panot que està aixecat, per posar en context a la gent, porta temps aixecat perquè l'Ajuntament està fent un pla de manteniment de via pública, de voreres, etc, i no posar un context i denunciar només que allò està aixecat, no? Bueno, jo això ho trobo, són minúcies, eh? Però ja que m'has fet la pregunta, és el que, diguéssim, he trobat a faltar en aquest mandat, no? Aquesta col·laboració per part de alguns grups, o els grups, diguéssim, més rellevants, de poder millorar la ciutat tots junts. I després que la ciutadania acabi decidint, no?, quin projecte el representa més, però però sobretot que el poble funcioni. I això hem estat sols durant molt, jo diré gairebé durant tot el mandat.
1: De fet, alguns dels portaveus parlaven de manca de diàleg entre el govern i alguns partits de l'oposició.
2: Per la nostra part no és així. Si parlem amb la ciutadania, si estem constantment intentant, diguéssim, atendre totes les peticions que ens arriben dels veïns i veïnes, fins i tot sent proactius, i anant-les a buscar en comptes de que ens contacti el veí o veïna, també ho som amb la resta de grups del plenari, i si hi ha algú a parlar i es considera, doncs, que el govern no m'està donant aquest espai, doncs el busco jo, no? Si vull col·laborar realment, com ha estat amb altres grups que estem a les antítesis ideològiques al govern, no? I hem parlat amb ells i hem estudiat millores en les ordenances que ens han proposat, a vegades hem estat d'acord, d'altres no, però hem trobat a faltar, jo ho dic sincerament, jo crec que és una assignatura pendent que tenim totes i tots, jo he trobat a faltar més col·laboració en aquest sentit, que no vol dir diàleg, perquè, perdoneu, quan es negocien uns pressupostos, si la primera reunió ja t'aixeques i marxes, jo no sé qui no vol parlar.
1: Durant aquest mandat s'han impulsat eines de participació, les audiències públiques, abans del ple municipal, les regidories de barri, l'oficina de l'alcalde, assemblees de barri, són novetats que s'han anat afegint en aquesta legislatura. Valoració de com ha anat tot plegat.
2: A vegades, per veure si fas bé les coses, has de mirar al teu voltant, no? I mires els municipis del teu voltant, i quan realment apliquen les mateixes receptes que tu, o en alguns casos les copien, jo crec que les coses es fan bé. I en l'àmbit de la participació ciutadana, crec que és un de l'ADN del grup polític que tinc l'honor de participar, doncs que ho tenim molt present. I crec que hem aconseguit introduir la participació ciutadana a través de la proximitat política, no? De la proximitat de l'administració, a través de les figures de regidor, a través de les assemblees, a través de les audiències, a través de l'oficina de l'alcalde. Jo crec que s'ha generat, diguéssim, aquest espai on la ciutadania no només pot dir la seva, sinó també pot, diguéssim, demanar explicacions, i per tant que el govern retri compte, no?, de la seva acció. I per tant, en aquest sentit, jo crec, doncs, que és una mesura que ha funcionat molt bé i que altres municipis, doncs, han decidit també liderar-la i tirar-la endavant, i jo crec que en aquest sentit Sant Andreu de la Barca som capdavanters en aquesta qüestió. Tenim que millorar altres qüestions i evidentment les treballem, però en el sentit de la participació ciutadana hem generat aquests espais de debat, de crítica, de proposta, aquests espais on també hem pogut explicar, perquè la vida és complexa i a vegades les solucions no és blanc i negre, sinó que hi ha una amalgama de colors i d'explicacions que s'han de poder donar per poder prendre la millor decisió, no? Per això molts cops la participació va acompanyada de la transparència, o hauria de ser així gran part del temps. Per què? Perquè quan tens tots els elements sobre la taula és quan pots prendre la millor decisió. I crec que aquesta pedagogia, el govern de FEM Sant Andreu i en Comú Podem, diguéssim, l'hem sapigut entendre i crec que l'hem sapigut liderar.
1: Reptes a partir de setembre?
2: D'aquest àmbit?
1: En general. Ara ens queda el ple municipal de finals d'aquest mes, per tant, podíem donar de forma simbòlica el tancament de l'any polític. Al setembre tornem ja amb la festa major, però reptes del seu govern a partir de setembre fins a les eleccions del mes de maig.
2: L'Ajuntament, el govern, jo crec que la ciutat ha entrat en una dinàmica de fer coses. I per tant, hi ha projectes de futur, per tant, el gran repte és que no es pari la màquina de millorar Sant Andreu, i per tant que vagin sortint projectes, anem millorant qüestions que s'havien de millorar, i això ha de ser una màquina que no ha de parar, no? Aquella decadència que deia de l'última dècada no s'ha de tornar a repetir. Per tant, estem en aquesta bona dinàmica positiva. Reptes immediats, doncs, acabar totes les obres que tenim en marxa, posar en funcionament o en marxa la resta d'obres que veurem a partir del setembre, que n'en continuarem veient, i sobretot amb el gran objectiu de que la ciutat proveeixi de benestar als veïns i veïnes en tots els àmbits, i no em vull allargar perquè són moltíssims, des de la seguretat a les escoles bressol, a l'oferta cultural que pot tenir la ciutat, a l'oferta comercial, que no parem, no paren d'obrir nous projectes d'emprenedoria a la nostra ciutat, i per tant jo crec que aquesta dinàmica hem de tots treballar-hi perquè no pari i la ciutat entri o continuï amb aquesta positivitat, amb aquesta energia que fa que es transformi. Aquest és el principal repte. Repte institucional, doncs, que per quart any consecutiu Sant Andreu a la Barca tingui pressupostos a l'octubre, amb les ordenances, i pugui tirar endavant, diguéssim, la ciutat. I això, deixa'm dir-ho, no és fàcil. Hi ha institucions que porten anys sense pressupostos. I l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, gràcies a l'estabilitat de govern, gràcies al compromís del govern i a la força que la ciutadania li ha donat en aquest govern, té pressupostos i els ha tingut sempre en temps i forma, i han estat pressupostos que han permès en el darrer any, per exemple, fer un pla d'inversions directament, gairebé tota via pública, de 3 milions d'euros. El més gran, com a mínim, abans de la pandèmia.
1: Una última pregunta. Optarà en la reelecció?
2: Jo estic molt, molt content de la feina que hem fet. Jo em sento amb forces i amb moltes ganes i il·lusió i amb molts projectes, diguéssim, en dansa, que m'agradaria veure fets realitat, i per tant a mi m'agradaria molt, però també és responsabilitat i la decisió és col·lectiva de tota l'assemblea de FEM Sant Andreu, i a mi m'agradaria evidentment també parlar amb moltes persones de la ciutat per veure si realment aquesta sensació és una sensació compartida, i si és així, doncs a mi m'encantaria seguir liderant aquest projecte, però repeteixo, consens entre totes i tots, i per tant encara hi ha un procés per endavant, però jo tinc moltes ganes, molta energia, és la meva ciutat, he nascut aquí, m'he criat aquí, m'he enamorat aquí, faig la meva vida aquí, i tinc una feina que per mi és un regal dia a dia, i l'exemple és el que vam poder viure el diumenge aquí a l'Esplanada amb tots els veïns i veïnes, o el que vaig poder disfrutar el dissabte amb el tobogan gegant, veure les cares de felicitat de la gent quan una iniciativa agrada i funciona. Per mi això és tenir la millor feina del món, i em sento diguéssim molt recompensat.
1: 4, 5, 6 i 7 de setembre, Festa Major.
2: Tothom,
1: ja la tenim aquí.
2: Tothom a Sant Andreu, tothom a gaudir-ho, tothom a compartir i a omplir carrers i places. Són dies de trobada, són dies perquè compartim emocions i moments de retrobament, i sobretot pues, això, amb cultura, amb teixit associatiu, amb entitats, i a gaudir molt d'aquesta festa, que crec que és un element, diguéssim, identitari de Sant Andreu de la Barca, i on molta gent, jo crec que la gran majoria de fills i filles d'aquesta ciutat o d'aquest poble, doncs se senten com a seva, i per mi això és una qüestió a potenciar, i per tant que tothom disfruti moltíssim, i els espero a tot arreu.
1: Doncs això en parlarem a partir de setembre, evidentment, amb la Festa Major 2026. Fa uns dies es van presentar algun dels actes i fins i tot el cartell. Què li sembla el cartell d'aquest any? Obra de Joaco Palomar, artista també vinculat amb Sant Andreu de la Barca, on en aquests moments és un Sant Andreuenc més.
2: Exacte. Jo volia apostar pels artistes de la nostra ciutat en totes les disciplines. Per tant, com no, com hem fet fins ara, doncs el cartell l'ha de fer un artista de Sant Andreu de la Barca, i per mi és un cartell que representa la Festa Major, vull dir, té gairebé tots els elements, i si no els té tots és perquè no hi cabien potser en el paper, no? però els té tots, i jo crec que és un bon reflexe del que és la Festa Major, a més amb un element, diguéssim, molt, molt de Festa Major, que és el pop, no? Aquesta atracció, diguéssim, que tots hem vist des de ben petits, i a més té molt present, diguéssim, tot el que representa la Festa Major, des de l'àmbit de les entitats i l'àmbit associatiu, fins i tot amb el que són els artistes que venen de les diferents disciplines, des del pop i rock i techno, no? que també estan representats al cartell. Jo crec que agradarà molt, ha agradat molt, m'ha donat aquesta sensació per xarxes, i bueno, és un element més que ajuda que la Festa Major doncs, funcioni i tothom la pugui gaudir.
1: Fins i tot fa referència al que comentava vostè a l'inici de l'entrevista de la diversitat de Sant Andreu de la Barca, no?
2: Miri, doncs aquest és un gran element, doncs, per tenir en compte quan em deia quina és una de les grans fortaleses de Sant Andreu, doncs la diversitat que té la ciutat en molts àmbits, no només en l'àmbit cultural, en l'àmbit religiós, sinó la diversitat en gustos i l'amalgama, diguéssim, d'opcions que a Sant Andreu de la Barca es donen, i això és molt positiu, això és riquesa, és un tresor que hem de protegir totes i tots, l'Ajuntament el primer, però tothom amb el seu granet de sorra.
1: Doncs, alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos a l'entrevista mensual d'aquest mes de juliol. Tenim el ple municipal del juliol, de finals d'aquest mes, i per tant donaríem per finalitzar la temporada. Bon estiu.
2: I també bon estiu a totes les persones que ens estan escoltant. Gràcies, Jordi.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: L'Institut Montserrat Roig es va coronar el passat mes de maig campió de Catalunya de robòtica a les categories sènior i d'adults. L'equip de robòtica de l'Institut Montserrat Roig va aconseguir una fita històrica en proclamar-se campió de la Catalunya en la competició a Pèrtics a les categories sènior i adults, després d'una trajectòria impecable que va començar amb la victòria a la fase de Barcelona el passat 16 de maig. Els alumnes van superar amb èxit totes les fases classificatòries fins a arribar a la final catalana, on van obtindre el primer lloc en dues categories. La competició està organitzada per Aperta Robotics, una associació sense ànim de lucre responsable d'Apèrtics, considerada la competició oberta de robòtica més gran de Catalunya. Des de fa 9 anys, aquest certamen reuneix estudiants i aficionats a la tecnologia amb l'objectiu de dissenyar i construir robots capaços de resoldre reptes plantejats per la organització. Per parlar d'aquest premi, parlarem amb Josep Sánchez, del cap del Departament de Tecnologia de l'Institut Montserrat Roig, i també parlarem amb els alumnes que han guanyat aquest premi.
2: Josep, primer de tot, felicitats.
3: Moltes gràcies, moltes gràcies.
2: Campions de Barcelona, després campions de Catalunya, de robòtica, dos premis, categoria adult, categoria sènior. Què suposa per vosaltres rebre aquest reconeixement, i després parlarem el per què heu aconseguit aquest reconeixement?
3: Doncs mira, primer de tot és un premi a l'esforç, perquè realment ha estat una odissea, tot el curs fent això, els tres trimestres, i un repte fascinant, realment fascinant, i després bueno, molt contents, no sé, molt satisfets, perquè és molt difícil. Una cosa que sembla fàcil, perquè vam guanyar Barcelona, després la final a Catalunya, i sembla fàcil, però realment, si no es van quedar allà amb un infart de tot el que vam patir, va ser molt, molt, no sé si ho repetiria, també t'ho dic, que és molt, molt exigent.
2: Veu participar a la competició Apèrtics, organitzada per Aperta Robotics, considerada la competició oberta de robòtica més gran de Catalunya. De fet, reuneix des de fa molts anys estudiants aficionats a la tecnologia amb un objectiu, que és la de crear robots capaços de superar diferents reptes plantejats per l'organització. Quin era el repte que en aquest cas es plantejava aquest any?
3: Doncs aquest any era reforestar una zona, posar arbres, posar flors, rus d'abelles, fauna, i llavors has de dissenyar els robots per intentar reforestar el màxim possible, no? amb lògica, no? Posar el rus al costat de la flor, la fauna al costat de l'arbre, per unes zones, amb unes marques en colors, bueno, guiar-lo i fer-ho en 2 minuts, el màxim possible en 2 minuts, que és una de les coses que més ens va al repte, no? Fer-ho en tan poc temps, però se'ns van sortir força bé. La veritat és que va ser, ja dic, molt gratificant, perquè aconseguir-ho, l'AIA, per exemple, que ara parlem de la intel·ligència artificial, ens deia que no ho aconseguiríem. Diu, això és molt difícil, no ho fareu, xocaran els robots, quan li van dir que faríem, i al final, mira, ho hem aconseguit.
2: 2 minuts de temps, però si mirem el temps que vosaltres heu dedicat per fer aquests dos robots que tenim aquí a la taula, més que tenim també els premis que heu aconseguit aquí en aquesta taula, d'aquests 2 minuts, darrere hi ha molta, molta feina, que no sé si, Josep, l'heu comptabilitzat o ho fareu, però hi ha molta feina darrere, no?
3: Hi ha moltíssima feina, o sigui, les hores les comptarem, perquè farem ja un vídeo així recordatori, i les comptarem, però centenars d'hores, o sigui, treballant, dic, a les tardes, caps de setmana, en totes les hores possibles, incomptables, literalment incomptables, no. O sigui, per les hores que són, això no està ben pagat, diguem-ho així.
2: Aquí tenim una representació de 5 alumnes, són els 5 que finalment hi van anar?
3: Sí, són els 5 que van participar. Hi ha 6 alumnes més de batxillerat, van repartir el projecte en 2 fases, batxillerat i ESO, i els que van anar són aquests 5 alumnes que tenim aquí, que són els que van representar l'institut.
2: Com vau escollir des de l'institut els alumnes?
3: Doncs mira, el cas de batxillerat era molt fàcil, perquè eren 6 alumnes i per tant eren els 6, i el cas d'aquí eren els alumnes de l'optativa de tercer d'ESO del primer trimestre, que eren els que eren una miqueta més avançats i que tenien una miqueta més de, o no diria interès, sinó, o potser sí, més interès, no? Més que habilitat, perquè al final el compte és que vulguis participar i siguis exigent en la teva feina, i bueno, al final van proposar qui vol ser i al final van sortir ells, i bueno, així va ser el procés, no? Sí, sí, pensava el mateix.
2: Ara parlarem amb aquests alumnes. Tenim a l'Arnau Medina, a la Màriam Jarboua, a l'Àlex Brau i al Sergi Brau, al Gerard González, que també els tenim avui aquí, i que ens parlaran de la seva experiència. Comencem amb l'Arnau. Arnau, la teva experiència, com ha anat tot plegat des de que veu començar aquest projecte fins que al final teníeu aquests només 2 minuts per a reconseguir el repte?
4: Va ser molt guai. Al principi era una autèntica locura perquè era molt de treball. Al principi el nostre robot era el Gerard i jo, hi van haver errors, ho vam haver d'arreglar, inclús a la competició també hi van haver errors, i però al final ho vam solucionar i vam guanyar.
2: Bueno, assaig-error, no? El mètode científic, no?
4: Sí, clar, sí, sí.
2: Màriam, com has vist l'experiència?
5: Bueno, a mi m'ha semblat una gran oportunitat estar en aquest concurs i he après moltes coses, com el treball en equip, i jo vaig tenir, bueno, vam programar el robot jo i el Sergi, i res, doncs, que contenta per haver guanyat en aquest concurs.
2: Ha estat molt complicat, suposo, no?
5: Bueno, sí, però l'hem pogut solucionar entre tots.
2: Sí, t'agraden els reptes?
5: Sí, bueno.
2: Sergi, la teva experiència, Sergi Brau.
6: Va ser molt divertit.

0: tot el projecte i per acabar-lo a temps.
1: Àlex, això de treballar amb el teu germà, què?
0: Bé, va estar bastant bé perquè així vam estar millor, vam parlar, vam... va ser molt divertit tot perquè al final fer coses amb la família també està bé. I després a la competició també tot va anar bastant bé, tot i que vam tenir que aprendre a fer les coses per nosaltres mateixos, ja que el nostre professor també tenia que estar a les seves coses.
1: Gerard González, avui també aquí present i a més amb la medalla, lluint medalla, eh?
2: Sí, sí, tot va ser fenomenal. Nosaltres ja ens començaven a conformar amb un quart, un tercer posició, però perquè estàvem veient els nostres rivals i era una miqueta complicat, estàvem molt al nivell i cada vegada que veiem que van avançant ens posàvem més contents i quan vam veure que van guanyar va ser perfecte i molt bé.
1: Ja, primer veu guanyar la de Barcelona, no sé si quan veu guanyar Barcelona veu pensar, ostres, potser tenim possibilitats de guanyar la de Catalunya.
2: Sí, sí, perquè vam veure que anàvem perfecte, que tot anava perfecte, posició perfecta, però ja sabien que seria complicat perquè els rivals veurien la nostra estratègia i possiblement l'aplicarien en els seus robots.
1: Per tant, això és com el futbol, no? Veure l'estratègia del rival.
2: Sí, sí, perquè hi ha que utilitzar les estratègies dels rivals i que et poden servir i això pot fer que sigui més complicat fer que l'altre guanyi. Perquè tu ja veus una estratègia que pot ser molt bona i que pot funcionar molt bé i tu la utilitzes per al teu propi servei.
1: Per tant, Josep, no només és fer el robot, sinó també crear una estratègia per fer possible i finalment aconseguir el repte.
3: Sí, sí, l'estratègia és clau. O sigui, has de fer una estratègia i, de fet, nosaltres, no diré cada setmana, però cada dues o tres setmanes anàvem canviant l'estratègia. Doncs fem que aquest robot, quan agafi la peça, quan torni, agafi una altra, posem dos pinces en lloc d'una per fer tal. I llavors el que deia el Gerard, que els rivals per la final... O sigui, a la semifinal van fer la màxima puntuació, van fer tot el circuit complet, que això no havia fet ningú, i diria que ni els altres anys ningú va fer, però a la final se'ns van copiar estratègies també i van millorar les seves, perquè hi va haver gent que va fer estratègies superoptimitzades, que són les que deia que eren, per mi eren favorits dels altres, però bueno, també van tenir molta sort, s'ha de dir, a la final. Els demés els hi va fallar un robot, els hi va caure un arbre, van guanyar per un arbre, o sigui, totes les peces que hi ha allà, un arbre va ser la... i que nosaltres també al final van corregir el programa i va fer ho va fer perfecte, o sigui, va ser també una mica de sort, hem de dir-ho, però bueno, que estar allà has d'estar, si no estàs no tens cap possibilitat, no?
1: Ja teníeu la feina evidentment feta prèviament. Arnau, qui és el que ha estat el més fàcil i el més difícil amb tot aquest procés que heu iniciat des de que veu començar a pensar idees a finalment arribar a aquesta final de Catalunya? Què ha estat el més fàcil i el més difícil?
4: El més fàcil ha sigut al principi, perquè era primer anar a una línia, continuar recta, després quan van repetir era més difícil, tenien que seguir la línia, i després allà, clar, com ha dit el Josep, van tenir problemes, amb tot l'equip ho vam solucionar, va ser una mica difícil perquè també es donava errors, però al final el treball d'equip ha servit i hem aconseguit arreglar-lo.
1: Mariam.
5: Sí? Ah... doncs el més fàcil també era com la pròpia idea, s'anaven provant i bueno, el més difícil era solucionar a vegades les errades, però res més, no?
1: Sergi?
0: Jo diria que el més fàcil va ser al principi, que teníem tot més fàcil, podíem agafar i podíem fer ja directament el programa, i després va començar a ser difícil fer més retocs, esperar-nos a que passi un robot per no xocar-nos. Després també va ser difícil plantejar l'estratègia que anàvem a utilitzar finalment. I el més difícil de tot va ser mantenir-nos concentrats a la competició per saber que anàvem bé o estar allà.
1: Gerard?
2: Bueno, el més fàcil va ser, com diuen la majoria, va ser el principi, perquè ja està, van començar, podíem imaginar una maqueta d'estratègia, però una de les parts més difícils per a mi era quan estaven a competició i ens equivocaven, no deien, tenim una hora, però una hora no és tant, perquè veient totes les hores que teníem darrere, una hora no era res. I era una miqueta complicat arreglar un error, perquè no saps si aquest error, i si tu arregles, crearà un altre error i pot ser que una hora no sigui molt.
1: Això és pressió, eh?

0: Sí, sí. Ale?
1: Jo crec que el més fàcil és, bé, com diuen tots, l'inici, perquè l'inici va ser només plantejar una mica l'estratègia i com estàvem tots, pues, acabàvem de fer el grup i tot això, pues, era només moure robots, però després va començar a complicar-se perquè vam començar a crear les pinces i teníem que ajustar els servos i fer tècniques perquè no es caiguessin. Però crec que la part més difícil de totes va ser la competició, estar atents, perquè ja si se t'oblida una cosa pot fer una reacció en cadena, que es borri el codi, que es caigui un arbre, que no posis després una cosa, ja que està atent ja és molt complicat, encara que sembli fàcil.
0: Tenint en compte tot això, és difícil, però vosaltres us voleu dedicar a la robòtica?
2: Jo sí, a la informàtica i això, perquè és el futur de la tecnologia.
3: Sí, jo també, perquè ara és com que està apareixent a dia a dia, no? El necessitarem al futur.
1: Jo sempre he volgut dedicar-me a aquest àmbit i sempre m'ha agradat això i va ser una oportunitat molt gran entrar a aquesta competició.
4: A mi em sembla que com a segona opció és molt bona idea, perquè a mi m'agradaria fer matemàtiques, però si no, la robòtica és una cosa que pot servir molt per al futur.
1: A mi sempre, jo em vull dedicar professionalment a la robòtica perquè des de sempre m'ha agradat crear coses, construir, també m'ha agradat molt soldar i tot això, pues, és el que m'agradaria fer de major.
0: Josep Sánchez, com a cap del Departament de Tecnologia, a escoltar les paraules d'aquests alumnes que es volen dedicar...
5: Molt peloteo, molta pilota aquí. Estan tots aprovats, no fa falta que em feu la pilota, que estan tots aprovats. Bueno, sí que és veritat que és un... Ja no la robòtica, sinó tot el que és tot temes tecnològics, informàtica, com deia l'Arnau, és el futur, bueno, estarà el futur, ara t'ha d'agradar, o sigui, hi ha moltes més coses. Jo no sóc de que... feu això perquè us ho disfrutareu, gaudireu, no, cadascú de fer el que li agradi, però és una cosa més que la pots disfrutar encara que sigui de hobby. Va molt bé, no per fet de saber robòtica, sinó perquè el cervell contínuament has d'estar superant els reptes, no? Els inconvenients, com deien ells, no? Els problemes a la pressió, i això és una eina per practicar-ho i millorar, no? Aquesta habilitat.
0: Aquesta pressió que ara comentes d'avançar-te també els problemes que pugui haver dintre del projecte, això també si s'aplica en el dia a dia també va molt
5: sí,
0: bé,
5: sí,
0: no?
5: Sí, tal qual, o sigui, és així. Són coses que treballàvem, no, a classe, i doncs, si fas això, a la competició pot passar això. Ja no per la competició, perquè pot passar a la vida. O sigui, tu has de tenir en compte quines coses poden passar, no? Quins inconvenients pots trobar, avançar-te una miqueta al problema. O sigui, aquest és l'objectiu, no... I sobretot el treball en equip és clau. O sigui, veure que tu sol és impossible que ho facis, necessites que la gent t'ajudi, i quan hi ha un problema, perquè he tingut problemes, el dia que es va tancar la pinça jo seguia dient, no em moro d'un infart, i el dia de la competició només començàvem a fer una prova i se'ls va tancar la pinça. I clar, jo no podia ajudar-los amb res, han de ser tot ells els que no et preocupis que la canviem, va. I ho han fet tot ells. Llavors això és el que, no, el treball en equip i solucionar els problemes, no val pues, no sortir i plorem, no, plorem no, ho arreglem i solucionem.
0: Hi ha dos premis, primer premi sènior, són sí. Els alumnes, primer premi d'adult, sí. En aquest cas el premi és teu.
5: Sí, perquè, mira, en principi era banal només els alumnes, però quan recordo estar en un dinar familiar i els vaig dir, m'ho he passat tan bé, i amb tot el que he après, m'agradaria també participar a mi, i veure que hi vaig participar a l'alumnes, i bueno, l'estratègia era la mateixa, perquè, bueno, una miqueta diferent, potser, però molt semblant, i, bueno, me la van guanyar també, va ser la segona que van guanyar. Sí, sí.
0: Doncs dos premis de l'Institut Montserrat Roig de robòtica. Els dos robots els tenim aquí, i abans de finalitzar aquesta entrevista voldria que expliquéssiu als oients de Ràdio Sant Andreu de tot plegat amb què us quedeu d'aquesta experiència.
2: Jo amb aquesta experiència em quedo amb l'aventura, perquè va ser una autèntica locura, perquè era arreglar, provar. També quan a la tarda vam fer moltíssimes proves, perquè ho vam fer tot perfecte, però després ja hi havia errors, això no podia passar a la competició, i jo em quedo en l'experiència, perquè això pot servir també per a la vida.
0: Mariam, també què et sembla l'experiència, com l'Arnau?
3: Bueno, sí, igual, també com l'explicació de l'Arnau, i també aquells moments de pressió que hem tingut per les errades que anaven apareixent en el concurs, i amb el plaer que vam quedar tots per haver guanyat cada partit i res més. No.
0: Sergi?
1: Doncs jo també em quedo amb l'experiència perquè va ser inolvidable. Va ser molt bonic saber que havíem guanyat i també em quedo amb el que he après a treballar en equip, també a fer cas al professor i que sempre té la raó. Bueno, no sempre, però...
0: la majoria de vegades.
1: Sí, la majoria. I també m'ha agradat molt aprendre sobre la robòtica, muntar els robots i bueno, també socialitzar amb els companys, que també són els meus amics, però conèixer-los millor.
0: Gerard?
4: Jo em quedo amb l'experiència i també amb tot el que he aprengut a fer equip amb els altres, a treballar en equip, també amb rendir-se, perquè aunque aquest equip encara pots millorar millor el que estaves fent i l'aventura ha sigut tot perfecta i ha acabat sent amb la victòria dels dos campionats.
0: Àlex?
1: Jo em quedo amb la experiència, però també crec que és molt important tot el que hem après, què hem de fer, què hem de parar de fer, què ens hem de concentrar, i tot això sí que crec que és molt important i ja està.
0: Doncs felicitats per la part que us toca i per haver portat el nom de Sant Andreu de la Barca i de l'Institut Montserrat Roig amb aquests premis, Premi de Barcelona i després el de Catalunya. Gràcies.
5: A vosaltres.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions a 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de la Seu Pública, Sant Andreu de la Barca, Eunice Martín. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arriba ja, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon.
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 6400.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és saludpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607 700 012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí. Al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin. Els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més, tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueres doncs tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola, una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que, a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat, doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
0: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
1: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
0: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
1: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
0: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
1: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, Hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
0: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
1: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus, Tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriades, els containers. Deixem-ho dintre de container.
0: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
1: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegram, o en aquell forat, és més extensiu. Però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho, perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats. Perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix. Menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
0: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
1: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una palangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà, i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
0: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
1: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altres tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà. Doncs els coloms, doncs, no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
0: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
1: Jo pues, donaré un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé, i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons,
0: sí,
1: i els mitjans.
0: Sí, tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
1: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607-700-012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudaria moltíssim. Així que jo, sobretot, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara doncs, hem trigat més a arribar.
0: Doncs com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Eunice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Posem punt final d'aquesta edició d'aquest Via Directe d'estiu, on estem recopilant reportatges i entrevistes que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada en el Via Directe.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: comencem una nova entrega de la Jove en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Ure de Ràdio. Ivan Ossón, Sergi, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola. Què tal?
1: Pues bé, estem, sí. Pues bé, per aquí estem.
0: Molt bé. Actualitat. Deixa'm, és que no sé si ho vaig dir.
1: Digues.
0: No sé si ho vaig dir, però estic mirant Absentia.
1: Sí, sí, ho vaig dir. Ho
0: vas dir. Segona temporada. Mireu-la.
1: Sí?
0: Sí. És, està molt bé, està molt bé. És una mica així psicològica, però està molt bé.
2: Jo és que ara estaré un mes on no miraré gaire sèries, ho sento molt.
0: Per què? Ah, perquè tens el Mundial.
2: Clar. Ah, no tinc tant temps com per mirar sèries i futbol.
0: Sí, no, a la, no es pot, no es pot.
2: Bueno, sí es pot.
0: Si jo no treballes.
2: No, la tele amb el futbol...
0: Això no és mirar una sèrie.
2: No, la tele no, amb no el futbol apagada.
1: Clar, el que és el
2: volum,
1: futbol.
2: El volum de la tele apagat. Si no estic pendent del República Txeca Curaçao, no passa res.
1: Clar, apartar els ulls un moment cap al marcador cada 5 minuts
2: sèrie,
1: i ja prou.
2: I tenir la sèrie endollada.
0: Però podeu fer dues coses a la vegada?
2: Però és que no, perquè l'atenció la centres més en una cosa que en l'altra.
0: Però és que no li trobo el sentit. Vull dir, a mi que si estic planxant...
2: No tinc ganes de...
0: Estic planxant i miro el Mundial.
1: Tu el que vols mateix, quan saber del mateix,
2: clar. Estàs planxat i mires el Mundial. Llavors què passa? Planxes malament?
0: Hi ha bastantes possibilitats. Però no t'enteres del que està passant al Mundial.
1: Bueno,
0: però són dos feines
1: però clar,
0: segons quin partit, compatible.
1: Els partits que t'interessen te'ls miraràs amb més intenció, claro. Però és el que deia el Sergi. Aquests que són, pues, això, República Txeca no sé què...
2: El tampoc teniu una selecció que diguis vam som-hi a tope,
0: yeah.
2: Doncs es pot mirar de forma molt poc tensionada certs
0: molt
2: partits.
0: Bé. Molt
2: tenim
0: bé.
2: Un Balaguer, en Portugal. Vinga, va.
0: Molt bé.
2: Seleccionador Roberto, vinga. Estima que entregui a Cristiano Ronaldo.
0: A veure, Ivan, actualitat.
1: Vinga, actualitat. Ha mort un actor que es diu Anthony Head, ¿vale? Va aparèixer a sèries com a Ted Lasso, que el Sergi el coneixerà per això, i va ficar Cazavampiros.
2: No sabia que havia mort. És un secundari a Ted Lasso, però que és veritat que a nivell argumental... té una miqueta de repercussió en Ted Lasso. És veritat que en aquest nou format de Ted Lasso perfectament no té per què sortir.
1: Pues ja està. També s'ha estrenat la segona temporada de La Casa Nostra, la sitcom de TV3, recordem que fa 6 mesos es va estrenar amb la seva primera temporada i que va tenir bastant bona acollida, segons diuen els de 3Cat, escolta, perquè nosaltres no hi sabem res. També es va estrenar a la tele, en obert, la primera temporada, coincidint amb l'estrena de la segona temporada, i jo ho torno a dir, a mi m'agrada aquesta sèrie. Està molt bé. M'ho passo bé mirant-la. Ric en veu alta, i això és més de lo que li demano en una sitcom.
0: Ric en veu alta, com rius en veu baixa?
1: Et fa gràcia una cosa, però no rius.
0: És que avui no estic bastant odiós,
2: sí, sí. Sí, no passa res.
1: Però bueno, ja m'has entès perfectament.
2: 27 minuts de programa.
1: I un petit,
0: sí,
1: un petit apunt...
0: Clavat.
2: Ah, sí? Només en porten 3.
0: Sí.
1: Un petit apunt, perquè a veure si les plataformes i tal prenen nota.
2: I tant.
1: Un any que porta aquesta sèrie pràcticament en producció, perquè va començar a rodar-se l'estiu passat, 28 capítols. Vale? No 8, no 6, no 10, 28. 14 per temporada.
0: Mare.
1: Dos temporades en un any. Vale?
0: Molt bé.
1: Així més. Està renovada per una tercera, per cert.
2: Molt bé.
1: Us he deixat molt freds, eh?
2: D'aquí 2 mesos, amb el ritme de producció que té aquesta sèrie, d'aquí 2 mesos ja estarà...
1: Però a finals d'aquest any ja tindrem la tercera temporada, pràcticament.
2: Molt bé.
0: Molt bé.
2: Poden entrar-hi molts motius sobre això que has dit ara. Vull dir, perquè és més ràpid, més lent...
1: Bueno, que s'ho apuntin, per si de cas.
2: Bueno, que se facin, que cadascú faci les coses.
1: No, que les facin com jo vull. Que és com a mi m'agraden. Dit això... Home, clar.
2: Això va dir...
1: Home, clar, això va de gustos, no?
2: Això van dir d'altres persones i això va complicar a nivell mundial.
1: Una mica.
0: A veure, què vols dir, Ivan?
1: No, ja està.
0: Què
1: més? Ah, bueno.
0: Bueno, és que avui portaràs tu la secció.
1: Sí, la tercera... Vaig per la tercera temporada. Vaig per la tercera temporada d'Eufòria. I m'esplaiaré més la setmana passada, la setmana que ve, quan me l'acabi, perquè... Perquè això, el que està sent aquesta tercera temporada,
2: recollida
1: és un absolut
2: de cable
1: desastre.
2: Espectacular.
1: És un absolut desastre. No perquè sigui dolenta, sinó perquè és una altra sèrie. Aquest podria ser un spin-off, però és que la tercera temporada d'Eufòria, llavors m'enfado.
2: Només se poden
1: perquè
2: recomanar sèries quan s'han acabat. Si no, no es poden recomanar sèries.
1: Me queden 2 capítols, la setmana vinent es ve la rajada. Dit això?
0: Dit això.
2: D'una sèrie que havíem de mirar, eh?
1: Jo les que... Saps el que passa? Que...
2: Aquest retorn d'Eufòria no s'havia de fer. No, ja estava correcte. Predestinat al fracàs.
1: Jo us recomano que us mireu la primera o segona temporada sí o sí. O sigui, bueno, sí o sí, a veure, si voleu.
2: No, si voleu no, el que tu vulguis.
1: Si us ve de gustar.
2: Ha quedat clar.
1: Però és que saps el que passa? Que acaben a la tercera, a la segona temporada, la sèrie queda com una mica inconclusa, i és que el que passa a la tercera, llavors és que és el cas de Vis a Vis, que és no miris aquesta sèrie, perquè t'enfadaràs. No la miris.
0: Pues no, no la miris, no, no la mireu, no us enfadeu.
2: No us enfadeu.
0: Que ja estem prou galents tots, no cal enfadar-nos.
1: No, no, només no.
2: No us enfadeu.
0: Avui, Ivan, portaràs tu la secció?
1: Sí, senyor, perquè portem la segona part de què va ser d'ells, parlant de sitcoms de Disney Channel.
0: Molt bé.
1: I
0: com vols que ho fem, això?
1: Com vols que ho fem, això?
0: Pues perquè mira, no m'estic de sintonia.
1: Pues és que és molt fàcil de fer, això. Mira, comença a tirar la sintonia, perquè jo crec que no necessita cap més introducció a la propera sèrie.
0: A veure...

0: Parlem de Shake It Up, t'imagines? No, és Hannah Montana. I avui repassarem, doncs això, la vida dels protagonistes d'aquesta sèrie anys després, a veure què ha passat amb ells.
1: Bueno.
0: Jo crec que, bueno, és de les sucoses, aquesta. Comencem per, no sé si us sona d'algo, Miley Cyrus, la protagonista de la sèrie.
2: La de Breaking Ball.
0: Correcte, que interpretava a Miley Stewart, bàsicament una noia que era una estrella de pop en secret.
1: Sí, jo la vaig agafar tard, jo crec que sense ara no he vist Hannah Montana i no vaig entendre massa bé la trama.
0: Bueno, a veure, amb aquell univers cinematogràfic, si se li pot dir així, tothom era molt curt. Perquè...
2: Era la Clark Kent de Disney Channel,
0: correcte.
2: Perquè es canviava la perruca i era una persona completament diferent.
0: Ningú la reconeixia. Vinga, va, parlem de Miley Cyrus, perquè continua dedicant-se a la interpretació? Sí. Evidentment que sí. És una superestrella de la música global. Uh-huh. Vale. Després de Disney Channel, va fer una ruptura molt deliberada amb la seva imatge infantil. I van veure èxits com, no sé si a algú li sonarà, Breaking Ball, Flowers i diversos àlbums que van estar molt ben rebuts. Té, de fet, 3 Grammys, un d'ells per Flowers, aquesta sèrie.
1: És que t'anava a dir, per mi Flowers és com la consolidació o la maduració una mica
0: de la Miley Cyrus actual,
1: sí,
0: correcte.
1: Sí.
0: Jo estic molt d'acord amb ella. A més, també, amb aquest toc que té com... com molt inspirat amb Dolly Parton, pot ser, no? Amb aquesta estètica... De fet, també crec que va fer una
2: versió
0: d'una
2: cançó
0: de Dolly Parton, que sí?
2: Sí.
0: Doncs això, ha fet alguns papers puntuals en cine i televisió, com per exemple a Black Mirror, una altra sèrie que no sé si us sonarà d'algú, i continua sent una de les exestrelles de Disney més influents del món. Es va reconciliar amb Hannah Montana anys després i va impulsar un especial de reunió que jo penso va quedar bastant descafeinat.
2: Sense el seu pare, no?
0: Amb el seu pare.
2: Ah, va ser...
0: Aquesta va ser la cosa. Va faltar molta gent del cast, però el seu pare, que se suposa que és amb qui tenia problemes, no. Després ho repassarem. Evidentment, no està retirada, no? Aquesta
1: no,
0: pregunta que ens fe, que li faig sempre. I està vetada per Disney, no oficialment, però durant molts anys la relació va ser freda després d'aquest canvi d'imatge radical. Ara sembla una mica més reconciliada amb aquella etapa i podria ser una de les poques, per no dir l'única, que s'hi ha retrobat amb Disney després de totes les seves polèmiques. Uh-huh. Es podria dir que si no fos una de les estrelles més importants de la companyia, probablement hauria acabat com altres protagonistes, com Michael Musso o Jake T. Austin, que van acabar amb l'oblit perquè van tenir alguna mena de problema legal i Disney va dir... Nunca más.
1: Fins aquí, ja. Bueno, la trajectòria de la Miley, la veritat...
0: De les més brillants de Disney Channel, és així.
2: Torna la sensació que quan les seves estrelles tenen problemes a la vida, les aparca bastant.
0: Sí.
2: No les recolze massa.
0: No.
2: Les cancel·le bastant.
0: Clar, perquè tu també t'has d'imaginar que tenen una imatge, que no defenso Disney amb això, però tenen una imatge de cara a un públic infantil que depèn de com es pot pervertir molt.
2: Claro.
0: Llavors, imagino. Seguim parlant del cas de Hannah Montana.
1: El titular
2: de la intel·ligència.
0: Ah, el titular, és que com que veia que no us ho feien gaire gràcia la setmana passada.
1: No, que sí.
0: Miley Cyrus va destruir Hannah Montana per convertir-se en una icona pop mundial. És que...
2: No va destruir Miley Cyrus a Hannah Montana?
0: Bueno, se la va intentar carregar, la va intentar enterrar, però al veure que hi havia un fandom va dir, bueno, pues fem una reunió, va.
2: L'altre dia vaig fer amb la Judit un exercici periodístic amb la intel·ligència artificial.
0: Sí?
2: I, sorpresa, no va ser la solució.
0: Sorpresa.
2: Per satisfacció també, no sé la Judit, però per satisfacció meva, anava molt equivocada amb el que se li va demanar. Sabent que, no, sí. que per molt que hagués encertat, no haguéssim escollit la seva resposta, però vam fer una prova i es va equivocar.
0: Continuem parlant del cas de Hannah Montana, parlem d'Emily Osment, que interpretava a Lily, la seva amiga de l'ànima, que durant les primeres temporades, la primera temporada, ni tan se val sabia que Hannah i Miley era la mateixa persona.
2: Ara mateix no li fico cara
1: jo tampoc.
2: A pues, cap altra persona del repartiment de Hannah Montana.
0: Pues aquesta és una de les més famoses. Continua actuant, sí, i força. És un dels casos més estables post-Disney. Papers protagonistes en sitcoms i comèdies televisives. Va liderar la sèrie Young and Hungry. I va tenir un paper secundari a Young Sheldon i ara mateix és una de les protagonistes de la sèrie derivada, de fet és la protagonista de la sèrie derivada d'aquesta, de Young Sheldon, que es diu George and Mandy First Marriage, el primer matrimoni de George i Mandy. El que faria d'aquesta la seva tercera sitcom d'èxit a la seva carrera.
1: Sí que li posis cara, eh?
0: Home, si Emily Osment, jo crec sí, que sí, sí. Jo crec que sí. A més, també ha mantingut una carrera musical alternativa, és a dir, està que ho pete. Sí. Evidentment no està retirada i no està vetada per Disney.
2: Si fiques Emily a Google, et surt la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la vuitena.
1: Mira, escoltem una de... Em sembla que és seva la cançó, All the Way Up.

0: acting crazy. És un videoclip molt 2000, eh? Però molt, molt.
1: Ja fa pinta. Bé, doncs això, Emily Osment, carrera fantàstica, després de Hannah Montana, eh? Es podria dir que jo crec que després de... Bueno, també hi ha Billy Ray, és veritat, en aquesta sèrie. Però bueno, en fin, seguim parlant del cast. Parlem de Michael Musso, que feia de Oliver Oaken. No sé si tots
0: no,
1: el tenim...
0: No,
1: que, si no m'equivoco, estava al Chiringuito.
2: Mai millor dit, ni Flowers.
1: Treballava...
2: Treballava
1: al Chiringuito aquest, que també era un
2: dels escenaris
1: principals. No, era un Chiringuito que hi havia allà a la platja, que era un dels escenaris de Hannah Montana.
2: Uf, bon pèl, eh?
1: Sí, molt.
2: Una mica Leo Messi, eh? Leo Messi quan era jove. Quan debuta amb el Barça, Leo Messi era aquest noi.
1: Aquí ens diu... Un dels casos més complicats. Continua actuant... Molt poc. Va ser Jeremy a Phineas i Ferb durant les quatre primeres temporades i les dues pel·lícules, però no ha tornat a interpretar-lo durant el revival degut a les seves polèmiques legals.
2: Busca Leo Messi, Judit. Leo Messi debut i compara amb aquest noi. I la gent, els joients també, mentre l'escolten a l'Ivan.
1: Home, ara qui ho dius?
2: No, no, 100%.
1: Sí, sí. Després de Disney va fer doblatge a alguns projectes menors i la seva carrera es va frenar després de diversos problemes personals i legals, incloent una detenció per alcohol quan era jove.
0: Ai.
1: Està pràcticament retirat del gran focus i, evidentment, està vetat per Disney, tot i que no oficialment, però aquí ens diu, no oficialment, però gairebé sí, de facto.
0: Bueno,
1: per
0: pues
1: tant,
0: quan
1: sí.
0: Et conviden a marxar, pues que et fan fora.
1: Correcte. Disney va reduir molt la seva presència després de les seves polèmiques i, actualment, ja no treballa amb ells. No va sortir, com dèiem, al revival de Phineas i Ferb, ni va participar a l'especial reunió de Hannah Montana. Michael Musso apuntava alt, però els escàndols li van tallar la carrera.
0: Aquí li haguessin hagut de dir, li van tallar les ales.
1: Claro. Correcte.
2: Si no, no és tan difícil fer.
0: No.
1: Vinga, va. Seguim amb Jason Earls, que era el germà de Miley a la sèrie. Aquest senyor que tenia com 35 anys quan la sèrie original estava en emissió, però com que feia una mica de pinta així d'adolescent, doncs mira, l'han posat el germà gran de la Miley. Ves?
0: O sigui, ara que els estic buscant sí que em sonen, eh?
1: Home, clar. Continua actuant, sí, de manera intermitent. Va continuar treballant amb Disney després de Hannah Montana, especialment a Kickin' It, que no tinc ni punyetera idea de lo que és.
0: Vale.
1: Fa convencions de fans i tot això, i projectes puntuals. No està retirat de la vida pública i no està vetat per Disney. De fet, va continuar dins d'aquesta família. És un dels pocs que mai va marxar del tot de Disney, ens diu aquest titular.
2: Molt, molt,
0: molt bé.
1: Molt bé, molt bé. A veure, entrem al punt més...
0: Aquest és el pare.
1: Sí, correcte. Entrem al punt una mica més polèmic de tot plegat. Billy Ray Cyrus,
0: el pare... És el pare de veritat,
1: El pare de veritat de Miley Cyrus i alhora també feia de Robbie Ray, a més es deia igual. Bueno, no, perdó, es deia Robbie Ray. Sí. A la sèrie Robbie Ray era el pare de Miley Stewart, també. Dit això, continua actuant poc. Segueix vinculat, sobretot a la música country, perquè venia d'aquest món. Va reviure la seva popularitat amb Old Time Road de Lil Nas X.
2: Bona cançó, realment.
1: Sí, sí, sí. La seva vida personal i familiar ha ocupat molts titulars. Aquí va la llista.
0: A veure.
1: Alguns fills han deixat entreveure públicament que la relació familiar és complicada. Va estar allunyat dels seus fills, sent conegudes les seves desavinences amb Miley. En una entrevista al 2011 va arribar a dir que Hannah Montana havia destruït la seva família,
2: sí,
1: perquè la fama sobtada va alterar molt l'equilibri d'aquella família. Separació i divorci amb Tish Cyrus després de dècades junts. Casament molt comentat amb la cantant australiana Fire Rose. Relació posteriorment molt mediàtica i aparentment conflictiva. Aparicions públiques estranyes. Entrevistes confuses. I rumors sobre problemes personals. Entrevistes confuses,
0: rumors sobre problemes personals.
1: Entrevistes confuses, ens imaginem, no? El que va passar aquí.
0: Que anava begut.
1: Que va arribar una mica
0: perjudicat.
1: Sí, sí, sí, sí. És a dir, no està retirat del tot, no està vetat per Disney, perquè, evidentment, va ser un dels pocs que hi va aparèixer al revival de Hannah Montana. El pare, bueno, revival, la reunió, El pare de Hannah va tornar al número 1 15 anys després gràcies a TikTok. Aquest és el titular radiofònic que ens dona la gent del chat, bueno, la gent del chat GPT, el propi chat GPT.
0: Jo, home, aquest, el titular l'hagués vinculat més... algo com de pare i filla, no sé, però no van dubtar mai de que no aniria bé fer una sèrie com aquesta, posant pare i filla a vida real, a una sèrie tan d'èxit.
1: És que jo crec que
0: pare i filla a la ficció.
1: Jo crec que van veure més els dinerets, m'entens? Perquè Billy Ray Cyrus era una persona molt important. Tenia una filla que podia ser llançat a l'estrellat només per ser la filla de i a banda de tot això. Miley va brillar per sobre de tot.
0: Ja, perquè quan dius que amb mala relació amb els seus fills vol dir que en tenia més d'una de filla.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, i és això. És públicament tots han dit que, bueno, el pare una mica així.
0: Bueno, tu no es pot tenir tot.
1: No, clar. I acabem amb Moisés Arias, Rico, que va ser, si no m'equivoco, es va incorporar a la tercera o a la segona temporada, no va estar des del principi. Continua actuant, ha fet cinema independent i projectes més adults, ha treballat amb directors respetats i s'ha reinventat molt, no està retirat, no està vetat per Disney, eh? El petit Rico s'ha convertit en un actor indie de culte.
0: Ai, perdó.
2: Aquest ara surt a Fallout, a la sèrie.
1: Sí. Té una... és molt particular, eh? És molt reconeixible.
2: Sí, té una fisonomia bastant particular.
1: Així
2: sí.
1: És. Com anem de temps?
0: A veure, espera't un moment. Bé.
1: Bé, eh?
0: Vol dir que tenim... Sí, 10 minuts per omplir.
1: Pues venga, va. Anem amb la següent de les sèries, que és Buena Suerte, Charlie.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Ara tens la música.

0: una de les sèries més estimades de Disney Channel, en la meva humil opinió, l'última sèrie de Disney Channel, per a mi, molt disfrutable. Quan dic molt disfrutable és que te la poses a dia d'avui i és una sèrie que es pot gaudir molt. És una comèdia de situació. Doncs això, anem per parts, va. Aquesta comèdia va ser un èxit absolut per la seva aparent normalitat en comparació amb altres sèries del canal. Ni Max, ni Superestrelles, ni Nens Prodigi, ni Visions del Futur. Només una família lleugerament desestructurada. L'argument d'aquesta sèrie és que una família numerosa que, per sorpresa, o sigui, són tres fills, que per sorpresa tenen, els pares tenen un altre fill. I llavors s'han de repartir la criança una mica entre tots. D'acord? I la seva protagonista principal era Bridget Mendler, que feia de Teddy Duncan. Per mi, jo te diria, un dels casos de la meva infantesa. Aquí és un dels casos més sorprenents de tota la història de Disney. Continua actuant? No. Però no per males raons, eh? Després de la sèrie va fer música i algunes pel·lícules, va participar a la fallida sitcom Undateable i va cantar la seva sintonia introductòria, igual que fa amb Buena Suerte Charlie. Va estudiar a universitats d'elit, va obtenir titulacions a Harvard i al MIT, que no sé què és, però fa pinta de ser una cosa molt important, i ha acabat convertint-se al tanto en emprenedora tecnològica i CEO d'una empresa relacionada amb comunicacions espacials. O sigui, no es pot fer un gir més dràstic a la teva carrera i a sobre tenir tant d'èxit. Retirada, es podria dir que sí, eh? Fa anys que la interpretació no és la seva prioritat, tot i que jo l'última vegada que la recordo va ser en una reunió d'aquestes que es feien durant el Covid via Zoom de Buena Suerte Charlie.
1: MIT és l'Institut de Tecnologia de Massachusetts.
0: Mira, veus?
1: És una universitat privada d'investigació pública ubicada a Cambridge,
0: evidentment,
1: als USA.
0: Evidentment no està vetada per Disney i de fet ella ha parlat positivament de la seva etapa a Disney. De fet, tot el cast s'estimen molt, o s'estimaven molt, i sempre han dit que tant de bo aquesta sèrie no s'hagués emès a Disney Channel, s'hagués emès amb una cadena més gran, perquè probablement hagués durat 10 anys.
2: Carai.
0: Sí, perquè Disney normalment una cosa que feia és que als 4 anys s'acabava la sitcom, perquè aquí és quan començaven les renovacions importants de contractes, demanaven massa diners, i llavors Disney deia no, això no.
1: Molt bé, Disney.
0: Molt bé. Anem amb Jason Dolley, el germà mitjà. Continua actuant de forma molt esporàdica. Després de Disney ha fet alguns projectes puntuals, ha desaparegut bastant del focus mediàtic. No està retirat, però bueno, gairebé. No està vetat per Disney. I a qui ens diu? El titular radiofònic, eh? Més al dat del de Bridget, perquè
1: és una caca.
2: Sí.
0: PJ Duncan és probablement el membre del repartiment que més s'ha allunyat del focus.
1: Vaja.
0: Vale.
2: Pues vaya titular, si això és una descripció.
0: Sí.
1: Això forma part del cos de la notícia.
2: Sí. Això és context. És que, a més, podria treure molta més xitxa de ironia i no ho fa.
1: Perquè no és periodista, Judit.
2: Vale.
0: No busque,
1: perquè
0: no
1: té la capacitat per fer-ho.
2: Vale.
0: També estem donant aquí una mica, exposant, no?, els fallos del xat GPT.
2: Exacte.
0: Donant raons per no fer-lo servir
1: per redactar coses. Se'm va equivocar amb els horaris del Mundial l'altre dia. Has de ser beneit, per equivocar-te.
0: Mira que només has de buscar Google.
1: Mira que està tot arreu. Diu que va agafar un horari dels Estats Units que no era el correcte, perquè, clar, com que es fa als Estats Units entre altres països, que no, clar, no és el mateix horari en un lloc que en un altre. Ai, beneit.
0: Vinga, va. Anem amb Bradley i Steven Perry, el fill petit abans de que arribés Charlie, clar. Continua actuant, sí, encara que amb menys protagonisme que durant l'època de Disney. Va seguir Disney Channel amb Ant Farm i Mighty Med, dos sèries que no van estar gaire ben valorades, les coses com són. Ha participat en sèries, ha seguit participant en sèries i pel·lícules i també s'ha interessat per la producció audiovisual i altres projectes creatius. Té un canal de YouTube on ha fet vídeos amb Mia Tallarico, que era Charlie, el nadó de la sèrie, que a dia d'avui, per cert, té 17 anys.
2: Carai.
0: Fa 17 anys d'aquesta sèrie, jo estic molt gran.
2: Estàs.
0: És que clar.
1: Bueno, és que avui ho comentava a la redacció. És que tu i jo, artista, fa 12 anys que vam fer la selectivitat.
2: Sí, sí.
1: 12 anys ja,
2: Sí, sí.
0: Bé, va.
1: I hi ha gent que s'està escoltant que dirà... Estàs tu queixant-te per 12 anys, també té raó. Però 12 anys són 12 anys ja.
2: 12 anys.
0: I parlem de Mia Tallarico, Charlie, la nana que pràcticament va créixer davant de les càmeres. Durant les primeres temporades, bé, la seva aparició, evidentment, no era més que un nadó amb càmera. Tot i que de vegades sí que intentaven donar-li alguna mena de gag, les dues últimes temporades ja sí que tenia diverses línies per episodi. I escolta, sent una nena de 4 anys, no se li pot demanar més,
2: no,
0: ho feia prou bé.
2: Mentre no montes numerets i rebequeries...
0: Correcte, a més ja t'he dit, és que tots s'estimen molt, anys després segueixen en contacte tots amb tots, vull dir,
2: que
0: fantàstic.
2: Bé,
0: la nena pràcticament que va créixer davant les càmeres, continua actuant? Sí. però molt menys del que alguns fans esperaven. Eh? Va participar a la sèrie Mani i ha tingut una adolescència relativament normal i allunyada del foc. No està retirada, però tampoc ha fet el salt de gran estrella juvenil. No està vetada per Disney, per raons òbvies. I, doncs això, llegis el titular o no?
2: Sí.
0: La Charlie de la, la Charlie de la sèrie és avui un adolescent que ha crescut molt lluny del focus mediàtic. Com hem dit, encara ha fet alguna aparició pública amb, amb Bradley Steven Perry, crec que es deia, el, sí, correcte, al seu canal de YouTube cuinant alguna cosa, eh? Vull dir que prou bé. Ara anem a un dels casos polèmics d'aquesta sèrie, Leigh Allyn Baker, Amy Duncan. És una actriu, jo penso, bastant reconeixible perquè sempre ha estat la típica secundària o episòdica de comèdies de situació fins que va arribar Buena Suerte Charlie. Eh? És probablement la figura més polèmica del repartiment. Sí, continua actuant i ha treballat en doblatge, producció i comentari mediàtic. I fins i tot va reprendre el seu paper de Helen durant un capítol al revival de Willy Grace. Polèmiques. Al tanto, perquè aquí hi ha un bon paràgraf. Eh? Sí. Durant els últims anys s'ha posicionat políticament en temes molt controvertits als Estats Units. Ha destacat l'escena pública per promoure l'autonomia corporal, és a dir, que està en contra de les vacunes. També una manera bastant elegant de dir-ho, eh? Vull dir, ets magufa, nena. No hi ha res, no hi ha més aquí.
2: Autonomia corporal, però què és això?
0: Enfrontar-se a la cultura de la cancel·lació, evidentment, a conseqüència del tema de les vacunes, i defensar obertament les polítiques de Trump durant el cicle electoral del 2024. Eh? Les seves opinions sobre les vacunes i l'educació han generat molta divisió entre els fans i el cast de la sèrie, els quals han optat per no involucrar-se amb ella res amb res més. Fins i tot va ser esborrada d'algunes de les fotos de making of que pengen algun dels actors anys després de, oh, mira que bé que ens ho passem a Buena Suerte Charlie, pues, en la seva cara estava emborronada amb aquella foto. Això, juntament amb la situació de Bridget, fan que sigui impossible fer un revival d'aquesta sèrie amb tots els protagonistes. Però, bueno, escolta, jo aquí deixo la idea de que sí que es podria fer un spin-off, no? Com a mínim tenim a mi el Dalerico, que és Charlie a la sèrie original, i que, escolta, ara podria agafar el relleu de Bridget, o jo què sé, o veure els vídeos que gravava la seva germana gran per Charlie, perquè aquesta és una mica el cor de la sèrie. Al principi i al final de cada capítol començaven com amb un videoblog on Teddy li donava com un consell a la seva germana petita.
2: S'assembla una mica a la Paris Hilton, no, aquesta dona?
0: Estem parlant de... Sí, sí que té... Sí que té... Bueno, jo
2: que
0: no...
2: Però està en contra de les vacunes, t'has fet moltes coses
0: molt
2: a la
0: temps,
2: cara, eh?
0: Fa molt de temps que no la veig físicament des de que va fer una... Bueno, això, des de no que va sortir públicament a dir totes aquestes animalades.
2: Botox en porta segur. Per això està molt tieso.
0: Està vetada per Disney, no oficialment, però és de pressuposar que Disney no voldria treballar amb algú que té aquestes polèmiques, eh?
2: Que és un faig, ja està, no passa res.
0: Sí, i a més te diré que aquest titular l'he escrit jo, eh? No l'ha escrit el ChatGPT. Leigh Allyn Baker s'ha convertit en Amy Duncan amb els anys, que
2: té
0: el personatge protagonista de la sèrie, que la mare estava una mica cucú.
1: No estava arribant.
0: I ja t'he dit.
2: D'aquí escriure notícies en 3 dies, eh?
1: Molt millor.
0: Ja ho veus, jo estic llançat ja. I vinga, va, acabem, crec,
2: amb
0: Elik Aaron Kramer, que era el pare, Bob Duncan. Continua actuant? Sí. Ha continuat apareixent a televisió i cinema amb regularitat, eh? És probablement qui ha tingut la carrera més constant dins de l'interpretació adulta. Està bastant irreconeixible a dia d'avui, vale? Perquè ha passat... No vull fer body shaming, eh? En absolut. Però és sorprenent veure una foto d'ell ara perquè dius, ostres, és aquest? Ha passat una mica del tipus típico pare de sitcom, tipus Homer Simpson, a una mica Jason Statham. Eh? Ha fet
1: està
0: aquesta transició.
1: Fort, la veritat.
0: Està quadradíssim i és un rapat amb la barbeta aquesta així en plan Walter White.
1: Sabeu qui
0: Alucinant.
1: Sembla? Ara no em sortirà el nom. Hi havia un lluitador de la WWE.
0: Sí, crec que...
1: Dels originals.
0: Crec que sí.
1: Ara és aquest. No em surt el nom.
0: té un punt, sí. No està retirat, no està vetat per Disney i, doncs això, el titular és el pare dels Duncan ha mantingut la carrera molt més estable, més enllà de Disney.
2: Molt bé.
0: I, per tant, això, el resum d'aquesta sèrie és que l'única figura polèmica podria ser Leigh Allyn Baker. Però...
1: Stone Cold Steve Austin. Busqueu-lo i és aquest senyor que dius ara a la realitat.
0: És al·lucinant. Si mireu Buena Suerte Charlie, jo us recomano que mireu una foto d'aquest senyor actualment perquè
2: recordo.
0: Està massadíssim.
1: Jo no sé
2: la cançó, la sintonia, m'ha vingut al cap d'haver-la escoltat molt, però no recordo la
0: sèrie. És ja de les últimes sèries de Disney Channel. O sigui, és una de les primeres a MacD, directament.
1: No...
0: És del 2010, ja. Per tant, és normal. Jo tenia 11 anys quan va sortir aquesta sèrie.
1: Jo no la tinc gens controlada, aquesta
2: sèrie. No sé, la sintonia em sona molt, però no... No ho sé.
0: Jo us la recomano, Buena Suerte Charlie, la teniu a Disney Plus. Si voleu mirar 3 o 4 capítols així per fer un tast, està bé, de veritat. Us ho recomano molt.
2: Doncs continuarem fent aquestes entregues de...
0: I tant.
2: Perquè ens queda, per exemple, també la de Demi Lovato.
0: Ah, mira,
2: amb
0: ui.
2: De,
1: torne
2: camp,
1: però torne o... Camp Rock, eh?
2: Ah, sí?
1: Faran nova pel·lícula de Camp Rock, confirmats els Jonas i la Demi Lovato, també.
0: Ah, i la Demi Lovato va tenir una infantesa dura, la, eh? Gràcies a Disney
2: a
0: i la fama.
2: A mi quin programa de... Fan i les estrelles o algo
0: així. Sani entre estrelles.
2: Ah, bueno, quasi.
0: Sí, sí, sí.
1: I en versió espanyola segur que també ho trobaríem, eh?
2: Era molt xulo.
1: Del física o química...
0: Sí, no, no. És que jo una espanyola sí. la faria, eh?
1: N'hi ha d'haver, segur.
2: Sí, sí, sí.
0: Els nens de Los Serrano...
1: Això.
2: Sí. Perfecte, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
0: Que vagi bé.
2: Fins aquí l'Això van ser-hi, l'espai de sèries d'Ulida Ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui hem obert amb un tema de Sonny Rollins, la veu que hem sentit abans al començament era la seva, perquè ens ha deixat fa molt poc. Concretament, el 25 de maig passat, a l'edat de 95 anys. El tema que ara li escoltàvem pertany a la banda sonora del curtmetratge d'un curtmetratge de 13 minuts de l'any 1993 que es deia Bottle Rocket, que va significar el debut de Wes Anderson com a director quan tenia 24 anys i d'Owen Wilson com a actor quan en tenia 25. Va ser un curtmetratge fet entre amics, incloent-hi Sonny Rollins, que era molt més gran que ells. Sonny Rollins era novaiorquès, de família humil, i va començar professionalment com a músic de sessió i també en gravacions de discos de figures importants, com els pianistes Bud Powell i Thelonious.

Saint Thomas, el tema de Sonny Rollins de la banda sonora de la pel·lícula Working Girl, noia treballadora. Per bé que aquí, com he dit abans, li van posar el títol absurd d'Armes de dona. No sabem a l'estat francès quin títol va tenir, això ho deu saber Radio Rels. És una comèdia molt divertida que va tenir molt d'èxit i que va aconseguir 6 nominacions a l'Oscar, incloses les de millor pel·lícula, millor director i millor actriu, Melanie Griffith. Carly Simon hi cantava una cançó i va guanyar l'Oscar. El disc, que va incloure el tema Saint Thomas, per cert, va ser seleccionat l'any 2016 com a patrimoni artístic sonor per la Biblioteca del Congrés de Washington, que és una biblioteca que podríem qualificar com la nova Biblioteca d'Alexandria, perquè ho té pràcticament tot. Sonny Rollins era un humanista, feia ioga, meditació, s'interessava per les filosofies orientals, i l'any 2017 va fer donació de tot el seu arxiu personal al Centre Schomburg, que és un centre dedicat a la recerca de la cultura negra i que pertany a la Biblioteca Pública de Nova York. En el seu disc Freedom Suite, Sonny Rollins hi va escriure aquestes paraules. Quina ironia que el negre, que més que qualsevol altre poble pot reclamar la cultura de Nord-Amèrica com a pròpia, sigui tan perseguit i estigui tan reprimit. Quina ironia que els negres, que han exemplificat les humanitats a la seva pròpia existència, siguin tractats amb tanta inhumanitat. Aquest tema que sentirem ara apareix a la banda sonora del film El negociador, protagonitzat per Eddie Murphy. Poor Butterfly, pobra papallona.

Poor Butterfly, pobra papallona, de Sonny Rollins. Un tema no només del film nord-americà El negociador, sinó també d'un de finlandès del 1996 titulat Salts laterals, sobre un director de teatre i una actriu que són amants i que procuren mantenir en secret la seva relació al marge de les seves parelles respectives. L'any 1959, quan tenia 29 anys, Sonny Rollins va deixar les actuacions i assajava cada dia, fes fred o calor, al pont de Williamsburg, que és un pont penjant sobre l'East River de Nova York i que connecta Manhattan amb Brooklyn. Ho feia perquè assajava durant moltes hores i no volia molestar els veïns. Altres films on apareixen temes seus són Família, de Fernando León de Aranoa, amb Jolis Galiardo i Amparo Muñoz, El talent de Mr. Ripley, amb Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law i Cate Blanchett, Millor sola que mal acompanyada, amb Renée Zellweger i Kevin Bacon, també 50 anys de rebel·lia, un documental de Martin Scorsese del 2014 sobre l'evolució política dels Estats Units, Un cop amb estil, amb Michael Caine i Morgan Freeman, o La crònica francesa, amb Benicio del Toro, Francis McDormand i Tilda Swinton. En el terreny personal, Sonny Rollins es va casar dos cops. El primer matrimoni, però, només va durar uns mesos. El segon, en canvi, va ser amb Lucille Pearson, que es va convertir en la seva mànager i van estar junts fins a la mort d'ella, el 2004. Sonny Rollins estava considerat el millor improvisador viu i li encantava assumir riscos. De fet, quan Barack Obama li va lliurar la Medalla Nacional de les Arts, va dir que les seves improvisacions l'havien inspirat a l'hora de prendre riscos en relació a algunes decisions polítiques. Com he dit, Sonny Rollins es va deixar el 25 de maig passat, a l'edat de 95 anys, i és amb aquest motiu que li hem dedicat aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Imantriqui a les vies de so. Li direm adeu amb el tema principal de la banda sonora de la magnífica pel·lícula Alfie, del 1966, protagonitzada per Michael Caine. Referint-se al risc de la improvisació, Sonny Rollins va dir: "La improvisació demana estar concentrat i viure el moment, sense pensar en el futur. Has d'obrir el cor i l'ànima i deixar que la música flueixi." Fins la setmana vinent, amics.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giner.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie, en una setmana més carregada d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal de la cartellera. I ho fem des d'aquest dilluns a Disney Plus, i arriba Alice i Steve.
3: I wish I was in love.
4: You deserve to be loved.
5: Anybody would be lucky to have you.
2: Parlem d'una comèdia que segueix una dona destrossada quan el seu millor amic comença a sortir amb la seva filla de 26 anys. La protagonista farà el possible per acabar amb la relació, però per desgràcia d'ella, l'amic està més que preparat per l'atac.
6: Siento que te vayas con ese tema pendiente.
7: Hoy os hablo del caso del acosador de Ripton y del hombre que no consiguió pillarle.
2: Des d'aquest dimarts a Filmin hi trobem El juego del asesino.
8: Soy Patrick, me he mudado a la casa del frente. Es un desperdicio que estés jubilado. Necesitas un nuevo reto.
2: Atormentat pel cas que mai va resoldre, un detectiu retirat és arrossegat de nou a un joc mortal quan ressorgeixen els indicis d'un assetjador sàdic, difuminant la línia entre la culpa, la veritat i l'obsessió.
9: ¿Qué estoy haciendo aquí?
10: ¿Tienes miedo de que nos encontremos con Charlie, Sam?
2: Des d'aquest dimecres a Amazon s'hi estrena Todos nuestros años.
11: ¿Charlie te invitó?
12: Ella tenía que venir.
13: Su fue como una madre para mí.
12: Que Percy esté aquí es malo para mí. No sé cómo será volver a verla.
2: És una adaptació de les novel·les romàntiques juvenils de Carly Fortune.
14: Te has perdido mucho. Quiero asegurarme de que has venido por las razones correctas.
2: La trama explica una història narrada durant 6 anys i una setmana del típic poble costaner on neix l'amor entre els dos protagonistes.
15: Escucha, si quieres ganar el caso, haz lo que te digo.
2: Dijous a Netflix hi trobem Les dos cares de la ley.
16: El hijo de un juez se ha cargado al de un policía.
12: Yo no he matado a nadie. ¿Quieres que te diga todas las que has hecho?
2: Inculpat per un crim brutal que no va cometre, un jove advocat posa la seva vida en mans d'una defensora cruel per netejar el seu nom i buscar la veritat.
17: Si fuera el negocio, Rubén, no hubo nada que no sea legal.
18: L'empresario, plan.
2: També des d'aquest dijous hi arriba a Movistar Plus la tercera i última temporada de L'Immortal.
19: ¿Quiere volver al negocio?
17: Quiero volver a mi puta casa tranquilo, rubia.
19: Entonces, déjame hacer las cosas a mi manera.
18: Lo importante es asegurar la cara.
2: Posa punt i final aquest thriller escrit per David Moreno, Diego Sotelo i Raúl López. Mascle en acció, drama familiar i thriller psicològic.
20: No quisiera tener que buscar en Madrid un socio que defienda mejor mis intereses.
2: En aquesta darrera entrega, l'acció es concentra en tan sols 5 dies i es desenvolupen diverses trames que s'entrellacen fins confluir en una única història. Encara aquest dijous a HBO Max hi trobem Tráfico Aéreo. El fill de la protagonista és empresonat per un assassinat que ell nega haver comès. Una banda li fa xantatge perquè es dediqui al contraban. A la protagonista no li quedarà altre remei que entrar en un món de corrupció i violència per salvar la vida del seu fill.
21: Esto podría ser lo azul que necesito para completar mi traje de boda.
22: Pero si todavía no tienes ni el vestido.
23: Tiene al hombre. Todo lo demás son detalles.
2: Tornem a Netflix també aquest dijous i arriba la cinquena temporada de Magnolias.
24: Vuestro amor y apoyo me ayuda a compensar el dolor de estar lejos de todos mis seres queridos.
2: Torna aquest drama que segueix la vida d'un grup d'amigues mentre naveguen per la selva de les relacions, la família i les seves carreres laborals a Carolina del Sud.
25: Nelle ultime settimane ha fatto un bel rumore con i suoi casi.
2: La darrera proposta de dijous ens porta a Sky Showtime amb Lawyer Ligas.
26: Hai passato tu l'audio alla stampa.
27: Ho tirato su un bel casino, eh?
2: La sèrie segueix a un advocat brillant i reconegut pel seu estil irònic i controvertit que s'enfronta a un sobtat declivi de la seva carrera per culpa d'un escàndol que l'obliga a abandonar el prestigiós bufet del que era soci. Divendres a Amazon Prime torna amb la temporada 4 a Tasco.
28: A todos nos hubiese encantado haber ganado el Grand Prix.
0: ¿A qué temperatura se lava esto?
1: No sabes. ¿Cómo se fríe un huevo? No sabes.
3: Lo mío es el IMAX.
2: Entre les noves trames hi haurà matrimonis a punt del col·lapse, convidats de camí a una boda, concursants de televisió derrotats, emergències mèdiques, cites romàntiques que es torcen o fins i tot un papa mòbil enviat al Vaticà en una surrealista missió protagonitzada per Pepe Villuela i David Lorente. A HBO s'hi estrena també aquest divendres Orgullo. La sèrie explica la història d'un jove gay imprudent que viu amb l'il·lusió que el món està als seus peus i de que res pot pertorbar la seva llibertat. Quan una inesperada tragèdia familiar esmicola la seva realitat, el seu món comença a esfondrar-se.
4: Te debo todo lo que he logrado llegar a ser. Por mi amada esposa. Y por mi hermosa familia.
2: A Netflix també divendres s'estrena El polígamo.
4: Me gusta mucho mimar a mis mujeres.
24: Me encanta. Te lo diré una sola vez. Vas a dejar a esa puta ahora mismo.
2: La protagonista és molt popular a les xarxes i sembla l'exemple ideal de felicitat matrimonial. Tot plegat fins que les infidelitats del seu marit desencadenen una gran crisi.
5: Asimílalo. Todo lo que ha pasado te ha traído a este momento. Tú vas a hacer cosas que esta gente no alcanza a comprender.
2: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie, en aquesta ocasió fent una ullada crítica a la cinquena temporada d'una de les sèries insígnia d'Apple TV, Para toda la humanidad.
6: Hay que ser autosuficientes, dejar de depender de los envíos de provisiones desde la Tierra, tener el control de nuestro destino.
2: Estem davant d'una de les més grans apostes de ciència-ficció, junt amb Silo, de la plataforma. Fins ara ha tingut un desenvolupament satisfactori, malgrat les crítiques a la seva quarta entrega.
5: Se cambia cuando hay personas decididas que lo hacen posible.
6: Tenemos que tomar cartas en el asunto.
2: Ara, però, ens trobem davant d'una cinquena temporada que s'allunya dels orígens de la sèrie i ens transporta més cap un drama social que cap una trama de ciència-ficció espacial.
24: No podeu perdre vostra humanitat.
6: Luchamos por nuestra humanidad.
2: Aquest canvi d'enfocament ha estat rebut de forma molt desigual per la crítica. L'emocionant carrera espacial de les primeres entregues ha donat pas a un tens drama sociopolític centrat en la vida dels colons i la lluita de classes a Marte, utilitzant el planeta vermell com un reflex dels problemes contemporanis.
21: La missió és encontrar vida en los confines de nuestro sistema solar.
7: El mayor descubrimiento de la historia.
24: Tenemos que aprovecharlo.
2: D'aquesta cinquena temporada se'n critica l'excessiu ús del melodrama amb un ritme desigual i en format de colabrot. Abandonar l'exploració espacial, al marge que de la missió a Titan, és sens dubte un exercici arriscat i en especial aquí no ha complert les expectatives dels fans.
11: Ya va siendo hora de recuperar el control en Marte.
6: No queda tiempo. Van a destruir cualquier esperanza de un mañana.
2: Tampoc ajuda al fet inevitable del relleu generacional dels personatges principals de la sèrie. Els nous protagonistes necessiten molt més per arribar a l'alçada dels seus predecessors.
6: Marte es nuestro! Marte es nuestro! Marte es nuestro! Bueno, la cosa va en serio.
2: Seria injust qualificar una de les millors sèries de ciència-ficció en plataformes ara mateix per aquesta cinquena entrega, però no podem deixar de banda aquest regust amar que ens deixa a l'espera que es recondueixi en una futura sisena temporada, si es confirma.
11: Sin aliados, sin ayuda, sin su planeta de origen, vamos a ver cuánto pueden sobrevivir.
2: En definitiva, hem passat d'una magnífica epopeia espacial a un drama de supervivència obrera, amb l'afegit de thriller policial, això sí, a l'espai. En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment del primer capítol amb una de les trames que desencadenaran el fil argumental d'aquesta cinquena entrega.
21: El cuerpo muestra signos compatibles con una despresurización rápida y la exposición a la superficie. La epidermis presenta una deshidratación provocada por el vacío y una hinchazón severa causada por la presión interna.
28: A ver, ¿qué tenemos aquí?
29: Parece que otro polizón se ha suicidado, sheriff.
21: Yoon Tae-min pidió asilo desde Corea del Norte.
28: ¿Y esto?
21: Servicios sociales les hacen fotos y solicitan ayuda.
28: Gracias, Boyd. Mándame una copia de la autopsia cuando ya hayas terminado.
21: Señor, estaba pensando en el lugar donde se ha encontrado el cuerpo y se me escapa un poco. En la Tierra, si alguien corre 12 segundos, puede llegar a unos 90 metros. Aquí lo multiplicamos por 3 por la gravedad. Pero el señor Yun ha corrido casi 400 metros desde el rover. Hay algo que no cuadra.
29: Ahora es matemática.
3: ¿Le habéis mirado el tiempo, no?
8: No, he realizado un examen post-mortem estándar.
9: Están intactos.
29: ¿Y?
9: Si la causa de la muerte es una rápida descompresión, tendría los tímpanos perforados, pero no lo están. Lo que significa que murió en un entorno presurizado.
29: ¿Puede explicarlo para que lo entendamos?
21: Que alguien lo sacó al exterior una vez muerto.
28: ¿Entonces se trata de un homicidio?
9: Eso parece.
29: Joder.
28: Bueno, doctor, necesitaremos una autopsia completa. Análisis de ADN, toma de muestras, lo pasaremos por el sistema. Hasta que no sepamos más, esto no sale de aquí. ¿Entendido?
29: Señor.
8: Claro.
10: Nos llega que el cuerpo de la víctima fue descubierto en la superficie de Marte sin el traje espacial.
12: La base, con 5.000 personas, ha tenido momentos puntuales de violencia desde que existe, incluido el anárquico motín ocurrido hace casi 10 años.
13: Pido a todos los residentes del Valle de la Felicidad que mantengan la calma, ya que el cuerpo de paz sigue investigando este crimen.
14: Era el gobernador de Marte, Lenia Bolívaro, instando a los residentes del Valle de la Felicidad a mantener la calma mientras los cuerpos de paz continúan investigando el crimen.
2: Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
15: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: el silenci és una mica autèntic que mai et traïciona. Ah, però el silenci també és l'antiràdio, i això no ho podem permetre, perquè això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Felicitat pel programa. Et truco des de Lleida, em dic Maria Àngels, i hi ha una cançó que em porta uns records meravellosos, que és La Bohème, del Charles Aznavour. Gràcies i felicitats.
1: On escoltaràs cançons d'Aznavour si no és en aquest programa i en aquesta emissora? Aquest francès d'origen armeni, nascut el 1924... que ens va deixar el 2018 a l'edat de 94 anys i que sempre va estar en actiu. Es va casar 3 vegades, però els 2 primers matrimonis els va considerar experiències de joventut i d'immaduresa. El gran amor de la seva vida sempre va ser el tercer, Ulla Torssell. Va tenir 6 fills i La Bohème és la cançó referent d'Aznavour i una de les cançons més populars en francès. La feia en tots els seus concerts. També la va gravar en anglès, italià, alemany, portuguès i castellà.

La Bohèmia, versió en castellà, original de 1966. Però permeteu-me escoltar una altra d'Aznavour, una molt especial.

0: Peña. Aznavour, esclar.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també en simultani, per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, perquè no perdis la sintonia. Moltes deixen el programa en diferit a la teva disposició als seus webs, però de manera genèrica trobaràs els últims programes emesos, per si no et vols perdre res, a la plataforma iVox.com, també estem a iTunes, a Apple o al YouTube. Així que ja saps, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Quan passeges, quan voles, quan condueixes, estem al teu costat. Un dels espais oberts és aquell dels autos de xoc. Bé, tot està obert. La teva participació per correu electrònic l'esperem a cocodrilclub@gmail.com i de tant en tant es despenja algun amic amb una idea que vam posar en pràctica ja fa alguns anys. Bé, en realitat ja sabeu que fa molt temps de quasi tot. Recordes una cançó vinculada al teu temps d'adolescència i primers anys de joventut quan anaves als autos de xoc i allò era un petit esdeveniment? Bueno, les cançons sonaven molt bé i amb llums psicodèliques quan encara no teníem edat o potser calés per entrar a les discoteques. Una cançó relacionada amb els autos de xoc, un espai que sempre obríem amb una sintonia. Les sintonies normalment, habitualment a la ràdio, s'utilitzen per parlar a sobre, perquè queda malament parlar a sobre d'un senyor o d'una senyora que estigui cantant. Però aquí no ens estem de res ja. Les sintonies del Coco també són de luxe, i en aquest cas era de la banda Barcase. Avui l'escoltarem gairebé sencera, perquè és un tema instrumental, o quasi del tot instrumental, molt ballable, molt bo, de la formació Barcase, que es van formar a Memphis, Tennessee, el 1966. Mira, el mateix any que de la Bohème que comentàvem fa uns instants, no? El seu gran èxit, Soulfinger, que podria dir dit de l'ànima, bueno, era un grup d'estudi que va acompanyar artistes importants. Segurament el més important va ser Otis Redding, que els va escollir com la seva banda. Però això ho explicarem després.

El tema es diu Soul Finger. Dit de l'ànima. És de 1967, de l'any següent de formar-se els Barcase, aquest grup d'estudi que va acompanyar, entre d'altres, el gran Otis Redding, el que li deien el rei del sud, i que va tenir un número 1 pòstum. Ell, pobret, no es va assabentar del gran impacte comercial d'aquest tamarró.

la cançó del xiulet final. Caquis va dir sentado en el muelle de la bahia. Otis Redding, nascut a Georgia el 1941, a causa d'un accident aeri moria el 1967 amb només 26 anys. Però la banda Barcase, que escoltàvem abans, també, per exemple, va formar a gent tan important com Booker T. També instrumentals. Aquest va ser el seu èxit més important. Khakis va dir el tiempo vuela.

Time is Tight, que aquí es va dir El tiempo vuela i que va tenir una estupenda versió de Los Pequeniques, un dels més grans grups instrumentals espanyols. Però era original de Booker T. Jones, que ara té 81 anys i que està a Memphis. Ha estat compositor, multiinstrumentista, lletrista, productor i arranjador, amb grans temes instrumentals. Aquí va una altra mostra que també, de tant en tant, ens heu demanat. Melting Pot. ...1969. Recordes, Coco? Ah, tu ja hi eres?

Bueno, aquesta és una bona mostra de la feina que feia Booker T i la seva banda de MGs. Aquest Melting Pot, quan encara li queden més de 2 minuts i mig, era un tema, a banda de totalment instrumental, molt llarg per l'època, un poc comercial, però que molts cocos no han oblidat mai. Un petit homenatge a aquella època en la que triomfaven els temes absolutament instrumentals. Però estàvem a la secció dels autos de xoc. Recordes alguna cançó que vas escoltar mentre feies carreres? Digue-m'ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail diu: Albert, sóc en Ferran Herrera de Sant Just d'Esvern i novament escric per primerament donar-te les gràcies per dies enrere no sols posar la cançó que et vaig demanar d'en Santi Vendrell, El Negre i Blanc, sinó, a més, agrair-te la salutació que en Santi Vendrell em va dedicar i que em va agradar molt. En aquell mateix programa, Albert, vas parlar de Los Rebeldes i vas posar alguns dels seus èxits. Avui et voldria demanar precisament de Los Rebeldes una de les seves primeres cançons, Mi Pequeña Marilyn, que no he escoltat mai més. Corria l'any 1982, l'any del Mundial del Naranjito, en què jo, amb 15 anys, freqüentava els autos de xoc que hi havia asseguda a Calafell, davant l'estació del tren, i finalment una tarda de juliol vaig aconseguir fer pujar al cotxe una noia rossa, roquera, guapíssima, que es deia Sílvia, i que em portava boig. Vestia com l'Olivia Newton-John en el ball del final de la pel·lícula Gris. Però ella amb faldilla molt curta. Sílvia tenia 17 anys. Era, doncs, 2 anys més gran que jo, i tot i que no va passar d'uns petons i d'amagat, jo demanava sempre aquesta cançó al comprar les fitxes i li deia que la cantaven només per ella. Ah, o sigui que també demanàveu cançons concretes als autos de xoc, com si fos la cabina d'una discoteca. Ah, mira, això no se m'havia acudit a mi. Diu en Ferran Herrera: finalment, a l'acabar l'estiu i separar-nos, li vaig regalar com a record el single, el disc, amb una dedicatòria que més o menys deia que la cara A era feta per ella i la B per a mi. La cara B es titulava El rock de l'hombre lobo. M'agradaria molt tornar a escoltar-la. Si per aquells casuals la Sílvia és avui dia una cocodrila, doncs com llavors? Dedicar-li. Avui, disculpa'm, m'he extès molt amb el meu correu, així que si ho creus oportú, retalla'l com millor creguis. No, o sigui, a mi m'encanta que m'expliqueu coses. Moltes gràcies, Albert, pel teu programa i per fer-nos viatjar a temps bonics amb les cançons que poses. Gràcies, Ferran.

0: Mi pequeña Marilyn. 1981. El seu àlbum Cerveza, Chicas i Punts Suspensius, que és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt. Oscar Wilde, en certa ocasió, va dir: si no tardes molt, t'espero tota la vida.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Quina és per tu la millor cançó per ballar lenta? Dels anys 50, 60, 70, 80, 90, 2000... Digue'm, quina és la millor cançó per ballar lenta amb la persona desitjada, suposant que aquesta persona digui que sí, que la vol ballar? Que no sempre passava, eh? Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com. Vam deixar anar la idea d'una manera improvisada l'altre dia i ja tenim les primeres respostes. I la primera de totes, com potser no podia ser d'una altra manera, és la balada més demanada al llarg de la història d'aquest programa. És la que ens demana l'Anna Castells des de Sabadell. I ella ens diu, la cançó de Ghost. Bueno, quasi sempre, quan algú s'ha apropat a cabina a les nostres sessions, ens ha dit això, la cançó de Ghost. Però és curiós perquè aquesta cançó és original de 1965 i va ser un gran èxit, eh? No va passar desapercebuda per als Righteous Brothers, que eren de Los Angeles. Però el 1990 es va utilitzar en un moment important d'una pel·lícula molt taquillera, Ghost, Fantasma. I llavors va donar la volta al món.

Baby, come back. Baby, torna. En realitat no haguessis hagut de marxar mai. Aquesta va ser una de les primeres cançons que vaig presentar per la ràdio en directe. Corria 1977. I el temps ha demostrat que va ser el One Hit Wonder d'una banda anomenada Player, formada a Califòrnia, a Los Angeles, un any abans, el 76. Una barreja de rock, pop, soft rock, que va encaixar molt bé amb el so emergent de l'època. Però aquesta cançó es diu igual que una de 10 anys enrere. I que no té res a veure. Era dels Equals, d'Eddie Grant, i també era Baby Come.

I Baby Come Back, m'explicava el mestre Pallardó, José María Pallardó, que va ser una de les primeres cançons que van sonar a les primeres discoteques de Catalunya. Era 1968. Abans hi havia sales de festa, sales de ball amb orquestres en directe, però quan van començar les discoteques, aquest era un autèntic complepistes. Baby Come Back dels Equals d'Eddie Grana. Recordes el primer disc que et vas comprar? No, no el recordes? Doncs digue'm el primer que recordes. Un altre vell espai que s'ha recuperat, perquè hi ha amics que ens descobreixen contínuament, altres que escolten el programa en molt de retard, perquè l'escolten en diferit, i, bueno, ens agrada molt compartir aquella sensació que vas tenir a l'adquirir el teu primer disc. Quan vas comprar My Music, la teva música. M'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet la Conxita Salvador Arqués, que ens diu: benvolgut, Albert, gràcies per el carinyo. Diu: no et conec personalment, però et reconec per la veu. Ah, gràcies. No, gràcies a tu. No recordo quan et vaig escoltar per primera vegada. Potser als anys 90, quan jo tenia 4 criatures i estava a casa amb la ràdio posada. Després, temps de treballar de nou, i després, abans de la pandèmia, l'estiu del 2019, des de Bellver de Cerdanya, et vaig recuperar els migdies del cap de setmana. No m'agrada fer-me veure ni sortir enlloc, però aquests anys, escoltant-te intermitentment, m'ha fet gràcia i petició del primer disc. Tant és així que he recordat quin va ser el meu primer, perquè crec que és l'únic disc que he comprat jo sola. Va ser a l'estiu de l'any 1977, al juliol concretament, i a Anglaterra. Era de Genesis, A Trick of the Tail. Escolta, permetem primer escoltar un altre de Genesis, que feia molts anys que no posava, i l'altre dia el vaig posar i va tenir un gran èxit. Em van escriure molts oients dient: oh, quin temazo. Bueno, és un fragment de The Cinema Show enregistrat en directe.

0: The Cinema Show. Genesis, en directe. Però l'amiga Conxita Salvador Arqués diu que el primer disc que es va comprar era de Genesis, Trick of the Tail, que podríem traduir com un truc de la cua. Diu, me'l va demanar una de les meves germanes, que era molt fan amb el seu xicot d'aquest grup. Doncs va ser la primera cançó en la que va cantar Phil Collins. Amb ella us deixem. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club, el programa...

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de la vida de que tu ara mateix estiguis en connexió. Gràcies per fer-ho, gràcies, en conseqüència, per preferir-nos. I si t'agrada, digue-ho als teus amics. Algú va dir: no tinguis por a les dificultats. El millor surt d'elles. Sorgeix. Pero yo siempre voy en Fit Junts.
3: Hola, me gustaría escuchar la canción de los Kings, Lola.
2: Ah, los Kings. Bé, van ser un dels grups més importants dels anys 60 i 70, i aquesta cançó, un dels seus diversos èxits, està inspirada en una experiència personal. El líder de la banda, que per cert es va formar a Londres, Ray Davies, la va escriure el 1970, quan va veure el mànager de la banda despendolat ballant a París amb un travesti. Diu la cançó: jo sóc un home i també ho és Lola. Camina com una dona, parla com un home. Bueno, la cançó accepta l'amor per sobre de les etiquetes socials i en el seu moment, 1970, va tenir problemes de censura a la potent BBC anglesa, però no pel tema arriscat que tractava, sinó per una referència comercial. La lletra original deia: you drink champagne and it tastes just like Coca-Cola. Bueno, perquè Coca-Cola rimava amb Lola, no? Veus xampany i sap com la Coca-Cola. Van dir això perquè, bueno, els hi quedava bé a la cançó, però la BBC tenia una política molt estricta contra la publicitat encoberta i va vetar la cançó. El cantant dels Kings, Ray Davies, va haver de volar d'urgència des d'Estats Units, on estaven de gira, per gravar una segona versió dient Cherry Cola en lloc de Coca-Cola a la primera estrofa, per tal de que la cançó pogués sonar a la ràdio anglesa. Escoltem la versió original, que va ser la que es va comercialitzar a la resta del món, que per cert va ser un gran èxit mundial.

0: the Kings. Una cançó amb molta història. Des del 1970, aquí al Coco.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Ball.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ah, aquí està el meu piano. Màgic. Sí, sortim per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. I l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre el segueixes, mentre l'escoltes. Sí, també estem al canal de ràdio de la TDT en moltes zones. Gràcies, Coco. I si acabes d'incorporar-te, si has fet tard, si t'has dormit, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-les amb tu quan agafes un avió, quan condueixes, quan passeges, quan vas en metro, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube o a Apple, entre d'altres. Si vols, si et ve de gust, i agraint el temps que ens dediques, digue'ns quines són les teves 10 cançons preferides de tota la vida, de qualsevol època. M'envies un e-mail?

Bueno, primer llegirem un correu de l'Enric Santís de Barcelona, que ens diu: només per comentar que l'emissió amb les 10 cançons llistades per la Mercè García de Soses, Lleida, ha sigut realment excel·lent. Si està a la teva mà, envia-li les meves felicitacions del grau i nivell de qualitat de totes les escollides, i gràcies a tu que les hem pogut gaudir tots plegats. A més, jo l'he escoltat a les 6 del matí. Cap millor despertar que aquest. Doncs mira, ho he dit públicament, Enric, Enric Santís, perquè segurament la Mercè García també estarà molt contenta de saber que et va agradar tant la seva selecció de 10 cançons. I aquesta que escoltes és una de les moltíssimes que ens ha seleccionat en Gary des de Sant Joan d'Espí. No ha escollit 10, no. N'ha escollit moltíssimes més, però clar, nosaltres, per qüestió de temps i per respectar una mica les normes, entre cometes, que ens marquem a cada secció, de totes les que ens ha dit en Gary, n'hem escollit 10. Aquesta és una d'elles, però a més ja sabeu que li tenim un carinyo especial. Va ser la primera sintonia genèrica del programa el 16 d'octubre de 1993. El Love's Theme, el tema d'amor de Barry White, original de 1974.

En una separació sentimental, creus que sempre hi ha un guanyador? O sempre hi ha un que s'ho passa pitjor que l'altre? Era la primera de l'amic Gary de Sant Joan d'Espí. La segona és realment potent. Del grup Free. I del 70. Des de la Gran Bretanya. Ara la casa està bé.

sí, té molts més que 50 anys, però s'hagués pogut gravar la setmana passada. Perquè conserva tot el seu vigor, tota la seva frescura. És una d'aquelles cançons que et recomano que tinguis a mà per si de cas. A la teva farmàcia, la d'emergències musicals. Per si un dia et sents feliç, o tot el contrari, sempre t'ajudarà la music dels Cocos. El Groove Free, que a nosaltres ens recorda molts bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a Sessió de Ball en festes majors. Quan entrem a la dècada dels 70, entrem amb All Right Now, de Free. I després, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí ens selecciona una del So de Filadèlfia, que a mi també sempre m'ha agradat molt, Gary. De Harold Melvin i els Blue Notes, Satisfaction Guaranteed, or you'll take your love back. És a dir, satisfacció garantida. Satisfaction guaranteed to take your love back. O et torno el teu amor.

Harold Melvin i el seu grup Blue Notes. És una bona mostra d'aquell so de Filadèlfia. Des del 1973 i gairebé fins als inicis dels anys 80 va omplir de bona música per ballar les pistes d'arreu del món. Bons arranjaments, bones orquestracions. Es venien discos i aleshores hi havia pressupost per fer-ho bé. Harold Melvin, nascut el 1939, va marxar el 1997. Va ser un cantant, músic i productor de Nord-Amèrica que, malgrat que va fundar el seu grup Blue Notes, el seu èxit més gran va arribar quan va incorporar al baríton Teddy Pendergrass. T'has parat a pensar quines són les 10 cançons que més t'han agradat al llarg de la teva vida? La quarta d'en Gary és Fantasy, There, Wind and Fire.

Vent, foc, Earth, Wind and Fire. I bona música. I molta fantasia. Aquesta fantasia és de 1977 i s'ha utilitzat en bandes sonores de diverses pel·lis. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores, eh? Fantasy. Digue'm una cançó original d'una banda sonora o un tema instrumental original d'una banda sonora que estarem encantats de projectar-la. Has connectat amb el Coco, amic? Gràcies per estar en connexió. Després de tants anys, per nosaltres és tot un plaer, tot un privilegi encara, avui dia, poder compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de cançó. La cançó de tota una generació. La música que ha fet història. Cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En el número 5, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí selecciona una dels vigis de les menys recordades. Feia molts anys que no sonava el programa My World, el meu món, i recordem que Barry Gibb és l'únic dels germans vigis supervivent i que continua en actiu als seus 79 anys. Maurice Gibb va morir el 2003 i Robin el 2012.

My World, el meu món, de 1972 i dels Bee Gees. I en sisè lloc, l'amic Gary selecciona The Fool on the Hill dels Beatles, que aquí es va dir El Loco de la Colina. És una cançó possiblement inspirada en la carta El Boig del Tarot. Retrata a un personatge incomprès, que malgrat que la societat el veu tonto, té una visió profunda i verdadera del món. És de 1967 i la colina, el turó, simbolitza l'aïllament i l'elevació mental.

0: The Fool on the Hill, Beatles Forever. Des del 1967 i des del seu àlbum, que també va ser pel·lícula, Magical Mystery Tour. Bé, algú va dir: aprèn a regalar amb la teva absència a qui no valora la teva presència.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos? Doncs queda-t'hi, perquè estem compartint les 10 millors cançons de 30 que ens ha seleccionat l'amic Gary des de Sant Joan d'Espí. Tu també pots fer-ho. Rumia't quines són les 10 cançons que més t'han agradat sempre, però sisplau, no ens posis les més estranyes, les més rares, sinó, sincerament, les que més t'han agradat. Aquesta, per exemple, també formaria part de la meva llista particular. I quan sona, sempre em pregunto: jo era un criu, em tornava boig, i ara quan l'escolto, m'agrada tant o més que la primera vegada. Això se'n diu màgia, no? Va ser el One Hit Wonder del senyor Norman Greenbaum. Era un esperit en el cel. Spirit in the Sky.

si encara toca fer aquest tipus de programa. Jo m'ho passo molt bé fent-lo, no sé tu, ja m'ho diràs, ja m'ho explicaràs. I ara el que ve ara, que és la vuitena del Gari de Sant Joan d'Espí, si amb això no t'espaviles, fes-t'ho mirar, Coco!

del 1971 i del quart àlbum d'estudi dels anglesos Led Zeppelin. Rock and roll.

senzillament es diu Rock and Roll. 1971. Led Zeppelin, esclar. I en el número 9 d'en Gary, Another One Bites the Dust, que aquí es va dir que otro muerda el polvo. Era de 1980 i va ser número 1 als Estats Units. Amb Queen, esclar, amb la reina. Però aquesta cançó, l'autor va ser el baixista de la banda, John Deacon, i a l'àlbum The Game.

0: another one bites the dust.
1: Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one
0: que otro muerda el polvo.
1: Hey, gonna get the poo. Another one bites the dust.
0: 1980. Aquestes són les 10 cançons d'en Cadi de Sant Joan d'Espí que hem escollit nosaltres de les 30 que ha escollit ell. Totes molt bones, eh? Felicitats, Gary. Que per què hem escollit aquestes 10 si totes eren bones? Doncs per una qüestió de temps i també tenint en compte que algunes de les que ens dius han sonat recentment al programa. Finalment, del grup Titanic, bona memòria, bon gust, Macumba. Bueno, era un grup de Noruega, d'Oslo, concretament, no? I aquest tema és del seu tercer àlbum, Eagle Rock, de 1973. Fa poc, precisament, un altre amic oient ens va demanar d'ells el Sultana i el Serchen Buscando, que eren els dos temazos més coneguts de Titanic, no? Però Macumba, que és la que ens demana en Gary, de les seves 10, és una paraula d'origen africà que s'utilitza per descriure un tipus especial de bruixeria que barreja el candomblé, música popular brasilenya basada en aquest culte, i els rituals bantues, i que és molt utilitzada entre els natius de Brasil. Gràcies, Gary, per el temps que ens has dedicat. I tu, si vols participar, doncs ja ho saps, rumir et costarà, eh? Quines són les 10 millors cançons de la teva vida de qualsevol època, que estarem encantats de compartir-les.

era bona, eh? Macumba, del grup Titanic, una altra mostra d'aquestes cosetes guapes que pràcticament ara ja només pots escoltar aquí, el teu Coco.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Els santandreuencs Guillem Jorba i Pasqual Canals han estat campions d'Espanya de descens en les categories Màster 30 i 40. No ho tenien fàcil, però finalment el campionat d'Espanya s'ha obtingut pòdium santandreuenc, amb les victòries a les categories de Màster 30A per Guillem Jorba i el Màster 40A per Pasqual Canals. Guillem Jorba, amb un temps de 2 minuts 22 segons 15 centèsimes, ha aconseguit la victòria a la categoria de Màster 30A. Bé, Guillem Jorba, finalment guanyador a la categoria de Màster 30. Bé, primer de tot, felicitats.
1: Moltes gràcies. Ha estat una mica durillo, però aquí estem.
0: Més dur del que pensàveu aquest dissabte o no?
1: Sí. A la segada, per mala pata, ha plogut una mica al matí, que ens ha acabat de deixar el terreny supertou. I sí, com et deia, ha sigut una carrera superdura, molt, molt física.
0: Màster 40 per Pasqual Canals, Màster 30 per tu. Vull dir, triomf santandreuenc.
1: Sí, els jubilats estem a donar el callo. Ara esperem que els elits, els peus més ràpids, també puguin lluitar la victòria i quedi a casa.
0: Com has vist aquesta part final que s'ha renovat aquest any?
1: La veritat que vam fer una idea de que fos un show, que fos un espectacle. Hem fet tres salts nous, que són molt, molt divertits. Però sí que és cert que amb les condicions que tenim de terreno, de fang s'ha quedat molt tècnic i costa exhibir-se.
0: Però molta força aquest cap de setmana.
1: Sí, sí.
0: Molt de desgast també per part vostra.
1: Realment, és el que diem, muntem aquí a casa, però som els que acabem entrenant menys i baixem menys. Tenim massa feina muntat tot plegat. És una mica estressant, però a la vegada, quan veus el resultat, és tot un orgull.
0: Malgrat la pluja, malgrat el fang, malgrat el sol, un espectacle veure el descens aquí a Sant Andreu de la Barca, a més aquest any amb campionat d'Espanya.
1: 100%, aquest any sí que tenim tots els millors d'Espanya. Ens hem hagut de limitar les places als pilots estrangers. Tenim el millor del nostre país, així que preparats pel show i res, serà una final molt guapa, jo crec, molt ajustada.
0: Campió de Sant Andreu de la Barca i campió d'Espanya, eh?
1: Bueno, aquí estem, batallando, sí, molt contents de ser de Sant Andreu.
0: Pasqual Canals, per la seva banda, ha obtingut la victòria a la categoria Màster 40A. Pasqual Canals, en declaracions a Ràdio Sant Andreu, molt satisfet per aquesta victòria, malgrat la dificultat i també la pressió afegida pel fet de córrer a casa.
2: Bueno, la veritat que bé, la primera màniga ja he fet el millor temps, però sí que he tingut una mica de fallo amb una part de circuit que he perdut 2-3 segons. Ara jo crec que la final estava una mica més difícil perquè estava més trencat i patinava inclús una mica més que a la semifinal. Però bueno, sabia que era la final, que me l'havia de jugar si volia guanyar, perquè la competència cada cop apreten també, l'Albert va estar fent molt bé. I bueno, content, al final la gent m'ha animat molt des de dalt. Sí, això ha sigut un gran què.
0: Això es nota, que la corres a casa, la gent t'anima des de dalt fins aquí baix al final d'aquest circuit.
2: Corre a casa té dues coses, no? Una molt bona, que és que la gent t'anima a tope, i una altra també, que al final és positiu, no? Però també tothom és, com que és de casa, has de ser el guanyador, no? I aquesta pressió, a vegades, si no la portes bé, pues et pot passar una mica de mala jugada, però bueno, porto tota la vida fent això i ja és el que ens... El que ens manté viu, aquesta pressió.
0: No només guanyar el descens de Sant Andreu de la Barca, sinó ser campió d'Espanya, eh?
2: Sí, la veritat que mira, que aquest any no havia fet molt descens i no sabia com estaria, sí que he anat molt en bici i he estat bé físicament, però, bueno, al final això és una mica loteria perquè tots ens hi apretem molt i una petita errada et deixa mig segon fora i se te'n va la posició.
0: Com has vist l'ambient tot el cap de setmana aquí?
2: L'ambient brutal. La gran feina que fa el Motoclub Sant Andreu és increïble, el divendres i dijous muntant això, que plovia molt. Avui el públic ara jo crec que vindrà cap a la final, a les dues, i serà un èxit. És la millor carrera que hi ha a Espanya avui en dia, i això es nota.
0: Dèiem l'altre dia que a qui li dedicaries, que segurament el teu fill has estat pare fa poc, l'has dedicat també aquí davant de tothom, també a la teva dona, eh?
2: Sí, sobretot. Gràcies a mi, gràcies a la meva dona, perquè si no, potser no hagués pogut córrer, perquè tot va anar d'una setmana. I sí, la veritat que el meu fill fa il·lusió, no? Que el tio va vindre 3 setmanes abans per poder veure el descens i, bueno, al final, per guanyar, mira, pues que parell.
0: Arribar i moldre, no?
2: Sí, exacte.
0: Dos corredors de Sant Andreu de la Barca, Pasqual Canals i Guillem Jorba, que han aguantat la pressió pel fet de córrer a casa i han aconseguit la victòria i ser proclamats campions d'Espanya a les categories Màster 30 i Màster 40. A la categoria de Màster 40A, el guanyador va ser el santandreuenc Pasqual Canals, seguit d'Albert Barilaro i Guillermo Escobar. La categoria Màster 30B, el guanyador va ser Gabriel Geray Vargas, seguit de Fabián Ceria i d'Àlex Casanova, a la categoria. 50. El guanyador va ser Antoni Riera, seguit de José Manuel Pascual i Melchor Riera. La categoria Màster 40B, el guanyador va ser Manel Arasa, seguit d'Ivan Blanco i de Rubén Castro en tercera posició. A la categoria de Màster 30, el guanyador va ser Guillem Jorba, del Motoclub Sant Andreu. Seguim amb més categories. A la categoria infantil, el guanyador va ser Nil Molano, de la Federació Catalana de Ciclisme, seguit de Cesc Rossinyol, de la Federació Catalana de Ciclisme. En tercera posició, Ubac Ibars, del Terrabike Club Esportiu. Passem a la categoria cadet. El guanyador va ser Daniel Barcia Fernández, del Ciclismo Galego Federación. En segona posició, Oriol Alcalá, de la Federació Catalana de Ciclisme, i en tercera posició, Enol Sánchez, de la Federació Madrilenya de Ciclisme. Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Daniel Barcia, el cadet que va guanyar el Campionat d'Espanya Sant Andreu de la Barca.
3: Sí, bueno, muy ilusionado por eso. El circuito estaba bastante roto. Se pegaba mucho la bici al suelo y había mucho surco y todo eso. Pero el circuito estaba guay. Después del Tourmalet era una parte que me encantaba. Y a la mayoría, y por lo demás muy guay, esta zona de abajo súper bien y genial.
2: Has hecho un buen sprint, ¿no?, en esta segunda vuelta, ¿no?
3: Uf, acabé reventado, me dolía mucho la garganta respirando, pero bueno, es lo que hay que sufrir.
2: ¿Cómo, qué has sentido al llegar aquí y ser proclamado campeón de España?
3: Bueno, entrené bastante, yo creo que a mí y a otros que estaba bien merecido, y me alegro mucho por otros que han quedado bastante bien.
2: ¿Cómo has visto el fin de semana aquí en Sant Andreu de la Barca?
3: Bueno, el sábado estuvo muy guay, a la mañana llovió bastante y a la tarde secó cuando entrenamos nosotros y estaba súper bien. El circuito de la zona de abajo era súper divertida cuando arreglaron esa meseta de allí. Y hoy estaba bastante pegajoso, creo que llovió por la noche un poco y el terreno estaba bastante húmedo y se pegaba mucho la bici.
2: Más físico, ¿no?, este circuito.
3: Sí, en brazos y todo eso no, pero en piernas sí que cansaba bastante.
2: ¿A quién dedicas la victoria?
3: A mis padres y a mis abuelos.
0: A la categoria júnior, el guanyador va ser Lloc Hospital, de la Federació Catalana de Ciclisme. En segona posició, Enol Torre. I en tercera posició, Marcel Barrachina, també de la Federació Catalana de Ciclisme. I aquest any, la Federació Catalana de Ciclisme ha estat entrenada per Ivan Oulego. La llegenda del descens de Sant Andreu de la Barca en aquesta ocasió no ha pogut competir per una lesió, però sí que s'ha encarregat de ser el seleccionador de la Federació Catalana de Ciclisme i ha obtingut molt bons resultats. Precisament, el dia abans de la cursa, Ràdio Sant Andreu parlava amb Ivan Oulego, l'únic corredor que ha participat gairebé totes les curses. A les 32 edicions del descens de Sant Andreu de la Barca n'ha participat en 31.

0: Després de participar durant més de 3 dècades en el descens de Sant Andreu de la Barca, la llegenda Ivano Olego viurà enguany la prova d'una manera diferent. El corredor de Sant Andreu de la Barca, present fins ara en totes les edicions de la cursa, no competirà per primera vegada a causa d'una lesió i assumirà el cap de setmana des del rol de seleccionador de la selecció catalana. N'hem parlat amb Ivano Olego.
1: Doncs sí, com a organitzador no, perquè sempre estic o formo part de l'organització. I bueno, aquest any el canvi que hi haurà és que és campionat d'Espanya i sempre bueno, he estat portant, porto molts anys portant la selecció catalana de descens i mira, això fa que pugui tenir més temps per ells.
0: Més temps per ells i sobretot veure un cap de setmana amb emoció d'una manera diferent. No sé si més tranquil o no de quan corries, Ivan.
1: Bastant més tranquil. Ahir estava a casa amb els meus fills i tal i són un altre tipus de nervis, o sigui, els nervis de ja d'organització de l'equip que porto, que és de la Federació Catalana, i de part de l'organització, no? Ha entrat un altre cop mal temps, que ja portem 3 anys, diria així, amb un front d'aquests de molta aigua, i, bueno, o sigui, els nervis típics que es poden tenir amb una cursa.
0: Com veus el circuit, tenint en compte la pluja d'aquests dies, un circuit amb molt de fang, de cara als teus corredors, quin consell els hi dones per un cap de setmana com aquest, tenint en compte el circuit com el tenim?
1: Bueno, bàsicament els he comentat una mica que així és molt físic, es fa molt dur i que no es passin fent baixades. Ells han estat entrenant tots en sec, en mullat és una mica diferent el circuit, i això fa que vulguis baixar més vegades, no? I et va desgastant de cara a una final. A la final hem d'entrar al 100% de les nostres forces, no? I només hi ha un secret, fer menys baixades.
0: Per tant, tranquil·litat, no?
1: Molta tranquil·litat.
0: Dels noms que portes en aquesta selecció catalana, quins noms destacaries?
1: Bueno, amb els juniors, totes les categories tenim gent que tenen molts números. Pensa que porto 18 nois. Parlem, aquest any ha entrat la categoria d'infantil i porto això, infantil, cadets i juniors, i en totes, o sigui, estan tan igualats que jo crec que tocarem bastant pòdium.
0: I a més, molts de Sant Andreu de la Barca, que això també és important.
1: Doncs sí, tenim a molta gent, tenim el Julián, l'Ester, l'Ulisses, l'Adrià Casas, o sigui, tenim molta gent de Sant Andreu, sí. La Berta també està, forma part del motoclub també, i bueno, sí, Déu-n'hi-do, és bona escola.
0: 32a edició del descens de Sant Andreu de la Barca, i aquest any, com comentàvem a l'inici de l'entrevista, el fet que és campionat d'Espanya. Què fa de diferent de que avui sigui el campionat d'Espanya?
1: Doncs, bueno, mira, sempre ho havíem proposat, com a motoclub, però mai havia sortit. Era l'època que competíem amb el Pasqual i jo al 100% i no ho acabàvem de veure. I aquest any va sortir i, bueno, hem tirat endavant i bueno, és un espectacle. Poder fer o tenir un campionat d'Espanya a Sant Andreu de la Barca és algo super super important. Jo trobo que és del millor que ens pot passar.
0: Pel que fa a la categoria elit, qui veus com a favorits, a part del Dani Castellanos, que és l'actual campió d'Espanya?
1: Bueno, mira, a més, parlant d'això, han vingut moltes llegendes, no? Està el Toni Ferreiro, havia fet pòdiums aquí, el David Vázquez estava voltant per aquí, o sigui que m'agrada. I de cara a la victòria, doncs sí, el Castellanos és el que està més fort, l'Àngel Suárez també està per aquí, que poder també pot fer molt bon paper. I llavors aquest any ha pujat al Quadrat, que era júnior l'any passat. L'any passat diria que va fer segon scratch i bueno, té números també de guanyar.
0: 31 edicions, tu participant en el descens. Jo crec que és una xifra que ningú t'atraparà, ningú participarà tantes edicions com el de Sant Andreu de la Barca, i aquest any per una lesió no pots estar a pista, no?
1: Doncs sí, mira, tot just ara entrava massa just i suposo que ja amb l'edat que tinc, això fa 20 anys segurament estaria baixant i m'ho he pres, mira, de fet no he tocat ni la bicicleta perquè no em vinguessin ganes de voler baixar.
2: De fet, aquests dies ja ho saps que sempre es comentava, no?, de que Ivan Olego sempre es buscava com una excusa, no?, per desestabilitzar una miqueta els rivals, però aquest any, aquesta setmana, anar comentant uns i altres, dient, no, aquest any no és una excusa, aquest any, doncs, l'Ivan no participarà. Sí. Suposo que també t'hauran preguntat si era una excusa o no, no?
1: No, aquesta excusa va començar ja fa 3 mesos, i de nostres, Ivan, comences d'hora, eh? No, s'ha quedat, no ha quedat amb excusa.
2: Ivan, felicitats per tot el que has aconseguit i que vagi molt bé aquesta selecció catalana i, com dius tu, que feu força podis.
1: Doncs espero que sí, aviam què tal va.
0: Malgrat no estar competint, Ivan Olego ha viscut d'una manera molt diferent aquesta 32a edició del descens de Sant Andreu de Barca, però també implicat al màxim com a seleccionador de la Federació Catalana de Ciclisme, que per cert ha obtingut grans resultats en aquest descens de Sant Andreu de la Barca en aquest campionat d'Espanya.
2: Bé, entre les joves promeses del descens de Sant Andreu de la Barca trobem Adrià Casas, de 14 anys, és el 7 que practica el descens, també el BMX. Adrià, com veus aquest cap de setmana aquí a Sant Andreu de la Barca en aquest descens, que també és campionat d'Espanya?
3: Molt bé, és un circuit molt xulo, molt de fang, és veritat, perquè el temps ens està acompanyant, però el ser campionat d'Espanya és una prova molt especial.
2: Més pressió el fet de que sigui campionat d'Espanya o ja estàs

0: i és molt especial.
1: Del circuit d'aquest any, molt de fang per les pluges d'aquests dies. Demà el circuit, creus que també el trobarem igual?
0: Sí, a més, no para plou, ara no plou, i això farà que el fang es mantingui i a la final serà molt, molt interessant.
1: Bé, vosaltres esteu acostumats a córrer en diferents condicions meteorològiques, eh?
0: Sí, a més, aquí a Sant Andreu ja portem
2: 3 anys o 4
0: que ja no para de ploure, no para de ploure, ja som professionals del fang.
1: Ets de Sant Andreu la Barca, per tant, córrer a Sant Andreu la Barca, això és especial, no? No sé si quan vas baixant en aquest descens vas escoltant doncs, els ànims del públic.
0: Sí, sempre es nota que estàs amb la teva gent i més ànims, és tot més, molt més especial.
1: Aquí tenim el Germán Jorba, el Pasqual Canal, Sivan Olego, algun consell que t'hagin donat?
0: Bueno, al final córrer a mi sempre és una motivació i sobretot em diuen que m'ho passi bé, que apreti i que no toqui els frenos.
1: I a Sant Andreu de la Barca també tenim altres campions, són els germans Jorba, coneguts també com a Jorba Brothers. També vam tenir una ocasió durant el cap de setmana de descens de Sant Andreu de la Barca per compartir una estona a través de Ràdio Sant Andreu amb els quatre germans Jorba. El descens de Sant Andreu de la Barca no es podria entendre sense una de les seves famílies més emblemàtiques. Els germans Jorba, Ferran, Ignasi, Pau i Guillem Jorba formen part del conegut Jorba Brothers, quatre riders del municipi que competeixen junts en una prova que consideren gairebé casa seva. Els quatre participen un any més a la 32a edició del descens de Sant Andreu de la Barca, una cita especial pel descens estatal i també per ells mateixos, ja que formen part activa tant de la competició com de l'organització. Després de les primeres baixades d'entrenament, els germans coincideixen a comentar que el circuit enguany està exigent. La pluja dels darrers dies ha deixat el terreny lent i físicament molt dur.
3: Bé, Jordi, aquí estem, un any més, disfrutant del circuit. Està una mica lent, està una mica difícil, però bueno, a poc a poc vas afant el ritme, vas tenint les línies més clares i aviam si ara a la segona tanda d'entrenament ja podem fer algun crono i fotre una mica de gas.
4: Jo la veritat que estic cansat. Està molt dur, si vols allò apretar una mica has de pedalar la sortida de cada curva. És una sèrie constant de 2 minuts, super explosiu i això molt lent, costa molt que la bici corri, que la roda girin, però bueno, està per tothom igual, vull dir que hem vingut aquí a patir i a fotre gas.
1: Sí, us veig encara de cansats, eh?
5: Sí, sí, Jordi, com ha dit l'Ignasi i el Ferran, està delicat el tema, però bueno, aviam si ara al migdia, com que jo soc el jefe de circuit també, ens tocarà agafar la pala i fer 4 retocs a veure aquí la part final i a part dalt si podem arreglar una mica, i si no ens plou jo crec que per demà a la final tindrem un circuit molt, molt guapo i podrem disputar la final amb les màximes condicions i disfrutant del descens, que és el que hem vingut.
6: Sí, com comenten una mica, això està bastant dur i físic. Aquest any hem fet una zona d'arribada nova aquí, uns salts nous, amb molta il·lusió. Vam estar treballant aquí aquestes setmanes. Per mala part ha plogut i ha quedat molt tou. Ara mirarem, com deia el Pau, de fer un inventillo, a veure si podem fer a completar l'entreno aquí amb les pales i acabar-ho de deixar una mica més compactat. I el rest del circuit, doncs, com sempre, tècnic i a tope.
1: El vostre cas, del germà Jorba, jo crec que és, deu ser únic, no? De 4 germans que competiu. Hem entrevistat avui a germanes, no? Les Menéndez, també les Zamora, però dels Jorbes sou 4, els 4 competiu, i a més els 4 amb el mateix equip.
3: Sí, jo crec que, bueno, és algo potser habitual, entre cometes, de que els germans corrin potser 4, no és tan habitual, però sí que, jo què sé, en bici hi havia els Atherton, que eren 3 germans, o si pensem en motos, doncs els Márquez, jo què sé, hi ha molts exemples, no? Però és veritat, Jordi, que 4 germans és algo una mica excepcional.
1: Bé, teniu la vostra pròpia marca, que és el Jorba Brothers, no?
4: Sí, sí, sí, almenys, ja que som 4, doncs anem una mica, fem bulto, i entre tots, doncs mira, podem fer un equipillo, o sigui que sí, sí, intentem fer una mica això de comunitat i de patxoca.
1: Pau, amb 3 germans, tu que ets el 4, no? T'havies de dedicar al descens també, no?
5: Sí, sí, com sempre em toca dir que no podia fer futbol, em va tocar fer bici i moto i rodes, o sigui que, bueno, encantat, però bueno, qui sap si el Guillem hagués començat ballet, potser estaríem ara a la competició de ballet.
1: Entre vosaltres, competiu entre vosaltres o no?
6: No, al final sí que potser a les èpoques així més en sèrio el Ferran va anar un pèl més ràpid i era una mica el rider a batre,

0: Però ara, amb la fase que estem, jo crec que estem disfrutant i passant-ho bé. I el més curiós del que dèiem ara potser és que el nostre pare, el de bicis i moto, zero, eh? No és que per dir ens fiqués les motos o les bicis a sobre, no tenia ni idea. I ha sigut una història que això, ens vam aquí liar amb el Santi Moreno a fer BMX, per casualitat de la vida, i hem acabat liat dels quarts en bici, el pare i la mare també al motoclub, així que ha sigut una història una mica diferent de l'habitual.
1: Bueno, de fet, el teu pare sent la veu del descens en els darrers anys i a més formant part de la Federació Catalana de Ciclisme. Vull dir que vosaltres heu estat al revés del que és habitual, no? Que els pares inculquen aquest esport als fills. Vosaltres, com a fills, heu inculcat els vostres pares.
0: Tal qual. El que hem fet nosaltres és liar el pare a l'afició, saps? No al revés, que el pare inculca l'afició als fills. Però bueno, al final ho estem disfrutant tots, ens agrada molt i és el més bonic, això, poder-ho compartir.
1: Segurament que fent això també implicava els vostres pares que us acompanyessin a vosaltres, no?
2: Sí, no ens podem queixar, hòstia, hem tingut uns pares de Déu que ens han acompanyat a tot arreu, sempre que ens ha fet falta ens ho han donat, així que no ens podem queixar de res.
1: Una última pregunta que estem fent també, que és per vosaltres el descens.
2: Per mi, abans he sentit l'Àlex comentar, és una mica la nostra vida, no? Cap on les feines, el Guillem treballa amb modus, jo treballo amb les bicis, estem una mica al sector i els caps de setmana curses de bicis, és una mica la nostra vida al final, no? Sempre, ja sigui el temps lliure o el temps de feina, sempre estem amuntats de rodes.
3: Sí, també crec que el descens és Sant Andreu, és sobretot en aquest cas la cursa, però és un event que aglomera associacions, tot el poble, que hi ha gent que no veus en tot l'any i que de sobte el dissabte del descens apareixen aquí i hòstia, com t'has enterat o què vens a fer, i ells ja saben el que han de fer, apareixen aquí, fan la seva missió i diumenge desapareixen un altre cop, però l'any següent hi són. Llavors jo crec que això és molt maco d'aquest event, que és tot entre nosaltres, ningú veu un duro, i jo crec que és el secret de que aquesta cursa sigui tan xula, doncs per això.
4: Bueno, sumant-me les paraules dels germans, a part d'això jo crec que és una via escape, vull dir, al final agafes la bici, ja sigui entre setmana, te'n vas por ahí i no has de pensar en res, sinó és el freno i pedalar. I també jo crec que a l'esport en general és una bona manera de refrescar-te, anar a la feina, a treballar, a estudiar, el que sigui, fresc i amb ganes de carril el cap de setmana i poder anar a porar amb bici, amb els amics i passar-ho bé, sobretot.
0: Sí, potser s'ha entrat més a la carrera, el tema del descens, ostres, jo crec que és, com deia l'Ignasi, potser som el club o la carrera que muntem de forma d'aficionats, no som una empresa, som un club i ho muntem per amor a l'arte, i crec que això és el més maco. Avui en dia és molt complicat que la gent s'involucri a fer coses sense cap retorn econòmic, llavors crec que és l'essència de Sant Andreu, crec que és el més bonic i crec que és el que ens fa que ho disfrutem com ho disfrutem tots plegats, que no és una feina, és venir i ens ho passem bé amb els amics.
1: I els germans Jorba van continuar donant guerra en el descens de Sant Andreu de la Barca. En Guillem Jorba va ser campió a la categoria Master 30. Pel que fa al seu germà Ignasi Jorba, cinquè a la categoria Elite. Desena posició per Pau Jorba a la categoria Elite. I onzena posició Ferran Jorba a la categoria Elite. Tots quatre representant el motoclub a Sant Andreu, com no podia ser d'una altra manera. La Federació Catalana i Espanyola de Ciclisme han destacat a Sant Andreu de la Barca com a referent estatal del descens. I és que el Campionat d'Espanya de descens disputat aquest cap de setmana a Sant Andreu de la Barca ha tornat a confirmar Sant Andreu de la Barca com un dels grans referents d'aquesta disciplina a nivell estatal. Així ho han destacat Carles Ferrer Joanola, president de la Federació Catalana de Ciclisme, i Joaquim Vilaplana, president de la Comissió Tècnica de BTT de la Federació Espanyola de Ciclisme, durant la seva visita a la prova esportiva, al descens i al campionat d'Espanya, i en declaracions a Ràdio Sant Andreu.
5: Doncs ja és habitual que cada any es visqui de forma molt intensa, faci el temps que faci, i a més la competició és molt disputada, com sempre. Aquest any, a més, s'afegeix el fet de que sigui campionat d'Espanya. Això li dona un plus, perquè molts corredors i corredores venen aquí per aconseguir punts importants per a les competicions internacionals. Per tant, èxit assegurat, faci el temps que faci.
1: Sant Andreu de la Barca sempre és una ciutat important en el món de la bicicleta.
5: És un referent a l'hora d'establir calendaris, i ara parlo a nivell estatal, a nivell espanyol. Sant Andreu sempre hi és, sigui Copa Espanya o no, i en aquest cas era una ferma candidata a organitzar aquest campionat, i és una realitat. És un referent, ja dic, que com a instal·lació esportiva per fer descens, i sempre venen aquí els millors, com no pot ser d'una altra manera.
1: Aquest any 300 inscrits, el màxim que es podia permetre des de l'organització, però com sempre corredors, riders de molt de nivell.
6: Sí, això demostra justament el que comentàvem, no? Que Sant Andreu és un referent a nivell de descens. També és veritat, doncs, que s'ha hagut de deixar gent fora. És una qüestió simplement d'organització per donar una viabilitat, diguem, a la prova com Déu mana, i no s'ha pogut ampliar més en aquest cas el volum de participació, no? Però, com dèiem, doncs, és un referent. Això demostra, doncs, que hi ha molts ciclistes i molts de riders, doncs, que volen venir a competir, i Sant Andreu, per tant, doncs, és una aposta, doncs, de cara a fer la prova.
7: Tenim la categoria Elite, que hem vingut els millors, però també tenim altres categories inferiors, cadet, júnior, que també pugen ben fort, eh?
6: Sí, sí, i justament aquest any també s'inaugura, doncs, la categoria infantil, que és la primera vegada que competeix en un campionat d'Espanya. És una aposta perquè justament també es fa un treball molt, molt important a nivell d'escoles. Motoclub Sant Andreu, doncs, també té l'escola de descens, amb un referent com pot ser l'Ivan Olego, doncs, que també ha sempre estat, doncs, a dintre dels campionats i ha sigut un corredor que sempre, doncs, ha demostrat el seu nivell. I, evidentment, doncs, això, doncs, és una aposta de cares a la base per treballar i per seguir treballant, doncs, perquè vagin apareixent, doncs, nous ciclistes.
7: I avui, que és el Dia Internacional de la Dona, fet èmfasis aquest any, sobretot, en la participació femenina del descens, cada vegada veiem més corredores que hi participen.
5: Doncs sí, és veritat, la participació femenina cada vegada augmenta, i també és cert que augmenta per la base. Per què? Perquè tenim referents al descens. Avui mateix ho hem pogut veure amb la Pomés, que la Pomés ha fet una gran baixada, i això sempre és important. L'any passat recordo que la Molina ja es va donar aquesta circumstància. Van sortir noies fent una gran actuació, tant al Campionat d'Espanya com el de Catalunya, com el d'Europa, que va coincidir que el vam tenir a la Molina, i això és molt important. Les escoles, com pot ser l'escola d'aquí Sant Andreu, per elles és important que les nenes vegin que hi ha referents en el món del descens femení.
7: Referències i sobretot en bon temps, que també fan.
6: Molt bon temps, i la veritat és que, bueno, al final són gent que han anat millorant molt la seva tècnica, el seu nivell de baixada, i tot això, doncs, fa que a poc a poc vagi millorant, no? I amb l'aspecte femení, doncs, sí, hi ha un creixement a nivell de totes les disciplines de ciclisme, però sí que és cert, doncs, també que en el descens, doncs, com dèiem abans, no? Hi ha d'haver-hi uns referents, i això és important, doncs, perquè aquestes nenes, doncs, vagin pujant i vagin creixent i vagin aprenent, doncs, també a participar, doncs, a les curses.
7: Un gran referent ha estat Ivan Olego. Aquest any no ha pogut córrer aquesta cursa per una lesió, ha corregut 31 de les 32, però sí que ha estat present des de la barrera com a seleccionador de la Federació Catalana de Ciclisme.
6: Sí, sí, justament, doncs, ell és el seleccionador català actualment, juntament amb la resta de la comissió, doncs, han portat, doncs, aquí els millors corredors ciclistes que considerem, doncs, que podien participar avui en aquest descens. I també aquest any s'ha fet excepcionalment, doncs, la participació dels corredors màster, no? Que també han pogut portar, doncs, el seu mallot de la Federació Catalana de Ciclisme per poder, doncs, ampliar una miqueta la participació de la federació, i més amb una cursa que fèiem a casa, no?
7: No sé si esteu pensant si Sant Andreu tornarà a acollir un campionat d'Espanya, o de moment encara és d'hora per parlar.
5: Bé, jo estic segur que hi tornarà a haver-hi aquí un campionat d'Espanya, i també estic segur que l'any que ve es faran grans coses. 50 anys ja del Motoclub Sant Andreu, i tots ho esperem. Jo crec que la prova pot estar emmarcada dins d'una Copa Espanya quasi bé amb tota seguretat, i que a nivell autonòmic també aquí es farà una gran competició, i com ve sent habitual els últims anys, el BMX també, estem parlant avui de descens, però el BMX també és referent aquí Sant Andreu, i estic convençut que es faran grans coses pel cinquantenari.
7: Gràcies.
1: Sant Andreu de la Barca, referència pel que fa al descens i també pel que fa al BMX, no només a nivell català, sinó també a nivell espanyol. De fet, Sant Andreu de la Barca ha acollit aquest campionat d'Espanya de descens. N'hem fet referència i també n'hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet, també amb el regidor d'Esports Miquel Àngel Abril, i també amb un dels clàssics del Motoclub Sant Andreu, que aviat complirà 50 anys aquesta entitat esportiva. N'hem parlat també amb Lluís Olego.
8: El temps no ha pogut amb lo important que és aquesta prova per la ciutat i per l'entitat, pel motoclub, que és qui organitza i, diguéssim, hi posa tot el valor. Nosaltres crec que com a ciutat hem assumit els reptes que buscàvem, que és que Sant Andreu de la Barca pogués tenir esdeveniments importantíssims com és un campionat estatal, i que la gent utilitzés també a Sant Andreu de la Barca com un referent, i jo crec que és el cas, i no només aquest any, ho ha estat durant molts anys, i és durant molts anys del ciclisme. I comentant-ho amb l'entitat, m'explicaven que gairebé s'han quedat 150 persones en llista d'espera, diguéssim, per entrar en aquesta competició. Però és que quan analitzes la resta de competicions, com pot ser la Molina, quan es fan els campionats d'Espanya allà a la Molina, doncs hi ha 200 participants. Aquí a Sant Andreu ja hem tancat amb 300. Per tant, jo crec que tenim i som un referent al nostre país del descens, i jo crec que és un exemple. I avui el que tenim aquí, jo crec que és a la cuna, Sant Andreu de la Barca, a la cuna del descens a nivell estatal, no? I molt contents, la veritat, molt contents en tot, en la participació, en l'organització, en el funcionament de tot, i tot i el temps, jo crec que està sent tot un gran èxit.
7: De fet, parlant amb la Federació Catalana de Ciclisme i també la Federació Espanyola de Ciclisme, destacaven això, Sant Andreu de la Barca, una ciutat referent a les dues rodes, ja no només per l'entitat del motoclub, que està a punt de fer 50 anys d'història, sinó en corredors que han sorgit aquí, la gran llegenda com és Ivan Aulego, però tindrem a Germán Jorba, Pasqual Canals, etc, etc. Miquel Àngel Abrí, com a regidor d'Esports, com està vivint avui aquest dia?
9: Doncs supercontent, un orgull veure que malgrat no està acompanyant el temps, les famílies, els esportistes, evidentment, però també tota la gent que s'apropa aquí a Sant Andreu de la Barca en el descens, doncs hi és aquí present, gaudint d'aquest moment. En aquests moments ara, bueno, no plou, no, però sempre ha estat amenaçant tot el cap de setmana, i ha plogut estones. La pista està espectacular, cal dir-ho, perquè malgrat que sigui una miqueta més lenta, probablement, perquè està més enfangada, sí que li dona un to superxulo el fet de poder competir amb tot aquest fang, no? I encara té més mèrit, no?, la tècnica de com s'arrisquen i com baixen amb aquesta velocitat, no?, les esportistes i esportistes, i per tant, un èxit i 32a edició, no?, del descens a Sant Andreu de la Barca, que això no tothom ho pot dir.
7: No tothom ho pot dir, aquí l'entitat Motoclub Sant Andreu a punt de fer 50 anys d'història, 32a edició del descens, avui campionat d'Espanya, estem amb Lluís Aulego. Lluís, avui més tranquil que altres dies?
10: Bueno, sí, avui és un dia, una vegada que arrenques, dius, bueno, ja no podem fer res, no? Plogui, faci sol, el que sigui, pues bueno, és el dia, una vegada que s'ha arrencat, ja estàs més tranquil. Més tranquil relatiu, perquè ja estem pensant en coses que també al final has de recollir i s'han de fer, no? Però bueno, sí, verdaderament estàs tranquil.
7: Els de casa no fallen, Pasqual Canals, Guillem Jorba...
10: Bueno, de moment tenim dos campionats d'Espanya en categoria elit, també tenim possibilitats, no?, amb el Ferran i l'Ignasi, però bueno, segurament sigui una mica més complicat. I després, per un altre costat, pues, per la part que ens toca, vull dir que hi ha no són de casa, però són de la selecció, que les porta l'Ivan, i també al final també és una satisfacció.
7: Satisfet, no, Lluís, del cap de setmana?
10: Bueno, molt satisfet, vull dir, molt cansats. N'hi ha que estaran més que nosaltres, o que jo concretament, però al final jo penso que és per estar content, vull dir, amb tot el dia que hem tingut, bueno, el cap de setmana de pluges i el temps que no ens ha ajudat gens, tenim molt de públic, hem tingut, bueno, jo crec que és per estar content.
7: Felicitats.
10: Gràcies.
1: Amb una gran participació, un alt nivell esportiu i una resposta molt positiva per part del públic, malgrat el temps, el descens de Sant Andreu de la Barca ha tornat a demostrar que és una de les cites imprescindibles del descens a nivell estatal i que el municipi continua sent un dels grans referents d'aquesta disciplina. Tota la informació disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, a més de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Un any més, Ràdio Sant Andreu, amb el descens de Sant Andreu de la Barca, enguany, campionat d'Espanya de descens.

0: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I avui, en el Via Directa d'estiu, recuperem la darrera entrevista que manteníem amb l'alcalde Marc Giribet. Ja sabeu que durant tota aquesta temporada hem anat realitzant entrevistes mensuals per analitzar l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. L'entrevista que escoltem és la corresponent al mes de juliol. Ens trobem davant de la darrera entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet. Aquesta temporada és moment de fer balanç de la temporada i també de comentar quins seran els reptes de cara al setembre amb l'inici del darrer any de legislatura, que finalitzarà amb les eleccions municipals el 23 de maig del 2027. Alcalde Marc Giribet, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Com dèiem, l'última entrevista mensual que realitzem aquesta temporada. Com valora aquest darrer any? Quin balanç en fa?
2: Doncs un balanç molt positiu, amb molts objectius complerts, objectius també que estan, diguéssim, en execució, és a dir, fent-se, i la veritat és que molt content del dinamisme que la ciutat ha agafat en aquests darrers anys, molt content també de totes les actuacions que per part de l'Ajuntament han fomentat també aquest dinamisme, i jo crec que Sant Andreu està en una tendència positiva, tant en lo social com en lo econòmic, com també a nivell institucional, i jo crec que, diguéssim, posant-ho tot en valor, penso que ha estat un gran mandat. Evidentment encara no ha acabat, hi ha moltes coses per venir, però la veritat és que estic molt content i molt satisfet de la feina feta. Evidentment hi ha qüestions que en 4 anys no es poden resoldre i que hi ha un marge de millora, però sí que és cert que estic molt content de com està funcionant la ciutat, també a nivell financer, com hem pogut, diguéssim, posar en solfa les comptes de l'Ajuntament, que a inici de mandat, vull recordar que tancàvem l'exercici 2023 amb menys d'un milió d'euros, i això ho hem pogut revertir, i a més hem pogut fer un pla d'inversions, doncs, que actualitza la ciutat, que prioritza la via pública, i per tant allà a l'espai on els veïns i veïnes s'hi troben, i que volem que sigui de qualitat i digne. I jo crec que ara ja, mica en mica, ja es van veient tots aquests avenços, totes aquestes millores, i la veritat que molt, molt satisfet.
1: Si hagués de resumir aquesta legislatura, o el que portem de legislatura, amb un titular, quin seria aquest titular?
2: Doncs per mi Sant Andreu millora. Clarament.
1: Si hagués de tornar al juny del 2023, faria alguna cosa diferent?
2: Doncs aquesta pregunta és bona, sobretot estaria molt més pendent de com va quedar, com es va tancar el mandat anterior i com es va tancar també en l'àmbit financer, perquè sense cap mena de dubte ha hipotecat part del que volíem fer en aquest mandat.
1: Quin ha estat el principal encert durant aquests 3 anys, o sobretot en el darrer any?
2: Doncs la política de proximitat. Parlar amb la gent, escoltar la gent, poder aplicar les solucions a les necessitats i problemàtiques que els veïns i veïnes ens traslladen, tot el que té a veure amb les regidories de barri, amb les assemblees de barri. Jo crec que gràcies a això hem pogut construir un pla de mandat, doncs, molt real i molt, molt aterrat el que és les necessitats dels veïns i veïnes. Jo crec que part d'això també aquí rau l'èxit de que la ciutadania se senti a prop de l'Ajuntament i se senti a prop de l'administració, que els hi pot donar la solució, no? Gràcies a aquests espais de participació, i jo crec que això ha estat cabdal.
1: Ja han presentat el projecte del Pla de Barris de la Generalitat, de fet n'hem parlat en diverses ocasions a les entrevistes mensual. Per tant, l'Ajuntament ja ha lliurat a la Generalitat el primer Pla de Barris elaborat a Sant Andreu de la Barca. Això fa pocs dies ja que s'ha presentat ja de forma oficial.
2: Això ho lligo amb les preguntes anteriors de com valorava aquest mandat. Quan un Ajuntament o una ciutat és capaç de presentar un Pla de Barris i que per tant ambicionar els pròxims anys en quant a transformació urbana, transformació social i transformació econòmica, que és el que, diguéssim, recull el pla de barris. Jo crec que és una ciutat que funciona, una ciutat que va bé, una ciutat que està preparada, no?, per assumir aquest gran repte, que són molts diners que s'invertiran, diguéssim, en un període de temps relativament curt. I sí, sí, i la veritat és que jo crec que és un exemple més de que Sant Andreu de la Barca aspira a ser molt més, aspira a millorar molt més la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes, i la llei de barris és una d'aquestes eines que ens permetrà accelerar tota aquesta transformació i tota aquesta millora. I per tant, sí, celebrar que per primer cop a la història, i això ho vull remarcar, per primer cop a la història, el consistori que tinc l'honor de dirigir, doncs es presenta la llei de barris. I això per Sant Andreu de la Barca és molt important. Potser encara els ciutadans no saben o no poden interpretar la importància d'aquesta fita, però si finalment tenim la sort de que la Generalitat doncs ens acaba otorgant aquesta llei de barris, la veritat és que ho podran viure i ho podran gaudir de la transformació que alguns barris, no?, perquè és un pla molt localitzat, així ens ho demana també les pròpies bases de la subvenció, doncs veuran aquesta millora.
1: Serien 37 actuacions per un valor de 16,7 milions d'euros. Per tant, la Generalitat o dona a la totalitat els 16,7 milions d'euros
2: o no,
1: o finalment ho desestima. Si parlem de timing, sabem quan podrem tenir alguna resolució o alguna idea?
2: Durant aquesta tardor, en principi, és quan la Generalitat ha de resoldre, perquè hi ha un estudi previ de les diferents candidatures, i en principi a la tardor, si tot va bé, jo crec que Sant Andreu de la Barca està en una molt bona posició per poder aconseguir aquest pla de barris.
1: Aquests dies, amb l'espai de portaveus, que també hem estat analitzant doncs, aquest darrer any de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca i també analitzant i valorant la legislatura, hem preguntat amb els diferents portaveus si creuen que avui Sant Andreu de la Barca és una ciutat millor que fa 3 anys. Si li pregunto a vostè, crec que sabem la resposta, però ens la
2: perquè
1: pot ampliar.
2: Ja li he dit. per mi sí que crec que és una ciutat que està molt millor que abans. Una ciutat que, per exemple, si parlem de les coses més tangibles, una ciutat que renova els seus equipaments infantils, una ciutat que aposta per un manteniment periòdic a les escoles, per una ciutat que aposta a fer un manteniment de tot el que és la pavimentació, ja sigui voreres, ja sigui asfalt, per una ciutat que aposta en la reconversió i resiliència en quant al canvi climàtic, i per tant més verd i menys gris, més de 300 arbres plantats, recuperant totes les zones verdes i el rec. Per tant, és una ciutat que està molt millor que fa 3 anys, és una evidència. Una ciutat que, per exemple, ara, i potser això costa molt d'entendre, no?, perquè les millores s'assumeixen molt ràpid, diguéssim, en el mar mental dels veïns i veïnes, no?, en el nostre propi. Per exemple, una ciutat que no tenia equips d'hidropressió per netejar carrers o per netejar contenidors, i ara és una ciutat que en té 2 equips d'hidropressió, no? Una ciutat que vivia d'esquenes a un polígon industrial i que ara l'Ajuntament hi destina gairebé, no hi arriba, evidentment, a 700.000 euros a millores d'infraestructures, connectivitat, il·luminació, no? Una ciutat, i ara ho poso un cas molt exemple, i segueixo anant a la part tangible, una ciutat que durant 10 anys ha tingut el carrer Sardana i el carrer Verge del Carme a fosques, i que ara ja no. Per mi, Sant Andreu de la Barca és una evidència que ha millorat. I després, si parlo de la part social, de la part associativa, és una ciutat que penso que està recuperant mica en mica aquesta ànima, no? Volem ser una ciutat pels serveis, i volem ser un poble pel nivell relacional, social, de les entitats. I aquí jo crec que aquesta acció és tan intangible que potser no es veu, o es veu en el moment que es fa alguna activitat on es participa, però és una ciutat que ha avançat molt, ha avançat molt.
1: Li faré també una altra pregunta, que també li hem fet als diferents portaveus, de quins creu que són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca. Aquí li avanço, perquè són públiques les entrevistes, que la majoria de portaveus parlaven de la gent, no?, com un dels punts forts. Jo a vostè li pregunto, quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quines continuen sent les assignatures pendents?
2: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no?, d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom, per mi les entitats fan una gran feina, i per tant sí, les persones no. Les entitats no són res si no són les persones. I reptes pendents, jo crec que els reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, durant l'última dècada Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limiten l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat, és a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i ho centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
1: Ha estat un mandat, una legislatura, on s'ha parlat molt de seguretat, de civisme, amb la nova ordenança, de neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, mobilitat... Quines creu que són les actuacions més urgents? Des de l'inici va atacar el tema de seguretat, el tema de neteja viària...
2: Manteniment. I precisament això, jo crec que en l'àmbit de la seguretat, i ara ho posaves tu, diguéssim, en la conversa, penso que Sant Andreu ha fet un pas important. Jo crec que en aquest sentit, no només amb les accions de l'Ajuntament, diguéssim, crec que hem millorat la percepció de la que hi havia anteriorment. I aquí vull fer una petita reflexió, perquè Sant Andreu, la rotació de veïnatge és poqueta. Mirin si és poqueta que fins i tot els propis fills de Sant Andreu, que diguéssim no poden viure a la ciutat, viuen al voltant de la ciutat, viuen a les urbanitzacions de Corbera, viuen a Can Sunyer, la immensa majoria, hi haurà d'altres que no, I per tant segueixen fent vida a Sant Andreu. Aquest concepte de poble que teníem, d'acord, tal com ha anat evolucionant la trama, diguéssim, urbana que ens connecta amb Barcelona, amb un metro, que en 30 minuts estem al centre de la ciutat, també ens ha reportat, diguéssim, aquesta evolució que ha tingut la societat en si, no? I clar, les persones que han vist el Sant Andreu dels anys 90, a principis del 2000, és un Sant Andreu, però que no només és la casuística de Sant Andreu, sinó de la resta de municipis ja no és aquí Sant Andreu, no? Llavors veiem gent diferent a nosaltres, veiem gent o convivim amb gent que viu diferent a nosaltres, i tots aquests elements a vegades poden en algunes persones generar sentiments d'inseguretat, i jo penso que aquí en aquest sentit hem millorat molt, o sigui, hem fet un pas important en molts aspectes, des de tot el sistema de l'anella de seguretat, més el reforç en el cos de policia, més aquesta ordenança de civisme, no? On jo intento explicar sempre que Sant Andreu no té un problema de seguretat. Sant Andreu, si té un problema, és un problema de que la gent pugui ser cívica, l'espai que entre totes i tots compartim. Com ens pot passar dins de casa nostra amb diferents familiars nostres o amics nostres quan ens venen a visitar, no? Que cadascú té la seva manera de viure, conviure i relacionar-se en els espais comuns. I precisament jo crec que per això aquí tenim una feina com a societat a fer. I aquest és un dels reptes, no?, que em preguntaves, és un dels reptes que tenim, que és a dir, intentar ser més inclusius, intentar conviure millor entre totes i tots nosaltres, i sobretot com a element troncal és l'espai públic, respecte i convivència. I a partir d'aquí, jo crec que aquesta sensació que a vegades es pot donar d'inseguretat en alguns punts en concret, perquè veiem gent diferent a nosaltres o a la que hem vist històricament en aquests punts, doncs ens pot ajudar a que això no sigui així.
1: De l'anterior entrevista mensual, que vam fer al juny, aquesta, entremig hem tingut la Junta Local de Seguretat, que es va fer a la sala de plens, on es va confirmar que els delictes a Sant Andreu de la Barca havien disminuït gairebé un 10% l'últim any, i també es parlava de la reducció dels fets delictius i un augment del 140% de les sancions per incivisme, tenint en compte aquesta nova ordenança que s'ha aplicat en aquesta legislatura. Per tant, serien bones dades.
2: Exacte, i també una qüestió, és a dir, tot el que està dient ara l'alcalde té una certa coherència, és a dir, si diem que tenim un problema, que sobretot si tenim algun problema és un problema de civisme en l'àmbit de seguretat, doncs actuar sobre diguéssim l'incivisme, ampliar tot el que és les sancions, doncs realment és allà on fiquem la banya, diguéssim, on prioritzem tota aquesta activitat. I a més, 9 anys consecutius Sant Andreu de la Barca reduint la seva taxa de criminalitat, i per tant això és molt positiu. Però és que a més, en els darrers anys, quan estem ja parlant de fets, quan per exemple tenim un robatori en un domicili que és contra el patrimoni, d'acord, perquè no hi ha danys personals, estem parlant que a la ciutat potser en un any s'acumulen 5. Si això n'hi ha un més, s'incrementa un 20%, no? Llavors, en aquest sentit, jo crec que hem de ser molt conscients de que realment Sant Andreu de la Barca, les estadístiques així ens ho diuen, els fets registrats per la policia així ens ho diuen, i denunciats, evidentment, per la ciutadania, doncs seguim sent la cinquena ciutat més segura de tota Catalunya, de més de 20.000 habitants. 20.000 habitants, eh? Per tant, jo crec que estem, diguéssim, amb unes bones indicadors de seguretat. Això no vol dir que haguem de treballar en altres àmbits, i així ens ho diu la ciutadania, i jo en sóc molt conscient, i ho seguirem fent, perquè és una prioritat, com tu deies, amb la introducció de la pregunta, és una prioritat d'aquest equip de govern que hem fet sempre, o com a mínim aquests 3 últims anys, i que continuarem fent, perquè jo crec que és, com deies, un element troncal de la convivència.
1: Ens traslladem ara a la sala de plens. Ha trobat a faltar més consens en grans temes de ciutat? La sala de plens?
2: Jo crec que el consens es treballa per les dues parts. Jo el que he trobat és que hi ha formacions que han prioritzat els seus interessos partidistes en comptes dels interessos de ciutat. I això sí que ho he trobat a faltar. He trobat a faltar que uns pressupostos que anaven amb un negatiu de menys d'un milió d'euros, he trobat a faltar, diguéssim, la responsabilitat d'aquells que gestionaven l'Ajuntament en aquell moment, de dir, escolti'm, aquí som per sumar i no som per aprofundir quan vostè ha de prendre decisions o mesures que poden ser impopulars, i per tant nosaltres ens sentim corresponsables d'aquesta situació i actuem. És un principi de responsabilitat. I això sí que ho he trobat a faltar. I crec que ho he trobat a faltar, doncs, perquè les escletxes on poder debilitar el govern, i és molt trist acabar de dir això en un poble, en una ciutat on en principi tots remem en una mateixa direcció, han estat poques. Han estat poques. I per tant han hagut de ser a vegades irresponsables en les seves decisions per poder desgastar el govern. Jo crec que no és necessari. Al final, la gent no vota en negatiu, vota en positiu. La gent tria els seus responsables polítics o els seus administradors per al que, diguéssim, proposen en positiu. Doncs jo em focalitzaré en la neteja, en el manteniment i en la seguretat. Si hi ha un altre que es pot diferenciar d'aquest projecte polític, que vengui en positiu això, que no ho faci en negatiu. I això jo puc entendre que cadascú fa la política que vol o que sap fer, però sí que he trobat en aquest sentit poc recolzament. Les portes del meu govern, de tot el meu equip, sempre han estat obertes per tothom. Hem volgut sumar a tothom en tots els projectes de pressupostos, que jo crec que és, diguéssim, la decisió política més important que pot tenir un ajuntament, que és la confecció de les seves prioritats de despesa, que són els pressupostos, i a partir d'aquí en la col·laboració en molts altres aspectes, com per exemple, doncs, quan un contenidor, que pot ser que estigui desbordat, que en algun moment es desbordi, d'acord? Però que sap tothom que es neteja diàriament o es recull diàriament, no ens puguin avisar i trucar i dir, escolta'm, alcalde, aquest contenidor, diguéssim, l'heu de passar a fer un reforç extra perquè no sé què, o trucar al regidor de barri i dir-ho en comptes d'agafar i sortir i fer un vídeo, no? O explicar que aquell panot que està aixecat, per posar en context a la gent, porta temps aixecat perquè l'Ajuntament està fent un pla de manteniment de via pública, de voreres, etcètera, etcètera, i no posar un context i denunciar només que allò està aixecat, no? Bueno, jo això ho trobo, són minúcies, eh? Però ja que m'has fet la pregunta, és el que, diguéssim, he trobat a faltar en aquest mandat, no? Aquesta col·laboració per part de alguns grups, o els grups, diguéssim, més rellevants, de poder millorar la ciutat tots junts. I després que la ciutadania acabi decidint, no?, quin projecte el representa més, però però sobretot que el poble funcioni. I això hem estat sols durant molt, jo diré gairebé durant tot el mandat.
1: De fet, algun dels portaveus parlaven de manca de diàleg entre el govern i alguns partits de l'oposició.
2: Per la nostra part no és així. Si parlem amb la ciutadania, si estem constantment intentant, diguéssim, atendre totes les peticions que ens arriben dels veïns i veïnes, fins i tot sent proactius, i anant-les a buscar, en comptes de que ens contacti el veí o veïna, també ho som amb la resta de grups del plenari, i si hi ha algú a parlar i es considera, doncs, que el govern no m'està donant aquest espai, doncs el busco jo, no? Si vull col·laborar realment, com ha estat amb altres grups que estem a les antítesis ideològiques al govern, no? I hem parlat amb ells i hem estudiat millores en les ordenances que ens han proposat, a vegades hem estat d'acord, d'altres no, però hem trobat a faltar, jo ho dic sincerament, jo crec que és una assignatura pendent que tenim totes i tots, jo he trobat a faltar més col·laboració en aquest sentit, que no vol dir diàleg, perquè, perdoneu, quan es negocien uns pressupostos, si la primera reunió ja t'aixeques i marxes, jo no sé qui no vol parlar.
1: Durant aquest mandat s'han impulsat eines de participació, les audiències públiques, abans del ple municipal, les regidories de barri, l'oficina de l'alcalde, assemblees de barri, són novetats que s'han anat afegint en aquesta legislatura. Valoració de com ha anat tot plegat.
2: A vegades, per veure si fas bé les coses, has de mirar al teu voltant, no? I mires els municipis del teu voltant, i quan realment apliquen les mateixes receptes que tu, o en alguns casos les copien, jo crec que les coses es fan bé. I en l'àmbit de la participació ciutadana, crec que és un de l'ADN del grup polític que tinc l'honor de participar, doncs que ho tenim molt present. I crec que hem aconseguit introduir la participació ciutadana a través de la proximitat política, no? De la proximitat de l'administració, a través de les figures de regidor, a través de les assemblees, a través de les audiències, a través de l'oficina de l'alcalde. Jo crec que s'ha generat, diguéssim, aquest espai on la ciutadania no només pot dir la seva, sinó també pot, diguéssim, demanar explicacions, i per tant que el govern retri compte, no?, de la seva acció. I per tant, en aquest sentit, jo crec, doncs, que és una mesura que ha funcionat molt bé i que altres municipis, doncs, han decidit també liderar-la i tirar-la endavant, i jo crec que en aquest sentit Sant Andreu de la Barca som capdavanters en aquesta qüestió. Tenim que millorar altres qüestions i evidentment les treballem, però en el sentit de la participació ciutadana hem generat aquests espais de debat, de crítica, de proposta, aquests espais on també hem pogut explicar, perquè la vida és complexa i a vegades les solucions no és blanc i negre, sinó que hi ha una amalgama de colors i d'explicacions que s'han de poder donar per poder prendre la millor decisió, no? Per això molts cops la participació va acompanyada de la transparència, o hauria de ser així gran part del temps. Per què? Perquè quan tens tots els elements sobre la taula és quan pots prendre la millor decisió. I crec que aquesta pedagogia, el govern de FEM Sant Andreu i En Comú Podem, diguéssim, l'hem sapigut entendre i crec que l'hem sapigut liderar.
1: Reptes a partir de setembre?
2: D'aquest àmbit?
1: Encara, no, en general. Ara ens queda el ple municipal de finals d'aquest mes, per tant, podíem donar de forma simbòlica el tancament de l'any polític. Al setembre tornem ja amb la festa major, però reptes del seu govern a partir de setembre fins a les eleccions del mes de maig.
2: L'Ajuntament, el govern, jo crec que la ciutat ha entrat en una dinàmica de fer coses. I per tant, hi ha projectes de futur, per tant, el gran repte és que no es pari la màquina de millorar Sant Andreu, i per tant que vagin sortint projectes, anem millorant qüestions que s'havien de millorar, i això ha de ser una màquina que no ha de parar, no? Aquella decadència que deia de l'última dècada no s'ha de tornar a repetir. Per tant, estem en aquesta bona dinàmica positiva. Reptes immediats, doncs, acabar totes les obres que tenim en marxa, posar en funcionament o en marxa la resta d'obres que veurem a partir del setembre, que n'en continuarem veient, i sobretot amb el gran objectiu de que la ciutat proveeixi de benestar als veïns i veïnes en tots els àmbits, i no em vull allargar perquè són moltíssims, des de la seguretat a les escoles bressol, a l'oferta cultural que pot tenir la ciutat, a l'oferta comercial, que no paren d'obrir nous projectes d'emprenedoria a la nostra ciutat, i per tant jo crec que aquesta dinàmica hem de tots treballar-hi perquè no pari i la ciutat entri o continuï amb aquesta positivitat, amb aquesta energia que fa que es transformi. Aquest és el principal repte. Repte institucional, doncs, que per quart any consecutiu Sant Andreu a la Barca tingui pressupostos a l'octubre, amb les ordenances, i pugui tirar endavant, diguéssim, la ciutat. I això, deixa'm dir-ho, no és fàcil. Hi ha institucions que porten anys sense pressupostos. I l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, gràcies a l'estabilitat de govern, gràcies al compromís del govern i a la força que la ciutadania li ha donat en aquest govern, té pressupostos i els ha tingut sempre en temps i forma, i han estat pressupostos que han permès en el darrer any, per exemple, fer un pla d'inversions directament, gairebé tota via pública, de 3 milions d'euros. El més gran, com a mínim, abans de la pandèmia.
1: Una última pregunta. Optaran la reelecció?
2: Jo estic molt, molt content de la feina que hem fet. Jo em sento amb forces i amb moltes ganes i il·lusió i amb molts projectes, diguéssim, en dansa, que m'agradaria veure fets realitat, i per tant a mi m'agradaria molt, però també és responsabilitat i la decisió és col·lectiva de tota l'assemblea de FEM Sant Andreu, i a mi m'agradaria evidentment també parlar amb moltes persones de la ciutat per veure si realment aquesta sensació és una sensació compartida, i si és així, doncs a mi m'encantaria seguir liderant aquest projecte, però repeteixo, consens entre totes i tots, i per tant encara hi ha un procés per endavant, però jo tinc moltes ganes, molta energia, és la meva ciutat, he nascut aquí, m'he criat aquí, m'he enamorat aquí, faig la meva vida aquí, i tinc una feina que per mi és un regal dia a dia, i l'exemple és el que vam poder viure el diumenge aquí a l'Esplanada amb tots els veïns i veïnes, o el que vaig poder disfrutar el dissabte amb el tobogan gegant, veure les cares de felicitat de la gent quan una iniciativa agrada i funciona. Per mi això és tenir la millor feina del món, i em sento, diguéssim, molt recompensat.
1: 4, 5, 6 i 7 de setembre, Festa Major.
2: Tothom,
1: ja la tenim aquí.
2: Tothom a Sant Andreu, tothom a gaudir-ho, tothom a compartir i a omplir carrers i places. Són dies de trobada, són dies perquè compartim emocions i moments de retrobament, i sobretot doncs això, amb cultura, amb teixit associatiu, amb entitats, i a gaudir molt d'aquesta festa, que crec que és un element, diguéssim, identitari de Sant Andreu de la Barca, i on molta gent, jo crec que la gran majoria de fills i filles d'aquesta ciutat o d'aquest poble, doncs se senten com a seva, i per mi això és una qüestió a potenciar, i per tant que tothom disfruti moltíssim, i els espero a tot arreu.
1: Doncs això en parlarem a partir de setembre, evidentment, amb la Festa Major 2026. Fa uns dies es van presentar algun dels actes i fins i tot el cartell. Què li sembla el cartell d'aquest any? Obra de Joaco Palomar, artista també vinculat amb Sant Andreu de la Barca, on en aquests moments és un Sant Andreuenc més.
2: Exacte. Jo volia apostar pels artistes de la nostra ciutat en totes les disciplines. Per tant, com no, com hem fet fins ara, doncs el cartell l'ha de fer un artista de Sant Andreu de la Barca, i per mi és un cartell que representa la Festa Major. Vull dir, té gairebé tots els elements, i si no els té tots és perquè no hi cabien potser en el paper, no? però els té tots, i jo crec que és un bon reflexe del que és la Festa Major, a més amb un element, diguéssim, molt, molt de Festa Major, que és el pop, no? Aquesta atracció, diguéssim, que tots hem vist des de ben petits, i a més té molt present, diguéssim, tot el que representa la Festa Major, des de l'àmbit de les entitats i l'àmbit associatiu, fins i tot amb el que són els artistes que venen de les diferents disciplines, des del pop i rock i techno, no? que també estan representats al cartell. Jo crec que agradarà molt, ha agradat molt, m'ha donat aquesta sensació per xarxes i bueno, és un element més que ajuda que la Festa Major doncs, funcioni i tothom la pugui gaudir.
1: Fins i tot fa referència al que comentava vostè a l'inici de l'entrevista de la diversitat de Sant Andreu de la Barca, no?
2: Miri, doncs aquest és un gran element doncs, per tenir en compte quan em deia quina és una de les grans fortaleses de Sant Andreu, doncs la diversitat que té la ciutat en molts àmbits, no només en l'àmbit cultural, en l'àmbit religiós, sinó la diversitat en gustos i l'amalgama, diguéssim, d'opcions que a Sant Andreu de la Barca es donen, i això és molt positiu, això és riquesa, és un tresor que hem de protegir totes i tots, l'Ajuntament el primer, però tothom amb el seu granet de sorra.
1: Doncs, alcalde Marc Giribet, gràcies per acompanyar-nos a l'entrevista mensual d'aquest mes de juliol. Tenim el ple municipal del juliol, de finals d'aquest mes, i per tant donaríem per finalitzada la temporada. Bon estiu.
2: I també bon estiu a totes les persones que ens estan escoltant. Gràcies, Jordi.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: L'Institut Montserrat Roig es va coronar el passat mes de maig campió de Catalunya de robòtica a les categories sènior i d'adults. L'equip de robòtica de l'Institut Montserrat Roig va aconseguir una fita històrica en proclamar-se campió de la Catalunya en la competició a Pèrtix a les categories sènior i adults, després d'una trajectòria impecable que va començar amb la victòria a la fase de Barcelona el passat 16 de maig. Els alumnes van superar amb èxit totes les fases classificatòries fins a arribar a la final catalana, on van obtindre el primer lloc en dues categories. La competició està organitzada per Aperta Robotics, una associació sense ànim de lucre responsable de Pèrtix, considerada la competició oberta de robòtica més gran de Catalunya. Des de fa 9 anys, aquest certamen reuneix estudiants i aficionats a la tecnologia amb l'objectiu de dissenyar i construir robots capaços de resoldre reptes plantejats per la organització. Per parlar d'aquest premi, parlarem amb Josep Sánchez, de cap del Departament de Tecnologia de l'Institut Montserrat Roig, i també parlarem amb els alumnes que han guanyat aquest premi.
2: Josep, primer de tot, felicitats.
3: Moltes gràcies, moltes gràcies.
2: Campions de Barcelona, després campions de Catalunya, de robòtica, dos premis, categoria adult, categoria sènior. Què suposa per vosaltres rebre aquest reconeixement, i després parlarem el per què heu aconseguit aquest reconeixement?
3: Doncs mira, primer de tot és un premi a l'esforç, perquè realment ha estat una odissea, tot el curs fent això, els tres trimestres, i un repte fascinant, realment fascinant, i després molt, molt contents, no sé, molt satisfets, perquè és molt difícil. Una cosa que sembla fàcil, perquè vam guanyar Barcelona, després la final a Catalunya, i sembla fàcil, però realment, si no, no ens van quedar allà un infart de tot el que vam patir, va ser molt, molt, no sé si ho repetiria, també t'ho dic, que és molt, molt exigent.
2: Veu participar a la competició Pèrtix, organitzada per Aperta Robotics, considerada la competició oberta de robòtica més gran de Catalunya. De fet, reuneix des de fa molts anys estudiants aficionats a la tecnologia amb un objectiu, que és la de crear robots capaços de superar diferents reptes plantejats per l'organització. Quin era el repte que en aquest cas es plantejava aquest any?
3: Doncs aquest any era reforestar una zona, posar arbres, posar flors, rus d'abelles, fauna, i llavors has de dissenyar els robots per intentar reforestar el màxim possible, no? amb lògica, no? Posar el rus al costat de la flor, la fauna al costat de l'arbre, per unes zones, amb unes marques en colors, bueno, guiar-lo i fer-ho en 2 minuts, el màxim possible en 2 minuts, que és una de les coses que més ens va al repte, no? Fer-ho en tan poc temps, però se'ns van sortir força bé. La veritat és que va ser, ja dic, molt gratificant, perquè aconseguir-ho, la IA, per exemple, que ara parlem de la intel·ligència artificial, ens deia que no ho aconseguiríem. Diu, això és molt difícil, no ho fareu, xocaran els robots, quan li van dir que faríem, i al final, mira, ho hem aconseguit.
2: 2 minuts de temps, però si mirem el temps que vosaltres heu dedicat per fer aquests dos robots que tenim aquí a la taula, més que tenim també els premis que heu aconseguit aquí en aquesta taula, d'aquests 2 minuts, darrere hi ha molta, molta feina, que no sé si, Josep, l'heu comptabilitzat o ho fareu, però hi ha molta feina darrere, no?
3: Hi ha moltíssima feina, o sigui, les hores les comptarem, perquè farem ja un vídeo així recordatori, i les comptarem, però centenars d'hores, o sigui, treballant, dic, a les tardes, caps de setmana, en totes les hores possibles, incomptables, literalment incomptables, no. O sigui, per les hores que són, això no està ben pagat, diguem-ho així.
2: Aquí tenim una representació de 5 alumnes, són els 5 que finalment hi van anar?
3: Sí, són els 5 que van participar. Hi ha 6 alumnes més de batxillerat, van repartir el projecte en 2 fases, batxillerat i ESO, i els que van anar són aquests 5 alumnes que tenim aquí, que són els que van representar l'Institut.
2: Com vau escollir des de l'Institut els alumnes?
3: Doncs mira, el cas de batxillerat era molt fàcil, perquè eren 6 alumnes i per tant han anat els 6, i el cas d'aquí eren els alumnes de l'optativa de tercer d'ESO del primer trimestre, que eren els que eren una miqueta més avançats i que tenien una miqueta més de, o no diria interès, sinó, o potser sí, més interès, no? Més que habilitat, perquè al final el compte és que vulguis participar i siguis exigent en la teva feina, i bueno, al final van proposar qui vol ser i al final van sortir ells. I, bueno, així va ser el procés, no... No sé si es pensava el mateix.
2: Ara parlarem amb aquests alumnes. Tenim a l'Arnau Medina, a la Màriam Gerboua, a l'Àlex Brau i al Sergi Brau, al Gerard González, que també els tenim avui aquí, i que ens parlaran de la seva experiència. Comencem amb l'Arnau. Arnau, la teva experiència, com ha anat tot plegat des de que veu començar aquest projecte fins que al final teníeu aquests només 2 minuts per a reconseguir el repte?
4: Va ser molt guai. Al principi era una autèntica locura perquè era molt de treball. Al principi el nostre robot era el Gerard i jo, hi van haver errors, ho vam haver d'arreglar, inclús a la competició també hi van haver errors, i per al final ho vam solucionar i vam guanyar.
2: Bueno, assaig-error, no? El mètode científic, no?
4: Sí, clar, sí.
2: Màriam, com has vist l'experiència?
5: Bueno, a mi m'ha semblat una gran oportunitat estar en aquest concurs i he après moltes coses, com el treball en equip. I jo vaig tenir, bueno, vam programar el robot jo i el Sergi, i res, doncs, que contenta per haver guanyat en aquest concurs.
2: Ha estat molt complicat, suposo, no?
5: Bueno, sí, però l'hem pogut solucionar entre tots.
2: Sí, t'agraden els reptes?
5: Sí, bueno.
2: Sergi, a la teva experiència, Sergi Brau.
6: Va ser molt divertit perquè vam aprendre moltes coses, com el treball en equip, com ha dit la Màriam, i també vam aprendre sobre la robòtica, i va ser que estàvem tot el moment divertint-nos, i quan fèiem el treball ho fèiem bé, de vegades malament, i ho tornàvem a repetir, i tot això ens va costar una mica, però quan van acabar vam dir: això ha sigut molt fàcil, els altres estaran superavançats i quedarem últims.
2: De fet, Sergi, tu has convertit aquesta experiència i aquest projecte amb el teu germà Àlex.
6: Sí, vam anar a l'optativa junts al segon trimestre, i després vam repetir l'optativa al tercer trimestre amb tot l'equip per fer tot el projecte i per acabar-lo a temps.
2: Àlex, això de treballar amb el teu germà, què?
7: Bé, va estar bastant bé, perquè així vam estar millor, vam parlar, va ser molt divertit tot, perquè al final fer coses amb la família també està bé. I després a la competició també tot va anar bastant bé, tot i que vam tenir que aprendre a fer les coses per nosaltres mateixos, ja que el nostre professor també tenia que estar a les seves coses.
2: Gerard González, avui també aquí present, i a més amb la medalla, lluint medalla, eh?
8: Sí, tot va ser fenomenal. Nosaltres ja ens començaven a conformar amb un quart, un tercer posició, però perquè estàvem veient els nostres rivals i era una miqueta complicat, estàvem molt al nivell, i cada vegada que veiem que van avançant ens posàvem més contents, i quan vam veure que van guanyar va ser perfecte i molt bé.
2: Ja, primer veu guanyar la de Barcelona, no sé si quan veu guanyar Barcelona veu pensar: ostres, potser tenim possibilitats de guanyar la de Catalunya.
8: Sí, perquè vam veure que anàvem perfecte, que tot anava perfecte, posició perfecta, però ja sabien que seria complicat perquè els rivals veurien la nostra estratègia i possiblement l'aplicarien en els seus robots.
2: Per tant, això és com el futbol, no? Veure l'estratègia del rival.
8: Sí, perquè hi ha que utilitzar les estratègies dels rivals, ja que et poden servir, i això pot fer que sigui més complicat fer que l'altre guanyi. Perquè tu ja veus una estratègia que pot ser molt bona i que pot funcionar molt bé, i tu la utilitzes per al teu propi servei.
2: Per tant, Josep, no només és fer el robot, sinó també crear una estratègia per fer possible i finalment aconseguir el repte.
3: Sí, l'estratègia és clau. O sigui, has de fer una estratègia, i de fet nosaltres, no diré cada setmana, però cada 2 o 3 setmanes anàvem canviant l'estratègia. Doncs fem que aquest robot, quan agafi la peça, quan torni agafi una altra, posem 2 pinces en lloc d'una per fer tal. I llavors el que deia el Gerard, que els rivals per la final, o sigui, a la semifinal van fer la màxima puntuació, van fer tot el circuit complet, que això no havia fet ningú, i diria que ni els altres anys ningú va fer, però a la final se'ns van copiar estratègies també, i van millorar les seves, perquè hi va haver gent que va fer estratègies superoptimitzades, que són les que deia que eren, per mi eren favorits els altres, però bueno, també van tenir molta sort, s'ha de dir, a la final. Els demés els hi va fallar un robot, els hi va caure un arbre, van guanyar per un arbre, o sigui, totes les

0: aquesta final de Catalunya. Què ha estat el més fàcil i el més difícil?
1: El més fàcil ha sigut al principi, perquè era el primer anar a una línia, continuar recta, després quan van repetir era més difícil, tenien que seguir la línia, i després allà, clar, com ha dit el Josep, van tenir problemes, amb tot l'equip ho vam solucionar. Va ser una mica difícil perquè també es donava errors, però al final el treball d'equip ha servit i hem aconseguit arreglar-lo.
0: Mariam.
2: Sí? Doncs el més fàcil també era com la pròpia idea, s'anaven provant, i bueno, el més difícil era solucionar a vegades les errades, però res més. No?
0: Sergi?
3: Jo diria que el més fàcil va ser al principi, que teníem tot més fàcil, podíem agafar i podíem fer ja directament el programa, i després va començar a ser difícil fer més retocs, esperar-nos a que passi un robot per no xocar-nos. Després també va ser difícil plantejar l'estratègia que anàvem a utilitzar finalment, i el més difícil de tot va ser mantenir-nos concentrats a la competició per saber que anàvem bé o està allà.
0: Gerard?
4: Bueno, el més fàcil va ser, com diuen la majoria, va ser el principi, perquè ja està, van començar, podíem imaginar una maqueta d'estratègia, però una de les parts més difícils per a mi era quan estaven a competició i ens equivocaven, no deien, tenim una hora, però una hora no és tant, perquè veient totes les hores que tenien darrere, una hora no era res. I era una miqueta complicat arreglar un error, perquè no saps si aquest error, i si tu arregles, crearà un altre error, i pot ser que una hora no sigui molt.
0: Això és pressió, eh?
4: Sí.
0: Àlex?
3: Jo crec que el més fàcil és, bé, com diuen tots, l'inici, perquè l'inici va ser només plantejar una mica l'estratègia, i com estàvem tots, pues, acabàvem de fer el grup i tot això, pues, era només moure robots, però després va començar a complicar-se perquè vam començar a crear les pinces i teníem que ajustar els servos i fer tècniques perquè no es caiguessin, però crec que la part més difícil de totes va ser la competició, estar atents, perquè ja si se t'oblida una cosa pot fer una reacció en cadena, que es borri el codi, que es caigui un arbre, que no posis després una cosa, i aquest atent ja és molt complicat, encara que sembli fàcil.
0: Tenint en compte tot això, és difícil, però vosaltres us voleu dedicar a la robòtica?
1: Jo sí, a la informàtica i això, perquè és el futur de la tecnologia.
2: Sí, jo també, perquè ara és com que està apareixent a dia, no? El necessitarem al futur.
3: Jo sempre he volgut dedicar-me a aquest àmbit i sempre m'ha agradat això, i va ser una oportunitat molt gran entre aquesta competició.
4: A mi em sembla que com a segona opció és molt bona idea, perquè a mi m'agradaria fer matemàtiques, però si no, la robòtica és una cosa que pot servir molt per al futur.
3: A mi sempre, jo em vull dedicar professionalment a la robòtica, perquè des de sempre m'ha agradat crear coses, construir, també m'ha agradat molt soldar, i tot això, pues, és el que m'agradaria fer de major.
0: Josep Sánchez, com a cap del Departament de Tecnologia, a escoltar les paraules d'aquests alumnes que es volen dedicar...
5: Molt peloteo, molta pilota aquí. Estan tots aprovats, no fa falta que em feu la pilota, que estan tots aprovats. Bueno, sí que és veritat que és un... Ja no la robòtica, sinó tot el que és tot temes tecnològics, informàtica, com deia l'Arnau, és el futur, bueno, estarà el futur, ara t'ha d'agradar, o sigui, hi ha moltes més coses. Jo no sóc de que... feu això perquè us ho disfrutareu, gaudireu, no, cadascú ha de fer el que li agradi, però és una cosa més que la pots disfrutar, encara que sigui de hobby, va molt bé, no per fet de saber robòtica, sinó perquè el cervell contínuament has d'estar superant els reptes, no? Els inconvenients, com deien ells, no? Els problemes, la pressió, i això és una eina per practicar-ho i millorar, no?, aquesta habilitat.
0: Aquesta pressió que ara comentes, d'avançar-te també els problemes que pugui haver dintre del projecte, això també, si s'aplica en el dia a dia, també va molt
5: sí,
0: bé,
5: sí,
0: no?
5: Sí, tal qual, o sigui, és així. Són coses que treballàvem, no?, a classe, i doncs, si fas això, a la competició pot passar això. Ja no per la competició, perquè pot passar a la vida. O sigui, tu has de tenir en compte quines coses poden passar, no?, quins inconvenients et pots trobar, avançar-te una miqueta.

0: el problema. O sigui, aquest és l'objectiu, no... I sobretot el treball en equip. El treball en equip és clau. O sigui, veure que tu sol és impossible que ho facis. Necessites que la gent t'ajudi, i quan hi ha un problema, perquè hem tingut problemes, el dia que es va trencar la pinça, jo seguia dient, no em moro d'un infart. I el dia de la competició, només començàvem a fer una prova i se'ls va trencar la pinça. Clar, jo no podia ajudar-los amb res. Han de ser tots ells els que... No et preocupis, que la canviem. Va. I ho han fet tots ells. Llavors... Això és el que, no, el treball en equip i solucionar els problemes, no val, pues, no sortir d'or i plorem, no, ho arreglem i solucionem.
1: Hi ha dos premis, primer premi sènior, són els alumnes, primer premi d'adult, en aquest cas el premi és teu.
0: Sí, perquè, mira, al principi era anar només als alumnes, però quan recordo que estava en un dinar familiar i els vaig dir, m'ho he passat tan bé, i amb tot el que he après, m'agradaria també participar a mi, i veure que hi vaig participar a l'alumnes, i bueno, l'estratègia era la mateixa, perquè, bueno, una miqueta diferent, potser, però molt semblant, i, bueno, me la van guanyar també, va ser la segona que van guanyar. Sí, sí.
1: Doncs dos premis de l'Institut Montserrat Roig de robòtica. Els dos robots els tenim aquí, i abans de finalitzar aquesta entrevista voldria que expliquéssiu als oients de Ràdio Sant Andreu de tot plegat amb què us quedeu d'aquesta experiència.
2: Jo amb aquesta experiència em quedo amb l'aventura, perquè va ser una autèntica locura, perquè era arreglar, provar. També quan a la tarda vam fer moltíssimes proves, perquè ho vam fer tot perfecte, però després ja hi havia errors. Això no podia passar a la competició, i jo em quedo en l'experiència, perquè això pot servir també per a la vida.
1: Mariam, també què et sembla l'experiència, com l'Arnau?
3: Bueno, sí, igual, també com l'explicació de l'Arnau, i també aquells moments de pressió que hem tingut per les errades que anaven apareixent en el concurs, i amb el player que vam quedar per haver guanyat cada partit, i res més, no.
1: Sergi?
4: Doncs jo també em quedo amb l'experiència, perquè va ser inolvidable, va ser molt bonic saber que havíem guanyat, i també em quedo amb el que he après a treballar en equip, també a fer cas al professor, i a... que sempre té la raó, bueno, no sempre, però
1: la majoria de vegades,
4: sí, la majoria. I també m'ha agradat molt aprendre sobre la robòtica, muntar els robots, i bueno, també socialitzar amb els companys, que també són els meus amics, però conèixer-los millor.
1: Gerard?
5: Jo em quedo amb l'experiència, i també amb tot el que he aprengut a fer equip amb els altres, a treballar en equip, també amb a rendir-se, perquè aunque t'equivoquis encara pots millorar el que estaves fent, i l'aventura ha sigut tot perfecta, i acabar sent amb la victòria dels dos campionats.
1: Àlex?
4: Jo em quedo amb la experiència, però també crec que és molt important tot el que hem après, que hem de fer, que hem de parar de fer, que ens hem de concentrar, i tot això sí que crec que és molt important, i ja està.
1: Doncs felicitats per la part que us toca, i per haver portat el nom de Sant Andreu de la Barca i de l'Institut Montserrat Roig amb aquests premis, premi de Barcelona i després el de Catalunya. Gràcies.
0: A vosaltres.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'arribada d'altres temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions en 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de Salut Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martín. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar a la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. El que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arribi allà, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer tot, tindríem el telèfon.
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és saludpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607 700 012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí. Al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin. Els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més, tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueram doncs tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola, una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que, a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat, doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
0: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
1: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
0: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
1: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
0: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
1: Doncs, bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot, nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
0: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
1: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus. Tant nosaltres com, per exemple, als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriades, els containers. Deixem-ho dintre de container.
0: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
1: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegram, o en aquell forat, és més extensiu. Però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho, perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats. Perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix. Menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
0: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
1: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una parangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà, i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
0: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
1: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altre tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà. Doncs els coloms, doncs, no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
0: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
1: Jo donaria un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé, i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons,
0: sí,
1: i els mitjans,
0: els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
1: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607-700-012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudarem moltíssim. Així que jo, sobretot, molt, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara, doncs, hem trigat més a arribar.
0: Doncs, com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Unice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Unice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Posem punt i final d'aquesta edició d'aquest Via Directe d'estiu, on estem recopilant reportatges i entrevistes que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada en el Via Directe.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: Carl Sagan va fer cèlebre la frase «Les afirmacions extraordinàries requereixen proves extraordinàries». La idea era de David Hume, que el 1748, a la seva investigació sobre l'enteniment humà, escrivia «Cap testimoni és suficient per establir un miracle, llevat que el testimoni sigui d'una naturalesa tal que la seva falsedat fos encara més miraculosa que el fet que intenta establir». Hume ens avisava que fins i tot els miracles depenen de qui els explica, i Sagan ens recordava que calen proves per tot allò que se surt del normal. Entre la credulitat i l'escepticisme hi ha un espai ple de misteri, i és precisament allà on neixen figures com els saurís, aquells que diuen tenir un do per trobar pous d'aigua, filons minerals o tresors amagats amb una simple vareta. I si al món rural català encara hi ha qui busca aigua amb una vareta, al món mediàtic internacional hi teníem el seu equivalent més famós, l'Uri Geller, l'home capaç de doblegar culleres amb la ment i llegir pensaments en directe. De fet, corre la brama que Geller va arribar a col·laborar amb empreses petrolieres, alguns diuen que fins i tot amb la Shell, tot per localitzar jaciments subterranis. Ell mateix assegurava que va fer prospeccions de minerals i petroli utilitzant els seus poders psíquics. Si és cert o no, potser és un dels seus millors trucs. Avui volem mirar tots aquests fenòmens amb esperit crític, però sense perdre la curiositat. Què hi ha darrere dels saurís? I d'aquests poders que desafien la raó? Autosuggestió, psicologia o alguna cosa més? I com sempre ho farem acompanyats dels nostres col·laboradors habituals i de tots i totes els que teniu a bé de fer aquest viatge amb nosaltres. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben en un camp magnètic d'alta intensitat.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Deixeu-me començar amb un bon amic que ens vol compartir la seva experiència. Un amic, i creieu-me, molt escèptic, ateu i gens influenciable per les històries de fantasmes. En Jaume Vidal ens explica una anècdota que, com a mínim, ens podrà semblar disruptiva.
2: Hola, sóc en Jaume Vidal, sóc un propietari d'un petit càmping a la Catalunya interior i una vegada em vaig trobar amb un problema en el pou que subministrava aigua al càmping. Vaig trucar a una persona que m'encarregava les bombes dels pous i va venir, no? Bueno, va venir, va arreglar la bomba del pou, tot perfecte. I un cop ja havia fet tota la feina, allò parlant allò de foteses amb la feina ja feta, que jo li vaig dir que jo recordava com el meu pare m'havia explicat que per fer aquest pou va trucar amb una persona d'aquestes que busca aigua amb vares o amb pèndols, i que va venir a la zona, va estar voltant durant tota una tarda, fins que va determinar el punt on deia que per allà passava dues vetes d'aigua i que per allà segur que tindríem aigua, que no hi hauria problema. Clar, jo li vaig explicar, li vaig dir que jo això no m'ho creia. I ell, sense dir res, se'n va anar cap al camió, va tornar amb un pèndol i es va posar a donar voltes per la zona del pou, movent el pèndol. Jo en tot moment em vaig fixar en què amb els dits no estigués forçant el moviment del pèndol. I vaig veure com de mica en mica el pèndol s'anava alineant amb una línia recta, deixava donar voltes i es movia d'un cantó a l'altre amb una línia recta, i quan es movia en aquesta línia recta de manera constant, va parar i va dir, diu, per aquí baixa la veta d'aigua. Repeteixo, jo em vaig fixar en tot moment en els dits que no estigués forçant el moviment del pèndol, no ho va fer, jo no em crec aquestes coses, però ho vaig veure amb els meus propis ulls.
1: Doncs ja ho veieu, déu-n'hi-do amb aquest pèndol, eh? Què hi havia aquí? Un miratge? Un truc? Un imant? I ara sí, entrem en matèria. Saludem en Jordi Vilà, que és geòleg, professor i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi Vilà, com estàs? Jordi? Jordi? Ei, Jordi?
3: Ah. Ep!
1: Què? Què fas? Què fas? Sí, ja. Què fas?
3: Perdó.
1: Què fas?
3: Que m'has fet venir una altra vegada. És que estava, no, res, estava taladrant, estava intentant buscar aigua.
1: Havíem quedat a aquesta hora.
3: Sí, estava intentant buscar aigua i estava mirant a veure si la trobava, un taladro, bueno.
1: Ah, però és allò que ja m'ho vas dir, no? Que sí. Trobaves unes varetes aquelles que et vas comprar per internet, no?
3: El temo.
1: Però, tio, si allò que em vas ensenyar eren antenes del cotxe, tio.
3: No, antena és un receptor. No sé, sí. Jo ho estava provant. Perquè jo he sentit a dir molta gent que com en Jaume, que ha vist aquestes coses, aquesta espècie de màgia, no sé si dir-ho així. No?
1: Què t'ha semblat aquesta anècdota? És disruptiva. I escolta, en Jaume, de fet, ell ho diu, no? Que no, ell no creu... No és un creient fàcil, al contrari, no? Més aviat és molt ateu.
3: Sí. Mira, és una anècdota que no només l'he sentit a dir a en Jaume, sinó que l'he sentit a dir a molts altres llocs i en contextos una mica curiosos, com per exemple amb preses d'aigua embotellada, amb petroleres, amb gent doncs, que contracta sauris per mm-hmm. veure si troben aquesta aigua. Fins i tot ajuntaments i, evidentment, particulars. Jo he vist molt això. Si vols, t'explico una anècdota meva.
1: A veure.
3: Fa un temps.
1: Sí.
3: Em va contractar un senyor que volia fer un cultiu de tòfones. I em va dir, m'he comprat tot aquest terreny, no tinc un punt d'aigua, no tinc accés a l'aigua, estava lluny, la veritat és que estava lluny a Montsacarral, i mm-hmm. vull trobar l'aigua. I a veure si tu, que ets geòleg, m'ho pots trobar. Jo vaig fer trigonometria, vaig veure, dic, mira, aquesta roca és un potencial aquífer, vaig buscar-la, on cau, a quina profunditat, tal, i li vaig dir, doncs mira, agafes des d'aquest punt, si baixes 300 metres, hauries de trobar aigua. Mm-hmm. Perquè la roca que et punxaràs porta aigua, sí, endavant, no sé.
1: Vas utilitzar, diguem-ne, la ciència, la teva expertesa i els mapes, no?, diguem.
3: Exacte, mapes, trigonometria, ciència, mm-hmm. vaig utilitzar. I em va dir, doncs, ostres, diu, mira que curiós, diu, perquè he contractat un saurí, també, com si haguéssim una segona opinió, i m'ha dit exactament el mateix punt que tu i la mateixa profunditat que tu.
1: Veus?
3: Dius, ostres, doncs mira, això em porta a pensar, jo quan he vist saurís treballant... No sé si dir-ho així. Jo quan he vist saurís treballant, t'he de dir que són uns profuns coneixedors del territori,
1: uh-huh.
3: que coneixen el territori pam a pam, i que es fixen molt amb el seu voltant, i que saben on hi ha les fonts, i que saben també on hi ha l'aigua. I et diré també una cosa, Sergi, que a Catalunya, si punxes, ho has de baixar més o menys, però trobes aigua,
1: Clar.
3: Gairebé a tot arreu. Que sigui potable o no, és una altra cosa. Però que hi ha aigua, sempre n'hi ha.
1: O sigui que l'aqüífer és molt extens, sota, almenys al nostre país,
3: sí.
1: No?
3: Sí. I mira, et diré ara una cosa, t'explico una cosa sobre els aqüífers. En Jaume parlava d'una veta d'aigua, i això uh-huh. ho he sentit molt a dir. És que he trobat una veta d'aigua. Una veta d'aigua, tu, què et recorda? Et fa pensar, doncs, potser en dos pams d'aigua que circulen a tota velocitat per dins de terra, no?
1: Com un riu molt petit, que va ràpid, no? Sí,
3: exacte. Sí. Doncs sí. Un aqüífer no és això. És ben diferent. Un aqüífer és la pròpia roca que té una certa porositat, per aquella porositat hi entra l'aigua com si fos una esponja, aquella roca reté l'aigua. Uh-huh. Tu quan forades, aquella aigua, com que està sota terra, està a alta pressió, i aquella aigua, quan forades, fas un forat i toques aquella roca que té aquella aigua, l'aigua surt. Uh-huh. I l'aigua pot sortir a pressió, pot no sortir a pressió. Vale.
1: Sí, no és la idea d'un pou, tampoc.
3: No. Ni una bossa d'aquelles que de vegades ens diuen una bossa d'aigua. Uh-huh. T'imagines, doncs, una cavitat immensa sota terra, plena d'aigua fins a dalt. Com si diguéssim, hi posaries la piragua allà i una llanterna i aniries per allà dins, no?
1: Es diu més del gas, però també és veritat que s'ha dit alguna vegada, si tens raó.
3: Sí. Doncs això, sota terra, no existeix, a no ser que siguis una gruta, una caverna. Uh-huh. I grutes i cavernes n'hi ha, però no són a sota Catalunya. No estem foradats com un gruyer, nosaltres.
1: Però, clar, aquest fenomen, no? És a dir, en Jaume ho explica d'una forma molt gràfica, no? Un senyor amb un pèndol, no? Això que es coneix això com la radiestèsia, no? Que es barregen diferents coses, no? I hi ha gent que diu que és capaç de detectar-ho amb la ment, n'hi ha que s'hi posen aquelles vares, no? I després hi ha aquest ofici del saurí, no? Que tu deies. Hi ha gent que s'hi dedica professionalment, sembla ser, però també és veritat que tu dius, no, coneixen bé el territori. La cosa és, quina tarifa és més barata? Si la del saurí o la del científic? Si al final
3: és la del saurí.
1: Clar, és la més barata.
3: Sempre és la del saurí. Sí, és la més econòmica.
1: Arriben a una conclusió per un mètode similar al del científic, igualment. El que passa és que fan la feina a casa, no? Entenc?
3: Mira, t'explicaré mètodes que fan servir els saurís. Primer t'explico una mica d'on va sortir el saurí, perquè per posar una mica de context. Uh-huh. Jo he estat buscant fonts històriques. M'he remuntat a molt de temps, perquè, a veure, l'home busca aigua des de que existeix, no? Aleshores...
1: Sobreviure ni que sigui, no?
3: He buscat, doncs, si hi ha des de l'època dels romans, si els egipcis buscaven aigua. Evidentment, tots buscaven aigua, però com la buscaven? Doncs mira, els egipcis tenien el riu Nil. Tampoc potser els hi feia molta falta anar a buscar sota terra, tot i que en tenien, eh? Però mira, la primera nota que de veritat que s'està parlant dels saurís ve d'una xilografia de Sebastian Münster amb un llibre que es diu Cosmografia. El 1550. 1550 hi ha una xilografia que es veu una persona amb una vareta en forma d'Y, però que no està buscant aigua. Ah. En aquella època els saurís van començar buscant mineral.
1: Ah, molt bé.
3: D'acord? Sí, buscaven mineral. Després també ha sortit en altres llocs. Per exemple, hi ha un llibre molt famós que es diu De Re Metallica, del 1556, de Georgius Agricola, i allà també doncs, es mostren una sèrie de miners amb una vareta per localitzar aquestes vetes i aquests filons. I, doncs, des de temps immemorials es fa servir aquesta espècie de radiestèsia, que la radiestèsia no és res més que notar una sèrie d'energies que et porten doncs, a que la vareta es mogui, a que el pèndol es mogui, i, però, esclar, el que realment està movent tot això és la persona, no oblidem, vull dir que ho porta una persona, no es mou perquè sí.
1: Sí, però recorda, perdona, que en Jaume deia allò de sí. Vaig fixar-me amb els dits que no, sí, sí, no, sí, sí, que no es mogués. Clar, deu tenir un truc molt ben elaborat, també, aquell senyor, no?
3: Sí. I això t'he dit, jo per això te deia que els saurís són uns profuns coneixedors del territori. Tu quan vas al territori, jo volto bastant per muntanya i et sé dir els punts de les fonts. Puc arribar-los endevinant. Mira, allà segurament hi ha una font. Uh-huh. I moltes vegades l'encerto, perquè conec la roca, perquè conec certes coses que m'hi porten a pensar això, eh? Uh-huh. Aleshores, un saurí fa exactament el mateix. Té punts de referència al territori, punts d'aigua, etc, profunditats, tal, tal, tal, i et pot dir, si forades aquí, trobaràs aigua. A vegades no la troben. I els geòlegs tampoc, eh? Vull dir, els geòlegs fallen moltes vegades, també.
1: Però
3: els geòlegs fem... Sí, sí. Els geòlegs fem servir una sèrie de mètodes, fem servir màquines, fem servir detectors. Uh-huh. Si vols t'explico una mica com funciona això de buscar aigua molt ràpidament.
1: Fem una cosa, si et sembla, avancem una mica i fem també que entri el nostre convidat resident, el comunicador, el director de comunicació i de relacions institucionals del Centre d'Investigació Beta, l'Albert Palou, que cada setmana ens assisteix. Hola, Albert, com estàs? Com va tot?
4: Hola, hola, hola a tothom. Saludo efusivament perquè m'han fet notar d'altres podcasts que entro abruptament i he pensat, va, saluda.
1: Doncs ben saludat. Escolta, abans de continuar amb el que et deies, Jordi, per entrar amb l'Albert un moment, després tornem, eh? Em deies abans, Albert, que tenies una informació sucosa que vincula els saurís i Alemanya. Pot ser?
4: Sí, Jordi... Sí, sí, sí. En Jordi estava fent una mica de retrospectiva històrica del fenomen i totes les referències que tenia Alemanya. I he anat trobant que Alemanya és una mena com de meca o de referència sobre aquest tema, o que, no sé, és un tema que els agrada especialment.
1: Doncs fem una cosa, Sí. Li donem continuïtat, però tornem una mica al Jordi, que ens expliqui una mica com funciona això, que t'he tallat abans, t'he deixat a mitges. Explica'ns-ho i després tornem a Alemanya a veure com, què passa amb els germànics i què hi té a veure tot això.
3: Doncs mira, molt interessant allò d'Alemanya, ja ho veuràs.
1: Veurem.
3: Doncs mira, per geòlegs, per mirar si hi ha aigua a l'interior de la Terra, fan servir tota una sèrie de màquines, tota una sèrie d'instruments. L'aigua sota terra té tendència, quan circula entre les roques, es mineralitza i agafa salts. Per tant, és conductora elèctrica. Uh-huh. I ara em diran, veus, per això és el que noten els saurís.
1: Clar, les energies que tu deies, no?
3: Aquesta electricitat. Bé, anem a mirar quina electricitat és. El potencial elèctric és de pocs centenars de mil·livolts distribuïts en centenars de metres. És a dir, és com intentar notar una pila de botó al Camp Nou.
1: Per
3: posar-nos una cosa aquesta. És a dir, abans notaràs, per exemple, el camp elèctric de l'atmosfera, que és més o menys de 100-200 volts metre, que no pas els mil·livolts que ofereix aquestes espècies de corrents subterrànies. De fet, una altra cosa que es pot medir és si hi ha un cos d'aigua, serà més densa la de dins de la Terra, no? Hi haurà més densitat, hi haurà més pes, perquè hi ha aigua. Aleshores, també hauria d'haver-hi una variació gravitatòria. Hauries de notar la gravetat. Doncs,
1: si hi ha una massa, no?
3: Exacte. Doncs estem parlant de microgals. Això, o sigui, un microgal és tan poc detectar. Un microgal és que ni tots els gravímetres de la Terra poden detectar aquesta precisió.
1: Una misèria, no?
3: És tan misèria, sí, sí.
1: Testimonial, allò.
3: Sí, sí, sí, sí. I després també dius que no és ni energia elèctrica ni energia gravitatòria, sinó que estem parlant de magnetisme.
1: Ah,
3: i fins i tot calor, podria arribar a dir, magnetisme. L'aigua no és magnètica, l'aigua en si, és a dir, tu costes un imant a l'aigua i l'aigua no s'atrau.
1: No.
3: L'aigua pot ser polar, atenció, no, per no confondre termes. Polar vol dir que tu quan acostes un camp magnètic a l'aigua, L'aigua s'orienta, es pot orientar, les molècules es poden orientar, però no és magnètica. És a dir, no,
1: però igualment, perdona, a simple vista sí. I efectes pràctics, una persona que quan passa el fenomen aquest de l'orientació polar no hi veuria res, simplement és a nivell molt molecular i no, en tot cas atòmic.
3: Sí, estem parlant de coses irrisòries. I l'altra cosa és a dir, torno allò que ens hem imaginat, aquell flux d'aigua de dintre terra que corre filó, tant, si aquest filó, no, és allò, hem d'imaginar roca empapada d'aigua. Uh-huh. És a dir, jo puc punxar aquí, punxar 200 metres, puc trobar la mateixa aigua. O no, a vegades no la trobo perquè el cos que la conté s'acaba, és igual. Però saps a quina velocitat pot córrer l'aigua?
1: Aviam.
3: A dins de la roca? Atenció, dins de sorra fina, si trobem aquella roca que és tan aspra, si s'omple d'aigua aquella roca, va a la velocitat endiablada d'un centímetre o 10 centímetres com a màxim cada dia.
1: Caram, és quina dir... cara de velocitat els àtoms d'aigua.
3: Pràctic, o sigui, no hi ha un flux. No hi ha un flux. Si es fa dins d'argiles, aquesta velocitat baixa fins a mil·límetres any.
1: Mare de Déu, clar.
3: Sí. Per posar-te un exemple, a la Noia, a la comarca de la Noia, hi ha una font que l'aigua que raja d'aquesta font, saps de quan és?
1: Aviam.
3: De quan va ploure a l'època romana.
1: Buah, imagina.
3: És a dir, és aigua de fa 2.000 anys. Hi ha fonts a Catalunya que raja aigua molt antiga. Hi ha fonts que raja al cap d'una setmana d'haver plogut. Però perquè et facis la idea una mica de les velocitats endiablades que agafa l'aigua de sota terra. Eh?
1: És a dir, perquè tothom ens entengui, més que imaginar, com deies tu, un flux o un riuet petit, és molt més gràfic imaginar-se una pedra molla, no?
3: Ah, exactament, una pedra molla per dins.
1: Que és porosa i que hi ha l'aigua que s'ha mullat per dintre i aquella aigua poc o molt es desplaça, però a una velocitat irrisòria, no? Mira, a una escala humana no és perceptible, pràcticament.
3: Exacte. Jo aquí faig una tonteria, que és, mira, agafo una pedra de la mida d'un puny, la peso abans, la submergeixo amb aigua durant una hora i la peso després. La pedra pesa bastant més, perquè ha absorbit tota una sèrie d'aigua i tu no la veus. Tu pots assecar la pedra per fora, però pesa més. És una tonteria, però això és molt gràfic. Doncs això és un aqüífer. I a la velocitat que anem, doncs no hi ha un flux d'aigua, no hi ha magnetisme. L'electricitat, com pots veure, és irrisòria. Per tant, hem de fer servir detectors, els geòlegs, és a dir, punxem uns claus a terra, amb uns fils conductors, i medim l'electricitat. I a vegades es veu o no es veu.
1: Està clar, perquè és molt imperceptible.
3: Sí.
1: Escolta, tornem a l'Albert, que té moltes ganes d'explicar-nos què té a veure Alemanya amb el Saurís, i m'ho ha fet saber de forma molt clara abans. Llavors, va, Albert, dispara. Home, què ens has de dir dels alemanys?
4: Bé, és que clar, sempre una prèvia, és que estem parlant potser de l'únic estat que ha finançat amb fons públics la investigació d'això, llavors dona per bastant. I a més, he de dir que m'he divertit bastant preparant aquest programa, perquè he pogut entrar en una cosa que en altres programes no podem fer, que és científics barallant-se entre ells. Altres vegades no ho podem fer perquè no hi ha científics defensant segons quines coses, però aquí sí que hi ha científics intentant fer estudis seriosos, intentant publicar-ho en revistes científics i després generant respostes amb cartes... O sigui, els científics es barallen per carta, aviso. Cartes, contrarèpliques, queixes públiques, suposo que bronques en algun congrés, i això és un, diguem, un conflicte bastant lamentable, si t'ho pares a pensar, perquè dos científics al final tampoc són, no sé, vull dir, a les èpoques de Guardiola contra Mourinho tenien més gràcia, segurament, que això.
1: Com una sessió de control al govern, d'aquestes que estiren els plats pel cap. Sí. Però clar, per carta, de fet és una mica similar a la velocitat de l'aigua per les pedres, deia Jordi.
4: Sí.
1: Avorridot, però bueno, en fi. Va, digues.
4: I això, com us deia, acabes molt a Alemanya, i em sembla avui... Potser podríem fer que ens acompanyés l'audiència en la trista història de Hans-Dieter Betz, un senyor que feia altres coses. En realitat era un físic especialista en la física de les esferes, però també el feien estudiar el tema dels Saurís perquè el govern li pagava, li finançava la investigació.
1: Fons públics, això?
4: Sí. També ara, per cert, o sigui, aquest senyor també ha estat mirant si havia fet coses de a nivell de planeta o això, perquè era físic d'esferes. Jo vaig fent apunts per lo de la Terra plana, perquè, no sé, jo pensava que faríem el programa algun dia. Jo tinc el guió.
1: Bé, en tot cas... Escolta, no t'entrebanquis gaire amb els noms en alemany, que prou feina tindràs, o sigui que va, tira.
4: Bueno, no sé, ja en parlarem, no sé. Bueno, un pas previ, abans d'arribar a Hans-Dieter Betz, Hi va haver un estudi que també es va fer cèlebre a Alemanya, que era els estudis de Kassel, que responien a un repte que va llançar una persona que segurament acabarà sortint en altres programes, que era James Randi. James Randi, per si algú no el coneix, que bueno, segurament és molta gent, era un mag il·lusionista que es dedicava a fotre-se'n una mica de les pseudociències i es dedicava a llançar reptes d'escolta això, doncs demostra-m'ho. I en el cas d'això dels saurís i de la radiestèsia, ell va dir que donaria 10.000 dòlars a qualsevol que li demostrés, aplicant el mètode científic, que això era real. I aquí van néixer els estudis de Kassel, que bueno, van agafar unes quantes desenes de saurís alemanys, perquè, aviso, spoiler, n'hi ha moltíssims saurís a Alemanya, moltíssims, dona per experimentar amb mostres enormes.
1: O sigui, és un col·lectiu de gairebé sindicat, no?
4: Sí, sí, sí. I, lamentablement, la Societat Parapsicològica Alemanya, que és qui va liderar aquest estudi per intentar rebatre les bromes de James Randi, van arribar a la conclusió que no ho podien demostrar.
3: La Societat Parapsicològica?
4: Sí.
3: Carai, per què s'hi va posar la Societat Parapsicològica?
4: Bé, perquè mira, suposo que passaven per allà i van dir, però clar, bueno.
1: Sobre James Randi, jo recomano a la gent que ens escolta que llegeixi la seva biografia, i hi ha algun documental online molt, molt interessant sobre la vida d'aquest senyor, que és una vida amb llums i ombres molt, molt especial, però que va estar literalment obsessionat tota la vida, obsessionat desmuntar aquest tipus de mites, i de fet va escriure un llibre sencer, bastant gruixut, per desmuntar Uri Geller, paraula per paraula. És bastant espectacular, jo el recomano molt. Sí. Disculpa, Albert, digues.
4: No, sempre amb ganes de parlar algun dia de gent que doble culleres. Però bueno, no, clar, ara pensareu, bueno, clar, si, escolta, la Societat Parapsicològica, òbviament aquesta gent no tenien un... Vull dir, no sé, gent poc seriosa... Això. No, anem a buscar gent seriosa. Hans-Dieter Betz, com us deia abans, professor de la Universitat de Munic, recerca finançada per el govern de Munic, pel govern alemany, o sigui, fons públics, a part de ser especialista en física d'esferes, el feien estudiar el fenomen dels sauris perquè ell hi estava a favor, bàsicament.
1: I estava d'acord amb que això era fidedigne i era genuïn,
4: sí, sí. I el govern d'Alemanya, als anys 80, va decidir que volia treure l'entrellat d'això, i després de segles de que això fos un tema popular, doncs van decidir finançar-li 400.000 marcs, que al canvi són uns 250.000 èpoques de l'època. Aquest de l'època no sé ara avui en dia quan seria, suposo que bastanta més pasta. Doncs, bueno,
1: 250.000 euros,
4: 250.000 euros dels anys 80, o sigui,
1: mira.
4: Té, munta'm un experiment que, per favor, ens demostri si això és veritat o no. I el tio s'ho va prendre en sèrio i va organitzar els mítics, si els busqueu, Schoenen Experimenten, que sona molt èpic, però si ho tradueixes són els experiments del graner.
1: Sí, a vegades les traduccions són com de les pel·lícules.
4: Sí, perquè bàsicament el senyor Hans-Dieter Betz i el seu equip, que no sé si era molt gran, va construir un graner enorme de dues...
1: A veure, però cap on ens porta tot això?
4: Imagineu-vos un graner d'aquestes de pel·lícula americana que fan servir per fer els balls en pobles rurals, una estructura així grossa, amb dos pisos. Al pis de baix va construir tot un sistema de canonades mòbils que es podien anar canviant de posició i de direcció, i que a més podies fer-hi passar diferents tipus d'aigua, o sigui, aigua freda, aigua calenta, aigua salada, aigua turbulent, aigua bruta, i que de forma ràpida tu tenies tota una planta d'un graner en el que tenia un sistema de canonades on podies fer passar aigua de formes molt diferents. També va construir, al costat del graner, i d'aquest graner de dues plantes, va construir un allotjament per poder tenir els saurís participants a l'estudi en condicions. I bé, en tenia 500. Si el senyor...
1: 500 saurís en un lloc...
4: Sí.
1: A pan i cuchillo, que diuen, pagat pels fons públics d'Alemanya.
4: Sí, sí,
1: molt
4: sí,
1: bé.
4: 500 saurís...
1: Quines dates era això?
4: 1987-1988. Va estar dos anys fent l'estudi. O sigui, dos anys d'un graner amb saurís anar passant per allà.
1: O sigui, mentre queia la Unió Soviètica i l'Alemanya es tornava a reunificar, estava passant
4: mentre
1: això
4: passava, Hans-Dieter Betz estava en un graner amb unes canonades mòbils,
1: i uns senyors allà anar cobrant
4: amb una mena d'alberg ple de saurís, que els anava fent passar, va fer milers i milers i milers de testos, que cada test durava una hora, posava un dels sauris dins de la segona planta del graner i li feia dir, escolta, on és l'aigua? I el senyor saurí, senyor o senyora, havia d'assenyalar el punt on ell creia que era l'aigua en el pis de sota. Plantejament experimental d'una elegància absoluta. Li feia repetir 10 vegades en cada test. Això feia que cada saurí estava una hora a la segona planta del graner, anar assenyalant, ara on és l'aigua? Aquí. Ara on és l'aigua? Aquí. I, a partir d'aquí, anaven veient la comparativa d'on responia a on era l'aigua de veritat. Tampoc és un experiment molt complex, eh?
1: No, però sí que és veritat que serveix precisament per desmitificar-ho i pel que deia en Jordi, perquè si et coneixes el territori, clar, si no coneixes per on passa realment l'aigua, sí, és una cosa doncs aleatòria, no?
4: Van contractar uns mags professionals perquè analitzessin i certifiquessin que no hi havia cap forma possible des del segon pis de saber on era l'aigua del primer pis. O sigui, que es van assegurar, que s'ho van prendre en sèrio.
1: Home, s'ho van currar, o sigui, aquí hi ha un... Sí. Home, ja que l'he públic, doncs mira, almenys, tio, s'ho va treballar.
4: Sí, el problema és quan... Bueno, això ara, un parèntesi, els que hem estudiat ciències sabem que hi ha una frase molt mítica, que és que existeix la veritat, la mentida i l'estadística. I el problema de l'estudi és quan el senyor es va posar a fer l'anàlisi estadístic i el plantejament. Sí, perquè, clar, dels 500... Dels 500 que tenia inicialment, sembla ser que n'hi va haver uns quants que no li acabaven de fer el pes.
1: Ai.
4: I el que va fer va ser quedar-se... Sí, en va descartar 457.
1: Ah, o sigui, els que no li quadraven...
4: Sí, els que va veure que no encertaven mai res, els va descartar. Llavors, 457 els va descartar. I es va quedar amb 43, no sé si he fet bé la suma. Bueno, és igual.
3: Bueno, mira, va repetir
4: la mostra. Sí, diu, bueno, els 500, els 400 i pico els va enviar cap a casa i es va quedar amb 43. I va dir, bueno, mira, seguiré, ara farem l'experiment només amb aquests 43, que són els que jo he vist que funcionen.
1: Funciona.
4: La cosa que això ja amb el plantejament experimental aquí ja comença a grinyolar una mica. I amb aquests 43 va fer 843 testos més d'aquests d'una hora d'anar buscant aigua. Resulta que d'aquests 43... va trobar un percentatge que ell considerava significatiu de persones que realment assenyalaven l'aigua allà on era. I així ho va escriure en el seu article. Passa que quan miraves les dades resulta que eren 6. O sigui, hi havia 6.
1: Molt bé. O sigui, de 500...
4: Ell afirmava que una vegada fet l'anàlisi estadístic et quedaven 6 persones de les 500 inicials. Allà passa algo, aquí passa algo. Aquests sí que ho encerten. Aquests sí.
1: Passa algo.
4: Hi ha un tema que després aquests 6 els va provar amb un altre experiment i no li van funcionar.
1: I no tens les dades del percentatge de certs, tampoc, d'aquests 6,
4: sí.
1: No?
4: Sí.
1: Ah, sí? A veure, anem al tema.
4: I encara arribes a més tristor, perquè ell considerava un encert tenir un 4% més d'encert que els altres.
1: Ah, ostres,
4: però llavors, clar, la cosa no...
1: Supera l'error estadístic, això.
4: No és que funcionés gaire. Ell considerava que havia demostrat que existia... aquest fenomen, perquè hi havia 6 persones de 500, que després replicant l'exercici no funcionaven, que s'acostaven un 4% més als punts on hi havia aigua al pis de sota d'un graner que els altres. Això va generar, un parell d'anys després, el que us deia, un conflicte, una baralla, una batalla entre científics, una cosa èpica i inconmensurable, que és que hi va haver un senyor de la Universitat de Califòrnia, que es deia Jim Enright, que va escriure un article reanalitzant les dades i demostrant que era tot una patranya, perquè, bàsicament, havia plantejat l'experiment com li havia donat la gana i havia analitzat les dades com li havia donat la gana i havia tret les conclusions que li havia donat la gana. Cosa que Hans-Dieter Betz no es va prendre bé, perquè... Sí,
1: i es va enfadar.
4: Concretament, la frase d'Enright en el seu article de rèplica, dient això és un fallo, però com una catedral, deia que, al final, li agraïa a Betz portat a terme l'experiment més precís mai fet per demostrar que això no existia.
1: És a dir, ben empleats els fons públics, en realitat.
4: A lo qual Betz va respondre amb una carta en una altra revista, una resposta que ningú va acabar d'entendre mai del tot, perquè li va escriure una carta d'agraïment a Enright per donar-li les gràcies per haver donat validesa al seu estudi. Cosa...
1: O sigui, però esclar, o sigui, vol dir que l'experimentador... Deia, veus com sí que ha servit d'alguna
4: cosa?
1: No,
4: ell anava per la línia de gràcies sí, no? per dir que el que he fet jo és veritat. Per tant, gràcies per haver dit que he demostrat que existeixen els sauris. I en Rey li anava dient, no, però és que... Però si el meu article deia tot el contrari. I així es va acabar la trista història de 250.000 euros de finançament públic a Alemanya que van ser invertits en això, després va caure el mur de Berlín i suposo que es devien estar per altres coses. I no se'n devien preocupar més.
1: Baralla epistolar èpica. Escolta,
3: aquí també es van fer unes proves, també als Estats Units, que saps què feien? Com quan he dit allò que són profuns coneixedors del territori, van posar els sauris traient totes les pistes visuals que poguessin tenir en un territori que ells no coneixien i al final la tassa d'encert es reduïa simplement a l'atzar.
1: Que segurament aquests sis que deia l'Albert, no? Devien anar una mica per aquí també, sí. No? Jordi, una cosa, justament que abans ens estaves explicant com es detecta, però és que com es detecta des de la geologia, des de la ciència, l'aigua i doncs, els diversos fenòmens que passen a sota terra, perquè ens entenguem. Els sauris també detecten altres coses, en teoria, perquè tu dius que n'has conegut algun i que ja has parlat amb gent que s'hi ha dedicat.
3: I tant.
1: Digues,
3: a veure, doncs, què fan? Hi haurà els que només es dediquen a una cosa, hi haurà que es dediquen només a una altra, hi haurà que es dediquen a tot. Segurament és tot molt divers. Però et faig una llista... perquè vegis què poden arribar a detectar.
1: A veure, sorprèn.
3: A part dels aqüífers, les vetes d'aigua aquelles que dèiem, vetes entrecomillades,
1: Sí.
3: Detecten fractures internes a la Terra, detecten cavitats, és a dir, coves, detecten minerals, metalls, petroli i gas, però ara sortim una mica de la natura, també detecten canonades, conduccions. Metàl·liques i de plàstic, és igual. Clavegueram, cables elèctrics, de telecomunicacions... També, atenció, això ja és una mica... ja és més divertit, perquè a mi m'agradaria poder tenir aquest poder, que és... detecten antics murs, tombes, pous, monedes, cofres amb tresors.
1: Això, sí. Tresors, eh? Això és el que interessa.
3: Sí. Però atenció, que també detecten... poden detectar malalties, poden detectar intoleràncies, fan una mica això d'energia vital... poden dir fins i tot quin és el sexe del fetus que portes a dins.
1: Però això ho fan amb varetes, també, o els hi ve
3: el cap? Varetes i pèndols, varetes, pèndols, amb tota aquesta... És a dir, és una sensació, ells noten una sensació. No estic segur que ells la noten, aquesta sensació. No estic segur.
1: Està tot allà mateix, eh? O sigui, tot són coses d'energies i...
3: Sí. Però també detecten, mira, allò típic, les línies, no sé si has sentit a dir mai, les línies de Hartmann-Curry, que són unes línies que orienten la casa, o sigui, ha d'estar tot molt ben orientat.
1: Sí, alguna vegada.
3: En diríem allò com el Feng Shui.
1: Sí, això, es necessita parlar, però es barreja tot una mica, eh?
3: Sí, són capaços de dir, és que aquí et passa aquesta línia i tu dorms aquí, per això doncs malament. Clar. Però, atenció, mira, va sortir a TV3, la sequera del 2022-23, vam tenir una sequera molt important aquí a Catalunya, va sortir a TV3... i a molts mitjans de revistes, d'entrevistes, etc. Mireu, jo us llegeixo els titulars, perquè us feu la idea una mica de que encara és el saurí. És un personatge que conviu amb la cultura actual nostra.
1: Sí, és com una cosa molt... Tu ho has dit,
3: i que està
1: respectat.
3: Sí, és molt del territori, exacte. Sí. Mira, titulars. La troballa d'un saurí misteriós acaba amb els problemes d'aigua al Forja. Ostres. Ostres, el Forja troba una veta d'aigua i ja no caldrà que s'abasteixi amb camions cisterna.
1: Una veta d'aigua.
3: Atenció, Catalunya Ràdio. Un saurí ajuda a combatre la sequera al municipi del Forja. Es parla del pou de 150 metres i d'uns 140 metres cúbics dia. Uau, impressionant,
1: Déu-n'hi-do.
3: Realment, jo ho recordo perfectament perquè vaig entrar en una discussió amb diverses persones de si això havia sigut o no havia sigut veritat. El saurí era un saurí valencià que es va posar un mapa de Catalunya del Forja davant seu, va fer manar un pèndol sobre el mapa des de València, això ho va fer des de València, el País Valencià. Va fer anar un pèndol sobre el mapa i va dir, forada aquí. Va enfordar i va sortir tota aquesta aigua.
1: Això és quasi online,
3: va... Sí, tant. Saps què va fer? Més a més, va dir, i a més a més no us cobraré res.
1: Mira'l.
3: Ostres, va treure el poble de la misèria. Saps què és? No va transcendir els mitjans públics?
1: A veure, explica.
3: Que l'aigua no era potable.
1: Ah.
3: Estava salada. Fixa. És a dir, no servia per res. no servia per res.
1: Bueno, però l'aigua la va detectar.
3: Sí, sí, bueno, la va detectar. T'explicaré una cosa.
1: A veure.
3: Els geòlegs tenim a la península Ibèrica, Catalunya en concret, hi ha el servei de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que té parametritzats tots els cossos d'aigua subterranis i a quina profunditat estan.
1: Ep!
3: Però ostres, potser i el mapa és públic, no? I el mapa és públic. A partir d'aquí potser ara et desmunto una mica el programa, perquè jo t'he anat dient coses científiques, però esclar, sí que és veritat que se'n van descobrint de nous, però com tot, la ciència evoluciona, però els que es descobreixen es parametritzen, es mira si són salins, si no, si es pot treure l'aigua, si serveix o no, i estan tots mapejats.
1: I aquest hi estava?
3: I aquest hi estava.
1: Ah, amic. Per tant...
3: Jo no sé, a veure, digue'm perspicaç, però no sé si aquest senyor va fer servir aquest mapa o no per dir que el fora de cine en aquell lloc. Els alcaldes desconeixen, aquesta informació, molts alcaldes. Per tant, és sorprenent que vingui un senyor...
1: El comú dels mortals també ho desconeix, efectivament.
3: Sí, per tant, és molt sorprenent que et vingui una persona i dir, si forades 150 metres trobaràs aigua i la trobes. Ostres! Carai, doncs no, és que la informació ja la tenies.
1: Ja sabeu, si mai us ve un tal Jordi Vilà amb una vareta al vostre poble, en tot cas, pagueu-li, però sabeu, ja sabeu de què va.
3: Calla, que em guanyaré la vida, així. Oh, una altra cosa que es fa també és dir si trobo aigua cobre i si no te la trobo no.
1: Bueno, clar, doncs això sembla un és, mica, no?
3: És un és, però potser és una mica atzarós. Fem servir l'atzar, és a dir, forada, perquè sé que a Catalunya hi ha aigua. Ja t'ho he dit abans. Si forades a Catalunya trobes aigua, sigui la profunditat que sigui. Has d'anar molt lluny o molt a prop, però en trobes.
1: Sí.
3: I diversos cossos, eh? En trobes una a 50, l'altre el trobes a 300 i l'altre a 1.500. Però la trobes.
1: Bueno, Déu-n'hi-do, escolta, això...
3: Sí.
1: Escolta, Albert, els alemanys no hi van
4: jo
1: tornar,
4: que
1: no van tornar a provar.
4: Quan es va reunificar Alemanya, això decau una mica. No he vist més articles. Jo crec que la batalla... fratricida entre Betz i Enrich va acabar, sí, va eliminar el tema. Després d'allò apareixen alguns articles, però acaben sent tot revisions d'articles previs per anar revisitant dades estadístiques i anàlisis estadístiques per demostrar que totes aquelles conclusions de publicacions científiques anteriors són errònies i que realment tot allò que s'atribueix en aquests experiments és fruit de l'atzar. Hi ha molts experiments, eh? I també hi ha alguns experiments que s'han fet enterrant ampolletes d'aigua i coses així. I ara, el més recent que he trobat era el 2006, que revisitaven moltes publicacions, algunes del malaurat, pobre i maltractat Hans-Dieter Betz, on totes les conclusions que treien dels seus estudis s'atribuïen a l'atzar. No sembla que l'interès alemany en l'estudi científic d'això s'hagi mantingut, almenys en l'esfera pública. Segurament les societats parapsicològiques segueixen insistint.
1: Bueno, sí. En fi, no sé. Jordi, digues. És interessant que hi posem aquesta visió... històrica, recent dels experiments, també perquè, home, en el fons sí que es demostra que els calés, ja ho dèiem abans, els calés públics han acabat servint també per demostrar

0: Teòricament, la pregunta és com arriba a aquesta conclusió, aquest senyor?
1: Doncs aquest senyor creia que la Terra era com una ceba gegant, clar, que tenia 5 capes, que eren esfèriques, això és, bueno, com a mínim era rodona, que això ens acosta una mica a la realitat, o no ho sé. Però bueno, ell tenia clar que la Terra era rodona, estava formada per 5 capes, que dins de les capes, de cada capa, hi havia una altra, que totes estaven separades entre elles per espais buits, però que eren perfectament habitables, o sigui, eren com un pis, no?, diferents nivells, i que hi havia dues grans obertures, una al pol nord i l'altra al pol sud, que eren una mena de túnels naturals que et portaven cap a l'interior d'aquestes capes, que tot estava il·luminat, o sigui, hi havia llum, que hi havia atmosfera pròpia, que hi havia una mena de sol intern, que era com una, ell definia com una bombeta còsmica, que provocava que allà es pogués produir vida. És més, aquest senyor va fer diferents dibuixos, esquemes, fins i tot va fer models tridimensionals de com veia l'interior de la Terra, i va, això sí que ho va teoritzar, de que allà dins hi havia plantes, animals i potser una nova humanitat que estava preparada perquè l'anéssim a descobrir. I per tant ell va dir que estava llest per organitzar una exposició, una expedició cap al Pol Nord per trobar aquesta entrada i anar cap allà. I per fer això, doncs, va passar molt de temps recaptant diners, fent conferències i buscant suports, i contra tot pronòstic va trobar suports. Va trobar gent que es creia el que estava dient.
0: No falla mai, sempre no, hi ha gent sempre disposada a anar a l'aventura.
1: Sí.
2: Mira que he demanat jo diners per fer coses de geologia, sí, no me'ls donen.
0: Doncs... Però això, ja saps que has de demanar.
1: Clar, tu dius que hi ha un forat a... que allà hi ha un forat que et porta el títol a la Terra, i segurament...
0: Sí. Però a mi em fascina perquè, segons ho expliques, el tio no és que... No és que tingués cap prova d'això, sinó que és el que li molaria a ell. O sigui, a ell li feia gràcia que fos així, i ja està. Va dir, declaro que és així. Au, ja està. Sí. Perquè, no sé...
1: És la seva il·lusió.
0: La seva il·lusió?
1: Però la seva il·lusió i cada dia la de más gente. Perquè clar, un tal Jeremias N. Reynolds, que era un periodista, es definia com a periodista i aventurer, va ser el seu gran, diguem, aliat espiritual i després successor. Perquè aquest home se'n va anar fins al Congrés dels Estats Units i
0: era
1: els...
0: Tintín, diguem.
1: Sí, el Tintín americà, diguem, sí.
0: Sí.
1: Doncs l'home se'n va anar fins al Congrés dels Estats Units i els hi va demanar a veure si podien estudiar la manera de finançar una expedició oficial per portar-los al Pol Nord i mirar a veure si trobaven el forat aquest. Que s'ha de dir que no va prosperar. No. El Congrés dels Estats Units va dir que no pagaria aquesta cosa.
0: Oh,
1: i
0: vaja.
1: Clar, això va provocar la decepció una miqueta del senyor Symes i dels seus acòlits, que, tot i que quedar decebuts, no van aturar les seves teories, eh? I van anar sumant cada vegada més seguidors, més acòlits, que fins i tot van anar a adoptar un nom, que eren els simites, que defensaven que a l'interior de la Terra, doncs, hi havia un altre món que estava esperant que anéssim allà a descobrir-los. Però l'home, a mesura que anava passant el temps, cada vegada aquests pronòstics o aquesta teoria es va convertir com en un fet religiós, no? com deies tu, Sergi, que el tio s'ho creia tant que al final ho va fer una fe. I ell va començar a teoritzar amb fervor de missioner, no? Com si fos un missioner que se'n va a una altra terra.
0: No?
1: Un predicador, sí, exacte. Per intentar demostrar la teoria, intentar dir, anem a un altre... Bàsicament com un color, no? Uns colonos i anem a colonitzar un nou món que jo he descobert que està sota la Terra. A més, tenia una altra teoria, o sigui, tenia explicacions per tot, perquè coneixeu les aurores boreals, no?
3: Sí.
2: I tant.
1: Doncs aquest home tenia una explicació d'on provenien les aurores boreals. És més, ell deia que això era llum que s'escapava de l'interior de la Terra, d'aquest sol intern que hi havia... Doncs que, clar, que hi havia dos forats, doncs escapava per aquí la llum i per això nosaltres veiem les aurores boreals.
4: Sí, no té cap falla. Té,
0: molt lògic, té, absolutament, sí. És inapel·lable.
1: No, a més, també podia explicar les migracions de les aus. Les migracions que feien les aus a l'hivern i a l'estiu no eren que s'anaven a buscar climes més càlids, no, és que s'anaven cap a l'interior d'aquests túnels, unes cap al nord i les altres cap al sud.
4: Sí.
2: Clar.
1: I...
0: Tot quadra,
1: I també tenia explicació pel tema volcans i terratrèmols. Aquesta ja potser més patinera.
2: Això m'interessa.
1: Deien que eren respiracions del planeta.
4: Ara
1: la Terra respirava...
4: M'ha desquadrat una mica, això,
1: Suposo que el terrat...
2: Si tu...
1: O sigui, el volcà expira... No, i el terratrèmol inspira, no? No ho sé. Com és lògic, com heu pogut pensar i com heu fet vosaltres, una part molt àmplia, per no dir total, de la comunitat científica, doncs bàsicament se'n van riure d'ell. i va dir que era

0: senyor bàsicament tenia idees de bombero i que, a veure, que això no era, no era ciència ni de res, era bàsicament el que ell volia que passés, però que no era així. Però les seves idees s'ha de dir que va inspirar posteriorment a diferents autors de ciència-ficció moderna, com us explicaré més endavant. Al final, aquest home, el John Clive Symes Jr., va morir l'any 1829, i clar, no va poder dur a terme la seva idea d'anar fins al Pol Nord a comprovar la seva teoria. Però s'ha de dir
1: no,
0: que el seu...
1: perquè no va trobar-se un govern alemany disposat a pagar.
0: Ah, bueno, és que potser va anar al govern equivocat.
1: Correcte, està claríssim. Digues, digues.
0: Si... No, si hagués anat al govern americà ara, potser sí que li haguessin donat diners, perquè
1: ara,
0: aquell,
1: sí, ara,
0: aquell boig que tenen allà... Ja
1: seria, ja seria el Pol, sí, sí,
0: sí. Doncs bé, el seu fill, que es deia Americus, també no sé què és pitjor, la teoria o el nom del fill, doncs, per no contradir el seu pare, va continuar defensant aquesta teoria. És més, va publicar textos mantenint viu el llegat del seu pare. I segurament aquesta història us sona, d'una terra que a la qual es pot entrar per un forat i que dins hi ha civilització. Perquè un escriptor francès anomenat Jules Verne va agafar aquesta, diguem, obsessió que tenia el nostre protagonista d'avui i el va convertir en literatura en un llibre que es diu Viatge al centre de la Terra, i en el qual doncs ens explica o converteix en ciència el que Symes va creure com a teoria. De fet, el mateix Verne va reconèixer que es va inspirar en aquesta teoria boja del capità Symes per dur a terme la seva obra i la, bueno, l'argument d'aquest viatge en centre de la Terra. Per tant, aquest senyor tenia una idea rara, però com a mi em va servir per algo de crear un llibre.
2: Home, doncs, i amb una meravellosa adaptació de Jan,
0: de la ciència-ficció, podem dir, moderna.
1: No sé si, no sé si Viatge al centre de la Terra segurament és la novel·la més venuda de tots els temps, o una de les que més venuda de tots els temps, amb tota seguretat. Per tant, mira, si va servir per això allò que dèiem, no? Els alemanys van finançar la refutació de la radiestèsia i aquest senyor doncs va acabar inspirant un dels millors novel·listes de la història. Per tant, déu-n'hi-do, no?
0: Win-win.
1: Doncs escolta, no sé, gràcies, per aportar-nos sempre aquest bri de llum de l'estrafolarisme, diguem. Escolteu, va, així crec que toca tancar l'episodi d'avui. I res, això, gràcies Jordi, Albert, Xavi.
3: Gràcies.
1: Gràcies per ajudar-nos a mantenir el cap fred davant de tanta energia telúrica. Recordeu, la curiositat és necessària, però les proves encara més. Si mai algú us diu que pot trobar petroli amb una vareta, feu com Sagan. Pregunteu-li si té proves extraordinàries. Nosaltres continuarem buscant. No pous, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu, la Terra no és plana. Fins aviat.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha títols que presenten un repte vocal tan important que pràcticament són desconeguts perquè és difícil trobar cantants que vulguin assumir tal repte. És el cas del títol que ens ocupa aquesta setmana. És Clermont.

0: Temps d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Esclermonde és una òpera dividida en quatre actes, més un pròleg i un epíleg, amb música de Jules Massenet i llibret en francès d'Alfred Bloch i Louis de Gramont. L'escena va ser a l'Òpera Còmic de París un 14 de maig del 1889, per aquesta estat es fa uns 137 anys, i no ens consta que s'hagi representat mai de manera íntegra a Catalunya. Pel que fa als personatges principals que intervenen en aquest títol, Porcas és l'emperador de Bizanci, un paper per baix, Esclarmonde, la protagonista, és la filla de l'emperador, un paper per soprano d'enormes exigències tan elevades que, com dèiem, és pràcticament impossible trobar sopranos disposades a assumir el repte d'interpretar un rol com aquest. Parseis és la germana d'Esclarmonde, un paper per mezzo-soprano, Roland és el comte de Blois, un paper per tenor, i Neas és el cavaller errant de Parseis, un paper aquest per tenor. Esclarmonde és potser l'obra més ambiciosa de Jules Massenet i la més wagneriana pel seu estil i concepció. El paper principal presenta una gran dificultat, incloent passatges de coloratura realment vertiginosos. De fet, cantar el paper de la protagonista, Esclarmonde, és tot un repte perquè en alguns passatges pot ser una mena d'Isolda, mentre que en d'altres pot ser l'Acmé, i fins i tot pot arribar a recordar-nos en algun moment a la Reina de la Nit de la Flauta Màgica. Per tant, un repte només accessible a poquíssimes veus. Motiu pel qual aquesta és una òpera raríssima, ja que ben poques són les que estan capacitades i tenen la valentia d'interpretar aquest rol tan vertiginós. L'orquestració, a més, és molt delicada, les exigències vocals, com comentaven, són molt elevades, i, a més, Massenet desplega l'ús típicament wagnerià dels temes musicals o leitmotiv. Tot i estar basada, no gaire fidelment, en una llegenda medieval, presenta aspectes moderns i l'atmosfera general està carregada de sensualitat. Com us podeu imaginar, és una òpera que es programa molt poc i, de fet, la darrera gran Esclarmonde va ser la soprano Joan Sutherland, als anys 70, dirigida pel seu marit Richard Bonynge. Per sort, van enregistrar aquest títol i, per això, a dia d'avui podem gaudir-lo en una gravació que és realment espectacular i que podrem escoltar fragments d'aquesta al llarg del programa d'avui, que comencem situant-nos ja a l'inici del pròleg. L'emperador bizantí Porcas, que també és un gran mag, anuncia la seva renúncia com a emperador en favor de la seva filla Esclarmonde. Al mateix temps, també li transfereix el seu poder màgic. Un detall important és que Esclarmonde ha d'aparèixer amb la cara coberta per un vel fins als 20 anys, així que cap home li pot veure el rostre. Després del seu 20è aniversari tindrà lloc un torneig per determinar qui serà el futur marit d'Esclarmonde. Aleshores, també hauria de fer-se càrrec de la corona imperial. En aquest context, Perseis, la germana d'Esclarmonde, s'encarrega d'acompanyar i protegir de les mirades a la seva germana. El pròleg acaba amb el lliurament de la insígnia imperial, que són la corona i l'espasa a Esclarmonde, per part del seu pare Porcas.

Arribem així a l'inici del primer acte de l'òpera Esclarmonde de Jules Massenet. La nostra protagonista, Esclarmonde, s'ha enamorat del cavaller francès Roland, el duc de Blois. Aleshores, s'assabenta que aquest valent soldat es casarà amb Bathilde, la filla del rei francès. En aquesta situació, Esclarmonde utilitza la seva màgia. Amb l'ajuda dels esperits convocats, aconsegueix atraure el Roland fins a una illa remota on es podran conèixer. L'espectacular Joan Sutherland és Esclarmonde en una de les escenes més impressionants d'aquest títol. La dirigeix Richard Bollinger.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Senzillament espectacular, la soprano Joan Sutherland. Arribem així al segon acte de l'òpera Esclarmonde de Massenet. Roland i Esclarmonde es troben a l'illa. Esclarmonde li explica el seu poder màgic i li confessa el seu amor. Roland, completament enamorat, sucumbeix als seus encants i es produeix una nit d'amor. Una nit d'amor que escoltarem protagonitzada per la veu de Joan Sutherland com a Esclarmonde i el tenor català Jaume Aragall com a Roland.

Clermont, després d'aquesta escena, li regala una espasa màgica a Golan i gràcies a aquesta arma és invencible. Ara bé, posa només una condició. La seva relació s'ha de mantenir en absolut secret. Ella promet utilitzar la seva màgia per visitar-lo cada dia, o millor, cada nit, allà on ell sigui. De nou, són Sutherland i Jaume Aragall.

acte tercer. Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Esclarmonde, de Massenet, aquí als moments d'òpera. França està amenaçada pels sarraïns. Roland, que és invencible gràcies a la seva espasa màgica, desafia el rei sarraí a un duel. Esclar, guanya aquest duel sense cap dificultat. Això acaba amb l'amenaça de França i l'agraït rei francesa la vol fer que Roland sigui el seu gendre. Per sorpresa de tothom, rebutja la mà de la filla del rei. Quan se li pregunta, confessa que el seu amor és per Esclarmonde i parla del seu poder màgic. Aleshores, el bisbe de Blois l'adverteix sobre la bruixeria. Amb l'ajuda de la seva màgia apareix Esclarmonde i està decebuda amb el seu amant perquè ha traït el seu amor fent-lo públic i no respectant la promesa que s'havien fet de mantenir-lo totalment en secret. Durant una baralla es trenca l'espasa màgica de Roland. Aleshores, l'enfadada Esclarmonde desapareix en un mar de foc, però, malgrat tot, no renuncia al seu amor per Roland. De nou, escoltem les veus de Joan Sadran com Esclarmonde i Jaume Aragall és Roland.

0: Moments d'òpera.
1: Quart acte de l'òpera Esclarmonde de Jules Massenet. El torneig anunciat per trobar un marit per Esclarmonde està a punt de tenir lloc a Bizanci. Perseis i el seu promès Eneas van a trobar l'exemperador Porcas, que ara viu reclòs en una cova. Els dos li parlen de la relació entre Esclarmonde i Golan. Porcas convoca Esclarmonde i li explica que ho perdrà tot si no renuncia a Golan. A més, Golan hauria de morir si ella no renuncia a ell. Amb el cor trencat cedeix i quan es troba amb el seu estimat Golan li diu que ja no se l'estima. Ell, desesperat, decideix participar en el torneig per aconseguir la mà d'Esclarmonde.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: I així arribem a la recta final d'Esclat Monde, ja en l'epíleg d'aquesta òpera de Jules Massenet. El torneig, en el que hi participen un gran nombre de cavallers, l'acaba guanyant un cavaller vestit de negre. Com us podeu imaginar, finalment resulta que aquest cavaller no era altre que Golan. Per tant, ara complert oficialment la condició per aconseguir de forma nítida la mà d'Esclat Monde. Així doncs, ara per cas, ja no pot oposar-se a la relació de la seva filla amb el cavaller Golan. Així és, doncs, el final feliç de l'òpera Esclat Monde de Jules Massenet. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera aquí, a la xarxa de comunicació local. Gràcies per la vostra atenció i fins la propera.
0: Moments d'òpera.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: amb la melodia de la sardana Sant Martí del Canigó del mestre Pau Casals, català universal, encetem el programa d'avui de sardanes Aigües Toses Sardanista, un programa de Ràdio Sant Andreu, realitzat per sardanistes entusiastes de Sant Andreu de la Barca. Sigueu benvinguts.
1: Molt bon vespre, radioescoltes sardanistes de Sant Andreu, la Barca, Rodalies i Comarca, i benvinguts a un nou programa d'Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu, el 98.0 de la freqüència modulada, emissora municipal. Com sempre, començarem amb una sardana del mestre Joan Bosch i Serrado, i atès que aquest dissabte és l'aplec de Sant Llorenç Hortons, cediré la paraula de presentació al company Martí Auger del programa Esclat de Tenora de Ràdio Vilafant, que ens farà la presentació de la sardana Amics de Sant Llorenç, de Joan Bosch i Serrado.
2: La propera és una estrena que va tindre lloc a Sant Llorenç d'Hortons. És del compositor Joan Bosch i Serrado, el seu títol Amics de Sant Llorenç. L'interpreta la Copla Sant Jordi.

0: Esteu escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I després d'aquesta versió en directe, enregistrada en directe de la sardana del Mestre Bosch, Amics de Sant Llorenç, avui ens acompanyarà una cobla malauradament ja desapareguda, la cobla Cadaqués. Llegiré unes paraules de Joaquim Navarro, president de l'Esbar Lluís Millet, Associació Cultural i Folklòrica, que va escriure en el llibret amb motiu d'aquest enregistrament de l'homenatge de Catalunya al sardanisme dels anys 40 i 50, la següent. Diu així: creiem que cal recordar al món sardanista i a tot Catalunya els moments difícils que visqué la nostra cultura popular, en aquest cas concret el sardanisme dels anys 1940 i 50. La repressió dels vencedors contra el poble català i la seva cultura fou combatuda mitjançant la dansa, sobretot amb la sardana. La joventut i la gent gran omplien els carrers i les places organitzant ballades, vigilats i controlats per les autoridades del règim, bo i expressant així la seva catalanitat pacíficament. Sorgiren de nou les colles sardanistes. Els més atrevits organitzaven concursos de sardanes, algun aplec, tot sempre amb l'autorització de la autoritat competente. Foren moments de contrarrepressió pacífica, però on es demostrava que ballant la nostra dansa nacional, l'esperit de catalanitat existia. Paraules de Joaquim Navarro, president de l'Esbar Lluís Millet. Doncs la primera de les sardanes porta per títol A una terra dansa vella, que és d'Agustí Coí i Grau. Aquesta sardana té lletra i al capdavall del programa la sentirem cantada per el cantant d'aleshores de la cobla Cadaqués, que també era orquestra, Miquel Marilac. Ara, versió cobla de A una terra dansa vella, escrita l'any 2003, d'Agustí Coí i Grau.

Ara ens remuntarem a l'any 1926, atès que el títol de la sardana que ve a continuació és de Narcís Paulís i Vila i porta per títol La Bernadeta de Lourdes. És una sardana, la segona sardana que va escriure el mestre Narcís Paulís, quan només tenia 18 anys. Lògicament, era força abans dels anys 40 i 50, et duc, abans de la trista contesa.

i de l'any 1926, saltem ara al 1945, perquè la Cobla Cadaqués ens oferirà la sardana Marinada. Aquesta sardana s'estrenarà el 1945. El seu autor, Antoni Pérez Moya, fou un excepcional director de masses corals, fundant i dirigint durant molts anys l'Orfeó de Sants de Barcelona. Escriví diverses composicions per a cobla i coral. Aquesta, Marinada, junt amb les sardanes Dintre el bosc i a Montserrat, són les més conegudes i populars, obres que eren molt sovint interpretades com a cloenda de molts concerts. Doncs la Cobla Cadaqués ens ofereix tot seguit una sardana ben coneguda, Marinada, d'Antoni Pérez Moya.

Seguirem ara amb una sardana del mestre Joaquim Serra i Coromines, de l'any 1946, l'Ermita Vella. Vet aquí una meravellosa obra del mestre Joaquim Serra i Coromines. Quina història explica la repressió i malvolença d'algunes persones per tot el que significava d'estima a la terra catalana. Som a l'any 1946 i és convocat a Barcelona un concurs musical de cobla. En Quimet hi envia una obra, el president del jurat és el mestre Toldrà, però el dia que es reuneix el jurat, Toldrà no hi és, i els altres membres rebutgen la sardana de Joaquim Serra. Quan Toldrà ho sap, s'enfada i dimiteix. Lliura les particel·les a Manuel Cubeles, que les fa arribar a la Cobla Barcelona, tot dient-los: toqueu això, que és una meravella, i escampeu aquesta música arreu de Catalunya. La sardana s'estrena a la plaça dins els actes de la Festa Major de Castellterçol. El públic l'accepta dedicant un llarg i emotiu aplaudiment al mestre Joaquim Serra, que, emocionat, diu: el poble m'estima. La sardana és d'una sensibilitat, inspiració i qualitat sorprenent, que deixa constància de la categoria del mestre Puig. Conté una enorme alenada musical. Doncs la cobla Cadaqués es disposa a interpretar l'Ermita Vella, de Joaquim Serra i Coromines.

0: escoltant Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I seguim amb l'acompanyament musical de la cobla Cadaqués, malauradament ja desapareguda fa un bon grapat d'anys, i ara és el torn de la sardana de Josep Tarrides i Barri, La mel als llavis, escrita l'any 1948. En els anys 40-50 sovintejaven les sardanes que les cobles interpretaven en places i carrers compostes pel mestre Tarrides, un compositor de gran qualitat i que ja tenia una gran popularitat, no solament en el camp de la música de cobla, sinó en els ballables. Ell és l'autor del famós pas doble Isles Canàries, que estrenà la cobla orquestra Els Fatxendes de Sabadell el 1936, essent ell el director. Malgrat les seves incursions en el camp dels ballables, fou sempre un enamorat de la sardana. Fou director, entre d'altres, dels Fatxendes de Sabadell i fundà i dirigí la cobla llevantina de Calella de la Costa. Escrigué un total de 111 sardanes i és remarcable destacar aquesta xifra, ja que per qüestions de feina residí molt de temps a Madrid, des d'on feia i enviava les seves composicions. Aquesta sardana, La mel als llavis, va estar un temps prohibida, puix hi ha un compàs i mig extret de la Santa Espina.

aquell mateix any, 1948, un altre compositor, Antoni Carceller i Tosca, va compondre la sardana És la Moreneta, que s'estrenà el 1950 i significà un cant a la llibertat. El mateix Carceller és autor de la lletra. El seu èxit cal anotar-lo a la ràdio, que la popularitzà gràcies a un enregistrament discogràfic amb la Cobla Barcelona i el tenor Gaietà Renom, a més d'una part recitada que efectuà el rapsode Isidre Sola. Era una de les poques coses en català que se sentien a la ràdio en aquells anys i fou radiada milers de vegades per totes les emissores del país. És la Moreneta d'Antoni Carceller.

i de l'any 48 amb Antoni Carceller, saltem a l'any 1952 amb Vicenç Bou i Geli, perquè la Cobla Cadaqués ens oferirà la sardana Pescadors Bons Catalans. Quan Vicenç Bou començava a escriure sardanes, algú les menys tingué i Edduc les rebutjà, que errat anava. Vicenç Bou i Geli ha estat la veu del mateix poble que gaudeix dansant i escoltant música nostrada, que ell, si voleu de manera planera, saber plasmar en el pentagrama. La música de Bou, com ens diu Carles Fages de Climent, era senzilleta, espontània, fresca com l'oreig, per això va ser moda entre els reticents qualificar-la de dolenta. Una música simple, eficaç, cantadora, balladora i saltadora. Aquesta sardana, escrita el 1952, és una mica diferent de les altres, sense que hi manqui una melodia correcta i, com sempre, inspirada. Els mateixos curs aboquen unes sonoritats marineres molt curioses i originals. Doncs som-hi, Cobla Cadaqués, amb la sardana de Vicenç Bou, Pescadors Bons Catalans.

Saltem ara a l'any 1957. La Cobla Cadaqués ens oferirà la sardana titulada La Pepa Maca. A finals dels 50, aquesta sardana era escoltada per la ràdio moltes i moltes vegades. Fou realment un èxit esclatant. El seu autor, Jaume Torrents i Gutiérrez de Pando, la va compongué el 1957 i s'enregistrà amb les veus dels tenors Emili Vendrell, pare, i Gaietà Renom, acompanyats d'Orfeó i Cobla. L'acceptació fou total, ja que realment fou un número 1 d'audiència. El seu autor, el mestre Torrents, havia estat violinista de l'orquestra Pau Casals i molt vinculat a Ràdio Barcelona. S'inspirà en la novel·la de l'escriptora Cecília A. Mantua, que publicà aquesta obra el 1954, en la qual ressalta la figura d'una dona, la Pepa Maca, com a exemple de dona de la nostra terra. La sardana s'estrenà exactament el dia 1 de desembre de 1957 davant 18.000 espectadors al Palau Municipal d'Esports de Barcelona amb els solistes Emili Vendrell i Gaietà Renom, l'Orfeó de Ràdio Barcelona, la Cobla Barcelona i l'Orquestra Florida. Doncs Cobla Cadaqués endavant amb la Pepa Maca, de Jaume Torrents i Gutiérrez de Pandó.

I acabarem el programa d'avui de la mateixa manera que l'hem començat, i amb la mateixa sardana, a una terra dansa vella, d'Agustí, Cuí i Grau. En aquest cas, la sardana serà cantada per Miquel Malirach, que era el cantant de la Cobla Orquestra Cadaqués en el seu moment. La lletra d'aquesta composició es deu a l'inspiració de la catedràtica de Llengua Catalana i Literatura i escriptora, la doctora Maria Isabel Pijoan i Piques. Doncs amb aquesta sardana cantada, titulada Una terra dansa vella d'Agustí Cuí i Grau, us diem adeu-siau i que tingueu molt bon cap de setmana sardanista, tenint en compte que dissabte a 6:45 de la tarda tindrem la Cobla Juvenívola de Sabadell aquí a Sant Andreu, amb motiu del Dia Universal de la Sardana. Res més, amics. Adeu-siau a tots.

0: Els santandreuencs Guillem Jorba i Pasqual Canals han estat campions d'Espanya de descens en les categories Màster 30 i 40. No ho tenien fàcil, però finalment el campionat d'Espanya s'ha obtingut pòdium santandreuenc, amb les victòries a les categories de Màster 30A per Guillem Jorba i el Màster 40A per Pasqual Canals. Guillem Jorba, amb un temps de 2 minuts 22 segons 15 centèsimes, ha aconseguit la victòria a la categoria de Màster 30A. Bé, Guillem Jorba, finalment guanyador a la categoria de Màster 30. Bé, primer de tot, felicitats.
1: Moltes gràcies, ha estat una mica durillo, però aquí estem.
0: Més dur del que pensàveu aquest dissabte o no?
1: Sí, a la segada, per mala pata ha plogut una mica al matí, que ens ha acabat de deixar el terreny supertou, i sí, com et deia, ha sigut una carrera superdura, molt, molt física.
0: Màster 40 per Pasqual Canals, Màster 30 per tu, vull dir, triomf santandreuenc.
1: Sí, els jubilats estem a donar el callo. Ara esperem que els elits, els pilots més ràpids, també puguin lluitar la victòria i quedi a casa.
0: Com has vist aquesta part final que s'ha renovat aquest any?
1: La veritat que la vam fer amb una idea de que fos un xoc, que fos un espectacle. Hem fet tres salts nous, que són molt, molt divertits, però sí que és cert que amb les condicions que tenim de terreno, de fang s'ha quedat molt tècnic i costa exhibir-se.
0: Però molta força aquest cap de setmana.
1: Sí, sí.
0: Molt de desgast també per part vostra.
1: Realment, és el que diem, muntem aquí a casa, però som els que acabem entrenant menys i baixem menys. Tenim massa feina a muntar tot plegat. És una mica estressant, però a la vegada, quan veus el resultat, és tot un orgull.
0: Malgrat la pluja, malgrat el fang, malgrat el sol, un espectacle veure el descens aquí a Sant Andreu de la Barca, a més aquest any amb campionat d'Espanya.
1: 100%, aquest any sí que tenim tots els milions d'Espanya. Ens hem hagut de limitar les places als pilots estrangers. Tenim el millor del nostre país, així que preparats pel xou i res, serà una final molt guapa, jo crec, molt ajustada.
0: Campió de Sant Andreu de la Barca i campió d'Espanya, eh?
1: Bueno, aquí estem, batallando, sí, molt contents de ser de Sant Andreu.
0: Pasqual Canals, per la seva banda, ha obtingut la victòria en la categoria Màster 40A. Pasqual Canals, en declaracions a Ràdio Sant Andreu, molt satisfet per aquesta victòria, malgrat la dificultat i també la pressió afegida pel fet de córrer a casa.
2: Bueno, la veritat que bé, la primera màniga ja he fet el millor temps, però sí que he tingut una mica de fallo amb una part de circuit que he perdut 2-3 segons. Ara jo crec que la final estava una mica més difícil perquè estava més trencat i patinava inclús una mica més que a la semifinal. Però bueno, sabia que era la final, que me l'havia de jugar si volia guanyar, perquè la competència cada cop apreten també, l'Albert ho està fent molt bé. I bueno, content, al final la gent m'ha animat molt des de dalt, sí, això ha sigut un gran què.
0: Això es nota, que la corres a casa, la gent t'anima des de dalt fins aquí baix al final d'aquest circuit.
2: Corre a casa té dues coses, no? Una molt bona, que és que la gent t'anima a tope, i una altra també que al final és positiu, no? Però també tothom és, com que és de casa, has de ser el guanyador, no? I aquesta pressió, a vegades si no la portes bé, pues et pot passar una mica de mala jugada, però bueno, porto tota la vida fent això i ja és el que ens... El que ens manté viu, aquesta pressió.
0: No només guanyar el descens de Sant Andreu de la Barca, sinó ser campió d'Espanya, eh?
2: Sí, la veritat que mira, que aquest any no havia fet molt descens i no sabia com estaria, sí que he anat molt en bici i he estat bé físicament, però bueno, al final això és una mica loteria perquè tots ens hi apretem molt i una petita errada et deixa mig segon fora i se t'empa la posició.
0: Com has vist l'ambient tot el cap de setmana aquí?
2: L'ambient brutal. La gran feina que fa el Motoclub Sant Andreu és increïble, el divendres i dijous muntant això, que plovia molt. Avui el públic ara jo crec que vindrà cap a la final a les dues i serà un èxit, bueno, és la millor carrera que hi ha a Espanya avui en dia i això es nota.
0: Dèiem l'altre dia que a qui li dedicaries, que segurament el teu fill has estat pare sí. Fa poc, l'has dedicat també aquí davant de tothom, també a la teva dona, eh?
2: Sí, sobretot, gràcies a mi, gràcies a la meva dona, perquè si no potser no hagués pogut córrer perquè tot va anar d'una setmana. I sí, la veritat que el meu fill pues, fa il·lusió, no? Que el tio va vindre 3 setmanes abans per poder veure el descens i, bueno, al final, pues guanyar, mira, pues que parell.
0: Arribar i moldre, no?
2: Sí, exacte.
0: Dos corredors de Sant Andreu de la Barca, Pasqual Canals i Guillem Jorba, que han aguantat la pressió pel fet de córrer a casa i han aconseguit la victòria i ser proclamats campions d'Espanya a les categories Màster 30 i Màster 40. A la categoria de Màster 40A, el guanyador va ser el santandreuenc Pasqual Canals, seguit d'Albert Barilaro i Guillermo Escobar. La categoria Màster 30B, el guanyador va ser Gabriel Gerai Vargas, seguit de Fabián Ceria i d'Àlex Casanova, a la categoria planta. El guanyador va ser Antoni Riera, seguit de José Manuel Pascual i Melchor Riera. La categoria Màster 40B, el guanyador va ser Manel Arasa, seguit d'Ivan Blanco i de Rubén Castro en tercera posició. A la categoria de Màster 30, el guanyador va ser Guillem Jorba, del Motoclub Sant Andreu. Seguim amb més categories. A la categoria infantil, el guanyador va ser Nil Molano, de la Federació Catalana de Ciclisme, seguit de Cesc Rossinyol, de la Federació Catalana de Ciclisme. En tercera posició, Ubac Ibars, del Terrabike Club Esportiu. Passem a la categoria cadet. El guanyador va ser Daniel Barcia Fernández, del Ciclismo Galego Federación. En segona posició, Oriol Alcalá, de la Federació Catalana de Ciclisme, i en tercera posició, Enol Sánchez, de la Federació Madrilenya de Ciclisme. Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Daniel Barcia, el cadet que va guanyar el Campionat d'Espanya Sant Andreu de la Barca.
3: Sí, bueno, muy ilusionado por eso. El circuito estaba bastante roto, se pegaba mucho la bici al suelo y había mucho surco y todo eso, pero el circuito estaba guay. Después del Tourmalet era una parte que me encantaba, y a la mayoría, y por lo demás muy guay, esta zona de abajo súper bien y genial.
0: Has hecho un buen sprint, ¿no?, en esta segunda vuelta, ¿no?
3: Uf, acabé reventado, me dolía mucho la garganta respirando, pero bueno, es lo que hay que sufrir.
0: ¿Cómo, qué has sentido al llegar aquí y ser proclamado campeón de España?
3: Bueno, entrené bastante, yo creo que a mí y a otros que estaba bien merecido, y me alegro mucho por otros que han quedado bastante bien.
0: ¿Cómo has visto el fin de semana aquí en Sant Andreu de la Barca?
3: Bueno, el sábado estuvo muy guay, a la mañana llovió bastante y a la tarde secó cuando entrenamos nosotros y estaba súper bien. El circuito de la zona de abajo era súper divertida cuando arreglaron esa meseta allí. Y hoy estaba bastante pegajoso, creo que llovió por la noche un poco y el terreno estaba bastante húmedo y se pegaba mucho la bici.
0: Más físico, ¿no?, este circuito.
3: Sí, en brazos y todo eso no, pero en piernas sí que cansaba bastante.
0: ¿A quién dedicas la victoria?
3: A mis padres y a mis abuelos.
0: A la categoria júnior, el guanyador va ser Lloc Hospital, de la Federació Catalana de Ciclisme. En segona posició, Enol Torre. I en tercera posició, Marcel Barrachina, també de la Federació Catalana de Ciclisme. I aquest any, la Federació Catalana de Ciclisme ha estat entrenada per Ivan Oulego. La llegenda del descens de Sant Andreu de la Barca en aquesta ocasió no ha pogut competir per una lesió, però sí que s'ha encarregat de ser el seleccionador de la Federació Catalana de Ciclisme i ha obtingut molt bons resultats. Precisament el dia abans de la cursa, Ràdio Sant Andreu parlava amb Ivan Oulego, l'únic corredor que ha participat gairebé totes les curses. A les 32 edicions del descens de Sant Andreu de la Barca n'ha participat en 31.

0: Després de participar durant més de 3 dècades en el descens de Sant Andreu de la Barca, la llegenda Ivano Olego viurà enguany la prova d'una manera diferent. El corredor de Sant Andreu de la Barca, present fins ara en totes les edicions de la cursa, no competirà per primera vegada a causa d'una lesió i assumirà el cap de setmana des del rol de seleccionador de la selecció catalana. N'hem parlat amb Ivano Olego.
1: Doncs sí, com a organitzador no, perquè sempre estic o formo part de l'organització. I bueno, aquest any el canvi que hi haurà és que és campionat d'Espanya i sempre bueno, he estat portant, porto molts anys portant la selecció catalana de descens i mira, això fa que pugui tenir més temps per ells.
0: Més temps per ells i sobretot veure un cap de setmana amb emoció d'una manera diferent. No sé si més tranquil o no de quan corries, Ivan.
1: Bastant més tranquil. Ahir estava a casa amb els meus fills i tal i són un altre tipus de nervis, o sigui, els nervis de ja d'organització de l'equip que porto, que és de la Federació Catalana, i de part de l'organització, no? Ha vingut, ha entrat un altre cop mal temps, que ja portem 3 anys, diria així, amb un front d'aquests de molta aigua, i, bueno, o sigui, els nervis típics que es poden tenir amb una cursa.
0: Com veus el circuit, tenint en compte la pluja d'aquests dies, un circuit amb molt de fang, de cara als teus corredors, quin consell els hi dones per un cap de setmana com aquest, tenint en compte el circuit com el tenim?
1: Bueno, bàsicament els he comentat una mica que així és molt físic, es fa molt dur i que no es passin fent baixades. Ells han estat entrenant tots en sec, en mullat és una mica diferent el circuit, i això fa que vulguis baixar més vegades, no? I et va desgastant de cara a una final. A la final hem d'entrar al 100% de les nostres forces, no? I només hi ha un secret, fer menys baixades.
0: Per tant, tranquil·litat, no?
1: Molta tranquil·litat.
0: Dels noms que portes en aquesta selecció catalana, quins noms destacaries?
1: Bueno, amb els júniors, totes les categories tenim gent que tenen molts números. Pensa que porto 18 nois. Parlem, aquest any ha entrat la categoria d'infantil i porto això, infantil, cadets i juniors, i en totes, o sigui, estan tan igualats que jo crec que tocarem bastant pòdium.
0: I a més, molts de Sant Andreu de la Barca, que això també és important.
1: Doncs sí, tenim a molta gent, tenim el Julián, l'Ester, l'Ulisses, l'Adrià Casas, o sigui, tenim molta gent de Sant Andreu, sí. La Berta també està, forma part del motoclub també, i bueno, sí, déu-n'hi-do, és bona escola.
0: 32a edició del descens de Sant Andreu de la Barca, i aquest any, com comentàvem a l'inici de l'entrevista, el fet que és campionat d'Espanya. Què fa de diferent de que avui sigui el campionat d'Espanya?
1: Doncs, bueno, mira, sempre ho havíem proposat, com a motoclub, però mai havia sortit. Era l'època que competíem amb el Pasqual i jo al 100% i no ho acabàvem de veure. I aquest any va sortir i, bueno, hem tirat endavant i bueno, és un espectacle. Poder fer o tenir un campionat d'Espanya a Sant Andreu de la Barca és algo super, super important. Jo trobo que és del millor que ens pot passar.
0: Pel que fa a la categoria elit, qui veus com a favorits, a part del Dani Castellanos, que és l'actual campió d'Espanya?
1: Bueno, mira, a més, parlant d'això, han vingut moltes llegendes, no? Està el Toni Ferreiro, havia fet pòdiums aquí, el David Vázquez estava voltant per aquí, o sigui que m'agrada. I de cara a la victòria, doncs sí, el Castellanos és el que està més fort, l'Àngel Suárez també està per aquí, que poder també pot fer molt bon paper. I llavors aquest any ha pujat al Quadrat, que era júnior l'any passat. L'any passat diria que va fer segon scratch i bueno, té números també de guanyar.
0: 31 edicions, tu participant en el descens. Jo crec que és una xifra que ningú t'atraparà, ningú participarà tantes edicions com el de Sant Andreu de la Barca, i aquest any per una lesió no pots estar a pista, no?
1: Doncs sí, mira, tot just ara entrava massa just i suposo que ja amb l'edat que tinc, això fa 20 anys segurament estaria baixant i m'ho he pres, mira, de fet no he tocat ni la bicicleta perquè no em vinguessin ganes de voler baixar.
2: De fet, aquests dies ja ho saps que sempre es comentava, no?, de que Ivan Olego sempre es buscava com una excusa, no?, per desestabilitzar una miqueta els rivals, però aquest any, aquesta setmana, anar comentant uns i altres, dient, no, aquest any no és una excusa, aquest any, doncs, l'Ivan no participarà. Sí. Suposo que també t'hauran preguntat si era una excusa o no, no?
1: No, aquesta excusa va començar ja fa 3 mesos, i de nostres, Ivan, comences d'hora, eh? No, s'ha quedat, no ha quedat amb excusa.
2: Ivan, felicitats per tot el que has aconseguit i que vagi molt bé aquesta selecció catalana i, com dius tu, que feu força podis.
1: Doncs espero que sí, aviam què tal va.
0: Malgrat no estar competint, Ivan Olego ha viscut d'una manera molt diferent aquesta 32a edició del descens de Sant Andreu de Barca, però també implicat al màxim com a seleccionador de la Federació Catalana de Ciclisme, que per cert ha obtingut grans resultats en aquest descens de Sant Andreu de la Barca en aquest campionat d'Espanya.
2: Bé, entre les joves promeses del descens de Sant Andreu de la Barca trobem Adrià Casas, de 14 anys, és el 7 que practica el descens, també el BMX. Adrià, com veus aquest cap de setmana aquí a Sant Andreu de la Barca en aquest descens, que també és campionat d'Espanya?
3: Molt bé, és un circuit molt xulo, molt de fang, és veritat, perquè el temps no ens està acompanyant, però el ser campionat d'Espanya és una prova molt especial.
2: Més pressió el fet de que sigui campionat d'Espanya o ja estàs acostumat ja a participar en campionats?
3: Bueno, al final en totes les curses tens la pressió, ho vols fer bé i tal, però és, en aquesta es suma un punt de vols ser el campió d'Espanya.
2: Tens 14 anys, des del 7, que ja practiques el descens.
3: Sí, així és. Vaig començar sobretot al BMX, els dijous i dimarts entrenant amb l'Ivan al circuit, i de mentre pues, practico la modalitat de descens.
2: De fet, sou molts, no?, que ho veu començar amb BMX i després us heu passat al descens.
3: Sí, molt. El meu company, el Ricard, el Julián, som molta gent que entrenem al BMX i ens ho passem molt bé, també, i és molt xulo.
2: Per tu el descens, què és? Què sents quan fas aquestes baixades en circuits com, per exemple, el de Sant Andreu de la Barca?
3: Pues, per mi és tot el descens, la veritat. Jo ho visc molt bé, em sento superbé mentre baixo i és molt especial.
2: Del circuit d'aquest any, molt de fang per les pluges d'aquests dies. Demà el circuit, creus que també el trobarem igual?
3: Sí, a més, no para plou, ara no plou, i això farà que el fang es mantingui i a la final serà molt, molt interessant.
2: Bé, vosaltres esteu acostumats a córrer en diferents condicions meteorològiques, eh?
3: Sí, a més, aquí a Sant Andreu ja portem
2: 3 anys o 4
3: que ja no para de ploure, ja som professionals del fang.
2: Ets de Sant Andreu de la Barca, per tant, córrer a Sant Andreu de la Barca, això és especial, no? No sé si quan vas baixant en aquest descens vas escoltant doncs, els ànims del públic.
3: Sí, sempre es nota que estàs amb la teva gent i més ànims, és tot més, molt més especial.
2: Aquí tenim el Germán Jorba, el Pasqual Canal, Ivan Olego, algun consell que t'hagin donat?
3: Bueno, al final córrer a mi sempre és una motivació i sobretot em diuen que m'ho passi bé, que apreti i que no toqui els frenos.
0: I a Sant Andreu de la Barca també tenim altres campions. Són els germans Jorba, coneguts també com a Jorba Brothers. També vam tenir una ocasió durant el cap de setmana de descens de Sant Andreu de la Barca per compartir una estona a través de Ràdio Sant Andreu amb els 4 germans Jorba. El descens de Sant Andreu de la Barca no es podria entendre sense una de les seves famílies més emblemàtiques. Els germans Jorba, Ferran, Ignasi, Pau i Guillem Jorba formen part del conegut Jorba Brothers, 4 riders del municipi que competeixen junts en una prova que consideren gairebé casa seva. Els 4 participen un any més a la 32a edició del descens de Sant Andreu de la Barca, una cita especial pel descens estatal i també per ells mateixos, ja que formen part activa tant de la competició com de l'organització. Després de les primeres baixades d'entrenament, els germans coincideixen a comentar que el circuit enguany està exigent. La

0: De 2 minuts, super explosiu i això, molt lent, costa molt que la bici corri, que les rodes girin, però bueno, està per tothom igual, vull dir que hem vingut aquí a patir i a fotre gas.
1: Sí, us veig encara de cansats, eh?
2: Sí, sí, Jordi, com ha dit l'Ignasi i el Ferran, està delicat el tema, però bueno, aviam si ara al migdia, com que jo soc el jefe de circuit també, ens tocarà agafar la pala i fer 4 retocs, a veure aquí la part final i a part dalt, si podem arreglar una mica, i si no ens plou, jo crec que per demà a la final tindrem un circuit molt, molt guapo i podem disputar la final amb les màximes condicions i disfrutant del descens, que és el que hem vingut.
3: Sí, com comenten una mica, això està bastant dur i físic. Aquest any hem fet una zona d'arribada nova aquí, uns salts nous, amb molta il·lusió. Vam estar treballant aquí aquestes setmanes. Per mala pata ha plogut i ha quedat molt tou. Ara mirarem, com deia el Pau, de fer algun inventillo, a veure si podem fer... a completar l'entreno aquí amb les pales i acabar-ho de deixar una mica més compactat, i el rest del circuit, doncs, com sempre, tècnic i a tope.
1: El vostre cas, el germà Jorba, jo crec que és, deu ser únic, no?, de 4 germans que competiu. Hem entrevistat avui a germanes, no?, les Menéndez, també les Zamora, però dels Jorbes sou 4, els 4 competiu, i a més els 4 amb el mateix equip.
0: Sí, jo crec que, bueno, és algo potser habitual, entre cometes, de que els germans corrin potser 4, no és tan habitual, però sí que, jo que sé, en bici hi havia els Atherton, que eren 3 germans, o si pensem en motos, doncs els Márquez, jo que sé, hi ha molts exemples, no? Però és veritat, Jordi, que 4 germans és alguna mica excepcional.
1: Teniu la vostra pròpia marca, que és el Jorba Brothers, no?
0: Sí, sí, sí, almenys ja que som 4, doncs anem una mica, fem bulto, i entre tots, doncs mira, podem fer un equipillo, o sigui que sí, sí, intentem fer una mica això de comunitat i de patxoca.
1: Pau, amb 3 germans, tu que ets el 4, no? T'havies de dedicar al descens també, no?
2: Sí, sí, com sempre em toca dir que no podia fer futbol, em va tocar fer bici i moto i rodes, o sigui que, bueno, encantat, però bueno, qui sap si el Guillem hagués començat ballet, potser estaríem ara a la competició de ballet.
1: Entre vosaltres, competiu entre vosaltres o no?
3: No, al final... sí que potser a les èpoques així més en sèrio el Ferran va anar un pèl més ràpid i era una mica el rider a batre, però ara amb la fase que estem, jo crec que estem disfrutant i passant-ho bé. I el més curiós del que dèiem ara potser és que el nostre pare de bicis i motos, zero, eh? No és que de patir ens fiqués les motos o les bicis a sobre, no, no, no tenien ni idea. I ha sigut una història que això, ens vam aquí liar amb el Santi Moreno a fer BMX, per casualitat de la vida, i hem acabat liat dels quarts en bici, el pare i la mare també al motoclub, així que ha sigut una història una mica diferent de l'habitual.
1: Bueno, de fet, el teu pare sent la veu del descens en els darrers anys i a més formant part de la Federació Catalana de Ciclisme. Vull dir que vosaltres heu estat al revés del que és habitual, no? Que els pares inculquen aquest esport als fills, vosaltres com a fills heu inculcat els vostres pares, no?
3: Tal qual, el que hem fet nosaltres és liar el pare a l'afició, saps? No al revés, que el pare inculca l'afició als fills. Però bueno, al final ho estem disfrutant tots, ens agrada molt i és el més bonic això, poder-ho compartir.
1: Segurament que fent això també implicava els nostres pares que us acompanyessin a vosaltres, no?
0: Sí, sí, sí, no ens podem queixar, hòstia, hem tingut uns pares de Déu que ens han acompanyat a tot arreu, sempre el que ens ha fet falta ens ho han donat, així que no ens podem queixar de res.
1: Una última pregunta que estem fent també, que és per vosaltres el descens.
0: Per mi, abans he sentit l'Àlex que comentava, és una mica la nostra vida, no? Cap on les feines, el Guillem treballa amb motos, jo treballo amb les bicis, estem una mica al sector i els caps de setmana, curses de bicis, és una mica la nostra vida al final, no? Sempre... ja sigui el temps lliure o el temps de feina, sempre estem muntats de rodes.
4: Sí, també crec que el descens és Sant Andreu, és sobretot en aquest cas la cursa, però és un event que aglomera associacions de tot el poble, que hi ha gent que no veus en tot l'any i que de sobte el dissabte del descens apareixen aquí i hòstia, com t'has enterat o què vens a fer, i ells ja saben el que han de fer, apareixen aquí, fan la seva missió i diumenge desapareixen un altre cop, però l'any següent hi són. Llavors jo crec que això és molt maco d'aquest event, que és tot entre nosaltres. Ningú veu un duro i jo crec que és el secret de que aquesta cursa sigui tan xula, doncs per això.
2: Bueno, sumant-me a les paraules dels germans, a part d'això jo crec que és una via escape. Vull dir, al final agafes la bici, ja sigui entre setmana, te'n vas por ahí i no es depensa en res, sinó és el freno i pedalar. I també jo crec que a l'esport en general és una bona manera de pues, refrescar-te, anar a la feina, a treballar, a estudiar, el que sigui, fresc i pues, amb ganes de carril cap de setmana i poder anar a porar i amb bici, amb els amics i passar-ho bé, sobretot.
3: Sí, potser s'ha entrat més a la carrera el tema del descens. Ostres, jo crec que és com deia l'Ignasi, potser som el club o la... la carrera que muntem de forma d'aficionats, no som una empresa, som un club i un

0: Estem per amor a l'arte i crec que això és el més maco. Avui en dia és molt complicat que la gent s'involucri a fer coses sense cap retorn econòmic. Llavors crec que és l'essència de Sant Andreu, crec que és el més bonic i crec que és el que ens fa que ho disfrutem com ho disfrutem tots plegats, que no és una feina, és venir i ens ho passem bé amb els amics.
1: I els germans Jorba van continuar donant guerra en el descens de Sant Andreu de la Barca. En Guillem Jorba va ser campió a la categoria Màster 30. Pel que fa al seu germà Ignasi Jorba, cinquè a la categoria Elite. Desena posició per Pau Jorba a la categoria Elite i onzena posició Ferran Jorba a la categoria Elite. Tots quatre representant el motoclub a Sant Andreu, com no podia ser d'una altra manera. La Federació Catalana i Espanyola de Ciclisme han destacat a Sant Andreu de la Barca com a referent estatal del descens. I és que el Campionat d'Espanya de descens disputat aquest cap de setmana a Sant Andreu de la Barca ha tornat a confirmar Sant Andreu de la Barca com un dels grans referents d'aquesta disciplina a nivell estatal. Així ho han destacat Carles Ferrer Joanola, president de la Federació Catalana de Ciclisme, i Joaquim Vilaplana, president de la Comissió Tècnica de BTT de la Federació Espanyola de Ciclisme, durant la seva visita a la prova esportiva, al descens i al Campionat d'Espanya i en declaracions a Ràdio Sant Andreu.
2: Doncs ja és habitual que cada any es visqui de forma molt intensa, faci el temps que faci, i a més la competició doncs és molt disputada, com sempre. Aquest any, a més s'afegeix el fet de que sigui campionat d'Espanya, això li dona un plus, perquè molts corredors i corredores venen aquí per aconseguir punts importants per les competicions internacionals. Per tant, èxit assegurat, faci el temps que faci.
1: Sant Andreu de la Barca sempre és una ciutat important en el món de la bicicleta.
2: És un referent a l'hora d'establir calendaris, i ara parlo a nivell estatal, a nivell espanyol. Sant Andreu sempre hi és, sigui Copa Espanya o no, i en aquest cas era una ferma candidata a organitzar aquest campionat, i és una realitat. És un referent, ja dic, com a instal·lació esportiva per fer descens, i sempre venen aquí els millors, com no pot ser d'una altra manera.
1: Aquest any 300 inscrits, el màxim que es podia permetre des de l'organització, però com sempre, corredors, riders de molt de nivell.
3: Sí, això demostra justament el que comentàvem, no? Que Sant Andreu és un referent a nivell de descens. També és veritat doncs, que s'ha hagut de deixar gent fora. És una qüestió simplement d'organització per donar una viabilitat, diguem, a la prova com Déu mana, i no s'ha pogut ampliar més, en aquest cas, el volum de participació, no? Però, com dèiem, doncs, és un referent. Això demostra doncs, que hi ha molts ciclistes i molts de riders doncs, que volen venir a competir, i Sant Andreu, per tant, doncs, és una aposta doncs, de cara a fer la prova.
1: Tenim la categoria Elite, que hem vingut els millors, però també tenim altres categories inferiors, cadet, júnior, que també pugen ben fort, eh?
3: Sí, sí, i justament aquest any també s'inaugura doncs, la categoria infantil, que és la primera vegada que competeix en un campionat d'Espanya. És una aposta perquè justament també es fa un treball molt, molt important a nivell d'escoles. Motoclub Sant Andreu doncs, també té l'escola de descens, amb un referent com pot ser l'Ivan Olego, doncs, que també sempre ha estat doncs, a dintre dels campionats i ha sigut un corredor que sempre doncs, ha demostrat el seu nivell, i evidentment doncs, això doncs, és una aposta de cares a la base per treballar i per seguir treballant doncs, perquè vagin apareixent doncs, nous ciclistes.
1: I avui, que és el Dia Internacional de la Dona, fet èmfasis aquest any sobretot en la participació femenina del descens, cada vegada veiem més corredores que hi participen.
2: Doncs sí, és veritat, la participació femenina cada vegada augmenta, i també és cert que augmenta per la base. Per què? Perquè tenim referents al descens. Avui mateix ho hem pogut veure amb la Pomés, que la Pomés ha fet una gran baixada, i això sempre és important. L'any passat recordo que la Molina ja es va donar aquesta circumstància, van sortir noies fent una gran actuació tant al Campionat d'Espanya com el de Catalunya, com el d'Europa, que va coincidir que vam tenir la Molina, i això és molt important. Les escoles, com pot ser l'escola d'aquí Sant Andreu, per elles és important que les nenes vegin que hi ha referents en el món del descens femení.
1: Referències i sobretot en bon temps, que també fan.
3: Molt bon temps, i la veritat és que, bueno, al final són gent que han anat millorant molt la seva tècnica, el seu nivell de baixada, i tot això doncs fa que a poc vagi millorant, no? I amb l'aspecte femení, doncs sí, hi ha un creixement a nivell de totes les disciplines de ciclisme, però sí que és cert, doncs, també que en el descens, doncs, com dèiem abans, no? Hi ha d'haver-hi uns referents, i això és important, doncs, perquè aquestes nenes, doncs, vagin pujant i vagin creixent i vagin aprenent, doncs, també a participar, doncs, en les curses.
1: Un gran referent ha estat Ivan Oulego. Aquest any no ha pogut córrer aquesta cursa per una lesió, ha corregut 31 de les 32, però sí que ha estat present des de la barrera com a seleccionador de la Federació Catalana de Ciclisme.
3: Sí, sí, justament, doncs, ell és el seleccionador català actualment, juntament amb la resta de la comissió, doncs, han portat, doncs, aquí els millors corredors ciclistes que considerem, doncs, que podien participar avui en aquest descens. I també aquest any s'ha fet excepcionalment, doncs, la participació dels corredors màster, no?, que també han pogut portar, doncs, el seu mallot de la Federació Catalana de Ciclisme per poder, doncs, ampliar una miqueta la participació de la federació, i més amb una cursa que fèiem a casa, no?
1: No sé si esteu pensant si Sant Andreu tornarà a acollir un campionat d'Espanya, o de moment encara és d'hora per parlar.
2: Bé, jo estic segur que hi tornarà a haver-hi aquí un campionat d'Espanya, i també estic segur que l'any que ve es faran grans coses. 50 anys ja del Motoclub Sant Andreu, i tots ho esperem. Jo crec que la prova pot estar marcada dins d'una Copa Espanya quasi bé amb tota seguretat, i que a nivell autonòmic també aquí es farà una gran competició. I com ve sent habitual els últims anys, el BMX també, estem parlant avui de descens, però el BMX també és referent aquí a Sant Andreu, i estic convençut que es faran grans coses pel cinquantenari.
1: Gràcies. Sant Andreu de la Barca, referència pel que fa al descens i també pel que fa al BMX, no només a nivell català, sinó també a nivell espanyol. De fet, Sant Andreu de la Barca ha acollit aquest campionat d'Espanya de descens. N'hem fet referència i també n'hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet, també amb el regidor d'Esports Miquel Àngel Abril, i també amb un dels clàssics del Motoclub Sant Andreu, que aviat complirà 50 anys aquesta entitat esportiva. N'hem parlat també amb Lluís Oulego.
4: El temps no ha pogut, amb lo important que és aquesta prova per la ciutat i per l'entitat, pel motoclub, que és qui organitza i, diguéssim, hi posa tot el valor. Nosaltres crec que com a ciutat hem assumit els reptes que buscàvem, que és que Sant Andreu de la Barca pogués tenir esdeveniments importantíssims com és un campionat estatal, i que la gent utilitzés també a Sant Andreu de la Barca com un referent, i jo crec que és el cas, i no només aquest any, ho ha estat durant molts anys, i és durant molts anys del ciclisme. I comentant-ho amb l'entitat, m'explicaven que gairebé s'han quedat 150 persones en llista d'espera, diguéssim, per entrar en aquesta competició. Però és que quan analitzes la resta de competicions, com pot ser la Molina, quan es fan els campionats d'Espanya allà a la Molina, doncs hi ha 200 participants. Aquí a Sant Andreu ja hem tancat amb 300. Per tant, jo crec que tenim i som un referent al nostre país del descens, i jo crec que és un exemple. I avui el que tenim aquí, jo crec que és a la cuna, Sant Andreu de la Barca, a la cuna del descens a nivell estatal, no? I molt contents, la veritat, molt contents en tot, en la participació, en l'organització, en el funcionament de tot, i tot i el temps, jo crec que està sent tot un gran èxit.
1: De fet, parlant amb la Federació Catalana de Ciclisme i també la Federació Espanyola de Ciclisme, destacaven això, Sant Andreu de la Barca, una ciutat referent a les dues rodes, i ara no només per l'entitat del motoclub, que està a punt de fer 50 anys d'història, sinó en corredors que han sorgit aquí, la gran llegenda com és Ivan Oulego, però tindrem a Germán Jorba, Pasqual Canals, etc, etc. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Esports, com està vivint avui aquest dia?
0: Doncs supercontent, un orgull veure que, malgrat no està acompanyant el temps, les famílies, els esportistes, evidentment, però també tota la gent que s'apropa aquí a Sant Andreu de la Barca en el descens, doncs hi és aquí present, gaudint d'aquest moment. En aquests moments ara, bueno, no plou, no? Però sempre ha estat amenaçant tot el cap de setmana i ha plogut estones. La pista està espectacular, cal dir-ho, perquè malgrat que sigui una miqueta més lenta, probablement, perquè està més enfangada, sí que li dona un to superxulo el fet de poder competir amb tot aquest fang, no? I encara té més mèrit, no?, la tècnica de com s'arrisquen i com baixen amb aquesta velocitat, no?, les esportistes i esportistes, i per tant, un èxit i 32a edició, no?, del descens a Sant Andreu de la Barca, que això no tothom ho pot dir.
1: No tothom ho pot dir, aquí l'entitat Motoclub Sant Andreu a punt de fer 50 anys d'història, 32a edició del descens, avui campionat d'Espanya, estem amb Lluís Oulego. Lluís, avui més tranquil que altres dies?
5: Bueno, sí, avui és un dia, una vegada que arrenques, dius, bueno, ja no podem fer res, no? plogui, faci sol, el que sigui, pues bueno, és el dia, una vegada que s'ha arrencat ja estàs més tranquil. Més tranquil relatiu, perquè ja estem pensant en coses que també al final has de recollir i s'han de fer, no? Però bueno, sí, verdaderament estàs tranquil.
1: Els de casa no fallen, Pasqual Canals, Guillem Jorba...
5: Bueno, de moment tenim dos campionats d'Espanya en categoria elit. També tenim possibilitat, no?, amb el Ferran i l'Ignasi. Però bueno, segurament sigui una mica més complicat. I després, per un altre costat, pues, per la part que ens toca, vull dir que hi ha... no són de casa, però són de la selecció que les porta l'Ivan i també al final també és una satisfacció.
1: Satisfet, no, Lluís, del cap de setmana?
5: Bueno, molt satisfet, vull dir, molt cansats. N'hi han que estaran més que nosaltres, o que jo concretament, però al final jo penso que és per estar content. Vull dir, amb tot el dia que hem tingut, bueno, el cap de setmana de pluges i el temps que no ens ha ajudat gens, tenim molt de públic, hem tingut... Bueno, jo crec que és per estar content.
1: Felicitats.
5: Gràcies.
1: Amb una gran participació, un alt nivell esportiu i una resposta molt positiva per part del públic, malgrat el temps, el descens de Sant Andreu de la Barca ha tornat a demostrar que és una de les cites imprescindibles del descens a nivell estatal i que el municipi continua sent un dels grans referents d'aquesta disciplina. Tota la informació disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, a més de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Un any més, Ràdio Sant Andreu, amb el descens de Sant Andreu de la Barca, enguany Campionat d'Espanya de Descens.

0: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I avui, en el Via Directa d'estiu, recuperem la darrera entrevista que manteníem amb l'alcalde Marc Giribet. Ja sabeu que durant tota aquesta temporada hem anat realitzant entrevistes mensuals per analitzar l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. L'entrevista que escoltem és la corresponent al mes de juliol. Ens trobem davant de la darrera entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet. Aquesta temporada és moment de fer balanç de la temporada i també de comentar quins seran els reptes de cara al setembre amb l'inici del darrer any de la legislatura, que finalitzarà amb les eleccions municipals el 23 de maig del 2027. Alcalde Marc Giribet, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Com dèiem, l'última entrevista mensual que realitzem aquesta temporada. Com valora aquest darrer any? Quin balanç en fa?
2: Doncs un balanç molt positiu, amb molts objectius complerts, objectius també que estan, diguéssim, en execució, és a dir, fent-se, i la veritat és que molt content del dinamisme que la ciutat ha agafat en aquests darrers anys, molt content també de totes les actuacions que per part de l'Ajuntament han fomentat també aquest dinamisme, i jo crec que Sant Andreu està en una tendència positiva, tant en lo social com en lo econòmic, com també a nivell institucional, i jo crec que, diguéssim, posant-ho tot en valor, penso que ha estat un gran mandat. Evidentment encara no ha acabat, hi ha moltes coses per venir, però la veritat és que estic molt content i molt satisfet de la feina feta. Evidentment hi ha qüestions que en 4 anys no es poden resoldre i que hi ha un marge de millora, però sí que és cert que estic molt content de com està funcionant la ciutat, també a nivell financer, com hem pogut, diguéssim, posar en solfa les comptes de l'Ajuntament, que a inici de mandat, vull recordar que tancàvem l'exercici 2023 amb menys d'un milió d'euros, i això ho hem pogut revertir, i a més hem pogut fer un pla d'inversions, doncs, que actualitza la ciutat, que prioritza la via pública, i per tant allà a l'espai on els veïns i veïnes s'hi troben, i que volem que sigui de qualitat i digne. I jo crec que ara ja, mica en mica, ja es van veient tots aquests avenços, totes aquestes millores, i la veritat que molt, molt satisfet.
1: Si hagués de resumir aquesta legislatura, o el que portem de legislatura, amb un titular, quin seria aquest titular?
2: Doncs per mi Sant Andreu millora. Clarament.
1: Si hagués de tornar al juny del 2023, faria alguna cosa diferent?
2: Doncs aquesta pregunta és bona, sobretot estaria molt més pendent de com va quedar, com es va tancar el mandat anterior i com es va tancar també en l'àmbit financer, perquè sense cap mena de dubte ha hipotecat part del que volíem fer en aquest mandat.
1: Quin ha estat el principal encert durant aquests 3 anys, o sobretot en el darrer any?
2: Doncs la política de proximitat. Parlar amb la gent, escoltar la gent, poder aplicar les solucions a les necessitats i problemàtiques que els veïns i veïnes ens traslladen, tot el que té a veure amb les regidories de barri, amb les assemblees de barri. Jo crec que gràcies a això hem pogut construir un pla de mandat, doncs, molt real i molt, molt aterrat el que és les necessitats dels veïns i veïnes. Jo crec que part d'això també aquí rau l'èxit de que la ciutadania se senti a prop de l'Ajuntament i se senti a prop de l'administració, que els hi pot donar la solució, no? Gràcies a aquests espais de participació, i jo crec que això ha estat cabdal.
1: Ja han presentat el projecte del Pla de Barris de la Generalitat, de fet n'hem parlat en diverses ocasions a les entrevistes mensual. Per tant, l'Ajuntament ja ha lliurat a la Generalitat el primer Pla de Barris elaborat a Sant Andreu de la Barca. Això fa pocs dies ja que s'ha presentat ja de forma oficial.
2: Això ho lligo amb les preguntes anteriors de com valorava aquest mandat. Quan un Ajuntament o una ciutat és capaç de presentar un Pla de Barris i que per tant ambicionar els pròxims anys en quant a transformació urbana, transformació social i transformació econòmica, que és el que, diguéssim, recull el pla de barris. Jo crec que és una ciutat que funciona, una ciutat que va bé, una ciutat que està preparada, no?, per assumir aquest gran repte, que són molts diners que s'invertiran, diguéssim, en un període de temps relativament curt. I sí, sí, i la veritat és que jo crec que és un exemple més de que Sant Andreu de la Barca aspira a ser molt més, aspira a millorar molt més la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes, i la llei de barris és una d'aquestes eines que ens permetrà accelerar tota aquesta transformació i tota aquesta millora. I per tant, sí, celebrar que per primer cop a la història, i això ho vull remarcar, per primer cop a la història, el consistori que tinc l'honor de dirigir, doncs es presenta la llei de barris. I això per Sant Andreu de la Barca és molt important. Potser encara els ciutadans no saben o no poden interpretar la importància d'aquesta fita, però si finalment tenim la sort de que la Generalitat doncs ens acaba otorgant aquesta llei de barris, la veritat és que ho podran viure i ho podran gaudir de la transformació que alguns barris, no?, perquè és un pla molt localitzat, així ens ho demana també les pròpies bases de la subvenció, doncs veuran aquesta millora.
1: Serien 37 actuacions per un valor de 16,7 milions d'euros. Per tant, la Generalitat o dona a la totalitat els 16,7 milions d'euros
2: o no,
1: o finalment ho desestima. Si parlem de timing, sabem quan podrem tenir alguna resolució o alguna idea?
2: Durant aquesta tardor, en principi, és quan la Generalitat ha de resoldre, perquè hi ha un estudi previ de les diferents candidatures, i en principi a la tardor, si tot va bé, jo crec que Sant Andreu de la Barca està en una molt bona posició per poder aconseguir aquest pla de barris.
1: Aquests dies, amb l'espai de portaveus, que també hem estat analitzant doncs, aquest darrer any d'actualitat de Sant Andreu de la Barca i també analitzant i valorant la legislatura, hem preguntat amb els diferents portaveus si creuen que avui Sant Andreu de la Barca és una ciutat millor que fa 3 anys. Si li pregunto a vostè, crec que sabem la resposta, però ens la
2: perquè
1: pot ampliar.
2: Ja li he dit. per mi sí que crec que és una ciutat que està molt millor que abans. Una ciutat que, per exemple, si parlem de les coses més tangibles, una ciutat que renova els seus equipaments infantils, una ciutat que aposta per un manteniment periòdic a les escoles, per una ciutat que aposta a fer un manteniment de tot el que és la pavimentació, ja sigui voreres, ja sigui asfalt, per una ciutat que aposta en la reconversió i resiliència en quant al canvi climàtic, i per tant més verd i menys gris, més de 300 arbres plantats, recuperant totes les zones verdes i el rec. Per tant, és una ciutat que està molt millor que fa 3 anys, és una evidència. Una ciutat que, per exemple, ara, i potser això costa molt d'entendre, no?, perquè les millores s'assumeixen molt ràpid, diguéssim, en el mar mental dels veïns i veïnes, no?, en el nostre propi. Per exemple, una ciutat que no tenia equips d'hidropressió per netejar carrers o per netejar contenidors, i ara és una ciutat que en té 2 equips d'hidropressió, no? Una ciutat que vivia d'esquenes a un polígon industrial i que ara l'Ajuntament hi destina gairebé, no hi arriba, evidentment, a 700.000 euros a millores d'infraestructures, connectivitat, il·luminació, no? Una ciutat, i ara ho poso un cas molt exemple, i segueixo anant a la part tangible, una ciutat que durant 10 anys ha tingut el carrer Sardana i el carrer Verge del Carme a fosques, i que ara ja no. Per mi, Sant Andreu de la Barca és una evidència que ha millorat. I després, si parlo de la part social, de la part associativa, és una ciutat que penso que està recuperant mica en mica aquesta ànima, no? Volem ser una ciutat pels serveis, i volem ser un poble pel nivell relacional, social, de les entitats. I aquí jo crec que aquesta acció és tan intangible que potser no es veu, o es veu en el moment que es fa alguna activitat on es participa, però és una ciutat que ha avançat molt, ha avançat molt.
1: Li faré també una altra pregunta, que també li hem fet als diferents portaveus, de quins creu que són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca. Aquí li avanço, perquè són públiques les entrevistes, que la majoria de portaveus parlaven de la gent, no?, com un dels punts forts. Jo a vostè li pregunto, quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quines continuen sent les assignatures pendents?
2: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no?, d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom, per mi les entitats fan una gran feina, i per tant sí, les persones no. Les entitats no són res si no són les persones. I reptes pendents, jo crec que els reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, desgraciadament durant l'última dècada Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limiten l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat, és a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i ho centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
1: Ha estat un mandat, una legislatura, on s'ha parlat molt de seguretat, de civisme, amb la nova ordenança, de neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, mobilitat... Quines creu que són les actuacions més urgents? Des de l'inici va atacar el tema de seguretat, el tema de neteja viària...
2: Manteniment. I precisament això, jo crec que en l'àmbit de la seguretat, i ara ho posaves tu, diguéssim, en la conversa, penso que Sant Andreu ha fet un pas important. Jo crec que en aquest sentit, no només amb les accions de l'Ajuntament, diguéssim, crec que hem millorat la percepció de la que hi havia anteriorment. I aquí vull fer una petita reflexió, perquè Sant Andreu, la rotació de veïnatge és poqueta. Mirin si és poqueta que fins i tot els propis fills de Sant Andreu, que diguéssim no poden viure a la ciutat, viuen al voltant de la ciutat, viuen a les urbanitzacions de Corbera, viuen a Can Sunyer, la immensa majoria, hi haurà d'altres que no, I per tant segueixen fent vida a Sant Andreu. Aquest concepte de poble que teníem, d'acord, tal com ha anat evolucionant la trama, diguéssim, urbana que ens connecta amb Barcelona, amb un metro, que en 30 minuts estem al centre de la ciutat, també ens ha reportat, diguéssim, aquesta evolució que ha tingut la societat en si, no? I clar, les persones que han vist el Sant Andreu dels anys 90, a principis del 2000, és un Sant Andreu, però que no només és la casuística de Sant Andreu, sinó de la resta de municipis ja no és aquí Sant Andreu, no? Llavors veiem gent diferent a nosaltres, veiem gent o convivim amb gent que viu diferent a nosaltres, i tots aquests elements a vegades poden en algunes persones generar sentiments d'inseguretat, i jo penso que aquí en aquest sentit hem millorat molt, o sigui, hem fet un pas important en molts aspectes, des de tot el sistema de l'anella de seguretat, més el reforç en el cos de policia, més aquesta ordenança de civisme, no? On jo intento explicar sempre que Sant Andreu no té un problema de seguretat. Sant Andreu, si té un problema, és un problema de que la gent pugui ser cívica a l'espai que entre totes i tots compartim. Com ens pot passar dins de casa nostra amb diferents familiars nostres o amics nostres quan ens venen a visitar, no? Que cadascú té la seva manera de viure, conviure i relacionar-se en els espais comuns. I precisament jo crec que per això aquí tenim una feina com a societat a fer. I aquest és un dels reptes, no?, que em preguntaves, és un dels reptes que tenim, que és a dir, intentar ser més inclusius, intentar conviure millor entre totes i tots nosaltres, i sobretot com a element troncal és l'espai públic, respecte i convivència. I a partir d'aquí, jo crec que aquesta sensació que a vegades es pot donar d'inseguretat en alguns punts en concret, perquè veiem gent diferent a nosaltres o a la que hem vist històricament en aquests punts, doncs ens pot ajudar a que això no sigui així.
1: De l'anterior entrevista mensual, que vam fer al juny, aquesta, entremig hem tingut la Junta Local de Seguretat, que es va fer a la sala de plens, on es va confirmar que els delictes a Sant Andreu de la Barca havien disminuït gairebé un 10% l'últim any, i també es parlava de la reducció dels fets delictius i un augment del 140% de les sancions per incivisme, tenint en compte aquesta nova ordenança que s'ha aplicat en aquesta legislatura. Per tant, serien bones dades.
2: Exacte, i també una qüestió, és a dir, tot el que està dient ara l'alcalde té una certa coherència, és a dir, si diem que tenim un problema, que sobretot si tenim algun problema és un problema de civisme en l'àmbit de seguretat, doncs actuar sobre diguéssim l'incivisme, ampliar tot el que és les sancions, doncs realment és allà on fiquem la banya, diguéssim, on prioritzem tota aquesta activitat. I a més, 9 anys consecutius Sant Andreu de la Barca reduint la seva taxa de criminalitat, i per tant això és molt positiu. Però és que a més, en els darrers anys, quan estem ja parlant de fets, quan per exemple tenim un robatori en un domicili que és contra el patrimoni, d'acord, perquè no hi ha danys personals, estem parlant que a la ciutat potser en un any s'acumulen 5. Si això n'hi ha un més, s'incrementa un 20%, no? Llavors, en aquest sentit, jo crec que hem de ser molt conscients de que realment Sant Andreu de la Barca, les estadístiques així ens ho diuen, els fets registrats per la policia així ens ho diuen, i denunciats, evidentment, per la ciutadania, doncs seguim sent la cinquena ciutat més segura de tota Catalunya, de més de 20.000 habitants. 20.000 habitants, eh? Per tant, jo crec que estem, diguéssim, amb unes bones indicadors de seguretat. Això no vol dir que haguem de treballar en altres àmbits, i així ens ho diu la ciutadania, i jo en sóc molt conscient, i ho seguirem fent, perquè és una prioritat, com tu deies, amb la introducció de la pregunta, és una prioritat d'aquest equip de govern que hem fet sempre, o com a mínim aquests 3 últims anys, i que continuarem fent, perquè jo crec que és, com deies, un element troncal de la convivència.
1: Ens traslladem ara a la sala de plens. Ha trobat a faltar més consens en grans temes de ciutat? La sala de plens?
2: Jo crec que el consens es treballa per les dues parts. Jo el que he trobat és que hi ha formacions que han prioritzat els seus interessos partidistes en comptes dels interessos de ciutat. I això sí que ho he trobat a faltar. He trobat a faltar que uns pressupostos que anaven amb un negatiu de menys d'un milió d'euros, he trobat a faltar, diguéssim, la responsabilitat d'aquells que gestionaven l'Ajuntament en aquell moment, de dir, escolti'm, aquí som per sumar i no som per aprofundir quan vostè ha de prendre decisions o mesures que poden ser impopulars, i per tant nosaltres ens sentim corresponsables d'aquesta situació i actuem. És un principi de responsabilitat. I això sí que ho he trobat a faltar. I crec que ho he trobat a faltar, doncs, perquè les escletxes on poder debilitar el govern, i és molt trist acabar de dir això en un poble, en una ciutat on en principi tots remem en una mateixa direcció, han estat poques. Han estat poques. I per tant han hagut de ser a vegades irresponsables en les seves decisions per poder desgastar el govern. Jo crec que no és necessari. Al final, la gent no vota en negatiu, vota en positiu. La gent tria els seus responsables polítics o els seus administradors per al que, diguéssim, proposen en positiu. Doncs jo em focalitzaré en la neteja, en el manteniment i en la seguretat. Si hi ha un altre que es pot diferenciar d'aquest projecte polític, que vengui en positiu això, que no ho faci en negatiu. I això jo puc entendre que cadascú fa la política que vol o que sap fer, però sí que he trobat en aquest sentit poc recolzament. Les portes del meu govern, de tot el meu equip, sempre han estat obertes per tothom. Hem volgut sumar a tothom en tots els projectes de pressupostos, que jo crec que és, diguéssim, la decisió política més important que pot tenir un ajuntament, que és la confecció de les seves prioritats de despesa, que són els pressupostos, i a partir d'aquí en la col·laboració en molts altres aspectes, com per exemple, doncs, quan un contenidor, que pot ser que estigui desbordat, que en algun moment es desbordi, d'acord? Però que sap tothom que es neteja diàriament o es recull diàriament, no ens puguin avisar i trucar i dir, escolta'm, alcalde, aquest contenidor, diguéssim, l'heu de passar a fer un reforç extra perquè no sé què, o trucar al regidor de barri i dir-ho en comptes d'agafar i sortir i fer un vídeo, no? O explicar que aquell panot que està aixecat, per posar en context a la gent, porta temps aixecat perquè l'Ajuntament està fent un pla de manteniment de via pública, de voreres, etcètera, etcètera, i no posar un context i denunciar només que allò està aixecat, no? Bueno, jo això ho trobo, són minúcies, eh? Però ja que m'has fet la pregunta, és el que, diguéssim, he trobat a faltar en aquest mandat, no? Aquesta col·laboració per part de alguns grups, o els grups, diguéssim, més rellevants, de poder millorar la ciutat tots junts. I després que la ciutadania acabi decidint, no?, quin projecte el representa més, però però sobretot que el poble funcioni. I això hem estat sols durant molt, jo diré gairebé durant tot el mandat.
1: De fet, algun dels portaveus parlaven de manca de diàleg entre el govern i alguns partits de l'oposició.
2: Per la nostra part no és així. Si parlem amb la ciutadania, si estem constantment intentant, diguéssim, atendre totes les peticions que ens arriben dels veïns i veïnes, fins i tot sent proactius, i anant-les a buscar, en comptes de que ens contacti el veí o veïna, també ho som amb la resta de grups del plenari. I si hi ha algú a parlar i es considera, doncs, que el govern no m'està donant aquest espai, doncs el busco jo, no? Si vull col·laborar realment, com ha estat amb altres grups que estem a les antítesis ideològiques al govern, no? I hem parlat amb ells i hem estudiat millores en les ordenances que ens han proposat, a vegades hem estat d'acord, d'altres no, però hem trobat a faltar, jo ho dic sincerament, jo crec que és una assignatura pendent que tenim totes i tots, jo he trobat a faltar més col·laboració en aquest sentit, que no vol dir diàleg, perquè, perdoneu, quan es negocien uns pressupostos, si la primera reunió ja t'aixeques i marxes, jo no sé qui no vol parlar.
1: Durant aquest mandat s'han impulsat eines de participació, les audiències públiques, abans del ple municipal, les regidories de barri, l'oficina de l'alcalde, assemblees de barri, són novetats que s'han anat afegint en aquesta legislatura. Valoració de com ha anat tot plegat.
2: A vegades, per veure si fas bé les coses, has de mirar al teu voltant, no? I mires els municipis del teu voltant i quan realment apliquen les mateixes receptes que tu, o en alguns casos les copien, jo crec que les coses es fan bé. I en l'àmbit de la participació ciutadana, crec que és un de l'ADN del grup polític que tinc l'honor de participar, doncs que ho tenim molt present. I crec que hem aconseguit introduir la participació ciutadana a través de la proximitat política, no? De la proximitat de l'administració, a través de les figures de regidor, a través de les assemblees, a través de les audiències, a través de l'oficina de l'alcalde. Jo crec que s'ha generat, diguéssim, aquest espai on la ciutadania no només pot dir la seva, sinó també pot, diguéssim, demanar explicacions, i per tant que el govern retri compte, no?, de la seva acció. I per tant, en aquest sentit, jo crec, doncs, que és una mesura que ha funcionat molt bé i que altres municipis, doncs, han decidit també liderar-la i tirar-la endavant, i jo crec que en aquest sentit Sant Andreu de la Barca som capdavanters en aquesta qüestió. Tenim que millorar altres qüestions i evidentment les treballem, però en el sentit de la participació ciutadana hem generat aquests espais de debat, de crítica, de proposta, aquests espais on també hem pogut explicar, perquè la vida és complexa i a vegades les solucions no és blanc i negre, sinó que hi ha una amalgama de colors i d'explicacions que s'han de poder donar per poder prendre la millor decisió, no? Per això molts cops la participació va acompanyada de la transparència, o hauria de ser així gran part del temps. Per què? Perquè quan tens tots els elements sobre la taula és quan pots prendre la millor decisió. I crec que aquesta pedagogia, el govern de FEM Sant Andreu i En Comú Podem, diguéssim, l'hem sapigut entendre i crec que l'hem sapigut liderar.
1: Reptes a partir de setembre?
2: D'aquest àmbit?
1: En general. Ara ens queda el ple municipal de finals d'aquest mes, per tant, podíem donar de forma simbòlica el tancament de l'any polític. Al setembre tornem ja amb la festa major, però reptes del seu govern a partir de setembre fins a les eleccions del mes de maig.
2: L'Ajuntament, el govern, jo crec que la ciutat ha entrat en una dinàmica de fer coses. I per tant, hi ha projectes de futur, per tant, el gran repte és que no es pari la màquina de millorar Sant Andreu, i per tant que vagin sortint projectes, anem millorant qüestions que s'havien de millorar, i això ha de ser una màquina que no ha de parar, no? Aquella decadència que deia de l'última dècada no s'ha de tornar a repetir. Per tant, estem en aquesta bona dinàmica positiva. Reptes immediats, doncs, acabar totes les obres que tenim en marxa, posar en funcionament o en marxa la resta d'obres que veurem a partir del setembre, que n'en continuarem veient, i sobretot amb el gran objectiu de que la ciutat proveeixi de benestar als veïns i veïnes en tots els àmbits, i no em vull allargar perquè són moltíssims, des de la seguretat a les escoles bressol, a l'oferta cultural que pot tenir la ciutat, a l'oferta comercial, que no paren d'obrir nous projectes d'emprenedoria a la nostra ciutat, i per tant jo crec que aquesta dinàmica hem de tots treballar-hi perquè no pari i la ciutat entri o continuï amb aquesta positivitat, amb aquesta energia que fa que es transformi. Aquest és el principal repte. Repte institucional, doncs, que per quart any consecutiu Sant Andreu a la Barca tingui pressupostos a l'octubre, amb les ordenances, i pugui tirar endavant, diguéssim, la ciutat. I això, deixa'm dir-ho, no és fàcil. Hi ha institucions que porten anys sense pressupostos. I l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, gràcies a l'estabilitat de govern, gràcies al compromís del govern i a la força que la ciutadania li ha donat en aquest govern, té pressupostos i els ha tingut sempre en temps i forma, i han estat pressupostos que han permès en el darrer any, per exemple, fer un pla d'inversions directament, gairebé tota via pública, de 3 milions d'euros. El més gran, com a mínim, abans de la pandèmia.
1: Una última pregunta. Optaran a la reelecció?
2: Jo estic molt, molt content de la feina que hem fet. Jo em sento amb forces i amb moltes ganes i il·lusió i amb molts projectes, diguéssim, en dansa, que m'agradaria veure fets realitat, i per tant a mi m'agradaria molt, però també és responsabilitat i la decisió és col·lectiva de tota l'assemblea de FEM Sant Andreu, i a mi m'agradaria evidentment també parlar amb moltes persones de la ciutat per veure si realment aquesta sensació és una sensació compartida, i si és així, doncs a mi m'encantaria seguir liderant aquest projecte, però repeteixo, consens entre totes i tots, i per tant encara hi ha un procés per endavant, però jo tinc moltes ganes, molta energia, és la meva ciutat, he nascut aquí, m'he criat aquí, m'he enamorat aquí, faig la meva vida aquí, i tinc una feina que per mi és un regal dia a dia, i l'exemple és el que vam poder viure el diumenge aquí a l'Esplanada amb tots els veïns i veïnes, o el que vaig poder disfrutar el dissabte amb el tobogan gegant, veure les cares de felicitat de la gent quan una iniciativa agrada i funciona. Per mi això és tenir la millor feina del món, i em sento, diguéssim, molt recompensat.
1: 4, 5, 6 i 7 de setembre, Festa Major.
2: Tothom,
1: ja la tenim aquí.
2: Tothom a Sant Andreu, tothom a gaudir-ho, tothom a compartir i a omplir carrers i places. Són dies de trobada, són dies perquè compartim emocions i moments de retrobament, i sobretot doncs això, amb cultura, amb teixit associatiu, amb entitats, i a gaudir molt d'aquesta festa, que crec que és un element, diguéssim, identitari de Sant Andreu de la Barca, i on molta gent, jo crec que la gran majoria de fills i filles d'aquesta ciutat o d'aquest poble, doncs se senten com a seva, i per mi això és una qüestió a potenciar, i per tant que tothom disfruti moltíssim, i els espero a tot arreu.
1: Doncs això en parlarem a partir de setembre, evidentment, amb la Festa Major 2026. Fa uns dies es van presentar algun dels actes i fins i tot el cartell. Què li sembla el cartell d'aquest any? Obra de Joaco Palomar, artista també vinculat amb Sant Andreu de la Barca, on en aquests moments és un Sant Andreuenc més.
2: Exacte. Jo volia apostar pels artistes de la nostra ciutat en totes les disciplines. Per tant, com no, com hem fet fins ara, doncs el cartell l'ha de fer un artista de Sant Andreu de la Barca, i per mi és un cartell que representa la Festa Major, vull dir, té gairebé tots els elements, i si no els té tots és perquè no hi cabien potser en el paper, no? però els té tots, i jo crec que és un bon reflexe del que és la Festa Major, a més amb un element, diguéssim, molt, molt de Festa Major, que és el pop, no? Aquesta atracció, diguéssim, que tots hem vist des de ben petits, i a més té molt present, diguéssim, tot el que representa la Festa Major, des de l'àmbit de les entitats i l'àmbit associatiu, fins i tot amb el que són els artistes que venen de les diferents disciplines, des del pop i rock i techno, no? que també estan representats al cartell. Jo crec que agradarà molt, ha agradat molt, m'ha donat aquesta sensació per xarxes, i bueno, és un element més que ajuda que la Festa Major doncs funcioni i tothom la pugui gaudir.
1: Fins i tot fa referència al que comentava vostè a l'inici de l'entrevista de la diversitat de Sant Andreu de la Barca, no?
2: Miri, aquest és un gran element per tenir en compte quan em deia quina és una de les grans fortaleses de Sant Andreu, doncs la diversitat que té la ciutat en molts àmbits, no només en l'àmbit cultural, en l'àmbit religiós, sinó la diversitat en gustos i l'amalgama, diguéssim, d'opcions que a Sant Andreu de la Barca es donen, i això és molt positiu, això és riquesa, és un tresor que hem de protegir totes i tots, l'Ajuntament el primer, però tothom amb el seu granet de sorra.
1: Doncs, alcalde Marc Giribet, gràcies per acompanyar-nos a l'entrevista mensual d'aquest mes de juliol. Tenim el ple municipal del juliol, de finals d'aquest mes, i per tant donaríem per finalitzada la temporada. Bon estiu.
2: I també bon estiu a totes les persones que ens estan escoltant. Gràcies, Jordi.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: L'Institut Montserrat Roig es va coronar el passat mes de maig campió de Catalunya de robòtica a les categories sènior i d'adults. L'equip de robòtica de l'Institut Montserrat Roig va aconseguir una fita històrica en proclamar-se campió de la Catalunya en la competició Apertix a les categories sènior i adults, després d'una trajectòria impecable que va començar amb la victòria a la fase de Barcelona el passat 16 de maig. Els alumnes van superar amb èxit totes les fases classificatòries fins a arribar a la final catalana, on van obtindre el primer lloc en dues categories. La competició està organitzada per Aperta Robotics, una associació sense ànim de lucre responsable d'Apertix, considerada la competició oberta de robòtica més gran de Catalunya. Des de fa 9 anys, aquest certamen reuneix estudiants i aficionats a la tecnologia amb l'objectiu de dissenyar i construir robots capaços de resoldre reptes plantejats per la organització. Per parlar d'aquest premi, parlarem amb Josep Sánchez, de cap del Departament de Tecnologia de l'Institut Montserrat Roig, i també parlarem amb els alumnes que han guanyat aquest premi.
2: Josep, primer de tot, felicitats.
3: Moltes gràcies, moltes gràcies.
2: Campions de Barcelona, després campions de Catalunya, de robòtica, dos premis, categoria adult, categoria sènior. Què suposa per vosaltres rebre aquest reconeixement, i després parlarem el per què heu aconseguit aquest reconeixement?
3: Doncs mira, primer de tot és un premi a l'esforç, perquè realment ha estat una odissea, tot el curs fent això, els tres trimestres, i un repte fascinant, realment fascinant, i després bueno, molt contents, no sé, molt satisfets, perquè és molt difícil. Una cosa que sembla fàcil, perquè vam guanyar Barcelona, després la final a Catalunya, i sembla fàcil, però realment, si no, no ens van quedar allà un infart de tot el que vam patir, va ser molt, molt, no sé si ho repetiria, també t'ho dic, que és molt, molt exigent.
2: Veu participar a la competició Apertix, organitzada per Aperta Robotics, considerada la competició oberta de robòtica més gran de Catalunya. De fet, reuneix des de fa molts anys estudiants aficionats a la tecnologia amb un objectiu, que és la de crear robots capaços de superar diferents reptes plantejats per l'organització. Quin era el repte que en aquest cas es plantejava aquest any?
3: Doncs aquest any era reforestar una zona, posar arbres, posar flors, rus d'abelles, fauna, i llavors has de dissenyar els robots per intentar reforestar el màxim possible, no? amb lògica, no? Posar el rus al costat de la flor, la fauna al costat de l'arbre, per unes zones, amb unes marques en colors, bueno, guiar-lo i fer-ho en 2 minuts, el màxim possible en 2 minuts, que és una de les coses que més ens va el repte, no? Fer-ho en tan poc temps, però se'ns van sortir força bé. La veritat és que va ser, ja dic, molt gratificant, perquè aconseguir-ho, la IA, per exemple, que ara parlem de la intel·ligència artificial, ens deia que no ho aconseguiríem. Diu, això és molt difícil, no ho fareu, xocaran els robots, quan li van dir que faríem, i al final, mira, ho hem aconseguit.
2: 2 minuts de temps, però si mirem el temps que vosaltres heu dedicat per fer aquests dos robots que tenim aquí a la taula, més que tenim també els premis que heu aconseguit aquí en aquesta taula, d'aquests 2 minuts darrere hi ha molta, molta feina, que no sé si, Josep, l'heu comptabilitzat o ho fareu, però hi ha molta feina darrere, no?
3: Hi ha moltíssima feina, o sigui, les hores les comptarem, perquè farem ja un vídeo així recordatori, i les comptarem, però centenars d'hores, o sigui, treballant, dic, a les tardes, caps de setmana, en totes les hores possibles, incomptables, literalment incomptables, no. O sigui, per les hores que són, això no està ben pagat, diguem-ho així.
2: Aquí tenim una representació de 5 alumnes, són els 5 que finalment hi van anar?
3: Sí, són els 5 que van participar. Hi ha 6 alumnes més de batxillerat, van repartir el projecte en dues fases, batxillerat i ESO, i els que van anar són aquests 5 alumnes que tenim aquí, que són els que van representar l'institut.
2: Com vau escollir des de l'institut els alumnes?
3: Doncs mira, el cas de batxillerat era molt fàcil, perquè eren 6 alumnes i per tant eren els 6, i el cas d'aquí eren els alumnes de l'optativa de tercer d'ESO del primer trimestre, que eren els que eren una miqueta més avançats i que tenien una miqueta més de, o no diria interès, sinó, o potser sí, més interès, no? Més que habilitat, perquè al final el compte és que vulguis participar i siguis exigent en la teva feina, i bueno, al final van proposar qui vol ser i al final van sortir ells, i bueno, així va ser el procés, no? Sí, sí, es pensar el mateix.
2: Ara parlarem amb aquests alumnes. Tenim a l'Arnau Medina, a la Màriam Jarboua, a l'Àlex Brau i al Sergi Brau, al Gerard González, que també els tenim avui aquí, i que ens parlaran de la seva experiència. Comencem amb l'Arnau. Arnau, la teva experiència, com ha anat tot plegat des de que veu començar aquest projecte fins que al final teníeu aquests només 2 minuts per a reconseguir el repte?
4: Va ser molt guai. Al principi era una autèntica locura perquè era molt de treball. Al principi el nostre robot era el Gerard i jo, hi van haver errors, ho vam haver d'arreglar. Inclús a la competició també hi van haver errors, i per al final ho vam solucionar i vam guanyar.
2: Bueno, assaig-error, no? El mètode científic, no?
4: Sí, clar, sí, sí.
2: Màriam, com has vist l'experiència?
5: Bueno, a mi m'ha semblat una gran oportunitat estar en aquest concurs i he après moltes coses, com el treball en equip. I jo vaig tenir, bueno, vam programar el robot jo i el Sergi, i res, doncs, que contenta per haver guanyat en aquest concurs.
2: Ha estat molt complicat, suposo, no?
5: Bueno, sí, però l'hem pogut solucionar entre tots.
2: Sí, t'agraden els reptes?
5: Sí, bueno.
2: Sergi, a la teva experiència, Sergi Brau.
6: Va ser molt divertit perquè vam aprendre moltes coses, com el treball en equip, com ha dit la Màriam, i també vam aprendre sobre la robòtica, i va ser que estàvem tot el moment divertint-nos, i quan fèiem el treball ho fèiem bé, de vegades malament, i ho tornàvem a repetir, i tot això ens va costar una mica, però quan van acabar vam dir: això ha sigut molt fàcil, els altres estaran superavançats i quedarem últims.
2: De fet, Sergi, tu has compartit aquesta experiència i aquest projecte amb el teu germà Àlex.
6: Sí, vam anar a l'optativa junts al segon trimestre, i després vam repetir l'optativa al tercer trimestre amb tot l'equip per fer tot el projecte i per acabar-lo a temps.
2: Àlex, això de treballar amb el teu germà, què?
7: Bé, va estar bastant bé, perquè així vam estar millor, vam parlar, vam... va ser molt divertit tot, perquè al final fer coses amb la família també està bé. I després a la competició també tot va anar bastant bé, tot i que vam tenir que aprendre a fer les coses per nosaltres mateixos, ja que el nostre professor també tenia que estar a les seves coses.
2: Gerard González, avui també aquí present, i a més amb la medalla, lluint medalla, eh?
8: Sí, sí, tot va ser fenomenal. Nosaltres ja ens començaven a conformar amb un quart, un tercer posició, però perquè estàvem veient els nostres rivals i era una miqueta complicat, estàvem molt al nivell, i cada vegada que veiem que van avançant ens posàvem més contents, i quan vam veure que van guanyar va ser perfecte i molt bé.
2: Ja, primer veu guanyar la de Barcelona, no sé si quan veu guanyar Barcelona veu pensar: ostres, potser tenim possibilitats de guanyar la de Catalunya.
8: Sí, sí, perquè vam veure que anàvem perfecte, que tot anava perfecte, posició perfecta, però ja sabien que seria complicat perquè els rivals veurien la nostra estratègia i possiblement l'aplicarien en els seus robots.
2: Per tant, això és com el futbol, no? Veure l'estratègia del rival.
8: Sí, sí, perquè hi ha que utilitzar les estratègies dels rivals, ja que et poden servir, i això pot fer que sigui més complicat fer que l'altre guanyi, perquè tu ja veus una estratègia que pot ser molt bona i que pot funcionar molt bé, i tu la utilitzes per al teu propi servei.
2: Per tant, Josep, no només és fer el robot, sinó també crear una estratègia per fer possible i finalment aconseguir el repte.
3: Sí, sí, l'estratègia és clau. O sigui, has de fer una estratègia, i de fet nosaltres, no diré cada setmana, però cada 2 o 3 setmanes anàvem canviant l'estratègia. Doncs fem que aquest robot, quan agafi la peça, quan torni agafi una altra, posem 2 pinces en lloc d'una per fer tal. I llavors el que deia el Gerard, que els rivals per la final... O sigui, a la semifinal van fer la màxima puntuació, van fer tot el circuit complet, que això no havia fet ningú, i diria que ni els altres anys ningú va fer, però a la final se'ns van copiar estratègies també, i van millorar les seves, perquè hi va haver gent que va fer estratègies superoptimitzades, que són les que deia que eren, per mi eren favorits els altres, però bueno, també van tenir molta sort, s'ha de dir, a la final. Els demés els hi va fallar un robot, els hi va caure un arbre, van guanyar per un arbre. O sigui, totes les peces que hi ha allà, Un arbre va ser la... I que nosaltres també al final van corregir el programa i ho va fer perfecte. O sigui, va ser també una mica de sort, hem de dir-ho. Però bueno, que estar allà has d'estar. Si no estàs, no tens cap possibilitat, no?
2: Ja teniu la feina, evidentment, feta prèviament. Arnau, què és el que ha estat el més fàcil i el més difícil amb tot aquest procés que heu iniciat des de que veu començar a pensar idees a finalment arribar a aquesta final de Catalunya? Què ha estat el més fàcil i el més difícil?
4: El més fàcil ha sigut al principi, perquè era primer anar a una línia, continuar recta, després quan van repetir era més difícil, tenien que seguir la línia, i després allà, clar, com ha dit el Josep, van tenir problemes, amb tot l'equip ho vam solucionar, va ser una mica difícil perquè també es donava errors, però al final el treball d'equip ha servit i hem aconseguit arreglar-lo.
2: Mariam.
5: Sí? Ah... doncs el més fàcil també era com la pròpia idea, s'anaven provant, i bueno, el més difícil era solucionar a vegades les errades, però res més. No,
2: Sergi?
6: Jo diria que el més fàcil va ser al principi, que teníem tot més fàcil, podíem agafar i podíem fer ja directament el programa, i després va començar a ser difícil fer més retocs, esperar-nos a que passi un robot per no xocar-nos. Després també va ser difícil plantejar l'estratègia que anàvem a utilitzar finalment. I el més difícil de tot va ser mantenir-nos concentrats a la competició per saber que anàvem bé o estar allà.
2: Gerard?
8: Bueno, el més fàcil va ser, com diuen la majoria, va ser el principi, perquè ja està, van començar, podíem imaginar una maqueta d'estratègia, però una de les parts més difícils per a mi era quan estaven a competició i ens equivocaven, no deien, tenim una hora, però una hora no és tant, perquè veient totes les hores que teníem darrere, una hora no era res, i era una miqueta complicat arreglar un error, perquè no saps si aquest error, i si tu arregles, crearà un altre error, i pot ser que una hora no sigui molt.
2: Això és pressió, eh?
8: Sí.
2: Àlex?
6: Jo crec que el més fàcil és, bé, com diuen tots, l'inici, perquè l'inici va ser només plantejar una mica l'estratègia, i com estàvem tots, pues, acabàvem de fer el grup i tot això, pues, era només moure robots, però després va començar a complicar-se perquè... van començar a crear les pinces i

0: a la informàtica i això, perquè és el futur de la tecnologia.
1: Sí, jo també, perquè ara és com que està apareixent a dia a dia, no? El necessitarem al futur.
2: Jo sempre he volgut dedicar-me a aquest àmbit i sempre m'ha agradat això i va ser una oportunitat molt gran entrar a aquesta competició.
3: A mi em sembla que com a segona opció és molt bona idea, perquè a mi m'agradaria fer matemàtiques, però si no, la robòtica és una cosa que pot servir molt per al futur.
2: A mi sempre, jo em vull dedicar professionalment a la robòtica perquè des de sempre m'ha agradat crear coses, construir, també m'ha agradat molt soldar i tot això pues, és el que m'agradaria fer de major.
4: Josep Sánchez, com a cap del Departament de Tecnologia, a escoltar les paraules d'aquests alumnes que es volen dedicar...
5: Molt peloteo, molta pilota aquí. Estan tots aprovats, no fa falta que em feu la pilota, que estan tots aprovats. Bueno, sí que és veritat que és un... Ja no la robòtica, sinó tot el que és tot temes tecnològics, informàtica, com deia l'Arnau, és el futur, bueno, estarà el futur, ara t'ha d'agradar, o sigui, hi ha moltes més coses. Jo no sóc de que... Feu això perquè ho disfrutareu, gaudireu, no. Cadascú ha de fer el que li agradi, però és una cosa més que la pots disfrutar, encara que sigui de hobby. Va molt bé, no per fet de saber robòtica, sinó perquè el servei contínuament has d'estar superant els reptes, no? Els inconvenients, com deien ells, no? Els problemes, la pressió, i això és una eina per practicar-ho i millorar, no? Aquesta habilitat.
4: Aquesta pressió que ara comentes, d'avançar-te també els problemes que pugui haver dintre del projecte, això també, si s'aplica en el dia a dia, també va molt
5: sí,
4: bé,
5: sí,
4: no?
5: Sí, tal qual, o sigui, és així. Són coses que treballàvem, no?, a classe, i doncs si fas això, a la competició pot passar això. Ja no per la competició, perquè pot passar a la vida. O sigui, tu has de tenir en compte quines coses poden passar, no?, quins inconvenients pots trobar, avançar-te una miqueta al problema. O sigui, aquest és l'objectiu, no... I sobretot el treball en equip és clau. O sigui, veure que tu sol és impossible que ho facis, necessites que la gent t'ajudi, i quan hi ha un problema, perquè he tingut problemes, el dia que es va tancar la pinça, jo sé que hi dia no em moro d'un infart, i el dia de la competició només començar, van fer una prova i se'ls va tancar la pinça, clar, jo no podia ajudar-los amb res, han de ser tots ells els que no et preocupis que la canviem, va. I van fer tot ells, llavors això és el que, no, el treball en equip i solucionar els problemes, no val pues, no sortir, oh, i plorem, no, ho arreglem i solucionem.
4: Hi ha dos premis, primer premi sènior, són sí. Els alumnes, primer premi d'adult, sí. En aquest cas el premi és teu.
5: Sí, perquè, mira, en principi l'havia anat només als alumnes, però quan recordo que estava en un dinar familiar i els vaig dir, m'ho he passat tan bé, i amb tot el que he après, m'agradaria també participar a mi, i veure que hi vaig participar a l'alumnes, i bueno, l'estratègia era la mateixa, perquè, bueno, una miqueta diferent, potser, però molt semblant, i, bueno, me la van guanyar també, va ser, la van guanyar. Sí, sí.
4: Doncs dos premis de l'Institut Montserrat Roig de robòtica. Els dos robots els tenim aquí, i abans de finalitzar aquesta entrevista voldria que expliquéssiu als oients de Ràdio Sant Andreu de tot plegat amb què us quedeu d'aquesta experiència.
0: Jo amb aquesta experiència em quedo amb l'aventura, perquè va ser una autèntica locura, perquè era arreglar, provar. També quan a la tarda vam fer moltíssimes proves, perquè ho vam fer tot perfecte, però després ja hi havia errors, això no podia passar a la competició, i jo em quedo en l'experiència, perquè això pot servir també per a la vida.
4: Mariam, també què et sembla l'experiència, com l'Arnau?
1: Bueno, sí, igual, també com l'explicació de l'Arnau, i també aquells moments de pressió que hem tingut per les errades que anaven apareixent en el concurs, i amb el plaer que vam quedar tots per haver guanyat cada partit, i res més, no.
4: Sergi?
2: Doncs jo també em quedo amb l'experiència, perquè va ser inolvidable, va ser molt bonic saber que havíem guanyat, i també em quedo amb el que he après a treballar en equip, també a fer cas al professor, i a... que sempre té la raó, bueno, no sempre, però...
4: La majoria de vegades.
2: Sí, la majoria, i també m'ha agradat molt aprendre sobre la robòtica, muntar els robots i, bueno, també socialitzar amb els companys, que també són els meus amics, però conèixer-los millor.
4: Gerard?
6: Jo em quedo amb l'experiència i també amb tot el que he aprengut a fer l'equip amb els altres, a treballar en equip.

0: I també a mai rendir-se, perquè aunque t'equivoquis encara pots millorar millor el que estaves fent, i l'aventura ha sigut tot perfecta i acabat sent amb la victòria dels dos campionats.
1: Àlex?
2: Jo em quedo amb l'experiència, però també crec que és molt important tot el que hem après, que hem de fer, que hem de parar de fer, que ens hem de concentrar, i tot això sí que crec que és molt important. I ja està.
1: Doncs felicitats per la part que us toca i per haver portat el nom de Sant Andreu de la Barca i de l'Institut Montserrat Roig amb aquests premis, Premi de Barcelona i després el de Catalunya. Gràcies.
3: A vosaltres.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions a 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de la Seu Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martí. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar a la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arriba ja, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon.
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és saludpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607 700 012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí. Al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin. Els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més, tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueram doncs, tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola, una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que, a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat, doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
0: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
1: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
0: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
1: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
0: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
1: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, Hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot, nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
0: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
1: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus. Tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriants els containers, deixem-ho dintre de container.
0: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
1: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegram, o en aquell forat, és més extensiu, però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho, perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats, perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix, menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
0: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
1: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una parangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà, i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
0: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
1: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altres tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà. Doncs els coloms, doncs, no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
0: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
1: Jo, pues, donaria un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé, i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons,
0: sí,
1: i els mitjans.
0: Sí, tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
1: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607 700 012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudarà moltíssim. Així que jo, sobretot, molt, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara doncs, hem trigat més a arribar.
0: Doncs com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Eunice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Posem punt final d'aquesta edició d'aquest Via Directe d'estiu, on estem recopilant reportatges i entrevistes que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada en el Via Directe.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ure de Ràdio. Ivan Ufón, Sergi, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola. Què tal?
1: Pues bé, estem, sí. Pues bé, per aquí estem.
0: Molt bé. Actualitat. Deixa'm, és que no sé si ho vaig dir.
1: Digues.
0: No sé si ho vaig dir, però estic mirant Absentia.
1: Sí, ho vaig dir.
0: Va, segona temporada. Mireu-la.
1: Sí?
0: Sí. És, està molt bé, està molt bé. És una mica així psicològica, però està molt bé.
2: Jo és que ara estaré un mes on no miraré gaire sèries, ho sento molt.
0: Per què? Ah, perquè tens el Mundial.
2: Clar. Ah, no tinc tant temps com per mirar sèries i futbol.
0: Sí, no, ara, no es pot, no es pot.
2: Bueno, sí es pot.
0: Si jo no treballes.
2: No, la tele amb el futbol...
0: Això no és mirar una sèrie.
2: No, la tele amb el futbol apagada.
1: Clar, el que
2: és el futbol. El volum de la tele apagat. Si no estic pendent del República Txeca Curaçao, no passa res.
1: Clar, apartar els ulls un moment cap al marcador cada 5 minuts
2: sèrie, i tenir la sèrie endollada.
0: Però podeu fer dues coses a la vegada?
2: Però és que no, perquè l'atenció la centres més en una cosa que en l'altra.
0: Però és que no li trobo el sentit. Vull dir, em digues, estic
2: cansat, no tinc ganes de...
0: Estic planxant.
1: Tu el que vols,
2: mateix, saber del mateix. Clar. Estàs planxat i mires el Mundial. Llavors què passa? Planxes malament?
0: Hi ha bastantes possibilitats. Però no t'enteres del que està passant al Mundial.
1: Bueno,
0: però són dos feines,
1: però clar,
0: segons quin partit, compatible.
1: Els partits que t'interessen te'ls miraràs amb més intenció, claro. Però és el que deia el Sergi, aquests que són, pues això, República Txeca no sé què...
2: Al tampoc teniu una selecció que diguis vam som-hi a tope,
0: yeah.
2: Doncs es pot mirar de forma molt poc tensionada certs
0: molt
2: partits.
0: Bé.
2: Tenim un Balagueri, en Portugal. Vinga, va.
0: Molt bé.
2: Seleccionador Roberto. Vinga, estima que entregui Cristiano Ronaldo.
0: A veure, Ivan, actualitat.
1: Vinga, actualitat. Ha mort un actor que es diu Anthony Head, ¿vale? Va aparèixer a sèries com a Ted Lasso, que el Sergi el coneixerà per això, i va fer Cazavampiros.
2: No sabia que havia mort. És un secundari a Ted Lasso, però que és veritat que a nivell argumental... té una miqueta de repercussió en Ted Lasso. És veritat que en aquest nou format de Ted Lasso perfectament no té per què sortir.
1: Pues ja està. També s'ha estrenat la segona temporada de La Casa Nostra, la sitcom de TV3, recordem que fa 6 mesos es va estrenar amb la seva primera temporada i que va tenir bastant bona acollida, segons diuen els de 3Cat, escolta, perquè nosaltres no hi sabem res. També es va estrenar a la tele, en obert, la primera temporada, coincidint amb l'estrena de la segona temporada, i jo ho torno a dir, a mi m'agrada aquesta sèrie. Està molt bé. M'ho passo bé mirant-la. Ric en veu alta, i això és més de lo que li demano en una sitcom.
0: Ric en veu alta, com rius en veu baixa?
1: Et fa gràcia una cosa, però no rius.
0: És que avui no estic bastant odiós.
2: Sí, sí. Sí. No passa res.
1: Però bueno, ja m'has entès perfectament.
2: 27 minuts de programa.
1: I un petit apunt.
0: Clavat.
2: Ah, sí? Només en porten 3.
0: Sí.
1: Un petit apunt, perquè a veure si les plataformes i tal prenen nota.
2: I tant.
1: Un any que porta aquesta sèrie pràcticament en producció, perquè va començar a rodar-se l'estiu passat, 28 capítols. Vale? No 8, no 6, no 10, 28. 14 per temporada.
0: Mare.
1: Dos temporades en un any. Vale?
0: Molt bé.
1: Així més. Està renovada per una tercera, per cert.
2: Molt bé.
1: Us deixen molt freds, eh?
2: D'aquí dos mesos, amb el ritme de producció que té aquesta sèrie, d'aquí dos mesos ja estarà...
1: No, però a finals d'aquest any ja tindrem la tercera temporada, pràcticament.
2: Molt bé.
0: Molt bé.
2: Poden entrar-hi molts motius sobre això que has dit ara. Vull dir, perquè és més ràpid, més lent...
1: Bueno, que s'ho apuntin, per si de cas.
2: Bueno, que se facin, que cadascú faci les coses.
1: No, que les facin com jo vull.
2: Ja
1: que és com a mi m'agraden. Dit això... Home, clar.
2: Això va dir...
1: Home, clar, això va de gustos, no?
2: Això van dir d'altres persones i això va complicar a nivell mundial.
1: Una mica.
0: A veure, què vols dir, Ivan?
1: No, ja està.
0: Què
1: més? Ah, bueno.
0: Bueno, és que avui portaràs tu la secció.
1: Sí, la tercera... Vaig per la tercera temporada. Vaig per la tercera temporada d'Eufòria. I m'esplaiaré més la setmana passada, la setmana que ve, quan me l'acabi, perquè... Perquè això, el que està sent aquesta tercera temporada,
2: recollida
1: és un absolut desastre.
2: Espectacular.
1: És un absolut desastre. No perquè sigui dolenta, sinó perquè és una altra sèrie. Aquest podria ser un spin-off, però és que la tercera temporada d'Eufòria, llavors me'n fado.
2: Només se poden
1: perquè
2: recomanar
1: com a
2: sèries
1: no en serio.
2: Quan s'han acabat. Si no, no es poden recomanar sèries.
1: Me queden dos capítols, la setmana vinent es ve la rajada. Dit això?
0: Dit això.
2: D'una sèrie que havíem de mirar, eh?
1: Jo les que... Saps el que passa? Que...
2: Aquest retorn d'eufòria no s'havia de fer. No, ja estava predestinat al fracàs.
1: Jo us recomano que us mireu la primera o segona temporada sí o sí. O sigui, bueno, sí o sí, a veure, si voleu.
2: No, lo que tu vulguis.
1: Si us ve de gustar.
3: Ha quedat clar.
1: Però és que saps el que passa? Que acabant a la tercera, a la segona temporada, la sèrie queda com una mica inconclusa, i és que el que passa a la tercera... Llavors és que és el cas de Vis a Vis, que és no miris aquesta sèrie, perquè t'enfadaràs. No la miris.
3: Pues no, no la enfadeu, miris, no la mireu, no us enfadeu.
2: No us enfadeu.
3: Que ja estem prou galents tots, no cal enfadar-nos més.
1: No, no, només no.
2: No us enfadeu.
3: Avui, Ivan, portaràs tu la secció?
1: Sí, senyor, perquè portem la segona part de què va ser d'ells, parlant de sitcoms de Disney Channel.
3: Molt bé.
1: I
3: com vols que ho fem, això?
1: Com vols que ho fem, això?
3: Pues perquè mira, no estic de sintonia.
1: Pues és que és molt fàcil de fer, això. Mira, comença a tirar la sintonia, perquè jo crec que no necessita cap més introducció a la propera sèrie.
3: A veure.

0: Parlem de Shake It Up, t'imagines? No, és Hannah Montana. I avui repassarem, doncs això, la vida dels protagonistes d'aquesta sèrie anys després, eh? A veure què ha passat amb ells.
1: Bueno.
0: Jo crec que, bueno, és de les sucoses, eh, aquesta. Comencem per, no sé si us sona d'algo, Miley Cyrus, eh? la protagonista de la sèrie.
2: La de Wrecking Ball.
0: Correcte, que interpretava a Miley Stewart, bàsicament una noia que era una estrella de pop en secret.
1: Sí, jo la vaig agafar tard, eh? Jo crec que sense no he vist Hannah Montana i no vaig entendre massa bé la trama.
0: Bueno, a veure, amb aquell univers cinematogràfic, si se li pot dir així, tothom era molt curt. Perquè...
2: Era la Clark Kent de Disney Channel.
0: Correcte.
2: Perquè es canviava la perruca i era una persona completament diferent.
0: Ningú la reconeixia. Vinga, va, parlem de Miley Cyrus, perquè continua dedicant-se a la interpretació.
2: Sí.
0: Evidentment que sí. És una superestrella de la música global. Vale. Després de Disney Channel, va fer una ruptura molt deliberada amb la seva imatge infantil. I van veure èxits com, no sé si algú li sonarà, Wrecking Ball, Flowers i diversos àlbums que van estar molt ben rebuts. Té, de fet, 3 Grammys, un d'ells per Flowers, aquesta sèrie.
1: És que t'anava a dir, per mi Flowers és com la consolidació o la maduració una mica...
0: De la Miley Cyrus actual,
1: sí,
0: correcte.
1: Sí.
0: Jo estic molt d'acord amb ella. A més, també, amb aquest toc que té com... Com molt inspirat amb Dolly Parton, pot ser, no? Amb aquesta estètica... De fet, també crec que va fer
2: una versió
0: una
2: cançó
0: de Dolly Parton, eh? Que sí?
2: Sí.
0: Doncs això, ha fet alguns papers puntuals en cine i televisió, com per exemple a Black Mirror, una altra sèrie que no sé si us sonarà d'algú, i continua sent una de les exestrelles de Disney més influents del món. Es va reconciliar amb Hannah Montana anys després i va impulsar un especial de reunió que jo penso va quedar bastant descafeinat.
2: Sense el seu pare, no?
0: Amb el seu pare.
2: Ah, va ser
0: aquesta va ser la cosa. Va faltar molta gent del cast, però el seu pare, que se suposa que és amb qui tenia problemes, no. Després ho repassarem. Evidentment, no està retirada, no? Aquesta pregunta que ens feia, que li faig sempre. I està vetada per Disney, no oficialment, però durant molts anys la relació va ser freda després d'aquest canvi d'imatge radical. Ara sembla una mica més reconciliada amb aquella etapa i podria ser una de les poques, per no dir l'única, que s'hi ha retrobat amb Disney després de totes les seves polèmiques. Es podria dir que si no fos una de les estrelles més importants de la companyia, probablement hauria acabat com altres protagonistes, com Michael Musso o Jake T. Austin, que van acabar amb l'oblit perquè van tenir alguna mena de problema legal i Disney va dir... Nunca más.
1: Fins aquí, ja. Bueno, és que la trajectòria de la Miley, la veritat...
0: De les més brillants de Disney Channel, és així.
2: Torna la sensació que quan les seves estrelles tenen problemes a la vida, les aparca bastant.
0: Sí.
2: No les recolze massa.
0: No.
2: Les cancela bastant.
0: Clar, perquè tu també t'has d'imaginar que tenen una imatge, que no defenso Disney amb això, però tenen una imatge de cara a un públic infantil que depèn de com es pot pervertir molt.
2: Claro.
0: Llavors, imagino. Seguim parlant del cas de Hannah Montana.
1: El titular
2: de la
0: intel·ligència. El titular, és que com que veia que no us ha fet gaire gràcia la setmana passada.
1: No, que sí.
0: Miley Cyrus va destruir Hannah Montana per convertir-se en una icona pop mundial. És que...
2: No va destruir Miley Cyrus a Hannah Montana.
0: Bueno, se la va intentar carregar, la va intentar enterrar, però al veure que hi havia un fandom va dir, bueno, pues fem una reunió, va.
2: L'altre dia vaig fer amb la Judit un exercici periodístic amb la intel·ligència artificial.
0: Sí?
2: I, oh, sorpresa, no va ser la solució.
0: Sorpresa.
2: Per satisfacció també, no seré la Judit, però per satisfacció meva, anava molt equivocada amb el que se li va demanar. Sabent que, no, sí. que per molt que hagués encertat, no haguéssim escollit la seva resposta, però vam fer una prova i es va equivocar.
0: Continuem parlant del cas de Hannah Montana. Parlem d'Emily Osment, que interpretava a Lily, la seva amiga de l'ànima, que durant les primeres temporades, la primera temporada, ni tan sols sabia que Hannah i Miley era la mateixa persona.
2: Ara mateix no li fico cara
1: jo tampoc.
2: A pues, cap altra persona del repartiment de Hannah Montana.
1: Jo tampoc.
0: Pues aquesta és una de les més famoses. Continua actuant, sí, i força. És un dels casos més estables post-Disney. Papers protagonistes en sitcoms i comèdies televisives. Va liderar la sèrie Young and Hungry. I va tenir un paper secundari a Young Sheldon i ara mateix és una de les protagonistes de la sèrie derivada, de fet és la protagonista de la sèrie derivada d'aquesta, de Young Sheldon, que es diu George and Mandy First Marriage, el primer matrimoni de George i Mandy. El que faria d'aquesta la seva tercera sitcom d'èxit a la seva carrera.
1: Sí que li posis cara, eh?
0: Home, si Emily Osment, jo crec jo crec que sí. A més, també ha mantingut una carrera musical alternativa, és a dir, està que ho pete. Sí. Evidentment no està retirada i no està vetada per Disney.
2: Si fiques Emily a Google, et surt la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la vuitena.
1: Mira, escoltem una de... Em sembla que és seva la cançó, All the Way Up.

0: seem crazy. És un videoclip molt 2000, eh? Però molt, molt.
1: Ja fa pinta. Bé, doncs això, Emily Osment, carrera fantàstica, després de Hannah Montana. Es podria dir que jo crec que després de... Bueno, també hi ha Billy Ray, és veritat, amb aquesta sèrie. Però bueno, en fin, seguim parlant del cast. Parlem de Michael Musso, que feia de Oliver Oaken. No sé si tots
0: no,
1: el tenim...
0: No?
1: Que, si no m'equivoco, estava al Chiringuito.
2: Mai
1: que
2: millor dit, Miss Flowers.
1: Treballava al Chiringuito, aquest que també era un dels principals. No, era un Chiringuito que hi havia allà a la platja, que era un dels escenaris de Hannah Montana.
2: Uf, bon pèl, eh?
1: Sí, molt.
2: Una mica Leo Messi, eh? Leo Messi quan era jove. Quan debuta amb el Barça, Leo Messi era aquest noi.
1: Aquí ens diu, un dels casos més complicats. Continua actuant... molt poc. Va ser Jeremy a Phineas i Ferb durant les quatre primeres temporades i les dues pel·lícules, però no ha tornat a interpretar-lo durant el revival degut a les seves polèmiques legals.
2: Busca Leo Messi, Judit. Leo Messi debut i compara amb aquest noi. I la gent, els joients també, mentre l'escolten a l'Ivan.
1: Home, ara qui ho dius?
2: No, no, 100%.
1: Sí, sí. Després de Disney va fer doblatge a alguns projectes menors i la seva carrera es va frenar després de diversos problemes personals i legals, incloent una detenció per alcohol quan era jove.
0: Ai.
1: Està pràcticament retirat del gran focus i, evidentment, està vetat per Disney, tot i que no oficialment, però aquí ens diu, no oficialment, però gairebé sí, de facto.
0: Bueno,
1: per
0: pues
1: tant,
0: quan
1: sí.
0: Et conviden a marxar, pues que et fan fora.
1: Correcte. Disney va reduir molt la seva presència després de les seves polèmiques i actualment ja no treballa amb ells, no va sortir, com dèiem, al revival de Phineas i Ferb, ni va participar a l'especial reunió de Hannah Montana. Michael Musso apuntava alt, però els escàndols li van tallar la carrera.
0: Aquí li haguessin hagut de dir, li van tallar les ales.
1: Claro. Correcte.
2: Si no, no és tan difícil fer.
0: No.
1: Vinga, va. Seguim amb Jason Earls, que era el germà de Miley a la sèrie. Aquest senyor que tenia com 35 anys quan la sèrie original estava en emissió, però com que veia una mica de pinta així d'adolescent, doncs mira, l'han posat el germà gran de la Miley. Ves?
0: Anda. O sigui, ara que els estic buscant sí que em sonen, eh?
1: Home, clar. Continua actuant, sí, de manera intermitent. Va continuar treballant amb Disney després de Hannah Montana, especialment a Kickin' It, que no tinc ni punyetera idea del que és.
0: Vale.
1: Fa convencions de fans i tot això, i projectes puntuals. No està retirat de la vida pública i no està vetat per Disney. De fet, va continuar dins d'aquesta família. És un dels pocs que mai va marxar del tot de Disney, ens diu aquest titular.
2: Molt bé.
1: Molt bé, molt bé. A veure, entrem al punt més...
0: Aquest és el pare.
1: Sí, correcte. Entrem al punt una mica més polèmic de tot plegat. Billy Ray Cyrus. El pare de veritat de Miley Cyrus i alhora també feia de Robbie Ray, a més es deia igual. Bueno, no, perdó, es deia Robbie Ray. Sí, a la sèrie Robbie Ray era el pare de Miley Stewart també. Dit això, continua actuant poc. Segueix vinculat sobretot a la música country, perquè venia d'aquest món. Va reviure la seva popularitat amb Old Time Road de Lil Nas X.
2: Bona cançó, realment.
1: Sí, sí, sí. La seva vida personal i familiar ha ocupat molts titulars. Aquí va la llista.
0: A veure.
1: Alguns fills han deixat entreveure públicament que la relació familiar és complicada. Va estar allunyat dels seus fills, sent conegudes les seves desavinences amb Miley. En una entrevista al 2011 va arribar a dir que Hannah Montana havia destruït la seva família,
2: sí,
1: perquè la fama sobtada va alterar molt l'equilibri d'aquella família. Separació i divorci amb Tish Cyrus després de dècades junts. Casament molt comentat amb la cantant australiana Fire Rose. Relació posteriorment molt mediàtica i aparentment conflictiva. Aparicions públiques estranyes. Entrevistes confuses. I rumors sobre problemes personals. Entrevistes confuses,
0: rumors sobre problemes personals.
1: Entrevistes confuses i ens imaginem, no?, el que va passar aquí.
0: Que anava begut.
1: Que va arribar una mica
0: alterat.
1: Sí, sí, sí, sí. És a dir, no està retirat del tot, no està vetat per Disney, perquè, evidentment, va ser un dels pocs que hi va aparèixer al revival de Hannah Montana. El pare, bueno, revival, la reunió, el pare de Hannah va tornar al número 1 15 anys després gràcies a TikTok. Aquest és el titular radiofònic que ens dona la gent del chat, bueno, la gent del chat GPT, el propi chat GPT.
0: Jo, home, aquest, el titular l'hagués vinculat més... algo com de pare i filla, no sé, però no van dubtar mai de que no aniria bé fer una sèrie com aquesta, posant pare i filla a vida real a una sèrie tan d'èxit.
1: És que jo crec que
0: pare i filla a la ficció.
1: Jo crec que van veure més els dinerets, m'entens? Perquè Billy Ray Cyrus era una persona molt important. Tenia una filla que podia ser llançat a l'estrellat només per ser la filla de... I a banda de tot això, Miley va brillar per sobre de tot.
0: Ja, perquè quan dius que amb mala relació amb els seus fills vol dir que en tenia més d'una de filles.
1: Sí, sí, sí. Oh. Sí, sí, i és això. És públicament tots han dit que, bueno, el pare una mica així.
0: Bueno, tu no es pot tenir.
1: No, clar. I acabem amb Moisés Arias, Rico, que va ser, si no m'equivoco, es va incorporar a la tercera o a la segona temporada, no va estar des del principi. Continua actuant, ha fet cinema independent i projectes més adults, ha treballat amb directors respetats i s'ha reinventat molt, no està retirat, no està vetat per Disney, eh? El petit Rico s'ha convertit en un actor indie de culte.
0: Ai, perdó.
2: Aquest ara surt a Fallout, a la sèrie.
1: Sí. Té una... és molt particular, eh? És molt reconeixible.
2: Sí, té una fisonomia bastant particular.
1: Així
2: sí.
1: És. Com anem de temps?
0: A veure, espera't un moment. Bé,
1: eh?
0: Vol dir que tenim, sí, 10 minuts per omplir.
1: Pues venga, va. Anem amb la següent de les sèries, que és Buena Suerte, Charlie.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Ara tens la música.

0: una de les sèries més estimades de Disney Channel, en la meva humil opinió, la última sèrie de Disney Channel, per a mi, molt disfrutable. Quan dic molt disfrutable és que te la poses a dia d'avui i és una sèrie que es pot gaudir molt. És una comèdia de situació. Doncs això, anem per parts, va. Aquesta comèdia va ser un èxit absolut per la seva aparent normalitat en comparació amb altres sèries del canal. Ni Max, ni Superestrelles, ni Nens Prodigi, ni Visions del Futur. Només una família lleugerament desestructurada. L'argument d'aquesta sèrie és que una família numerosa que, per sorpresa, o sigui, són tres fills, que per sorpresa tenen, els pares tenen un altre fill. I llavors s'han de repartir la criança una mica entre tots. D'acord? I la seva protagonista principal era Bridget Mendler, que feia de Teddy Duncan. Per mi, jo te diria, un dels crushs de la meva infantesa. Aquí és un dels casos més sorprenents de tota la història de Disney. Continua actuant? No. Però no per males raons, eh? Després de la sèrie va fer música i algunes pel·lícules, va participar a la fallida sitcom Undateable i va cantar la seva sintonia introductòria, igual que fa en Buena Suerte Charlie. Va estudiar a universitats d'elit, va obtenir titulacions a Harvard i al MIT, que no sé què és, però fa pinta de ser una cosa molt important, i ha acabat convertint-se, al tanto, en emprenedora tecnològica i CEO d'una empresa relacionada amb comunicacions espacials. O sigui, no es pot fer un gir més dràstic a la teva carrera i a sobre tenir tant d'èxit. Retirada, es podria dir que sí, Fa anys que la interpretació no és la seva prioritat, tot i que jo l'última vegada que la recordo va ser en una reunió d'aquestes que es feien durant el Covid via Zoom de Buena Suerte Charlie.
1: MIT és l'Institut de Tecnologia de Massachusetts.
0: Mira,
1: veus? És una universitat privada d'investigació pública ubicada a Cambridge,
0: evidentment,
1: als USA.
0: Evidentment no està vetada per Disney i de fet ella ha parlat positivament de la seva etapa a Disney. De fet, tot el cast s'estimen molt, o s'estimaven molt, i sempre han dit que tant de bo aquesta sèrie no s'hagués emès a Disney Channel, s'hagués emès a una cadena més gran, perquè probablement hagués durat 10 anys.
2: Carai.
0: Sí, perquè Disney normalment una cosa que feia és que als 4 anys s'acabava la sitcom, perquè aquí és quan començaven les renovacions importants de contractes, demanaven massa diners, i llavors Disney deia no, això no.
1: Molt bé, molt,
0: vale?
1: Bé, molt bé, Disney.
0: Molt bé. Anem amb Jason Dolley, el germà mitjà. Continua actuant de forma molt esporàdica. Després de Disney ha fet alguns projectes puntuals, ha desaparegut bastant del focus mediàtic. No està retirat, però bueno, gairebé. No està vetat per Disney. I a qui ens diu? El titular radiofònic, Més alt del de Bridget, perquè...
1: Perquè és una caca.
2: Sí.
0: PJ Duncan és probablement el membre del repartiment que més s'ha allunyat del focus.
1: Vaja.
0: Vale.
2: Pues sí. Vaya titular, si això és una descripció.
0: Sí.
1: Això forma part del cos de la notícia.
2: Sí. Això és context. És que, a més, podria treure molta més xitxa de ironia i no ho fa.
1: Perquè no és periodista, Judit.
2: Vale.
0: No busque,
1: perquè
0: no
1: té la capacitat per fer-ho.
2: Vale.
0: També màquina. També estem donant aquí una mica, exposant, no?, els fallos del xat GPT.
2: Exacte.
0: Donant raons per no fer-lo servir per redactar coses.
1: Se'm va equivocar amb els horaris del Mundial l'altre dia. Has de ser beneit, per equivocar-te.
0: Mira que només has de buscar Google.
1: Mira que està tot arreu. Diu que va agafar un horari dels Estats Units que no era el correcte, perquè, clar, com que es fa als Estats Units entre altres països, que no, clar, no és el mateix horari en un lloc que en un altre. Ai, beneit.
0: Vinga, va. Anem amb Bradley i Steven Perry, el fill petit abans de que arribés Charlie, clar. Continua actuant, sí, encara que amb menys protagonisme que durant l'època de Disney. Va seguir Disney Channel amb Ant Farm i Mighty Med, dos sèries que no van estar gaire ben valorades, les coses com són. Ha participat en sèries i pel·lícules i també s'ha interessat per la producció audiovisual i altres projectes creatius. Té un canal de YouTube on ha fet vídeos amb Mia Tallarico, que era Charlie, el nadó de la sèrie, que a dia d'avui, per cert, té 17 anys.
2: Carai.
0: Fa 17 anys d'aquesta sèrie, jo estic molt gran.
2: Estàs.
0: És que clar.
1: Bueno, és que avui ho comentava a la redacció. És que tu i jo, artista, fa 12 anys que vam fer la selectivitat.
2: Sí, sí.
1: 12 anys ja,
2: Sí, sí.
0: Bé, va.
1: I hi ha gent que s'està escoltant que dirà... Estàs tu queixant-te per 12 anys, també té raó. Però 12 anys són 12 anys ja.
2: 12 anys.
0: I parlem de Mia Tallarico, Charlie, la nana que pràcticament va créixer durant davant de les càmeres. Durant les primeres temporades, bé, la seva aparició, evidentment, no era més que un nadó amb càmera. Tot i que de vegades sí que intentaven donar-li alguna mena de gag, les dues últimes temporades ja sí que tenia diverses línies per episodi. I escolta, sent una nena de 4 anys, no se li pot demanar més,
2: no,
0: ho feia prou bé.
2: Mentre no montes numerets i rebequeries...
0: Correcte, més ja t'he dit, és que tots s'estimen molt, anys després segueixen en contacte tots amb tots, vull dir,
2: que
0: fantàstic.
2: Bé,
0: la nena pràcticament que va créixer davant les càmeres, continua actuant? Sí. però molt menys del que alguns fans esperaven. Eh? Va participar a la sèrie Mani i ha tingut una adolescència relativament normal i allunyada del foc. No està retirada, però tampoc ha fet el salt de gran estrella juvenil. No està vetada per Disney, per raons òbvies. I, doncs això, llegeix el titular o no?
2: Sí, sí, sí.
0: La Charlie de la, la Charlie de la sèrie és avui un adolescent que ha crescut molt lluny del focus mediàtic. Com hem dit, encara ha fet alguna aparició pública amb, amb Bradley Steven Perry, crec que es deia, el, sí, correcte, al seu canal de YouTube cuinant alguna cosa, eh? Vull dir que prou bé. Ara anem amb un dels casos polèmics d'aquesta sèrie, Late Alan Baker, Amy Duncan. És una actriu, jo penso, bastant reconeixible perquè sempre ha estat la típica secundària o episòdica de comèdies de situació fins que va arribar Buena Suerte Charlie. Eh? És probablement la figura més polèmica del repartiment. Sí, continua actuant i ha treballat en doblatge, producció i comentari mediàtic. I fins i tot va reprendre el seu paper de Helen durant un capítol al revival de Willy Grace. Polèmiques. Al tanto, perquè aquí hi ha un bon paràgraf. Eh? Sí. Durant els últims anys s'ha posicionat políticament en temes molt controvertits als Estats Units. Ha destacat l'escena pública per promoure l'autonomia corporal, és a dir, que està en contra de les vacunes. També una manera bastant elegant de dir-ho, eh? Vull dir, sí, ets magufa,
2: sí,
0: nena.
2: Sí,
0: no, hi ha re, no hi ha més aquí.
2: Autonomia corporal, però què és això?
0: Enfrontar-se a la cultura de la cancel·lació, evidentment, a conseqüència del tema de les vacunes, i defensar obertament les polítiques de Trump durant el cicle electoral del 2024. Eh? Les seves opinions sobre les vacunes i l'educació han generat molta divisió entre els fans i el cast de la sèrie, els quals han optat per no involucrar-se amb ella res amb res més. Fins i tot va ser esborrada d'algunes de les fotos de making of que pengen algun dels actors anys després de, oh, mira que bé que ens ho passem a Buena Suerte Charlie, pues, en la seva cara estava emborronada, eh? Amb aquella foto. Això, juntament amb la situació de Bridget, fan que sigui impossible fer un revival d'aquesta sèrie amb tots els protagonistes. Però, bueno, escolta, jo aquí deixo la idea de que sí que es podria fer un spin-off, no? Com a mínim tenint a mi el Talerico, que és Charlie a la sèrie original, i que, escolta, ara podria agafar el relleu de Bridget, o jo què sé, o veure els vídeos que gravava la seva germana gran per Charlie, perquè aquesta és una mica el core de la sèrie. Al principi i al final de cada capítol començaven com amb un videoblog on Teddy li donava com un consell a la seva germana petita.
2: S'assembla una mica a la Paris Hilton, no, aquesta dona?
0: Estem parlant de... Sí, sí que té... Sí que té... Bueno, jo
2: que
0: no...
2: Però estan contra les vacunes, t'has fet moltes
0: fa
2: coses
0: molt de
2: a la
0: temps,
2: cara, eh?
0: Fa molt de temps que no la veig físicament des de que va fer una... Bueno, això, des de
2: no
0: que
2: sé.
0: Va sortir públicament a dir totes aquestes animalades.
2: Botox en porta, segur. Per això està molt tímid.
0: Està vetada per Disney, no oficialment, però és de pressuposar que Disney no voldria treballar amb algú que té aquestes polèmiques, eh?
2: Que és un fatxa, ja està, no passa res.
0: Sí, i a més te diré que aquest titular l'he escrit jo, eh? No l'ha escrit el ChatGPT. Late Alan Baker s'ha convertit en Amy Duncan amb els anys. Que
2: molt
0: té
2: bé.
0: El personatge protagonista de la sèrie, que la mare estava una mica cucú.
1: No estava arribant.
0: I ja t'he dit.
2: D'aquí escriure notícia en 3 dies, eh?
1: Molt millor.
0: Ja ho veus, jo estic llançat ja. I vinga, va, acabem, crec, sí.
2: Amb
0: Elik Aaron Kramer, que era el pare, Bob Duncan. Continua actuant? Sí. Ha continuat apareixent a televisió i cinema, amb regularitat, eh? És probablement qui ha tingut la carrera més constant dins de la interpretació adulta. Està bastant irreconeixible a dia d'avui, vale? Perquè ha passat... No vull fer body shaming, eh? En absolut. Però és sorprenent veure una foto d'ell ara perquè dius, ostres, és aquest? Ha passat una mica del tipus pare de, el tipus típico pare de sitcom, tipus Homer Simpson, a una mica Jason Statham, eh? Ha fet
1: està
0: aquesta transició.
1: Fort, la veritat.
0: Està quadradíssim i és un rapat amb la barbeta aquesta així en plan Walter White.
1: Sabeu qui
0: al·lucinant.
1: Sembla? Ara no em sortirà el nom. Oh, no em sortirà el nom. Hi havia un lluitador de la WWE.
0: Sí, sí, crec que...
1: Dels originals.
0: Crec que sí.
1: Ara és aquest. Ah, no em surt el nom.
0: té un punt, sí. No està retirat, no està vetat per Disney i, doncs això, el titular és el pare dels Duncan ha mantingut la carrera molt més estable més enllà de Disney.
2: Molt bé.
0: I per tant, això, el resum d'aquesta sèrie és que l'única figura polèmica podria ser el late Alan Baker. Però...
1: Stone Cold Steve Austin. Busqueu-lo i és aquest senyor que dius ara a la realitat.
0: És al·lucinant. Si mireu Buena Suerte Charlie, jo us recomano que mireu una foto d'aquest senyor actualment perquè
2: recordo.
0: Està massadíssim.
1: Jo no sé
2: la cançó, la sintonia, m'ha vingut al cap d'haver-la escoltat molt, però no recordo la
0: sèrie. És ja de les últimes sèries de Disney Channel. O sigui, és una de les primeres de MacD, directament.
1: No...
0: És del 2010, ja. Per tant, és normal. Jo tenia 11 anys quan va sortir aquesta sèrie.
1: Jo no la tinc gens controlada, aquesta
2: sèrie. No sé, la sintonia em sona molt, però no... No ho sé.
0: Jo us la recomano, Buena Suerte Charlie, la teniu a Disney Plus. Si voleu mirar 3 o 4 capítols així per fer un tast, està bé, de veritat. Us ho recomano molt.
2: Doncs continuarem fent aquestes entregues de...
0: I tant.
2: Perquè ens queda, per exemple, també la de Demi Lovato.
0: Ah, mira, ui,
1: torna Camp, però torna Camp Rock, eh?
2: Ah, sí?
1: Faran nova pel·lícula de Camp Rock, confirmats els Jonas i la Demi Lovato, també.
0: Ah, i la Demi Lovato va tenir una infantesa dura, gràcies a Disney i la fama.
2: El programa de Fanny i les estrelles o alguna
0: cosa així. Sani entre estrelles.
2: Ah, bueno, quasi.
0: Sí, sí, sí.
1: I en versió espanyola segur que també ho trobaríem, eh?
2: Era molt xulo.
1: Del física o química, d'aquesta
0: generació. Sí, no, no, és que jo una espanyola sí. la faria, eh?
1: N'hi ha d'haver, segur.
2: Sí, sí, sí.
0: Els nens de Los Serrano...
1: Això.
2: Sí. Perfecte, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
0: Que vagi bé.
2: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAUL i de ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics, això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui hem obert amb un tema de Sonny Rollins, la veu que hem sentit abans al començament era la seva, perquè ens ha deixat fa molt poc, concretament el 25 de maig passat a l'edat de 95 anys. El tema que ara li escoltàvem pertany a la banda sonora del curtmetratge d'un curtmetratge de 13 minuts de l'any 1993 que es deia Bottle Rocket, que va significar el debut de Wes Anderson com a director quan tenia 24 anys i d'Owen Wilson com a actor quan en tenia 25. Va ser un curtmetratge fet entre amics, incloent-hi Sonny Rollins, que era molt més gran que ells. Sonny Rollins era novaiorquès, de família humil, i va començar professionalment com a músic de sessió i també en gravacions de discos de figures importants, com els pianistes Bud Powell i Thelonious Monk, el trompetista Miles Davis o el saxofonista Charlie Parker. Però també va viure èpoques molt tèrboles de jove. D'una banda, va ser detingut per haver comès un atracament a mà armada, de l'altra, per la seva addicció a l'heroïna. De fet, quan tenia 25 anys, va estar ingressat en un centre sanitari i es va oferir per rebre tractament experimental amb metadona i poder alliberar-se de l'addicció a l'heroïna. Té molt de mèrit, això, perquè li feia molta por que sense l'heroïna la qualitat de la seva música fes una davallada. Era absurd, esclar. Escoltem-lo ara en un tema seu que pertany a la banda sonora del film Working Girl, de Mike Nichols, que es va estrenar entre nosaltres com Armes de dona i que van protagonitzar Harrison Ford, Sigourney Weaver i Melanie Griffith. El tema es diu Saint Thomas i és un calipso basat en una cançó que li cantava a la seva mare.

Saint Thomas, el tema de Sonny Rollins de la banda sonora de la pel·lícula Working Girl, noia treballadora. Per bé que aquí, com he dit abans, li van posar el títol absurd d'Armes de dona. No sabem a l'estat francès quin títol va tenir, això ho deu saber Radio Rels. És una comèdia molt divertida, que va tenir molt d'èxit i que va aconseguir 6 nominacions a l'Oscar, incloses les de millor pel·lícula, millor director i millor actriu, Melanie Griffith. Carly Simon hi cantava una cançó i va guanyar l'Oscar. El disc, que va incloure el tema Saint Thomas, per cert, va ser seleccionat l'any 2016 com a patrimoni artístic sonor per la Biblioteca del Congrés de Washington, que és una biblioteca que podríem qualificar com la nova Biblioteca d'Alexandria, perquè ho té pràcticament tot. Sonny Rollins era un humanista, feia ioga, meditació, s'interessava per les filosofies orientals, i l'any 2017 va fer donació de tot el seu arxiu personal al Centre Schomburg, que és un centre dedicat a la recerca de la cultura negra i que pertany a la Biblioteca Pública de Nova York. En el seu disc Freedom Suite, Sonny Rollins hi va escriure aquestes paraules. Quina ironia que el negre, que més que qualsevol altre poble pot reclamar la cultura de Nord-Amèrica com a pròpia, sigui tan perseguit i estigui tan reprimit. Quina ironia que els negres, que han exemplificat les humanitats a la seva pròpia existència, siguin tractats amb tanta inhumanitat. Aquest tema que sentirem ara apareix a la banda sonora del film El negociador, protagonitzat per Eddie Murphy. Poor Butterfly, pobra papallona.

laterals sobre un director de teatre i una actriu que són amants i que procuren mantenir en secret la seva relació al marge de les seves parelles respectives. L'any 1959, quan tenia 29 anys, Sonny Rollins va deixar les actuacions i assajava cada dia, fes fred o calor, al pont de Williamsburg, que és un pont penjant sobre l'East River de Nova York i que connecta Manhattan amb Brooklyn. Ho feia perquè assajava durant moltes hores i no volia molestar els veïns. Altres films on apareixen temes seus són Família, de Fernando León de Aranoa, amb Jolis Galiardo i Amparo Muñoz, El talent de Mr. Ripley, amb Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law i Cate Blanchett, Millor sola que mal acompanyada, amb Renée Zellweger i Kevin Bacon, també 50 anys de rebel·lia, un documental de Martin Scorsese del 2014 sobre l'evolució política dels Estats Units, Un cop amb estil, amb Michael Caine i Morgan Freeman, o La crònica francesa, amb Benicio del Toro, Francis McDormand i Tilda Swinton. En el terreny personal, Sonny Rollins es va casar dos cops. El primer matrimoni, però, només va durar uns mesos. El segon, en canvi, va ser amb Lucille Pearson, que es va convertir en la seva mànager i van estar junts fins a la mort d'ella, el 2004. Sonny Rollins estava considerat el millor improvisador viu i li encantava assumir riscos. De fet, quan Barack Obama li va lliurar la Medalla Nacional de les Arts, va dir que les seves improvisacions l'havien inspirat a l'hora de prendre riscos en relació a algunes decisions polítiques. Com he dit, Sonny Rollins es va deixar el 25 de maig passat, a l'edat de 95 anys, i és amb aquest motiu que li hem dedicat aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Imantriqui a les vies de so. Li direm adeu amb el tema principal de la banda sonora de la magnífica pel·lícula Alfie, del 1966, protagonitzada per Michael Caine. Referint-se al risc de la improvisació, Sonny Rollins va dir: "La improvisació demana estar concentrat i viure el moment, sense pensar en el futur. Has d'obrir el cor i l'ànima i deixar que la música flueixi." Fins la setmana vinent, amics.

Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giner.
2: Molt benvinguts a l'En Sèrie, en una setmana més carregada d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal de la cartellera. I ho fem des d'aquest dilluns a Disney Plus i arriba Alice i Steve.
3: I wish I was in love.
4: You deserve to be loved. Anybody would be lucky to have you.
2: Parlem d'una comèdia que segueix una dona destrossada quan el seu millor amic comença a sortir amb la seva filla de 26 anys. La protagonista farà el possible per acabar amb la relació, però per desgràcia d'ella, l'amic està més que preparat per l'atac.
5: Siento que te vayas con ese tema pendiente.
6: Hoy os hablo del caso del acosador de Ripton y del hombre que no consiguió pillarle.
2: Des d'aquest dimarts a Filmin hi trobem El juego del asesino.
7: Soy Patrick, me he mudado a la casa del padre. Es un desperdicio que estés jubilado. Necesitas un nuevo reto.
2: Atormentat pel cas que mai va resoldre, un detectiu retirat és arrossegat de nou a un joc mortal quan ressorgeixen els indicis d'un assetjador sàdic, difuminant la línia entre la culpa, la veritat i l'obsessió.
8: ¿Qué estoy haciendo aquí?
9: ¿Tienes miedo de que nos encontremos con Charlie y Sam?
2: Des d'aquest dimecres a Amazon s'hi estrena Todos Nuestros Años.
10: ¿Charlie te invitó?
11: Ella tenía que venir.
12: Su fue como una madre para mí.
13: Que Percy esté aquí es malo para mí. No sé cómo será volver a verla.
2: És una adaptació de les novel·les romàntiques juvenils de Carly Fortune.
14: Te has perdido mucho. Quiero asegurarme de que has venido por las razones correctas.
2: La trama explica una història narrada durant 6 anys i una setmana del típic poble costaner on neix l'amor entre els dos protagonistes.
15: Escucha. Si quieres ganar el caso, haz lo que te digo.
2: Dijous a Netflix hi trobem Les dos cares de la ley.
16: El hijo de un juez se ha cargado al de un policía.
17: Yo no he matado a nadie. ¿Quieres que te diga todas las que has hecho?
2: Inculpat per un crim brutal que no va cometre, un jove advocat posa la seva vida en mans d'una defensora cruel per netejar el seu nom i buscar la veritat.
18: Si fuera el negocio, Robert. No hago nada que no sea legal.
19: L'empresario ejemplar.
2: També des d'aquest dijous hi arriba a Movistar Plus la tercera i última temporada de L'Immortal.
20: ¿Quiere volver al negocio?
18: Quiero volver a mi puta casa tranquilo, rubia.
20: Entonces, déjame hacer las cosas a mi manera.
21: Lo importante es asegurar la cara.
2: Posa punt i final aquest thriller escrit per David Moreno, Diego Sotelo i Raúl López. Mascla en acció, drama familiar i thriller psicològic.
22: No quisiera tener que buscar en Madrid un socio que defienda mejor mis intereses.
2: En aquesta darrera entrega, l'acció es concentra en tan sols 5 dies i es desenvolupen diverses trames que s'entrellacen fins confluir en una única història. Encara aquest dijous a HBO Max hi trobem Tráfico Aéreo. El fill de la protagonista és empresonat per un assassinat que ell nega haver comès. Una banda li fa xantatge perquè es dediqui al contraban. A la protagonista no li quedarà altre remei que entrar en un món de corrupció i violència per salvar la vida del seu fill.
23: Esto podría ser lo azul que necesito para completar mi traje de boda.
24: Pero si todavía no tienes ni el vestido.
25: Quién es el hombre, todo lo demás son detalles.
2: Tornem a Netflix també aquest dijous i arriba la cinquena temporada de Magnolias.
26: Vuestro amor y apoyo me ayuda a compensar el dolor de estar lejos de todos mis seres queridos.
2: Torna aquest drama que segueix la vida d'un grup d'amigues mentre naveguen per la selva de les relacions, la família i les seves carreres laborals a Carolina del Sud.
27: Nelle ultime settimane ha fatto un bel rumore con i suoi casi.
2: La darrera proposta de dijous ens porta a Sky Showtime amb Lawyer Ligas.
28: Hai passato tu l'audio alla stampa.
29: Ho tirato su un bel casino, eh?
2: La sèrie segueix a un advocat brillant i reconegut pel seu estil irònic i controvertit que s'enfronta a un sobtat declivi de la seva carrera per culpa d'un escàndol que l'obliga a abandonar el prestigiós bufet del que era soci. Divendres a Amazon Prime torna amb la temporada 4 a Tasco.
30: A todos nos hubiese encantado haber ganado el Grand Prix.
0: ¿A qué temperatura se lava esto? No sabes. ¿Cómo se fríe un huevo? No sabes.
1: Lo mío es el límite.
2: Entre les noves trames hi haurà matrimonis a punt del col·lapse, convidats de camí a una boda, concursants de televisió derrotats, emergències mèdiques, cites romàntiques que es torcen o fins i tot un papa mòbil enviat al Vaticà en una surrealista missió protagonitzada per Pepe Villuela i David Lorente. A HBO s'hi estrena també aquest divendres Orgullo. La sèrie explica la història d'un jove gay imprudent que viu amb l'il·lusió que el món està als seus peus i de que res pot pertorbar la seva llibertat. Quan una inesperada tragèdia familiar esmicola la seva realitat, el seu món comença a esfondrar-se.
3: Te debo todo lo que he logrado llegar a ser. Por mi amada esposa. Y por mi hermosa familia.
2: A Netflix també divendres s'estrena El polígamo.
3: Me gusta mucho mimar a mis mujeres.
0: Me encanta. Te lo diré una sola vez. Vas a dejar a esa... Ahora...
2: La protagonista és molt popular a les xarxes i sembla l'exemple ideal de felicitat matrimonial, tot plegat fins que les infidelitats del seu marit desencadenen una gran crisi.
4: Asimílalo. Todo lo que ha pasado te ha traído a este momento. Tú vas a hacer cosas que esta gente no alcanza a comprender.
2: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie, en aquesta ocasió fent una ullada crítica a la cinquena temporada d'una de les sèries insígnia d'Apple TV, Para toda la humanidad.
5: Hay que ser autosuficientes, dejar de depender de los envíos de provisiones desde la Tierra, tener el control de nuestro destino.
2: Estem davant d'una de les més grans apostes de ciència-ficció, junt amb Silo, de la plataforma. Fins ara ha tingut un desenvolupament satisfactori, malgrat les crítiques a la seva quarta entrega.
4: Se cambia cuando hay personas decididas que lo hacen posible. Tenemos que tomar cartas en el asunto.
2: Ara, però, ens trobem davant d'una cinquena temporada que s'allunya dels orígens de la sèrie i ens transporta més cap un drama social que cap una trama de ciència-ficció espacial.
0: No podeu perdre vostra humanitat.
6: Luchamos por nuestra humanidad.
2: Aquest canvi d'enfocament ha estat rebut de forma molt desigual per la crítica. L'emocionant carrera espacial de les primeres entregues ha donat pas a un tens drama sociopolític centrat en la vida dels colons i la lluita de classes a Marte, utilitzant el planeta vermell com un reflex dels problemes contemporanis.
0: La missió és encontrar vida en los confines de nuestro sistema solar.
7: El mayor descubrimiento de la historia.
0: Tenemos que aprovecharlo.
2: D'aquesta cinquena temporada se'n critica l'excessiu ús del melodrama amb un ritme desigual i en format de colabrot. Abandonar l'exploració espacial, al marge que de la missió a Titan, és sens dubte un exercici arriscat i en especial aquí no ha complert les expectatives dels fans.
8: Ya va siendo hora de recuperar el control en Marte.
5: No queda tiempo. Van a destruir cualquier esperanza de un mañana.
2: Tampoc ajuda al fet inevitable del relleu generacional dels personatges principals de la sèrie. Els nous protagonistes necessiten molt més per arribar a l'alçada dels seus predecessors.
4: Marte es nuestro! Marte es nuestro! Bueno, la cosa va en serio.
2: Seria injust qualificar una de les millors sèries de ciència-ficció en plataformes ara mateix per aquesta cinquena entrega, però no podem deixar de banda aquest regust amar que ens deixa a l'espera que es recondueixi en una futura sisena temporada, si es confirma.
8: Sin aliados, sin ayuda, sin su planeta de origen, vamos a ver cuánto pueden sobrevivir.
2: En definitiva, hem passat d'una magnífica epopeia espacial a un drama de supervivència obrera, amb l'afegit de thriller policial, això sí, a l'espai. En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment del primer capítol amb una de les trames que desencadenaran el fil argumental d'aquesta cinquena entrega.
0: El cuerpo muestra signos compatibles con una despresurización rápida y la exposición a la superficie. La epidermis presenta una deshidratación provocada por el vacío y una hinchazón severa causada por la presión interna.
9: A ver, ¿qué tenemos aquí?
10: Parece que otro polizón se ha suicidado, sheriff.
0: Yoon Tae-min pidió asilo desde Corea del Norte.
9: ¿Y esto?
0: Servicios sociales les hacen fotos y solicitan ayuda.
9: Gracias, Boyd. Mándame una copia de la autopsia cuando ya hayas terminado.
1: Señor, estaba pensando en el lugar donde se ha encontrado el cuerpo y se me escapa un poco. En la Tierra, si alguien corre 12 segundos, puede llegar a unos 90 metros. Aquí lo multiplicamos por 3 por la gravedad. Pero el señor Yun ha corrido casi 400 metros desde el rover. Hay algo que no cuadra.
11: Oh, ahora es matemática.
12: Le habéis mirado el tímpano,
1: ¿no? No, he realizado un examen post-mortem estándar.
12: Están intactos.
11: ¿Y?
12: Si la causa de la muerte es una rápida descompresión, tendría los tímpanos perforados, pero no lo están. Lo que significa que murió en un entorno presurizado.
11: ¿Puede explicarlo para que lo entendamos?
1: Que alguien lo sacó al exterior una vez muerto.
9: ¿Entonces se trata de un homicidio?
12: Eso parece.
11: Joder.
9: Bueno, doctor, necesitaremos una autopsia completa. Análisis de ADN, toma de muestras, lo pasaremos por el sistema. Hasta que no sepamos más, esto no sale de aquí. ¿Entendido?
11: Señor.
1: Claro.
13: Nos llega que el cuerpo de la víctima fue descubierto en la superficie de Marte sin el traje espacial.
14: La base, con 5.000 personas, ha tenido momentos puntuales de violencia desde que existe, incluido el anárquico motín ocurrido hace casi 10 años.
15: Pido a todos los residentes del Valle de la Felicidad que mantengan la calma, ya que el cuerpo de paz sigue investigando este crimen.
16: Era el gobernador de Marte, Lenia Bolívaro, instando a los residentes del Valle de la Felicidad a mantener la calma mientras los cuerpos de paz continúan investigando el crimen.
2: Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
17: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: el silenci és un amic autèntic que mai et traïciona. Ah, però el silenci també és l'antiràdio, i això no ho podem permetre, perquè això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Felicitat pel programa. Et truco des de Lleida, em dic Maria Àngels, i hi ha una cançó que em porta uns records meravellosos, que és La Bohème, del Charles Aznavour. Gràcies i felicitats.
1: On escoltaràs cançons d'Aznavour si no és en aquest programa i en aquesta emissora? Aquest francès d'origen armeni, nascut el 1924, que ens va deixar el 2018 a l'edat de 94 anys i que sempre va estar en actiu. Es va casar 3 vegades, però els 2 primers matrimonis els va considerar experiències de joventut i d'immaduresa. El gran amor de la seva vida sempre va ser el tercer, Ulla Torssell. Va tenir 6 fills i La Bohème és la cançó referent d'Aznavour i una